Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

Diuen que estic boig, boi cont ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Escolta Sicar.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Futimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Futimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els sindicats d'educació mantenen el pols i continuen aquest dimecres el cicle d'aturades amb una vaga territorial al Penedès i al Baix Llobregat. Es preveuen talls de carretera i aquest migdia hi hauran concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Les posicions entre el govern i els sindicats continuen enrocades. De cara a la taula sectorial de demà dijous, el sindicat USTEC hi proposarà un augment salarial de 400 euros que els podria fer desconvocar les vagues. Tot i això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja els avisa que no es poden fer peticions de màxims.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir dimarts a tot el sector educatiu de Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Aquesta tarda compareixeran al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia sobre aquests fets i el sindicat USTEC n'està preparant una altra.
1: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%. És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple els preus de l'energia. Donald Trump insisteix a treure-hi ferro i diu que és un efecte passatger. Ho ha dit poc abans de començar el seu viatge cap a la Xina, país que visitarà dijous i divendres.
4: Els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
1: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, pels delictes d'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. La Fiscalia i la família de Jubany coincideixen a demanar que s'aparti de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada, de fet, dels seus lectors.
4: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha sigut senzilla, però que ja ha dit tot

0: Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Real Madrid ha convocat urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà, això sí, a la reelecció.
1: A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb un altre d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao.
0: Espanyol i Girona queden provisionalment al llindar del descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. També jugats Betis 2, Elche 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i Osasuna 1, Atleti de Madrid 2.
1: I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga ACB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
2: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa. Ja sabeu que aquesta setmana tindrem una davallada important de la temperatura. Per tant, abrigueu-vos si heu de sortir de casa. Ho estem dient un 13 de maig. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matiners, avui a Sant Sadurní d'Anoia veuran sortir el sol a les 6:36 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 27 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui recordem aquesta cita de Stevie Wonder que diu: no importa qui siguis, l'important és què fas amb la teva vida i com tractes els altres.
0: Avui és el nostre protagonista perquè hi ha moltes maneres de començar el dia, però avui us proposem sortir del llit una cançó que traspua tendresa i amor per tots els quatre costats.

0: I Just Call to Say I Love You de Stephen Hartaway Morris, o senzillament Stevie Wonder. És un cantautor i activista social i un dels artistes amb més pes de la mítica companyia discogràfica Motown. Les xifres ho diuen tot, eh? Wonder ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. Podríem fer, de fet, un repàs extens de la seva carrera, però avui he pensat que qui millor ens el pot descriure és un cantant i compositor català que tots coneixeu. Us parlo del Manu Guix. El Manu és fan absolut de Stevie Wonder i sempre li he sentit dir que li encantaria veure'l en directe. I això va passar, i no fa massa. Per tant, qui millor que ell perquè ens expliqui i ens parli de Stevie Wonder. Manu Guix, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Jo vaig tenir la sort de veure Stevie Wonder en directe el 10 de juliol de l'any passat.

0: Cardiff, i va ser, sens dubte, el millor concert de la meva vida. Vaig trobar un Stevie Wonder que li costa caminar, però que quan se sent els teclats i el piano i es posa a cantar, és que segueix mantenint exactament la mateixa vitalitat, el mateix to de veu. Em va semblar una autèntica animalada, acompanyada, estava acompanyat d'uns músics espectaculars, i va ser un concert que recordaré tota la meva vida. No vaig parar de plorar en tot el concert. Un petó.
1: Tot dit i res més a afegir. Donem corda al dimarts, millor dit, donem corda al dimecres, felicitant Stevie Wonder. Avui bufarà 76 espelmes, i tant de bo avui us soni el telèfon i us diguin: trucava per dir-te t'estimo. Aquesta sí que serà una bona manera d'engegar el matí.
2: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dimecres.
3: Molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
3: Doncs molt bé, i vos?
1: Bé, aquí a punt per escoltar què ens heu preparat a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, què hem preparat nosaltres i què ens va deixar ahir Florentino Pérez en una roda de premsa històrica. Sí. Jo crec que és la més esperpèntica que he vist mai, però vaja, aquí que cadascú respongui el seu. Amb tot el que va dir, tot contra qui va atacar i què passarà al Madrid a partir d'ara, farem una hora esportiva especial i anirem incorporant alguna de les persones que van atacar, també periodistes de l'ABC, també tindrem Fonsi Loaiza, que és un dels periodistes que més ha escrit contra Florentino Pérez, i d'això en farem, com et deia, l'hora esportiva, perquè és un dia que quedarà marcat en la història del Madrid i del periodisme espanyol de ben segur. També
1: segur.
4: Estarem atents a les mobilitzacions de mestres i professors, avui concentrades a la zona del Penedès i al Baix Llobregat, i també parlarem amb el director de la Fundació DAM, perquè celebren el 150 aniversari aquest
1: dissabte. I tant.
4: I a les 11, Sopa de Cabra. Estrena documental, 40 anys de trajectòria. Tindrem el director del documental, el Jordi Call, el Gerard Quintana i el Josep Tió. Per tant, avui ocuparan més d'una cadira, no només la cadira de Lara García. Els entrevistats, avui la Lara no tindrà aquest privilegi. I acabarem amb l'humor pendent, si és que ja es pot fer més riure que tornar a posar mitja horeta de la premsa Florentino d'ahir, que insisteixo, va ser increïble.
1: Déu-n'hi-do. Segurament serà una de les imatges que ens deixa aquest 2026, i no en positiu, precisament.
4: Jo he vist centenars de roda de premsa i no exagero amb la xifra, perquè és la meva feina. No havia vist mai res igual.
1: Alerta, Dada Maiol no anirà per aquí avui.
4: Ja veurem.
1: Ui. Noies, aneu escalfant a la banda.
5: Has estat molt hàbil aquí.
1: Que això anirà de futbol. Gràcies, Maiol.
4: I tada.
1: 3 minuts, un quart de 6 del matí, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. Àlex Bosch, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
6: Doncs mira, entre altres coses, que Google ha presentat aquesta nit algunes de les novetats de la versió 17 del seu sistema operatiu Android.
1: A veure,
6: Android.
1: Molt bé.
6: Té un parell de novetats interessants. Una es diu Screen Reactions. És una eina que permet gravar a través de la càmera del mòbil les teves reaccions quan, per exemple, veus un vídeo.
1: Mm-hmm.
6: I alhora grava també el vídeo que estàs veient al mòbil.
1: Val. És a dir, com una pantalla partida, per
6: sí,
1: entendre'ns.
6: És un tot plegat pensat per fer publicacions a TikTok o Instagram.
1: Molt
6: la gent que sap de què va això, segur que entès perfectament.
5: Nosaltres
6: la,
5: no.
6: L'eina, Screen Reactions. I ara la bona. També ha anunciat una eina que es diu Pause Point.
1: Pause Point?
6: Sí.
1: I de què va això?
6: És una eina que Google planteja per millorar el benestar digital de l'usuari. Explico com funciona Pause Point. Detecta quines són les aplicacions a les quals estàs més enganxat.
1: Ah.
6: Pregunta quina?
1: M'ho preguntes a mi? Instagram i TikTok.
6: Instagram, per exemple, Instagram o TikTok.
1: No, doncs, sé com un adolescent, Àlex.
6: Sí, jo també, jo t'hauria contestat el mateix. Instagram, TikTok no, però t'hauria contestat Instagram. Doncs, quan tu prems Instagram, el que et fa aquesta eina és aturar-t'ho 10 segons.
1: Tu atures
6: 10 segons i et dona temps per, entre altres coses, proposar-te coses, com exercicis de respiració, o que, com a alternativa, et plantegis la possibilitat d'escoltar un audiollibre.
1: M'encanta!
5: Ah, és a dir, molt xulo!
1: És a dir, alerta que tornes una altra vegada
6: que estàs
1: a una de les teves addiccions del mòbil.
6: Què tal si escoltes un audiollibre o fas uns exercicis de respiració?
1: L'altra cosa és que li fotem cas després al que ens digui el mòbil.
6: Em sembla que no.
1: Gràcies, Àlex. Va, fins ara. Adéu. Transmissió conjunta com cada dia també a través de DICAT. Bon dia als que ens escolteu a través de les freqüències DICAT i també a aquestes hores del matí. Volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè el 2025 es va registrar un increment d'un 71% en el consum de continguts en català a les xarxes socials. És la conclusió d'un estudi d'Accent Obert i La Fera, que apunta que la principal causa és l'augment d'activitat de perfils ja existents. Potser al final serà possible ser usuari d'Instagram, TikTok i YouTube sense necessitat de canviar de llengua.
1: Bones notícies per començar el matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. I aquestes hores també, Marta, volem saber de què parlarem poc.
5: Doncs que Messi es veu que no pare de comprar coses a Catalunya.
7: Solo quería presentarme, saludarlo, que usted sepa que acá estamos para crecer, para ayudarlo en todo lo que nos haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto.
5: L'últim que sabíem és que es va comprar el club de futbol del Cornellà i ara es veu que l'última adquisició ha sigut les galeries Wagner per 11 milions i mig.
1: Quatre grunetes, per
5: res,
1: Leo Messi, això.
5: No és res. Són unes oficines que estan aquí just al costat de la ràdio, de fet a la plaça de Wagner, aquí al Turó Parc. Portaven i hem passat moltíssimes vegades per davant quan anem a comprar cafè. Portaven 33 anys abandonades i ara doncs l'argentí ha decidit rescatar-les.
8: Què mira, bobo?
5: No és la primera vegada que Messi inverteix al mercat d'oficines de la ciutat. De fet, l'exfutbolista del Barça també va explotar fa uns anys unes altres oficines, en aquest cas que estaven ubicades a l'antiga Esquerra de l'Eixample, que això és molt a prop de l'Hospital Clínic.
9: Vica el Barça i vica Catalunya!
1: Ah, escolta'm, és que al final l'hauran de fer president de la Generalitat.
5: Alcalde. Al ritme que va.
1: O alcalde de la
5: alcalde
1: ciutat.
5: Alcalde de Barcelona, com a mínim.
1: Multipropietari.
5: Ah, que aprengui una mica català. I ja ho tindríem tot.
1: Doncs mira, bona reflexió,
5: sí.
1: Marta.
5: Molt bé.
1: Bones notícies, per cert, per engegar el matí, Lara, i amb bones dades, sobretot.
10: Doncs sí, és que Espanya ha desbancat a Malta i se situa per primera vegada a la història com a millor país d'Europa en drets LGTBI. La nova direcció de Map Arcoiris, que és la major organització internacional LGTB, destaca la lluita decidida, diuen, del govern central contra els intents de l'extrema dreta de posar en risc la legislació. En un comunicat, l'entitat assegura que la valentia política continua sent la resposta més eficaç per combatre les agressions contra el col·lectiu.
1: Doncs mira, bones noticietes, perquè tal com està el panorama últimament i amb el 2026 que portem, sempre intentem que aquest primer cafè vingui carregat amb algunes bones notícies i amb Bot Serra, que mai sabem en el seu metavers particular de què ens parlarà. Anem a escoltar. Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
11: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida a les fotografies i vídeos de record. Els formats VHS o Super 8 han quedat obsolets, però hi ha maneres de recuperar el material antic. El Diari de Girona ha parlat amb els impulsors de Galeria 35, un negoci de revelatge de fotografies i digitalització de cintes que compleix 50 anys. Tenen platós per fer sessions fotogràfiques, ofereixen serveis de reportatges a l'exterior i, naturalment, també imprimeixen fotos digitals.
12: En un any calculem que la gent, els més importants són entre unes 100, 150, 200 fotos màxim, que són vacances, celebracions, events, activitats. No hem de tenir moltes i moltes imatges de tot, vull dir, amb una petita selecció de cada cosa perquè puguem recordar és suficient.
11: Van néixer a Banyoles i avui també tenen botigues a Girona, Figueres i Vic. Per molts anys.
1: Recuperar VHS, entre d'altres. Jo tinc uns quants VHS a casa que si els hagués de passar digital crec que m'espantaria. De les primeres feines, de...
5: Que mona!
1: Quina
5: gràcia!
1: La meva adolescència...
5: Oh, i passa'l, sisplau.
1: I tant, ara mateix. Posarem aquí l'estudi amb un DVD mentre anem fent els matiners.
5: Ai, doncs mira, a vegades...
1: Amb loop, coses de la meva vida.
5: Vull dir, per veure anuncis, et veiem a tu.
1: Molt bé. M'ho pensaré. Però està bé que hi hagi botigues com aquesta que recuperin alguns formats d'imatge, en aquest cas com el VHS, que ja no acostumem a utilitzar. Moment a aquestes hores del matí per desplegar la nostra revista del cor i saber com batega el cor aquest matí, l'Anna.
10: Batega en Manolo García, que ha reaparegut després de l'aparatosa caiguda que va tenir aquest cap de setmana en ple concert amb l'último de la fila, ha explicat que està bé, que no es va fer molt mal i s'ha mostrat indignat per la volada que ha tingut tot plegat a les xarxes.
13: me parece feo porque, no sé, yo, no sé, soy fan de Paul McCartney, por decir. Y a mí me dicen, veo, oye, Paul ha tenido, Paul McCartney, y a mí me entra congoja, me entra una angustia. Es muy feo que por dinero, porque lo hacen por dinero, para monetizar, como se dice, una palabra horrible también, para que la gente clique, miles y miles de personas, por morro, por curiosidad, o por preocupación, oye, pues, este muchacho a mí me cae bien, ¿qué le ha pasado, tal? Y meter el miedo, meter la congoja, meter la angustia en la gente, es punible, o sea, tendría que ser denunciable. I los gobiernos tendrían que hacer algo al respecto.
1: Empipadíssim i amb tota la raó del món, Manolo García, amb aquestes imatges que també es van fer virals d'aquesta tirada en platja, que per uns moments vaig pensar, està fent un Joan Dausà.
5: Ara, ara, totalment. És que ho anava a dir, totalment.
1: Podríem fer tertúlia.
5: Podríem quedar en un cafè.
1: Que es tiren en platja als escenaris. I el Cor Alerta ja no batega. Oi. Entre Max Iglesias i Estefany Cayo.
5: Tots dos van coincidir al rodatge, eh? Recordem de la pel·lícula Hasta que nos volvamos a encontrar, es van enamorar, però ara Max Iglesias ja se'l relaciona amb l'actriu Aitana Sánchez-Gijón i Estefany Cayo ara està sortint amb Alejandro Sanz.
1: Tot queda a casa, tu, escolta. Sí. El que ve segur l'agafa l'altre, saps?
5: Exacte. Vinga, este patí, vinga.
1: Exacte.
5: Així. Bueno, s'ha d'anar combinant-ho. Els dos han refet, evidentment, la seva vida sentimental i quan li han preguntat a Cayo si podria viure sense amor, ella contesta això.
14: No, jamás.
5: No, jamás. I quan li pregunten com té el cor, atents al que diu.
14: Pleno en esta partida.
1: Com que ha dit?
5: Se n'enriu ella mateixa. Torna, a veure, podem tornar a posar?
1: És que no ho sento, a veure.
14: Pleno y no está partido.
5: Pleno y no está partido.
1: Ah!
5: Allí.
1: Ah.
5: Fem picadeta d'ullet.
1: A quina cançó?
5: A corazón.
1: A corazón partido. És que m'encanta, perquè és que...
5: Se n'enriu ella mateixa, m'agrada molt el vídeo.
1: Saps aquella gent que fa connexions entre les persones, els actors i actrius i cantants? Escolta'm, podries fotre allà un mapa d'aquest va estar amb aquest, perquè va deixar-la amb aquesta i aquest va agafar l'altre i tomba que gira, que tot queda molt recollidet.
5: Tomba que gira.
1: Exacte, en 9 minuts pràcticament arribem a 5:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Pérez Cruz va cantar-nos en directe Mar d'Anna Catalina, un dels temes del seu últim disc.
15: Hi ha unes escales que pugen al cel i un sol...

0: M'estic imaginant molta gent ara que s'està despertant, que ha posat la ràdio i, escolta'm, amb aquesta cançó és impossible que no comencis bé al matí, Marta.
1: I tant. Bon humor i bon relló. Sempre.
0: Ella com ho ven.
1: Un dia com avui, un 13 de maig del 1967, The Supremes aconseguia col·locar aquest tema de Happening al seu desè senzill, el número 1 de la llista dels Estats Units, amb aquest tema. Un tema, per cert, que també forma part de la pel·lícula del 1967 que porta el mateix nom. Va ser, de fet, l'últim tema sota el nom de la banda de Supremes, ja que el grup després va canviar el seu nom amb Diana Ross and The Supremes abans del següent llançament.

0: I amb aquesta música, com sempre, us saludem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Ara, per això, passem de suprems a connectar-nos amb els astres. Per favor, agafem-nos de les mans. Provoquem energia positiva perquè hem de saber precisament quin dia ens espera astrològicament parlant, i ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Molt bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dimecres 13 de maig la lluna entra a Àries, i quan la lluna passa per aquest signe, alguna cosa dins nostra es desperta. Hi ha més ganes de moure'ns, d'actuar, de començar, de fer el primer pas. Però compte, valentia no vol dir anar a la guerra per qualsevol cosa. Avui pot haver-hi impuls, però també convé triar bé on posem l'energia. No totes les batalles mereixen la nostra força. Així que mou-te, atreveix-te, però no et deixis arrossegar per la irreflexió. Que tingueu molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do els missatgets últimament intensos que ens envia Astrocat.cat, eh?
2: És que ho saben tot.
0: Ho saben tot i més. Per tant, estigueu alerta als astres, i sobretot el que ens expliquen cada dia en Sergi i la Cristina. I alerta, agafa aire l'ara, perquè tenim uns quants personatges que avui...
2: Clar, ahir no hi havia ningú. Avui hi ha molta gent.
0: Ahir hi havia el Frenkie de Jong i ja està.
2: I ja està.
0: Però avui...
2: Bueno, avui hi ha un reguitzell de persones.
0: Sí, exacte, i segons Lara García, només una persona hi celebrava.
2: Ahir només, va ser una persona. Si hi ha algú que truqui, van trucar? No.
0: Potser perquè estaven adormits, també t'ho dic al matí. Però avui és una cosa que no es pot aguantar.
2: Comencem felicitant l'actor Ferran Renyer, perquè avui en fa 76. Un altre actor català, en aquest cas Jordi Sánchez, que avui farà 62 espelmes. I encara un actor més, aquest una mica més internacional. Us parlem de Robert Pattinson, que celebrarà que avui en fa 40. I del món de la interpretació, el de la música. Felicitem Stevie Wonder, que arriba als 76 anys. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'exfutbolista Yaya Touré, que va néixer el 1983 i fa 43 anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: A veure, hem de recordar que això ho escric jo i que només et vaig posar l'any.
2: Sí.
0: I la Lara aquí ha fet un càlcul matemàtic ràpid en directe perquè això quedés bé
2: perquè
0: no hi hagués cap problema. Que l'exfutbolista Yaya Touré, que avui fa 1983.
2: És un vampir.
0: És que són les coses a vegades de picar... La...
2: No passa res.
0: Però escolta, molt ben salvat això, Lara. Et dedico aquesta cançó de Jennifer López.
2: Gràcies.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11, parlarem de Tornar enrere, el nou documental sobre Sopa de Cabra. A la tarda, ens preguntem què se n'ha fet de Carmele Marchante amb Abraham Oriols. I també rebrem una nova masterclass d'història d'Enric Alpena. Al Catalunya Nit conversarem amb el cantant Ivan Ferreiro abans del seu concert demà al Sant Jordi Club.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 13 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment també de repassar els titulars d'aquesta primera hora del matí. Avui recordem nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat. Compte perquè també es preveuen, però, talls de carreteres. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin demà a la taula sectorial. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació diu que no ho veu realista. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la consellera Esther Niubó.
2: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: La vaga d'ahir a tot el sector educatiu va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el govern.
0: I avui pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Com a rerefons, la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
1: Una polèmica que s'està fent una mica més gran després que la consellera d'Educació admetés que no en sabia res. Tots dos donaran explicacions als diputats. Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia perquè creu que s'han vulnerat drets fonamentals.
4: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Donald Trump té un problema greu derivat de la guerra a l'Iran, la inflació.
1: Els preus s'han disparat un 3,8%, sobretot per l'encariment dels carburants i l'energia. Aquesta és la taxa més alta dels últims 3 anys. Però Trump mira de restar importància i anuncia que aviat es girarà la truita.
5: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir un arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Trump, per cert, ja viatja cap a la Xina.
1: Ho fa a bord de l'Air Force One i acompanyat, entre d'altres, d'Elon Musk i el propietari d'NVIDIA, empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social, la seva xarxa social. Ha penjat una imatge on situa Venezuela com el 51è estat dels Estats Units.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus.
1: La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. Podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la PCR.
0: La fiscalia ha acusat la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya.
1: Sí, el fiscal Fernando Bermejo els acusa de corrupció i de frau fiscal. Assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger.
6: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: En l'informe final, el fiscal remarca que estafa la hisenda pública és estafa la societat.
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Cannes.
1: El certamen, el més prestigiós del món, va arrencar ahir amb una comèdia romàntica francesa i l'entrega de la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el cineasta que hi ha al darrere de la saga del Senyor dels Anells.
0: I déu-n'hi-do la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
1: Entre d'altres coses, va parlar del cas Negreira i el Barça ja ha comunicat que estudia en prendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino ha avisat que prepararà un dossier de 500 pàgines que diu que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
1: Florentino Pérez va anunciar la convocatòria d'eleccions i va acusar la premsa d'orquestrar una campanya contra ell.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Doncs avui seguim parlant d'aquesta roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez en totes les portades de la premsa general, també esportiva. Comencem pel diari ABC. Blanc principal de les crítiques del president del Real Madrid. És l'únic tema que du en portada. Fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina. Assenyalen amb el dit i titular Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac catàleg desaforat a ABC, també en portada referència a l'editorial titulat Respectar el Real Madrid des de dins.
9: A La Vanguardia titulen Florentino desfermat. L'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa, i a la premsa de Madrid El País també fa un titular descriptiu de la roda de premsa d'ahir. Titula Florentino explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Ho acompanya, per cert, d'una foto del president blanc tapant-se les orelles. I El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant.
8: Més premsa, l'esportiva de Madrid les porta les paraules de Florentino, m'han de fer fora a trets, a la seva portada, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert.
9: Florentino a banda, altres temes de portada. El periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb una plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulant.
0: I alerta, perquè els articles d'opinió i els editorials, o sorpresa, avui tenen un nom propi, evidentment el de Florentino Pérez.
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com El Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
8: L'ABC el titula Respectar el Real Madrid des de dins, i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
9: L'ABC diu que, encara que Florentino Pérez hagi deixat de pagar la subscripció al seu diari, ells seguiran explicant el que passi al club, que és estimat pel propi diari i també pels seus lectors.
8: El Mundo titula l'editorial La desconcertant exhibició de Florentino Pérez, i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
9: El diari considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva pròpia debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
8: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
9: Tronchoni diu que el president del Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
8: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallás, descriu Florentino com una persona vulnerable.
9: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i també la supèrbia.
8: A El Periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què es permet això.
9: Qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que els seus aliats dins del club, els de Florentino, així com la seva dona i els seus fills, li haurien d'haver impedit que mostrés d'aquesta manera, doncs aquesta manera descontrolada i fora de si.
8: I la retitula l'editorial La fugida endavant de Florentino Pérez.
9: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició.
0: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Moment de repassar la premsa digital. El Poble, amb més oliveres mil·lenàries.
10: El tenim a prop.
0: Ah, no m'ho diguis.
10: Sí, Ulldecona.
0: Mira.
10: A prop.
0: Sí.
10: Ulldecona,
0: el
10: Montsià.
0: El país també és petitó, eh?
10: Sí.
0: Dues, tres horetes el tens fet.
10: Sí, menys i tot. Ulldecona, el Montsià. Un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, sobretot. Ho recull la BC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
0: Déu-n'hi-do. L'any 314, eh?
10: Sí.
0: Les
10: sí,
0: ha passat sí. Tots colors, eh?
10: Pots ben dir.
0: Un llibre obert per explicar-nos històries. Els gelats que s'estan fent famosos.
10: Doncs els de la Rua del Barça, els que es van menjar Lewandowski i Schenske a la Rua. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, això ho posava a la bossa, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua va passar pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els hi podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell de vols un gelat. Diu que Schenske les va veure, va demanar la bossa i encara no s'ho creuen.
0: Ara estava recordant que hi han hagut ja dues campanyes indirectes de dues marques que els hi ha anat molt bé. Els gelats i, recordem, Nutella amb els astronautes.
10: Cert.
0: Aquest any, de moment, tenim dues marques que ja han fet una mica l'agost.
10: Sí, sí.
0: Qui torna, per cert, a tenir quiosc?
10: Doncs Taradell. Llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense quiosc, l'obrirà ara l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí llarg de burocràcia i de negociacions amb els antics propietaris. Ho presenten com un servei essencial per al municipi, i és que des que va tancar l'anterior, els subscriptors de premsa del poble havien d'anar al poble del costat a buscar el diari.
0: Si sou de parcs d'atraccions, preneu nota.
10: T'agrada?
0: M'encanta.
10: Doncs vinga, tens el top 10, te n'explico uns quants.
0: Va.
10: El Traveler's Choice Awards de TripAdvisor acaba de publicar una llista dels millors de tot el planeta basant-se en quines destinacions han rebut el major nombre de ressenyes excel·lents. Al capdamunt del rànquing, per sobre fins i tot de parcs aquàtics, de tot, se situa Futuroscope, a França. En segon lloc, Beto Carrero World, al Brasil.
0: Val.
10: Després, una mica més lluny, Waterbomb, a Bali, a Indonèsia. Més a prop, número 4, Disneyland.
0: Sí.
10: després ja...
11: M'estàs enviant molt lluny, eh? Jo pensava que diries Catalunya en miniatura.
10: Home, parcs d'atraccions. A veure, t'he de dir que PortAventura no hi apareix.
11: Clar, és que no ho entenc.
10: El més a prop que tens és això, Futuroscope i Disney. I a l'estat espanyol sí que n'hi ha un, és a Tenerife,
11: sí,
10: el Siam Park, que també està considerat el parc aquàtic millor del món.
11: Doncs res, noi, haurem de fer una ruta per aquests parcs repartits per tot el món.
10: Ah, així fem turisme.
11: Gràcies. Marc, bé, quin temps tenim per avui?
8: Va, de moment un matí més fresc, amb sol, també amb boires matinals a l'interior i més núvols també al nord-est. I a la tarda, atenció, ruixats a la meitat nord del país, localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura màxima d'avui també serà una mica més baixa.
0: Pràcticament amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals. I alerta, perquè avui comencem amb la bona notícia de... En aquest cas, bona notícia per Joan Manuel Serrat.
12: Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: Pot haver-hi una millor cançó, per favor, que aquesta?
13: M'agrada molt...
0: Ens fotrem a plorar millor aquí a l'estudi.
13: Sentir-la. Sí, sí, viure-la, la podríem deixar. Viure-la.
0: Caminar per la platja amb un pareo. amb la caiguda del sol.
13: Amb un pareo. Feia moltes que no sentia la paraula pareo.
11: Que no es deu dir pareo.
13: No es deu dir. Ara li preguntarem a la Marta.
11: I la Marta, que ens rectifiqui això que acabem de dir.
13: Sí.
11: Què passa amb Joan Manuel Serrat? Va.
13: Doncs que l'Acadèmia de la Música ha anunciat que concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català. Per tant, una gran i una molt bona notícia. Serrat, per cert, recollirà aquest premi el proper dia 26 de maig, que es farà una gala a Madrid.
0: I més coses també per avui mateix.
13: Sí, algunes previsions. Avui, per exemple, a 8:45 del vespre a la sala Luz de Gas de Barcelona, que aquests dies, evidentment, ha sigut notícia amb Jan Laporta per allà dins, doncs en aquest cas acollirà una gala única que serà un homenatge que es farà aquest vespre pels 25 anys de la mort del còmic i humorista Eugenio. I també, en aquest cas, avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapezi. La inauguració es farà al Centre d'Art Calmassó.
0: I com cada dia ens agrada bellugar el dial cap amunt i cap avall, a veure què és el que ens ha preparat avui en Jan Soteres i quin moment radiofònic ens recorda. Jan, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Avui que passaran pel matí de Catalunya Ràdio Gerard Quintana i Josep Tió, del Sopa de Cabra, movem el dial al 1995, quan el programa Al cap dels anys, de Catalunya Ràdio, la cantant Guillermina Mota conversava amb Quintana, quan feia menys de 10 anys de la formació de la banda. Durant l'entrevista va confessar-li el seu somni de fer un muntatge teatral.
15: Ara ja ho puc dir, aquesta nit amb Gerard Quintana, que és, com tothom sap, el cantant i lletrista del grup de rock Sopa de Cabra. Eh?
16: Sí, sí. Sóc unes quantes coses més, però no exerceixo.
15: No, aquesta és ara mateix m'interessa, doncs. A veure, què més? Home, però esclar, jo dic l'oficial.
16: Clar, clar, clar.
15: Però potser hi ha alguna altra cosa oficial que jo no sé.
16: Sí, bé, i no sé, com que els somnis penso que sempre es poden fer realitat en qualsevol moment, sí. Hi ha coses que me les guardo a dintre, no? Ara mateix, avui venint cap aquí, està pensant la quantitat de projectes que tinc allà, al calaix, per dir-ho, sí, d'alguna manera, sí. I que si vaig deixant passar el temps es quedaran això en projectes, no? I que clar, he de començar a enllestir-los com... No sé, m'agradaria escriure alguna cosa. Tinc un parell d'idees per fer un tipus de muntatge teatral que fa 2 o 3 anys que li dono voltes. I algun dia em destaparé amb tot això.
0: Era meravella tornar a recuperar moments com aquest, protagonitzat per la sempre estimada Guillermina Mota i un Gerard Quintana, amb una veu, Maiol Roger, bastant més jove.
17: Sí, que sempre tenim aquell dubte de on hi ha la veu jove i on hi ha el canvi de filtre de la ràdio, no? Perquè a vegades també ens ha passat també gent que a priori per edat hauria de tenir una veu similar,
0: sí,
17: que cert, també se la sent així més jove.
0: Els moments, els grans moments d'aquesta emissora. I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de França, perquè evidentment allà també falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí. Guillem Soler, bon dia.
18: Bon dia, matiners. Ahir va arrencar una nova edició del Festival Internacional de Cinema de Cannes, que és un dels més prestigiosos del món i que aquest any compta amb molta presència catalana.
19: És una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos,
18: Com ara el ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i opta a la Palma d'Or. El festival és un dels més longeus del món, ja que se celebra des del 1946 i cada any situa la ciutat francesa en l'epicentre del cinema internacional.
20: El cinema, on diu, oh no, ça peut pas changer le monde. Ben, moi, je crois que ça peut un petit peu changer le monde quand même. J'y crois.
18: Després de la Segona Guerra Mundial, només hi ha hagut dos anys en què no s'ha celebrat. El 1968, per unes fortes protestes a tota França, i el 2020, per la Covid. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Canes, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí un quart d'hora engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I avui què ens heu preparat, Maiol?
17: Doncs mira, amb un ull posat a les mobilitzacions d'educació, que recordem que avui són el Penedès i el Baix Llobregat i que també poden provocar mobilitzacions de trànsit, més enllà de tot el que passa a les escoles. Però molt atents, òbviament, avui a totes les reaccions a la roda de premsa esperpèntica ahir de Florentino sí. Pérez. Farem Àgora Esportiva Especial amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló, en la que afegirem Alfredo Relaño, un dels atacats ahir, va dir, va parlar de Los Relaño Boys. Parlarem amb periodistes de l'ABC, també parlarem amb Fonsi Loaiza, un dels periodistes que més ha disseminat Florentino en els últims anys, i repassarem els millors moments d'una roda de premsa per la història. Després tindrem el director de la Fundació DAM, ara que la fàbrica de cervesa celebra els 150 anys.
0: I nosaltres qui serem?
17: Sí, exacte. I però no per això l'entrevistem. Vull dir, l'entrevistem perquè és interessant saber com funciona.
0: Però és que la senyora... No, deixo clar.
17: No l'entrevistem perquè fa una festa, l'entrevistem. Que la festa és diumenge i, per tant, això va bé, sinó perquè és una de les empreses més importants del país.
0: Sí, està bé que ho puntualitzis.
17: I fa 150 anys. Després tenim secció de telesèries amb Mariola Covells, Adrià Porres i Marc Garriga des de Cans. I a les 11, Sopa de Cabra, veurem amb quina veu, amb Gerard Quintana, Josep Tió i Jordi Call, el director del documental, que per això els tenim aquí.
0: Doncs vinga, d'aquí reengega el matí de Catalunya Ràdio. I és un dels moments més esperats per l'audiència d'aquest programa, també per les nostres participants. Number one, Marta Viana, Lara García. Arriba el moment de la dada, Maiol.
17: Feia 13 anys que Florentino no donava una roda de premsa.
0: Ja hi som.
17: I, òbviament, ja una dada sobre Florentino Pérez.
0: Jo sóc de Florentino.
17: I en concret, a quantes eleccions s'ha presentat el president del Real Madrid?
0: Jo diria que poques.
21: Quants anys fa?
17: Va tenir una primera etapa de 6 anys.
0: Val.
17: I ara n'hi ha una segona ininterrompuda des del 2009.
0: 6?
21: Carai.
0: 6, jo dic 6. Jo i la Sara Llobet. La Sara Llobet i jo diem 6. Va, m'estimades.
21: 5.
17: 8. Florentino Pérez s'ha presentat a 8 eleccions.
21: Oh! Juro que no ho sabia.
17: Moment. 8 eleccions com a president del Madrid i unes com a candidat al Congrés dels Diputats en quarta posició. Atenció. De les eleccions del Madrid n'ha perdut unes, que ahir deia a la roda de premsa van votar fins i tot els morts. N'ha guanyat dues i en les 5 restants no ha tingut rival. Des del 2009 ningú s'ha enfrontat a Florentino Pérez.
0: El poder.
17: La que falta. Us recordo que l'any 1986 Convergència i Unió es va presentar a les eleccions a tot Espanya amb la marca del Partit Reformista Democràtic. El número 4 a Madrid era Florentino Pérez, número 4 a la llista. Quants vots va obtenir? Oh, que bé que et
21: sembla. Sí, que bé, que clavat.
0: És que sembla que estiguin fent un màster d'història futbolística.
17: 36.709 vots a Madrid.
0: Veus, ja ho deia.
17: Per tenir una referència, el PSOE va obtenir 1 milió de vots. El Partit Reformista Democràtic no va obtenir representació a Espanya, només Convergència a Catalunya amb Miquel Roca.
0: Molt ben reblat això, Maiol.
21: Quin interessant, això.
0: Sí, molt bé. Sempre prenem cosetes. Sí. Està molt bé. D'aquí uns moments parlem amb els oients que ja ens esteu trucant al 932-07474 i que us desperteu cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio.
22: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després.
2: després d'haver-nos llevat.
22: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
4: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
3: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
23: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
23: Amb Òscar Fernández.
22: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
23: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
22: Els matiners som un programa per emmarcar.
7: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics... I en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
26: Tu,
7: mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
11: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
7: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí, o sí, oh. Escolta, molt de matí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony i escolta, endavant, tu.
22: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
11: El cert és que cada dia tenim oients més desperts i més trempats.
26: Més trempats.
11: 9-3-2-0-7-4-7-4, a la recta final dels matiners. Com sempre, tenim ganes de saber què feu desperts o despertes a aquestes hores. Lara, no ploris, perquè avui tenim un oient de Terrassa que ens ha trucat.
26: Ah, estic tan contenta.
11: Vas fer una crida.
26: Vaig fer una crida. Vaig dir que em feia mal que la gent de Terrassa no truqués als matiners i ens han fet cas.
11: Doncs mira, de cop i volta diu... Si la Lara està trista, tens aquí la Montse de Terrassa... que et truca. Vols saludar-la tu?
26: Home, i tant.
11: Vinga, va, de terrassenca a terrassenca.
26: Montse!
27: Home, bon dia!
26: Molt bon dia!
27: I tant, avui m'he llevat bé. Això és super.
26: Oi, que
27: estic
26: bé.
27: Estic gimnàs, gimnàstica, ja.
26: Veus? A molt bé, gent optimista, Terrassa.
27: Sí, i tant.
11: Montse, però... a veure una cosa. A quina hora t'has despertat avui?
27: A la vostra, a les 5:10, concretament, sense despertador. Perquè ja soc veterana, podia ser les vostres mares, quasi bé. I el cos ja m'ho demana. Jo de sempre he sigut matinera.
11: És
27: tant
11: a dir...
27: per estudiar com per anar a treballar.
11: Avui t'has despertat i has dit, ximpum patapum, a les 5:10 del matí, i ens hem posat a fer esport a les 5:10?
27: A les 5:10 he escoltat la d'allò, he anat al lavabo, em prema l'aigua amb la llimoneta, dues gotes de llimona, la pastilleta, i a fer gimnàstica, que la tinc pautada dues o tres vegades al dia, però abans m'haig de posar unes mitges d'aquestes ortopèdiques que les porto de peus fins a la cadera, perquè tinc un, bueno, un problema de cames i és la pauta, és el meu, la meva teràpia, posar-me les mitges, fer gimnàstica, si puc dues o tres vegades al dia, o bé caminar, moure'm, eh?
11: Molt bé, però això, Montse, entenc que no vas allà amb les peses de 40 quilos i amunt i avall, no? Vull dir que són exercicis suaus.
27: Sí, pautats per mi personalment, sí, estan adaptats per mi i pesos no puc gaire, no.
11: Perquè dic ara aquí...
27: Jo camino molt, avui toca mercat a Terrassa, els dimecres tenim mercat setmanal.
26: Correcte.
27: I aniré a peu.
11: Doncs escolta'm, i Montse, també... digue'm.
27: No, que sabeu que faig també, que és una cosa molt terrassenca.
11: Ah.
27: I soc voluntària. Com es diu, els envasos de l'Estrella d'Am, com es diu això, de la cervesa...
26: Les ampolles o les llaunes?
27: Les llaunes, exacte. Les deixen aquests que van a les santes o matiners, que encara no han anat a dormir, les deixen als quartos de reixa, que encara en queden.
11: Molt bé.
27: Aquestes finestres... I també per terra. Molt bé. Jo soc voluntària, agafo una bosseta cada dia, inclús al voltant de casa.
11: Veus?
26: Molt bé, mira.
27: Els escombraires.
11: Molt bé.
26: No sabia pas.
11: Doncs escolta, Montse, celebro aquesta vitalitat. Gràcies per trucar-nos aquest matí, per despertar-te amb els matiners de Catalunya Ràdio.
27: Avui feliciteu les Fàtimes, que t'arrastren
11: a Garanquella. I tant, avui és Santa Fàtima, sí senyor. Un petonet, Montse. Sí.
27: Felicitats pel programa i a tot l'equip.
11: Gràcies.
26: Adéu.
11: I de la Montse de Terrassa marxem cap a Girona per saludar en Joan. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
11: Com està, Joan?
1: Bé, molt bé. La veritat és que molt bé.
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: Perdona?
11: Tu també fent esport com la Montse o no?
1: No. Jo ja estic treballant.
11: I de què treballes tu, Joan?
1: Tinc una parada al Mercat del Lleó de Girona.
11: Home, que bé. I de què és aquesta parada, Joan?
1: És una parada de cafès, tés, xocolates, dolços...
26: Ui, perfecte per començar el dia.
1: Sí, exactament, per començar el dia i per acabar-lo, de fet. I llavors jo també podem fer cafè i aleshores vinc a primera hora. De fet, no està obert al públic encara, però els paradistes ja hi són des de les 5, un quart de 6... i procuro venir, això, 5:45, més o menys, per poder, bueno, perquè sempre agraeixen arribar a la feina a aquesta hora i poder fer un cafè teu.
11: Joan, què consumeix més, la gent, cafè o te?
1: Cafè, bastant més cafè que te, que passa que en els últims anys hi ha hagut una progressió, diguem, podem parlar, potser no ho sé, tampoc no ho sé amb exactitud, però si abans fa 10 anys era 90-10, ara és 70-30, potser.
26: S'ha posat de moda el te, no?
1: Sí, va lligat a aquesta vida més saludable, o que la gent pretén que sigui més saludable, i s'ha posat una mica més de moda, i llavors això és una reacció bastant en cadena. Si tu vas a casa amics o vas a casa algú i pren un te i el trobes bo, bueno, te l'ofereix, després, bueno, es va incrementant, diguem, la gent que en fa. Però doncs, que segueixin bastant majoritari el cafè.
11: Joan, farem una cosa, et vindrem a veure un dia aquí al Mercat del Lleó de Girona, que sempre... Anar a treure el cafè a Girona sempre està bé.
1: Sí, a més ara aquesta setmaneta, aquest temps de flors...
11: Temps de flors, i tant.
1: I la gent s'atabala una mica perquè hi han cues a tot arreu, però i aquesta és una ciutat de caminar-la tranquil·lament, sí. Però és bonic de veure, sí.
11: Doncs escolta'm, gràcies també per passar pels matiners, Joan, també una abraçada i que vagi molt bé la jornada.
1: Només faltaria, igualment a vosaltres.
11: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu, bon dia.
11: Doncs vinga, ens encanta que aneu marcant el 9-3-2-0-7-4-7-4, que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. Nosaltres, clar, hem de fer un programa de ràdio cada dia, per tant la gent ja ho sap. I el cordomí, que sempre el fem despertar una mica més d'hora de l'habitual, també. Eloi, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
11: Com ho portes tu, això de matinar, Eloi?
2: Bé, prou bé. A mi no em molesta, matinar.
11: No, eh?
2: No, la veritat és que no, em sento prou bé. Ahir sí que és veritat que em vaig despertar, em veu despertar una mica més d'hora.
11: Ah, sí?
2: Vaig estar una mica trasbalsat, és a dir, matina, tant com ho feu vosaltres, encara necessito una mica més de recorregut.
11: Vas haver de fer migdiada? Et van deixar fer migdiada o no, per això?
2: Ho vaig fer, sí, abans d'anar a buscar el nano al col·le sempre faig 20 minutets, 10 minutets.
11: Ah, és que dic, el tema de la migdiada...
26: La migdiada, no? És molt traïdora.
11: Sí, és molt traïdora si se't descontrola.
2: Però em va molt bé, em va molt bé. De fet, ho necessito per afrontar amb garanties la tarda, si no és un desastre.
11: Però que te'n vas a dormir molt tard.
2: No, me'n vaig a dormir amb el nen, també, cap al 9:45, com a molt.
11: Molt bé. Escolta, m'has acabat ja la gran cita?
2: Sí, tots els capítols.
11: I què?
2: De fet, per això aquests dies he dormit una mica menys, també.
11: Ah, ja t'ho vaig dir que t'enganxaries.
2: M'ha agradat molt i m'ha agradat sobretot la manera i el respecte a com s'ha tractat tot el tema de l'amor. És a dir, és una classe magistral de...
26: Totalment.
2: D'això, de l'amor avui en dia, com sí, es percep i com es tracta entre la gent jove. I m'ha agradat molt.
11: Tens
2: vull
11: tota
2: pensar
11: la
2: que la gent jove tracta l'amor d'aquesta manera, com hem vist a la tele.
11: Doncs escolta'm, deixa que abans acomiadi la Lara García i la Marta Viana. Gràcies, noies, i tornem demà.
26: Adeu,
11: que vagi molt
26: demà.
11: Bé.
26: Adeu.
11: I em quedo amb tu, perquè escolta'm, déu-n'hi-do, la tarda que vam tenir ahir ja ens vas alertar que a partir del migdia hi hauria canvis, i avui crec que si fa no fa, Eloi.
2: Sí, però menys, clarament. Va. Menys tempestes. Sí. És veritat que avui hi ha llocs que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix també tenim molts bancs de boira, els llocs sobretot on ahir va ploure, boira, núvols baixos. Com que queda molta humitat, doncs durant la nit es formen tots aquests núvols i després, a mesura que vagi sortint el sol, s'aixecarà una miqueta. A la meitat sud de Catalunya avui farà una mica de vent i això farà doncs que els núvols vagin marxant ràpid. I en canvi, a la meitat nord i sobretot a les comarques de l'interior de Girona, la Catalunya central i el Prepirineu, és on avui podem tornar tenir tempestes, ruixats, poden arribar a la Costa Brava però ja més desgastats, i a la resta, difícilment. I avui temperatura, això, 24-25 al sud, menys de 20 a la meitat nord, així que encara quedarem...
11: Ai, no, de veritat, espero que hi hagi remuntada de temperatura, perquè jo el mes de maig ja estic enfocat en samarreta, màniga curta, pantalonets... Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia? I empatitzo totalment amb tu, eh?
11: No, és que clar, ara ja...
2: La vida...
11: Ara ja comença a tocar bon temps, bon temps.
2: Doncs no, divendres baixarà la temperatura.
6: Doncs a mi m'agrada, el mes d'abril que va fer va ser espectacular,
11: sí.
6: I ara aquest mes de maig que ens posa una mica més refrescats està bé.
11: Semblem tres jubilades aquí, comentant el temps.
2: M'encanta. El maig cada dia un raig, això és el que toca.
11: Sí, sí, no,
6: sí,
11: tant,
6: senyor.
11: Cada dia, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, p I tant, sempre
6: no, però ja va bé, ja va bé.
11: Una abraçada, Eloi, fins demà.
6: Una ruixada que no t'esperes, saps?
11: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Ricard Ostrell. Demà hi tornem. Bon dia, matiners.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Maten una poma? No. No. Vas a buscar la merda més grossa,
1: clar,
0: que tinguis allà.
1: Clar, totalment, perquè és el moment d'oci que tot
0: I
1: està
0: tant,
1: permès.
0: I tant.
1: A més, quan el públic és aquest, no calen massa innovacions, perquè la gent el que vol és les llaminadures de tota la vida.
0: Ara,
1: és
0: ara.
1: A dir, la seva funció és la que recuperen quan eren infants. No cal dir que les empreses estan encantades d'aquest canvi de públic objectiu, perquè,
0: home,
1: clar, el poder adquisitiu d'un adult és molt més elevat que el d'un infant.
0: Abans anaves una Coca-Cola de pela, per favor.
1: Exacte. Però sí que és veritat que els adults, com deia en Roger, també són molt més conscients que no pas les criatures dels perills associats al consum de tant de sucre, i per això sí que és veritat que les empreses fan l'intent, almenys de paraula, de buscar la manera de treure el component aquest, doncs, de tant de sucre, tant de perjudicial per la salut, doncs, de tot el que estan venent. A veure si se'n surten.
2: A veure.

Corre, cuita, inicia aquesta lluita. Quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada més tòxic que el paper de plata, amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata. I els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe. Menjant un donut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres, quan serà un bon moment.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui, Laia, ens portes un conte sobre cosir.
2: Bueno, sobre cosir, és una...
1: Teixir.
2: Sí, teixir, per exemple. Sí, sí, podem dir que el tema del conte és aquest, però l'important és que és un conte d'una actriu que és la Maria Ballús, que ella és una component d'Engruna Teatre. Segur que coneixeu aquesta companyia teatre familiar, que en general ho peten bastant, vull dir que són molt bones, però ella... Li ha com sortit una vocació extra, que és aquesta idea com de cosir ella mateixa la roba que s'ha de posar, i ha fet aquest compte, cosir pels descosits. La trobareu a Instagram. Mira, de veritat, jo no sé si és que és una combinació única entre el fet de ser actriu i el fet de cosir, però us ho juro que et pixes amb aquesta tia. Mireu.
3: Hola, estimades. Això és la part 2 fent una faldilla, però com podeu comprovar, no estic a casa cosint. No estem fent cap faldilla. Estem de missió.
4: Però què ha passat per arribar fins aquí? Vaig patir un drama costurer.
3: No. Què foto ara?
4: I vaig pensar que abans de cagar-la més necessitava un comando organitzat.
1: Què li ha passat?
4: El Ferran i la Xènia.
3: La idea era anar a comprar...
2: Li falta un tros de tela.
1: Oh!

0: Que això m'ha passat per no tenir una estatueta de Santa Llúcia al cosidor.
1: Bueno, però han passat moltes coses.
2: Per cert, de fons s'ha posat la Maria, la cantant valenciana.
3: Sí, sí, és que els vídeos estan superben muntats, a més,
2: bueno, aquí i també dic, posem cançons de fons.
3: Aquí explica tota la que li ha... O sigui, que li faltava una cosa i se'n van a fer una ruta per Catalunya perquè demana als seus seguidors que li recomanin llocs on comprar no sé què, on trobar no sé què altre, i se'n van i els no els hi paren de passar coses. Però és que, de veritat, o sigui, de tot em fa una història. O sigui, que a mi em sembla fantàstica. Perquè, a part, realment cus. O sigui, tot allò que porta posat, Sucus, ella, fa des de cursos per fer calcetes d'aquestes de llançaria. És a dir, no estem parlant de fer-te, jo què sé, una ronyonera o una samarreta.
4: Una vora del pantaló.
3: O una vora del pantaló. No. O sigui, fa coses que fliparies. De fet, ja us dic, o sigui, a mi m'entusiasma... Jo no tinc especial sensibilitat ni per la tema de la cosidoria, ni habilitat
2: costura,
3: tampoc.
2: No? La costura.
3: Exacte, ni tinc tampoc les eines, però és que us ho juro que és un panxó de riure només de sentir-la. I a part que et veus com a capaç, perquè penses, mira, ho està fent així com qui no vol la cosa, segur que no és tan difícil. A més, em sembla que és com de Porreig o per allà, no sé, els vídeos són, a més, una fantasia. Mira, aquest es posa ella al sol, mira.
5: Sempre que surto a gravar aquí fora fa molta vergonya per si em veuen els veïns.
6: Avui portem la camisa Lorelai de 6 patents, que me l'acabo de fer, amb el teixit de Merchant & Mills, que ha quedat increïble. Els mitjons són de Bajalana, són increïbles, no us oblideu mai dels mitjons. I aquesta jaqueta és de ma mare quan era jove, em sap greu, no la podreu trobar. Ah, i el bolso és de Corea, d'una marca molt xula. Ah, jo m'havia deixat les ulleres de sol al lavabo. Oli...
3: Veus que no para d'explicar-te el que es deixa, el que no es deixa, si la jaqueta és de ser mare, perquè hi ha coses que poder... La veus com va comprar teixits i... A més, saps aquesta gent expressivíssima? A mi m'encanta, de veritat.
2: Has vist si en soc fan de la Maria, que ha tractat la cançó que sonava de fons i l'he posat de fons jo?
3: Molt bé,
2: això és l'Instagram, és el Roger fent play.
3: Molt bé, mireu, es diu Cosí pels descosits i té més de 10.000 seguidors, No sóc l'única que ha quedat captivada. A més, si tu vas al seu compte, Maria Ballús, que és com es diu ella, diu, sóc actriu i ara resulta que també em dedico a la costura.
4: A mi m'ha agradat el rotllo, d'aquesta noia, molt
3: bé. Us ho juro, és un rotllo maquíssim.
2: N'aprens o és tot actoral?
3: No, n'aprens molt.

0: Ja tenim aquí un any més. La nit dels museus serà aquest dissabte, el dia 16 de maig. I, a més, un centenar de museus i espais culturals que estaran oberts doncs, més tard de l'habitual. Podreu gaudir de moltes activitats. Alerta que heu de demanar, en alguns casos, reserva prèvia.
1: Sí, visites que poden incloure concerts en directe, com, per exemple, la que tindrà lloc al Museu de Tortosa el dissabte a les 10 de la nit, i celebraran la nit dels museus amb un concert d'aquest que hi sentim, en Xerim Arasté, a l'exposició permanent del Museu de la Ciutat. Avui, però, per fer bulli una mica l'olla, us hem confeccionat un rànquing que acaba d'aparèixer al motiu del Dia Internacional dels Museus per veure quins són els més visitats del món. És el nostre particular...
2: Top 5.
1: I en el número 5, el Met, el Museu Metropolità d'Art de Nova York, als Estats Units, compta amb una col·lecció de més de 2 milions d'obres d'art de tots els llocs del món, i el 2025 les van poder contemplar quasi 6 milions de visitants, ocupant el cinquè lloc. Al Met s'hi poden veure, entre d'altres, l'autorretrat de Van Gogh, el temple egipci de Dendur o una col·lecció de Monet. I heu estat al Met?
2: No.
0: Ah, jo vaig comprar, el sortim vaig comprar en Frankfurt a un dòlar. Jo pensava que era només de les pel·lis, però efectivament en venen, deuen ser de qualitat baixa.
2: Hosti. Segurament.
0: Sí, però vaja, que dintre vaig veure...
2: Amb una persona que tenia una paradeta sí, en ella mateixa, no?
0: Una persona sí. Amb rodes, en ella sí. Mateixa, sí. I sí, vaig veure el Monet, Van Gogh, i sobretot el petó de Klimt.
1: Oh, que guapo, això. Ah. En el número 4, el British Museum, el Museu Britànic de Londres, al Regne Unit, compta amb una àmplia col·lecció que abasta història, arqueologia, art i expropiacions vàries. Es queda a la vora del podi per un marge estret amb els seus 6 milions i mig de visitants. Té una lleugera caiguda, respecte, per exemple, a altres anys, com el 2019. El British té, entre d'altres coses, la Pedra Rosetta, els Prisos del Partenó i una àmplia col·lecció de mòmies. Tot això es veu que era del Regne Unit o es veu que ho van agafar?
0: No. Jo vaig anar a veure el Moai, especialment, òbviament, també, tot aquest llegat d'Egipte i Babilònia, però el Moai mola molt. I la Pedra Rosetta, voleu un altre tòpic? Era més petita del que em pensava,
1: sí,
0: per tot
1: sí.
0: El que hi ha escrit.
2: Jo aquest sí que hi vaig anar,
1: la imaginava més gran.
2: A mi em va impactar, la Pedra Rosetta.
1: A mi els fills del Partenó realment sí que em van copsar. Vaig flipar bastant que estiguessin tots allà dins. En el número 3, el Museu Nacional de Corea. Sí, sí, el de Seul és un dels més vistos. Té menys de 100 anys d'història, però pretén ser el més gran d'Àsia. Té més de 6 milions i mig de visitants. Al Museu Nacional s'hi pot veure una pagoda de 10 pisos o alguna de les estàtues de Buda més preuades. Aquesta crec que no l'hem vista cap, dels presents.
2: No.
1: El número 2... Digues.
0: No, que a Corea no hi ha anat. No.
1: El número 2, els museus Vaticans.
0: Sí,
1: aquest conjunt de galeries té una col·lecció, una de les col·leccions artístiques més importants del món, quasi 7 milions de visitants. Sens dubte, el que cal veure dels museus és la Capilla Sixtina de Miquel Àngel.
0: Aquí tothom fent-se selfies a la papada.
1: Aquí el més greu de veure-la és que ho has de fer així com en ramat i és molt complicat gaudir-la, amb tanta gent.
0: Com un recorregut. Sí.
1: La galeria dels mapes, les estances de Rafael.
0: L'escola d'Atenes.
1: Sí, molt xula, realment, de visitar. Hi has anat, Laia?
2: No.
1: I el número 1, el Museu de Louvre. Malgrat els escàndols, continua ocupant la primera posició amb força diferència. Encara no han robat tot allò robable. Van ser 9 milions els visitants l'any passat. Déu-n'hi-do, què dir del que es pot veure al Louvre?
0: La tòpics, Gioconda... La Gioconda, la Venus de Milo, sí. I l'estàtua aquella de Samotràcia.
2: La Gioconda sí que te la imaginaves més gran. Mira, em va sorprendre més la Gioconda que la Pedra Rosetta. I la Gioconda, molta
1: poble,
2: gent. Sí. La llibertat que hi ha en el poble m'agrada molt, veus? Mira, molt més que la Gioconda.
1: A tu tot el que sigui una llibertat guia en un poble...
2: Sí, m'agrada molt, la
1: sí,
2: veritat.
1: Sí, sí.
0: Bé, quan he dit l'estàtua aquella de Samotràcia, em referia a la Victòria de Samotràcia, i quan em referia... Que
1: és l'Alada,
0: és la Victòria Alada, sí, sense cap, com marca el cànon. I quan he dit que vaig veure el petó de Klimt a Nova York, és impossible, perquè aquest quadre veig que està a Viena, ciutat que mai he trepitjat, però he vist que en aquest museu, al Met de Nova York, sí que hi ha quadres de Klimt. Per tant, algun vaig veure, però el meu cap era espectacular.
1: Alguna cosa vas veure? Que
0: crec que em vaig comprar el punt de llibre, una mica per tirar-me del rotllo.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Una vida

0: Estan sentint els Strombergs de fons, perquè avui, Laura, consideres que aquesta formació també té algunes que cal reivindicar.
1: Potser no tan infravalorades, perquè la veritat és que he trobat autèntiques joies també del que ve sent la red flag de la música catalana. Però fem una mica de nostàlgia, no? Que ara fa dies que
2: totalment
1: no parlem.
2: Totalment d'acord. Moltes ganes de fer nostàlgia amb
1: sí,
2: els Strombergs.
1: Sí, sí, d'algun grup així una mica antigot. Els Strombergs no és que siguin tan antics, però és veritat que tenen una danya. O sigui, aquest grup es va formar el 98 a Cardona en una terrassa d'un bar, com els millors grups, i va començar a treure discos, però el 2004, és a dir, encara van trigar un temps en treure els seus primers hits, i van començar sobretot en castellà, tot i que van anar incorporant el català a poc a poc. Us he de dir que a mi és com dels grups que menys m'ha molestat que fessin música en castellà.
2: Sí.
1: No sé per què, perquè realment és el mateix que ho fessin ells, que ho fes Sopa de Cabra, i en canvi amb els altres els gairebé els fem fora
3: d'escenari. Per què? T'ho diré per què. Perquè hi ha uns grups que són més d'anar i ballar, toquin el que toquin, i hi ha grups que són més de cantar les lletres. És a dir, si tu a Strombergs no et saps les lletres, no passa res, perquè vas allà i balles tota l'estona.
1: Suposo que deu ser
3: això. En canvi, Sopa, una mica és de cantar uou, cantar les lletres, jo crec.
1: I que tenien una mica la seva gràcia fent lletres, encara que fossin en castellà. Alcohólica, de la mujer que bebe, hermosa
2: puta bolinga. A veure, un moment. Tu saps qui va escriure la lletra d'aquesta cançó?
1: A veure, sorprèn-me.
2: No ho saps?
3: No, jo tampoc, no.
2: Berto Romero.
3: Ah, sí?
1: Ara em quadren més
2: Berto
1: coses.
2: Berto Romero és de Cardona, igual que els Strombergs, i es veu que l'humorista doncs els hi va donar, quan no era conegut, els hi va donar la lletra.
1: Un típic poema que fas avorrit a l'Uni.
2: Els Strombergs diu, escolta, podríeu musicar això? I sí, sí, ho vau musicar. I quan van celebrar els 10 anys, Strombergs, clar, en Berto ja conegut, va cantar fins i tot aquesta cançó en directe amb ell.
1: Que bo, no sabia aquesta història.
2: Sí.
1: Doncs en aquest primer disc, Fiesta Ilegal, on hi havia Borratxa, efectivament, també hi havia una cançó que no sé per què, amb els meus amics ens agradava molt, que es deia Calla Caramelo.
2: I tant.

0: bé, el 2005, just l'any següent, després d'aquest primer pet, que jo crec que Emborratxa es van viralitzar bastant, tot i que aquell concepte no existís en aquest moment, van treure ja el següent disc que es deia Carruli, on encara hi van posar una mica més de cançons en català. Se'ls hi va fer molt famosa, sobretot la de la nit de Sant Joan. No la posarem, ja sabeu quina és. A més, que un mes per Sant Joan, i per tant, cada cop que es parli de Sant Joan a totes les ràdios d'aquest
1: ja
0: país...
1: Ja la posarem.
0: Ja la posaran.
1: I tant.
0: Parlem ja d'entrada de la petita obsessió que tenen els Strombergs en fer cançons a dones i de fer-les de manera molt sexualitzada, perquè sí, aquesta va ser potser la primera que se'ls hi va fer famosa.

0: la veu d'en Ferran Gallar, que ens va deixar.
1: Sí.
0: Tenia una veu molt identificable.
1: Totalment.
0: Una de les grans veus de la música en català. Era preciosa la veu que tenia.
1: És molt difícil tenir un timbre de veu tan reconeixible,
0: sí.
1: No?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: dir que no és gaire tampoc mèrit de cada persona, però és veritat que quan existeix una veu d'aquestes te'n recordes sempre. I en Pau descansi des d'aquí, Ferran. Mercè, bueno, què dir, no? Vull dir que jo amb 12 anys estigués cantant aquesta cançó quan encara no sabia què era.
0: Dels llavis, de l'entrecull, i aquestes coses. Sí.
1: Bueno, no sé, coses que passen, no?
0: Sí.
1: I tant. Vull haver quedat amb una anècdota, però ja veureu que el Patrés va anar repetint. Abans, però, una altra cançó que m'agrada molt d'aquest disc és El meu poble. Okay.

0: flipant com a cada cançó hi ha una noieta. Una, qualsevol noieta, és igual, encara que sigui la dependenta de la botiga, la cartera, és que és igual, ell sempre hi ha una noieta que li han de tirar els trastos, és flipant, de veritat.
1: Grup,
0: sí,
1: molt de barraques, molt de festa major.
0: Exacte, molt és el que volia dir abans, molt de ballar.
1: Grup de ballar, grup de festa, grup d'estiu.
0: Sí, sí, fa molta olor de cervesa seca aquest grup en general.
1: Sí, sí, sí.
0: 2007, ja, una, és que ja et dic, van estar uns anys com traient molts discos seguits, que són els que repassarem avui, perquè els més nous ja no hi arribarem, perquè també arriba un punt que no tenen la mateixa sonoritat, una altra cançó dedicada a una altra noia després de la Mercè va venir.

0: Aviam, una cosa bona que tenen els Estrombers és que almenys van triar noms una mica alternatius. O sigui, no van fer la típica cançó a la Júlia, la típica cançó a la Maria, la típica cançó a la Laura. Ells van dir Mercè, Judit, noms així, una mica diferents. Sí.
1: Marta estaria en la típica cançó de Marta?
0: Jo crec que sí, que n'hi ha diverses, no, de Marta?
2: Jo crec que sí.
0: I si alguna cosa es pot redimir de ser... de tenir certes tendències a aquesta cosa babosa d'anar per darrere d'una tia que no els hi fa cas, a més, vull dir... com aquesta cosa una mica fastigosa, és que ells sempre han estat molt, molt, molt defensors de la cultura popular i que tenen mil cançons que fan referència a festes i sobretot també a la Patum.

0: arriba ja!
1: I quines ganes de Patum, també. Queda que poc, ja, també. Està a tocar. Sí. Queden 3 setmanetes perquè sigui Corpus, per tant...
0: A veure aquí, si aquest any puc anar, tio.
1: A veure.
0: És que fa anys que vaig una altra vegada... O sigui, ja hi he anat, però...
1: Sí.
0: És allò que els porto 2, 3, 4 anys dient... Va, aquest any sí, va, aquest any sí, al final no.
1: A veure.
0: Final, vull dir...
2: Ai,
0: no
2: porteu-me, que jo no he anat mai.
1: Ostres.
2: No vull anar a gentrificar, però és que no he anat mai. Una vegada sí que m'agradaria, ja ho sé.
1: A la Patum implosiones,
2: ja ho sé, i no hi vaig per no molestar, perquè ja són molts, però clar, m'agradaria molt.
1: Ai, la gent ballant sardanes per passar-s'ho bé.
2: Pues ja ho sé.
1: Sortir de festa a la matinada.
2: Ja ho sé que m'agradaria.
1: És espectacular.
0: En aquest mateix disc hi havia una altra cançó dedicada a l'altre gran amor dels Strombers, que no són les dones, sinó que és la cervesa. Sí.

0: No sé quantes cançons li han dedicat a la cervesa.
1: El nivell de cunyadisme d'escriure cançons d'amor a la cervesa no són pas els únics que ho han fet. Ho han fet Estopa, també.
0: Sí, però, hòstia, els Strombergs en tenen com mínim 5, dedicades a la cervesa.
1: Fa patir una mica. A mi em fa patir, personalment. Sí, sí, però, bueno, mira, com que ens ho passàvem també i eren tan bons, així perdonem també.
0: Jo crec que sí.
1: I després, doncs, van seguir amb la seva tendència d'anar fent discos on, bàsicament, hi hagués un hit sobre cultura popular catalana, un hit sobre la cervesa i un hit, efectivament, sobre una tia que no els feia ni puto cas, la veïna.

0: petxuga?
1: No, no, és que...
0: És a més, la teva petxuga?
1: Lluny d'anar millor, la cosa va anar pitjor. I mira que van partir de la base ja de Mercè, Mercè, guarda els meus llavis al teu gust, al teu recuix. Vull dir, partint d'aquest nivell era difícil anar pitjor, però ells van dir, fem-ho més gros, fem-ho més guarro. Aviam, no sé si infravalorades, però com a mínim curioses són aquestes cançons dels Strombers. Sort que després, ja et dic, es redimeixen amb algun gran hit sobre cultura popular i que et fa posar la pell de gallina, com per exemple tocant el cel amb l'home.

0: Com es va ratllar aquesta cançó en casteller, eh?
1: Sí.
0: I fora, i fora també. Vam haver de dir prou.
2: Prou!
0: Sí, el que no pot ser és que tots fem vídeos de resum de la temporada amb aquesta cançó durant 5 anys seguits.
1: És curiós perquè en aquesta cançó hi col·labora en Carles Belda i el Belda diu cada vegada que fan alguna cançó sobre cultura popular em truquen perquè també col·labora amb la nit de Sant Joan, col·labora amb aquesta, toca el cel amb la mà. Crec que hi ha una altra sobre festa major on també el van trucar.
0: Però aviam, Carles, què prefereixes, aquestes o,
1: no,
0: les, de,
1: millor aquestes,
0: o les de dones?
1: Millor aquestes.
0: No ho sé, pregunto. En aquest àlbum que es deia Hrugenhulgel, no ens ho vam posar gens fàcil, hi havia una altra cançó que ens agradava molt aquí en Sergi Vives i a mi, que es diu Com llevat un era.
1: I tant.

0: Inevitable és en Garriga aquí, eh?
1: Absolutament. Home. Aquí col·laboració del Garriga.
2: Ja se li nota la veu, és que és fantàstic.
0: Bueno, és que jo només aquest acordionet i la veu d'en Joan dic... De fet, a vegades m'he d'esforçar per recordar que aquesta cançó és de Strombers, perquè és que per mi és de la troba Kung Fu.
1: Totalment.
0: Però bueno, aquest plan ja ens començava a funcionar més. Passa que llàstima que després van com fer una mena de parada llarga, en què no van treure disco fins al cap de 3 anys. Jo aquí em vaig perdre, la veritat, t'ho dic. I res, i després fins al Cada cop que rius i també la lamentable mort d'en Ferran, en què vam tornar a parlar d'ells i vam tornar a recordar tot el seu llegat musical i festiu d'aquest país, que ha sigut prou important i que no s'ha acabat. Vull dir, segueixen fent concerts i fent temes.

extasiat amb la negrura cristal·lina de les dues perles negres dels teus ulls. S'entreïtza la blancor i anacarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. He fet reu i esclau a terra de la bellesa, i no hi ha fe damunt la terra, ni prou virtut, com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen

0: és per tu.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials.
2: Visca!
1: Segons l'últim informe que han fet públic des de la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, Laia, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any. Això vol dir que, clar, més contingut, més visualitzacions. I els nous continguts creixen més d'un 30%.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut general per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloreta assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i que ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: La majoria de les visualitzacions, de fet un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: Doncs són aquestes últimes dades de producció i consum de vídeos, de reels, de continguts a xarxes socials en català. Sempre m'apunto als nous creadors de continguts que entensa la Laura. Algú ja en seguia de fa algun temps i penso, estic allí posat, però sobretot m'interessa, Laura, els que ens puguis descobrir.
4: Clar, a vegades jo també vaig tard, eh? Vull dir que potser us heu descobert vosaltres i jo no els havia descobert, però jo vaig fent scroll infinit per aquestes nostres xarxes socials i cada vegada que em surt algú que està dient alguna cosa interessant en català i que veig que ho fa de manera recurrent, és a dir, que no és un vídeo d'un dia, sinó que estan intentant, doncs, fer créixer la seva comunitat, m'apunto els noms, els segueixo i us els porto aquí els experts. Per exemple, una noia lleidatana que es diu Gala Benet.
5: Canalla, a Lleida hi ha molt bon gènere. Se n'ha de saber. Aquí us dic uns quants consells per parlar i expressar-te amb un lleidatanet. Estem aquí sota un arbre resguardat que mos fotrem molts com a gats.
6: Què és etimològic, aquest conte?
4: Aquest fa una mica de tot, la Gala. Ella t'explica tan aviat expressions de Lleida, com t'explica la seva vida,
6: molt
4: com t'explica coses que li agraden. Vull dir, m'agrada perquè, a més, és això que dialècticament no tenim tanta diversitat, cada cop en tenim més, afortunadament, però sempre és molt més fàcil que la gent que vivim a prop de l'àrea metropolitana ens donin més oportunitats perquè venim aquí a fer una secció de ràdio, perquè podem anar a algun esdeveniment a cobrir-lo, tal, no sé què, que no pas la gent que viu més a la resta del territori, no? Llavors, doncs, està molt bé també donar-los una mica de visibilitat.
2: És la Gala Benet Cardona?
4: No hi ha gaires més Gales Benet.
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Gal.la, es diu?
4: Sí.
2: Va, doncs.
4: Després, una altra persona que a mi m'ha creat l'atenció és un noi que explica coses de cultura popular random, a més, no només del seu territori, però n'hi ha algunes que ni tan sols jo sabia, com per exemple aquesta dels esclops d'en Pau.
7: Amb això que tinc a la mà, es juga als esclops d'en Pau. Els esclops d'en Pau són una tradició especialment arrelada al poble de Viladrau. Se celebra el dia de Divendres Sant i consisteix en col·locar-se al voltant d'una taula i anar passant un tac de fusta al ritme d'una cançó. Quan algú s'equivoca, ha de veure un porró que hi ha al mig de la taula. Antigament també s'hi posava una moneda que servia per anar pagant el vi del porró. L'origen d'aquesta tradició es remunta que antigament...
4: Doncs jo no la sabia.
2: Sí, és aquesta... Jo feia amb uns gots al revés. No sé exactament amb què...
4: Com es diu amb uns tacs de fusta?
2: Com es diu aquest comunicador que no em va?
4: Es diu el trinxeraire.
2: El trinxeraire. Doncs t'ho explico. Jo el que havia fet era posar uns gots al revés, com ara aquests que tenim aquí de paper, per exemple,
4: sí.
2: I tu n'agafes dos i una cada mà, diguéssim, i llavors has d'anar passant els dos, és a dir, quan els esclops d'en Pau fangava Sant Joan, li anaven grans, Sant Pere li va al darrere amb el seu triqui-trac. No hi heu fet mai,
4: això?
6: No.
4: És que jo no he jugat en la vida, això, per això m'ha encantat saber-ho.
2: I tu passes els dos gots i agafes
6: segueix
2: els dos següents.
6: Segueix la cançó, segueix?
2: I cada cop més ràpid. No, no. Llavors que
6: cada més ràpid,
2: cabron. Cada cop més ràpid fins que hi ha un moment que tots els gots van per terra i és un merder.
6: Canta ràpid.
2: Amb els clops d'en Pau, fangava Sant Joan, li anaven gran, Sant Pere li va al darrere amb el seu i triqui-trac, amb els clops d'en... Ja està.
1: Però això és el nivell 2, només.
2: Ja, no, ja necessitem més gent, més cantants, més gots, més tot.
0: ens agrada molt.
2: Au, ho has de fer aquí perquè cobra final de mes.
4: Molt bé. Doncs seguim. Seguiu el trinxeraire, a mi m'agrada molt aquest contingut. I després hi ha persones que jo crec que no tenien pensat ser creadores de contingut, però que per una mica les circumstàncies dels seus negocis o les seves inquietuds personals ho acaben sent i ho fan molt bé, com per exemple l'Helena Gavaldà, que era una noia que jo coneixia per les seves fotos, perquè feia fotos al castell també i a festes tarragonines, perquè ella és de Tarragona, i també va fent petits projectes creatius, com per exemple ara està intentant estampar samarretes i ens explica el seu perfil.
8: L'estiu passat vaig fer-me aquesta samarreta amb lleixiu i va agradar bastant i en vaig arribar a fer 14 o 15, si no me'n recordo malament. I no vaig fer més perquè la samarreta de l'H&M es va esgotar. Vaig intentar canviar per una de Zara, que s'assemblava una miqueta, però el lleixiu no enganxava perquè jo no ho sabia, però cada teixit porta proteccions diferents. I em vaig quedar com amb...
4: Doncs et va explicant una mica la història de que va fer un experiment, li va sortir bé, va vendre les samarretes als seves col·legues i ara en farà moltes més. Una samarreta que diu gràcies, mama, per parir-me tarragonina.
1: Ara.
4: Fa il·lusió. Bueno, això...
2: Home, si no vam regalar un Roger, no?
4: Sí, totalment. A mi m'agrada que la gent que explica processos, saps? O sigui, no només que t'expliquin la seva vida, perquè a mi la vida de l'altra gent me la pot interessar fins a un punt, sinó coses que jo realment no sé com es fan i que de cop i volta t'expliquen doncs, quin és el procés d'elaboració que hi ha darrere d'allò, no? I després us porto un noi de l'àmbit musical, de fet ell és profe d'institut de música, potser està fent vaga ara, que es diu Fede Fuentes, que és de la Cabra del Camp i que
2: sobretot
4: se li han viralitzat molts vídeos on versiona cançons en castellà convertides en català.
9: Així sonaria, perdona, de Carolina Durante i Amaya si l'haguessin fet en català.

0: bé, tio, jo sempre pateixo molt quan algú diu vaig a agafar una cançó en castellà i a cantar-la català, perquè generalment fa una mica de vergonya aliena, fa un bon cringe. Però he de dir que a mi aquest noi no em fa gens de cringe, crec que ho fa molt bé i a més explica altres coses.
1: No és l'opo de Pons, és així.
0: No,
2: home, i amb accent de la cabra del camp, com vols que no et quedis aquí rendida? Vull dir.
1: Aquella zona la tens.
2: És espectacular.
0: Hot, accent de cabra del camp.
1: Des de Montbrió del camp, que tu estàs...
0: Aviam si s'escolta també el nostre oient de Montbrió, que sempre ens escriu.
2: Laura, per cert, que has dit que t'agraden els processos, coneixes un perfil... Ara no em sortirà, que l'hem parlat aquest matí, justament. Mira, es diu Cosí pels descosits.
0: No, però mira, em podria agradar.
2: Perquè t'encantarà. És una noia que just és actriu, també és de... Però a més Cus, i tal com Cus, li passen com mil històries. Ella explica les històries que li passen mentre Cus, que li ha faltat un tros de roba, que s'han hagut d'anar no sé on a buscar-la. Bueno, i això t'agradarà.
0: Bueno, i que a més, un truquet així gratuït que us regalo d'influencer, que és que qualsevol cosa que expliquis mentre estàs fent una altra cosa, la gent s'enganxa molt més al vídeo.
3: Ah, per això el Get Ready With Me.
0: Per això Get Ready With Me, per això jo foto vídeos cuinant i regant les plantes, per això hi ha molta gent que això, mentre condueix o mentre fa una altra cosa, va explicant històries i et quedes enganxat, més que no pas si trobes algú mirant a càmera,
2: no?
0: I per últim us porto un descobriment de la mà dels Premis Crit, perquè clar, si una cosa bona tenen aquests premis, que un altre dia si voleu ja entrarem a qüestionar si són necessaris, si realment tenen l'impacte que haurien de tenir o no, perquè són aquest dijous, és en Cesc Sarri, que està nominat a la categoria d'estil de vida, si no m'equivoco, i que ell ja té força seguidors. Jo no el seguia, no el coneixia de res, i fa aquesta mena de coses.
4: On és una rosa, sisplau?
5: Mira, serien 5 euros.
4: Amb família nombrosa feu descompte?
5: No.
4: Deixa'm un moment que m'ho penso, vale?
5: Perfecte. Però on és ara, què?
4: Ja l'havia vist. A la terra humida.
0: Que està demanant diners al carrer cantant. És una cosa com d'humor. O sigui, ell fa contingut d'humor.
2: Fa personatges, no? Fa personatges diferents.
0: Una mica d'accent targarí, també ens funciona molt.
2: Sí, clar, és que tot ajuda.
0: Doncs, potser el coneixeré dijous, perquè suposo que passaré per aquesta gala. M'han nominat a mi també. Bueno, aviam, tampoc som tants, en aquest país, per nominar. Però ja us explicaré aviam com ha anat i que és una gran oportunitat, sobretot, jo penso que és pel que més serveix per conèixer nous creadors. Podeu seguir-los al seu compte d'Instagram i anar veient tots els nominats i xafardejant.
1: Perfecte.
6: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui punxarem la cançó d'un duet d'artistes catalans que van prendre el seu nom d'una paròdia, d'un grup que ja era una paròdia en si, els Milli Vanilli. Aquests que sentim eren un duet de pop i dance format a Alemanya a mitjans dels anys 80 amb Fab Morvan i en Rob Pilatus, que es van convertir en un fenomen, que van vendre més de 30 milions de discos fins que van caure en desgràcia. Per què? Doncs perquè es va saber que les veus no eren les seves. Ells només posaven la imatge als discos i a les actuacions, però els cantants eren uns altres. I això va ser, bueno, un boom, eh? Doncs ara fa una mica més d'una dècada, un parell de catalans, en Miquel Malirach i en Jofre, van parodiar aquell grup format el duet còmic musical Mali Vanilla, on composava música, jocs de paraules i sentit de l'humor.
7: Som dos esquirols, dos orfes del món, anem fent les nostres coses.
1: Els Mali Vanilli van trobar, però, sobretot el seu lloc fent lletres amb certa predilecció per explicar el moment històric processista que vivia el nostre país.
7: Tinc la llengua al callà i el fetge a Ginebra, a Brussel·les tinc el pit i ara l'ànima a Madrid.
1: No sé si els teniu ubicats, els Mali Vanilli. La Laura fa una cara d'estranyesa.
0: Sí, no gaire, i m'estranya, perquè jo en aquest moment estava ja crescudeta,
1: I tu, Laia, sí?
2: Sí, jo tinc aquesta imatge com de cosa festiva, cabaretera...
1: Una mica sí. I la cançó per la qual van ser més recordats, potser és per la que vosaltres els coneixereu, és Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. En la que els Mali Vanilli intentaven explicar com la relació entre aquests dos països estava profundament desgastada i convidava a un divorci imminent. Efectivament, aleshores ho semblava, però 12 anys més tard sembla que hi ha relació per estona.

0: tenim ganes d'anar de concert. Els propers dies tenim ben fixat a l'agenda el concert de Bons Nois. Per mi va ser tot un descobriment, el primer àlbum. El segon, Anna, encara no me l'he escoltat, però tinc els deures pendents. Es titula Sento Sentiments.
1: Sí, es tracta d'un disc, Sento Sentiments, que veu de l'indie dels 90 i els primers 2000, com Sonic Youth, Pink Noise o els primers discos de Radiohead i Smashing Pumpkins, però també s'emmirallen en bandes actuals com Fontaine D.C. Dijous, Bons Nois presentaran Sento Sentiments a la Sala Lau de Barcelona cap a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
2: Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia.
1: Iván Ferreiro celebra aquest 2026 35 anys de trajectòria musical i aquest dijous celebrarà aquesta efemèride a Barcelona. El gallec portarà la seva nova gira Hoy por Ayer al Sant Jordi Club, on repassarà les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, des de Los Pirates fins a l'actualitat. Si voleu anar, també queden entrades a la venda. Els qui també celebren anys aquest 2026 són el Sopa de Cabra, en aquest cas en fan 40.

0: Si pensem en la història del rock català, és inevitable que no ens vinguin al cap Sopa de Cabra. Moltes de les seves cançons s'han convertit en himnes i formen part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. Aquesta setmana arrenquen la gira 40 anys a Barcelona. Divendres i dissabte estaran a Ras Matàs, la sala que va acollir la gravació del Ben Endins el 1993 i el concert de comiat del 2001. Seguim ara amb Hijos de la Ruina al Palau Sant Jordi. Hijos de la Ruina és el grup format per Natos, Waor i Resaik J, que ara torna per presentar el seu nou àlbum que van treure a principis d'any. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 8 del vespre. A l'Apolo, per cert, concert de Depol. Pol Gutiérrez, conegut artísticament per The Pol, va treure un nou disc a l'octubre i aquest divendres cantarà doncs, les cançons del seu primer àlbum a la sala 2 de l'Apolo. A la sala principal, per cert, hi haurà concert de Xerif i Rapsus Clay i queden entrades per tots dos concerts que comencen a 8:45 de la nit. Seguim ara amb la Júlia Blum. Més amb tu, feies tot més fàcil. Més amb tu, les hores de m'escapen entre els dits. Més amb tu. Júlia Blum presenta Somiar Desperta, el seu nou treball discogràfic, un disc format per 6 cançons que confirma l'aposta de l'artista per un pop més atmosfèric i cuidat en els detalls. Aquesta presentació del disc es farà a l'Elio Gabal divendres a 8:45 del vespre.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món.
0: Aquest cap de setmana també hi ha actuació de Pau Alabajos a Barcelona. El cantautor de Torrent passarà pel cicle La Música al Centre, que omple de música al Centre Comarcal Lleidatà. El concert començarà divendres a les 8 del vespre. Seguim amb més concerts, perquè també divendres a Camós, actuació de Max Navarro.

Després de petar-ho amb el seu primer senzill oficial Estrelles, Max Navarro acaba de treure el seu segon avançament, que és aquest inigualable que sentim de fons. Divendres, l'artista de Premià de Mar actuarà a la Vila Romana de Vilauba dins el Festival Recòndit. El concert començarà a les 9 de la nit. I ara toca parlar de Mazzoni, perquè aquest cap de setmana fa doblet.

0: Mazzoni continua commemorant els seus 20 anys sobre els escenaris amb una gira que repassa alguns dels seus grans èxits, però també cançons que formen part del seu darrer disc, Banderes per Daltònics. Per una banda, divendres passarà pel Teatre Sirvianum de Torelló a les 8 del vespre. De fet, podeu comprar entrades a la web del teatre. I de l'altre dissabte, Jaume Pla passarà pel Pati del Vapor de Santa Perpètua de Mogoda, també a les 8 del vespre.
1: Si quan la veus l'únic que et passa és que tens ganes de plorar.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: en el cel i veiem elefants com els oques grasses. Amb ells comencem aquesta nova hora. Són les 7 i 3 minuts. Som els experts d'ICAT. Avui és dimecres, dia 13 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: Voleu una d'aquelles cròniques instantànies
1: sí,
0: que ens envien els oients sense demanar-la?
2: Oh,
0: tenim la Clàudia, que la recordeu d'ahir, no?
1: Home, i tant, activista del sector docent.
0: És l'oient que ahir cada hora ens informava a peu d'autopista sobre els talls de carreteres per part dels docents mobilitzats. Sentim-la.
2: Sembla que no funciona ara mateix els ordinadors. Estan fent tanta vaga com van fer els docents.
1: Ostres, doncs així molta, perquè es veu que va anar superbé, la vaga d'ahir.
2: L'ordinador de l'estudi 2 d'ICAT ha decidit que deixa de funcionar.
1: Jo, si tenim elefants d'oques grasses i anem xerrant nosaltres, ja en tinc prou,
0: La cançó està arribant a les seves acaballes, ja.
1: Sí, no pot tornar a començar.
2: Aquesta cançó, de moment, no donarà més de sí, Però ara mateix reiniciarem tots els aparells informàtics de l'estudi 2 d'ICAT, a veure si d'aquesta manera funciona. Però sí, la Clàudia, durant tot el dia d'ahir, va fer una mica com de periodista experta.
1: No, sense el com, ho va fer superbé.
2: Va anar informant a les 7, a les 8 i a les 9.
1: A
2: i ara ho tornarà a fer, perquè ara sí que sembla que la tenim.
0: Posem-li el play, sí.
3: Ha sigut una jornada de lluita molt emocionant i al matí estava a la P7, tenia ganes de compartir això que estava visquent i jo no utilitzo xarxes socials. I de cop he pensat en la comunitat de WhatsApp dels oients i ara us estava escoltant i he vist que heu posat els talls i que em sento molt agraïda que estigueu disposades a fer d'altaveu de les preocupacions i de les il·lusions, no?, dels vostres oients, doncs que és molt bonic i que per molts anys. Gràcies.
0: Gràcies.

0: i a la Catalunya central. I en canvi el sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
1: Gràcies, Eloi Cordomí. I amb vosaltres, oients, les 7 i 5 minuts, parlem de parcs d'atraccions. Ens fem ressò d'un estudi que constata alguns efectes positius que poden tenir les muntanyes russes de cara a la salut d'alguns. Serà d'aquí uns instants. Abans, però, la pregunta és la següent. Quina relació teniu amb aquests recintes? Quins heu visitat que us hagin encantat? O en quins teniu experiències nefastes?
2: Sergi, intenta controlar-te avui.
3: No puc.
2: Mira, si vols... Queda a cadira i escolta.
1: Comencem amb el teu lloc preferit del món, Sergi, per aventura.
3: Home, ja hi he anat.
1: En Pep diu que va anar-hi el 14 d'agost de 2003.
0: Carai.
1: La mateixa nit moria el meu pare.
0: Hosti,
1: no he tornat a trepitjar un lloc com aquest mai més. De fet, una estranya silogisme entre la mort del pare i els parcs d'atraccions, perquè, de fet, disculpa aquest equipament. Diu, no va morir el meu pare per aventura. Senzillament, va ser el mateix dia.
2: Sí, va ser una casualitat.
1: Sí. Bueno, què passa? És menys greu, vull dir, el seu pare.
2: Home, no, ja ho sé, però vull dir que vull dir pels altres...
3: Hauria sigut més greu que hagués mort dins.
2: Pels altres que hi vulguin anar, que no es pensin que té per què anar lligat.
1: L'Emmanuel, ho diu, els parcs d'atraccions, només hi vaig pels meus fills i nebots, massa gent, massa soroll, tot supercar, però us envio una foto de família. És una foto d'aquestes que pagues molt a canvi d'una foto borrosa, amb una atracció baixant com aquells mena de tobogans d'aigua, i ens assenyala l'Emmanuel que ella és, bé, davant de la primera fila tots de nens gaudint, i a la segona una dona amb cara de terror, diu que és ella.
3: Deixa'm dir que amb això dels parcs d'atraccions hi ha gent que només puja a l'atracció per veure on és la càmera i fer-se la foto fent poses.
2: Ah, sí?
1: N'hi ha d'aquests,
2: Veus que aneu a aquests llocs i hi passen aquestes
1: coses. De fet, en Ferran és un d'aquests, diu, amb els amics fèiem challenges de fer poses de les fotos, molt divertit i molt original, i diu, després de baixar de l'atracció anàvem a mirar-les, mai les compràvem.
3: Exacte.
1: Jo recordo els primers mòbils en càmera, els pre-smartphones, de disparar a una pantalla.
3: Ara està prohibidíssim, això.
1: Fer una foto a una pantalla xunga.
3: Sí.
1: I diu en Ferran, anècdota, un cop fent això, el Furious Baco van fer la foto d'un altre usuari d'atracció parant un taxi, que deu ser una mena d'eufemisme per no dir les coses com són, que és una salutació feixista. I en Salva diu, nosaltres també ho fèiem, en sabíem, no la salutació feixista, sinó fer poses de les càmeres de l'atracció. Ens diu, en sabíem de memòria totes les càmeres del Furious Baco, cosa que té molt de mèrit, no? Memoritzar un punt en concret d'un lloc, a més, t'assenyalen amb flash que estan disparant-te. Més oients, l'Ignasi diu, Port Aventura, hi he anat dues vegades, diu, aquestes atraccions adrenalítiques no són per mi, i fa servir cometes per adrenalític per algun motiu que desconeixem. Diu, en Gerard, el meu fill, vam anar de petit, quan ell era petit, al parc Playmobil de Nuremberg, que en alemany és Nuremberg, no?
2: No,
1: a casa jugàvem moltíssim als Playmobils, li va flipar aquest parc, va ser una gran experiència, deu fer 18 anys que vam anar-hi, i encara conserva l'oient, no el fill, l'oient Ignasi, els dos clics que es va comprar, un de la princesa Leia i l'altre de Freddie Mercury. Pot fer un crossover immens.
2: Guapo, també. Es dona molt aquest fet de gent que és molt rajadora dels parcs d'aquí, així més comercials, i després molt lluadora dels parcs aquests alemanys i danesos, Legoland, el Playmobil...
3: Exacte, Legoland n'hi ha un a cada país dels que has dit.
1: Són més divulgatius, aquests, oi?
2: No ho sé, no hi he estat.
1: Mira, l'Alba diu que ha anat a Alton Towers, no sé on és, Futuroscope, això és França, oi?
2: Sí, aquest sí que hi he estat.
3: A Poitiers.
1: Parc Astèrix.
2: Aquest també hi he estat jo.
1: Efteling, has estat?
2: És Holanda, aquest.
1: Vale, i també el Tibidabo.
3: Aquest crec que és a Catalunya.
1: Vale, Anna, l'Anna demana d'ajut i consell. Ell diu que està planejant les vacances amb tots els membres de casa, és una família assembleària.
3: Entre què dubte?
1: Diu, Legoland Alemanya, Europarc Selva Negra o Gardaland Itàlia.
3: Ostres, a mi m'han parlat molt, molt bé d'Europa Park, eh?
1: Uau, és,
2: ah, sí?
1: Però és temàtic d'Europa.
2: Però Europa, no, exacte. Europa Park no és com una Catalunya en miniatura?
3: No, és d'atraccions. Ah. És d'atraccions.
1: Jo l'únic que goso pujar o participar és coses com Catalunya en miniatura.
2: Clar,
3: jo tinc molt pendent en l'Europa Park.
1: En Salva diu, a Port Aventura, a pujar en bucle el Dragon Khan. Ara hi vaig amb els fills i he de pujar sol. De fet, els últims cops que hi hem anat, jo volia pujar a Furious Baco i els meus nens no em deixaven. Es pensaven que jo em moriria o algo.
2: Sí, jo també
1: es van posar a plorar i tot. I jo, what the fuck? En Salva és un pare modern perquè diu...
3: Salva, diu, soc tu, literal.
1: Sí, i diu, what the fuck, eh? Diu, al final, mentre dinàvem, l'última vegada, quan estaven distrets els meus fills, em vaig desaparèixer un moment i vaig anar corrent i vaig pujar al Shambhala.
3: Ben fet.
1: Vale, molt bé, gràcies.
3: A més, hi ha fila d'un. Recordeu, aquests pares que esteu sols, podeu anar per... Doncs com que s'han d'omplir forats que estan lliures, perquè a vegades són de 3 en 3 i hi ha un que està lliure, doncs hi ha una fila d'un que tu pots anar
2: a part,
3: molt ràpid.
2: A part, una fila a part?
3: Sí.
2: Ah, no ho veus mai.
3: És una fila pels que van sols. Diu, un!
1: Voleu que es faci, ja que us han molat les meves confessions de gelaté, les meves confessions del Tutuki Splash,
3: sisplau,
1: per algun dia.
3: Sisplau.
1: És gent que no sabia la diferència entre 1, 2, 3, 4 o 5. Sí. Bé, de fet, jo he d'afegir que al súper jo em poso al costat i dic, soc single, puc passar, jo sol.
3: I et diuen que no, eh? Aquí crec que no hi és, la fila d'un.
1: Reaccions en àudio.
4: A França, recentment he estat a un que es diu Vulcània. temàtic sobre volcans.

0: i terratrèmol a la zona d'Auvèrnia Clermont-Ferran, un petitet de tamany.
1: Mida.
0: Col·latiu, també la cité de l'Espasa a Toulouse. I bueno, per aquest estiu doncs, estem plantejant Europa Park o Legoland o Gardaland, que m'han dit, a la zona d'Itàlia. Em funciona bastant localitzar-ne un, que sé que aquell dia pues, els nens estaran contents, i en una zona que més o menys doncs, els adults també ens agradi.
2: Bon dia, experts. Vaig arribar a conèixer fins i tot el parc d'atraccions a Montjuïc. Quan jo era petit, feies la primera comunió, després del dinar que es feia amb la família, la meva família teníem el costum d'anar o al Tibidabo o a Montjuïc. I de més grandet vaig estar a Euro Disney 10 dies després de la inauguració, perquè Warner, òbviament, PortAventura el tinc molt patejat, i ara, amb 55 anys, sóc el tiet enrotllat que es puja a tot arreu amb els nebots. Salut i república!

0: Es va fer dia.
1: Una cançó de petonets per despertar-vos càlidament amb la cantant valenciana. Es titula Tinc un gat en una foto, des del seu disc de debut titulat Instruccions per estimar una cirera. Ara són les 7:13 i anem a l'estudi promès sobre parcs d'atraccions. Perquè, Laia, poden anar molt bé per la salut, això que tu i jo no fem, que és pujar a una atracció per persones majors de 10 anys.
2: Sí, la veritat és que els parcs d'atraccions és una cosa que jo no hagués dit mai, no m'esperava per res aquesta sorpresa, que poguessin anar com bé per la salut, diguéssim. I és una cosa doncs, que s'ha descobert recentment.
3: Ara fas molt d'exercici, perquè et fots unes patejades.
2: Mira, l'estudi en qüestió l'ha fet en la Universitat de Michigan i conclou, que efectivament, segons quines muntanyes russes poden ser beneficioses per expulsar les pedres de ronyó.
3: Perdó?
2: I a més ho han publicat a la revista Science, vull dir que no és un estudi així de vacuna.
3: És com aquell còctel, no?, que t'ho manega tot.
2: Doncs mira, una mica va per aquí, Com podeu imaginar, a ningú no se li va acudir fer un experiment d'entrada amb aquesta premissa, però sí que una casualitat va alertar els científics. Un pacient va explicar al seu metge que després de pujar a una atracció que es diu Big Thunder Mountain Railroad, a Walt Disney World, havia expulsat una pedra de ronyó. I al doctor li va semblar prou interessant com per engegar un estudi científic controlat al voltant justament d'això, dels moviments físics i d'aquest tipus de patologia. Per fer-ho, van construir un model de ronyó de silicona i a dins hi van posar autèntiques pedres de ronyó obtingudes de pacients reals. I el van posar a fer toms a la muntanya russa, aquest ronyó de plàstic.
3: No hi ha les imatges, no?
2: No les he vistes, jo, almenys. I en més de la meitat dels recorreguts, les pedres es van moure prou com per quedar en una posició en què en condicions reals seria molt més fàcil la seva expulsió. I a més, a diferència d'altres atraccions que no servirien a tal efecte, aquesta muntanya russa sacseja el passatger pels costats i també fa canvis bruscos d'elevació. Doncs sembla que justament aquestes acceleracions combinades serien les responsables de moure els fragments sòlids per dins del ronyó. I dins mateix de la muntanya russa, i a més, encara efectes més notoris si el pacient se situa a les últimes vagonetes de la muntanya russa, on les vibracions són encara més intenses.
3: Això és un truco, És a dir, quan tu ja vas veient quan s'acosta el moment de posar-te, dius, on vaig? A la fila del davant?
2: Depèn perquè, clar, si vols més emoció o menys, no?
3: Clar, o a la fila del darrere, que hi ha aquelles fuetades, no?, finals.
2: És que també t'he de dir que els metges s'han afanyat a subratllar que això no substitueix cap tractament o que ningú no deixi d'anar al metge amb aquest recurs.
3: Bueno, haig de dir que les pedres del ronyó tenen poc tractament, Jo que n'he arribat a tenir una cantera... Clar, un planter, o com li vulguis dir, sí que és veritat que jo preguntava, què haig de fer? Haig de veure menys cafè? Haig de consumir menys lactis?
2: No hi ha massa remei,
3: no? I diu, bueno, no hi ha gaire remei estipulat.
1: I les atraccions em pixo de por, així que...
2: Mira, també podria ser efectiu. També és veritat que diuen que si no et trobes bé i no és el millor pujar en una atracció d'aquestes, i més de manera repetida, és a dir, sí que és veritat, però, que aquest avenç podria anar encaminat a una demostració futura del comportament de les pedres de ronyó i les calcificacions, doncs, davant d'aquest tipus de moviments i, per tant, podrien dissenyar dispositius que no fossin tan invasius com una atracció, que reproduïssin aquestes forces de manera controlada, de manera segura, però que sí que fessin el mateix efecte.
1: Doncs ja ho sabeu, que pot ser molt positiu per a vosaltres, que ja veig que la majoria sou fans de pujar atraccions, el fet de pujar a les més grosses, les muntanyes russes, conegudes a Rússia, Laia, com a...
2: no sé,
3: muntanyes.
2: Muntanyes.
1: No, muntanyes.
2: Catalanes.
1: Ara.
3: Muntanyes catalanes. Que bonic.
1: Els Coldplay entren a l'antena amb el seu Feels Like I'm Feeling in Love. He dit feeling en lloc de falling, cosa que no té cap sentit. Falling, és a dir, enamorar-se.

0: Així sona els experts.
1: Es va posar de moda en els aniversaris, es regalaven senyals de trànsit. Senyals de trànsit reals.
2: Què diu ara? Què diu?
1: A mi em van omplir senyals de trànsit, de manera que els meus pares, hi havia un dia que em deien, bueno, tot això què hem de fer? Perquè si hi ha un poli
3: quan
1: aquí...
3: Quan t'has rebut policia local, anem cap allà.
1: Però vaig arribar a tenir com 8 o 9.
4: Què dius?
1: Sí,
4: no,
1: però quin tipus
4: a veure?
1: No, no, senceres, o sigui, de prohibit passat, la via del tren, tot, tot.
5: Molt bé.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 7 i 21 minuts, ja ha començat Eurovisió. Ens n'hem adonat ara, perdoneu.
7: Sí, perdó.
1: Ha dit visca?
7: Sí.
6: És que just ahir la nit se celebrà la primera semifinal, cada any dura més la cosa. Primera semifinal que, per cert, Israel va aconseguir superar i passar a la final.
8: Felicitats, Israel.
6: Això vol dir que entre països participants i vot global doncs, han aconseguit prou suport per arribar a la final. Penseu que de 15 passaven 10 països. Per tant, moment perfecte ara mateix, amb la competició ja començada, de celebrar una nova...
0: Porra experta!
6: Viena és la ciutat escenari de l'edició 2026 d'Eurovisió. Eliminats a la primera semi d'ahir, Portugal, Geòrgia, San Marino, Montenegro i Estònia. La segona semifinal serà demà dijous i la finalíssima dissabte. El bombo dels boicotejadors d'Israel hi tenim Espanya, Irlanda, Islàndia, Països Baixos i Eslovènia.
1: I la Laia.
6: I entre els 6 participants, que ara us diré, heu de dir quin país creieu que guanyarà Eurovisió 2026. En cas que ningú de nosaltres l'encerti, s'aplicarà el mètode de desempat indret just pel qual guanyarà qui digui el país amb la frontera més propera a la ciutat de Viena.
7: Home.
6: Els possibles guanyadors són Israel, Moldàvia, Suècia, Croàcia, Grècia, Finlàndia, Bèlgica, Lituània, Polònia, Sèrbia, Bulgària, Azerbaijan, Romènia, Luxemburg, Txèquia, Armènia, Suïssa, Xipre, Letònia, Dinamarca, Austràlia, Ucraïna, Albània, Malta, Noruega, França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit.
8: Molt bé. Ens hem de pronunciar per un d'aquests països, tenint en compte que crec que quasi ningú dels assistents ha escoltat cap cançó, eh?
9: No, cap ni una.
8: Cap ni una, cap és ni veritat. Una. Jo crec que guanyarà Israel.
6: Vale, Laia?
1: Jo faig boicot perquè a Catalunya no hi deixen participar.
6: Vale, doncs et poso Israel, també.
1: No, si veurà tu.
9: No sé, Letònia.
6: Letònia, doncs jo diré Romania.
1: Per què Letònia sí? Per què Letònia sí, Catalunya no?
8: Que consti que jo he dit Israel perquè crec que tota la dreta europea votaran massa com va fer l'any passat i aquest any, si no hi ha un clar...
1: Doncs que us quedarà una Eurovisió maco. Us quedarà maco.
8: Què us quedarà? Que l'heu organitzat jo?
1: No, però ho mires.
6: Ara,
8: si no puc mirar enlloc...
6: Parlem de... Sí, no ho fan en directe dissabte. Dissabte és la final, eh?
8: Sí, però no s'emet a través de cap canal
6: sí?
8: Espanyol.
6: Uau,
8: no sé si es podrà veure a través de YouTube.
6: Bé, dilluns resoldrem la porra, que és l'important. Ara parlem de pizzas.
8: Parlem de pizzas. Pizzas, pizzas.
6: Que aquest plat d'origen italià amb tantes possibilitats i que durant dècades va ser el rei del menjar a domicili va a la baixa?
8: A veure, el menjar a domicili ha viscut una transformació radical en pocs anys. Si abans era dominat quasi exclusivament per aquest aliment que trobàvem basat a les seves tradicionals capses de cartró i que comercialitzaven grans cadenes com Pizza Hut, Telepizza, Domino's... Ara tot és molt més complex i variat, amb una oferta molt més àmplia. La gran acceleradora d'aquest canvi ha estat d'una banda les plataformes de delivery com Glovo o Just Eat, que han permès que qualsevol restaurant, per petit que sigui, pot convertir-se en un negoci de lliurament a domicili amb un sol clic, i els clients amb el mòbil a la mà doncs han descobert un gran batall de possibilitats. La pizza no està morta. Pensem que, atenció, el 66% dels consumidors de delivery de tot el món van menjar-ne una la setmana passada. Vosaltres vau menjar una pizza la setmana passada?
9: No. Jo diria que fa molt que no menjo pizza, eh?
1: Per jo la menjo sempre, però la vaig
8: sempre
1: a buscar naturalment.
8: Jo... anar a buscar una pizza potser fa més de 2 anys que no vaig a buscar.
1: Sí, no, jo hi vaig molt sovint.
8: Ah, sí?
1: Molt sovint.
8: Pizzas, eh?
1: Pizzas, concretament.
8: Tu, Roger, fa molt que no vas a buscar.
6: És que no menjo domicili. Si de casa en algun restaurant italià, sí. Sí,
8: però buscar-ne una fa molt.
6: No, jo demano sempre la que porti anxoes i tàperes.
1: Però perdoneu, al meu poble hi ha un restaurant de pizzas a domicili que no tenen, no fan això de portar-ho a casa, sinó que tothom ho va buscar i tothom hi va encantat.
8: Jo dic anar-ho a buscar o que t'ho portin, és igual.
1: Però llavors
6: no és a domicili, és a recollir.
1: Doncs a recollir, però vull dir que no té local per menjar.
8: I tu a recollir o a domicili, Anna, t'ho fa molt?
9: Jo anar-la a buscar un cop l'any, però perquè és un ritual
1: un
9: així que tinc, però un cop l'any.
8: Fixa't, doncs nosaltres no complim gens això.
1: Et diria mínim un cop cada 15 dies.
6: Diu tu take-out a la del teu poble? O...
1: No,
6: diu,
1: per emportar.
6: Tugó.
1: No, diu per emportar.
8: Europa, Telepizza, la pionera del delivery, va tancar el 2024 amb 48 milions d'euros en pèrdues i ja hi ha incertesa sobre si acabarà tancant del tot aquest any.
1: Però perquè s'ha diversificat, és a dir, abans hi havia tres grans empreses i ara qualsevol restaurant que fa pizzas, doncs les pot fer per emportar.
8: A veure, és que la majoria d'aquestes grans marques no poden afrontar la competència intensificada d'avui sense marge operatiu, carregades de deute. Penseu que fins i tot Pizza Hut també ha posat en venda tota la marca a nivell mundial. Més enllà de l'aparició d'aquestes noves plataformes que us deien de delivery, ara es veu que els consumidors hem millorat una mica el nostre paladar. És el que deia la Laia, volem una pizza de qualitat diferent, massa de llarga fermentació, ingredients frescos, experiència culinària, i davant d'això el producte estàndard de les franquícies clàssiques ha perdut aquell valor que tenia.
2: Bueno, la tagliatella se l'està plena, no?, al llarg de l'any.
8: Sembla que no tant, eh? És a dir, que qui vol comprar una pizza per menjar a casa, o bé es gasta uns calerons més per trobar una pizzeria de més qualitat, o bé, si se'n vol gastar menys, què fa? Doncs compra pizzas al súper.
1: Clar, totalment d'acord.
8: Aleshores se les fa al súper.
1: És ben bé així, com dius tu, eh?
2: I a casa hi posa anxoves i tàperes que té ella a casa.
8: És que hi ha gent que les tuneja, de fet.
1: I també han millorat les pizzas de súper.
8: És veritat.
1: És a dir, que tu pots tenir pizzas per baix preu, si la vols, però mai faràs aquestes coses, faràs la congelada del súper.
8: Doncs que ens ho diguin els oients, si han demanat o han anat a buscar una pizza en algun restaurant per emportar o no.
1: Això de la pizza per emportar també funciona molt quan tu estàs en grup fent alguna activitat i dius, mira, allarguem i ens quedem a sopar, que no et posaràs a cuinar, llavors va, demanem unes pizzas.
2: No m'emportis els jocs de taula d'oli.
1: Exacte, és per fer una parada.
8: Estic d'acord amb tu. Si som molta gent, és un menjar fàcil.
1: Clar,
8: és
1: menjar fàcil.
8: Sí.
2: Ho pots fer amb graus. Jo vull 60 graus de pizza.
8: Exacte.
2: Jo 15.
8: Exacte.
2: A mi, el tema de la pinya...
1: Però has de córrer, en aquests casos, perquè si no, no hi ha més pizza.
2: Ja vola. Molt important. Volia dir que a mi la pinya no em molesta, però sabeu quines pizzas m'agafo jo normalment? Les que tenen anxoves i tàperes. Llavors, com que són amargues, mai hi ha aquesta coincidència. Però que si n'hi ha, menjo.
8: Tot per tu. Home, les que encara triomfen són sempre la margarita, la prosciutto, la barbacoa.
2: La cipolla.
8: La xipolla?
2: Sí, sí.
8: De què era, aquesta?
2: No sé, em fa gràcia com sona i la demano de vegades.
1: Ceba, no? Xipolla, ceba, en italià, no?
2: Suposo que és una broma, això. La Diana Moore ens canta La rapsòdia del teu cos, somiant amb tu de nit i tu muntant-me l'endemà de bon matí.

0: Són dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 13 de maig?
1: Doncs que avui és una nova jornada de vaga a l'ensenyament. Ahir va ser una vaga general a tot Catalunya. Segons l'USTEC va tenir un seguiment del 70% i segons el govern del 34%. Avui és només al Penedès i al Baix Llobregat i compta perquè també es preveuen talls de carretera. A l'AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, se n'espera que n'hi hagi i, de fet, la B23 cap a Sant Joan d'Espí ja està tallada. El pols entre els sindicats majoritaris i el govern es manté a l'espera que les dues parts es trobin a la taula sectorial de demà. El sindicat USTEC vol un augment salarial de 400 euros i Educació no ho veu realista. Avui també toca estar pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Compareixen per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. En plan internacional, la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units i se situa ja al 3,8%. És la taxa més alta en 3 anys. Donald Trump, però, li treu ferro i assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans se'n fan càrrec i que quan s'acabi la guerra es girarà la truita i els preus cauran de cop. Trump ho ha dit abans de marxar cap a la Xina. De fet, ha marxat acompanyat d'Elon Musk i el propietari d'Nvidia, que és una empresa clau en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I, de fet, abans de marxar, Trump n'ha fet una de les seves a la xarxa social Truth Social i, de fet, ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units com formant part del 51è estat del país.
0: Mare de Déu!
2: Sí, doncs vinga.
1: Tela.
2: Sí.
1: Més coses. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i, de fet, Sanitat estudia flexibilitzar les mesures de quarantena i aquests podrien rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR. I pel que fa al judici als Pujol, la fiscalia acusa la família d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya. El fiscal remarca que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger i els acusa de corrupció i de frau fiscal. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
0: 3 minuts passen de 7:45. Anna, què no t'esperaves saber avui?
1: Doncs mireu que després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, Leo Messi compra ara les antigues galeries Via Wagner de Barcelona. És un edifici de 4.000 metres quadrats i una terrassa que està ubicat al Turó Parc, ben a prop d'aquí.
0: Això està a prop, sí.
1: Sí, i li ha costat 11 milions i mig d'euros. A més, les galeries s'hauran de reformar perquè estan abandonades des que van tancar fa més de 30 anys per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals que hi ha. La intenció és convertir aquestes galeries en un complex d'oficines de lloguer.
0: Mira, Laia, ens agafem una oficina d'aquestes, ha de ser barateta, eh?
2: Exacte.
0: Per la zona i perquè tot és propietari de més. Jo crec que això serà baratet. El titular d'esports?
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. Ahir, Florentino Pérez va convocar d'urgència una peculiar roda de premsa en què va descartar la seva dimissió i va anunciar en la convocatòria d'eleccions a la presidència unes eleccions en què optarà a la reelecció. En el terreny esportiu, avui a les 7, l'Espanyol rep l'Atlètic Club de Bilbao i a 9:45 del vespre, a l'Alavés Barça.
0: I quin temps farà avui?
1: Doncs avui, matí més fresc, amb sol, boires matinals a l'interior i més núvols al nord-est. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, la Selva i el Gironès, i de la temperatura màxima, doncs també serà un pèl més baixa.
0: Esperem que tingueu un bon dia, malgrat aquesta petita davallada de temperatures. Ara la Dua Lipa us anima amb el seu Don't Start Now. Són les 7:35, de seguida l'hora del compte amb la Laia. Avui sobre una àrea temàtica, digue-la amb una paraula que acabi amb cultura.
3: Agricultura.

0: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
2: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT. Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
3: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
4: Les 7 i 40 minuts, l'hora del compte. Avui anem a Insta, Laia, amb un compte de gent que fa horts.
5: Concretament d'un noi que m'he tornat a enamorar, us ho deia una altra vegada.
6: Però quantes vegades t'has enamorat tu?
5: Bueno, ja? A la setmana entre una i dues, ja ho saps.
4: Accent, veritat, accent.
5: De mira, doncs no, el seu accent és bastant millorable, en el sentit que és bastant trivial.
6: Que és
5: parla oriental. No, és per les aficions. És un influencer que té un compte que es diu Hort de Butxaca. Dic influencer, però a veure, em sembla que té 7.000 seguidors, tampoc ara. No, no, perdoneu, en té 41.000, en té molts.
4: Bueno.
5: Sigui com sigui. Ell el que fa és explicar com conrea l'hort, o així és com va començar, perquè la veritat és que últimament fa de tot i fa això, com partenariats, diguéssim, amb gent superinteressant. Mira, només dir-vos que un dels posts que ha fet, recordeu, quan vam parlar d'aquells tres mallorquins que eren els tres perduts que havien recuperat unes finques familiars?
4: Sí.
5: Doncs mira, ell està en sintonia amb aquesta gent i ara els mallorquins li han enviat amb ell l'oli i té un vídeo tastant l'oli explicant el projecte dels tres perduts doncs, de Mallorca, per exemple. Però també en té un altre parlant amb un granger que explica el preu de la llet, com és de complicat el que tingui una bona una retribució pels productors i llavors li demana quina llet hauríem de comprar al supermercat quan anem a comprar llet, doncs, i diuen doncs, una que sigui de proximitat, que coneguem el productor, que sapiguem que els paguen bé, etc. És a dir, més enllà d'explicar avui estic plantant tomaqueres, ens dona molta divulgació del món rural en general, del món agrícola, del món ramader, que ho trobo superinteressant. Però, per exemple, Sergi, has de saber que té un post també amb... en aquest cas amb l'Ajuntament de Malgrat, del teu poble, perquè parlen de la llera de la Tordera, pot ser, el delta de la Tordera, etc.
6: Sí, el Pla de Grau, suposo.
5: Doncs mira, explica totes les espècies d'ocells que s'hi poden trobar, les espècies invasores pel que fa doncs, a la flora, i superinteressant també, de veritat. Mira, us he escollit un de vídeo en què parla, sabeu que és, segur que ara us he de parlar, el xapany de Saúc, el cava de Saúc, ara aquests dies que tenim el Saúc és superflorit.
6: No n'havia sentit a parlar mai del cava
5: no,
6: de Saúc.
5: No, n'heu tastat mai?
6: No.
5: Home, és un cava que es fa de manera casolana i ara aquests dies que tenim el saúc superflorit, tothom està recollint la flor, vaja, al meu entorn se'n fa molt. Em sembla que és un fermentat que el pots fer tu a casa i de fet és per això que doncs, aquí l'Hort de Butxaca ens explica com fer-ho. Sentim-lo.
7: Ep, avui us ensenyem a fer xampanyet de saúc. Per fer-lo hem anat a collir 15 flors del saúc i el que farem serà posar-les en una dama joana. necessitarem la música, 800 grams de sucre que desfarem.
5: Bueno, i va fent la recepta per fer, en aquest cas, el xampanyet de sucre.
6: És música de cuines total, eh?
5: Sí, que no és el que fa més habitualment, eh? Ell no fa receptes, però és veritat que és una manera de conservar i de fer un fermentat que té molt èxit quan es va posar de moda també la kombucha, recordeu?
6: Sí.
5: Doncs al mateix moment es va posar de moda el cava de Saúc. M'estranya que no l'hagueu tastat mai.
6: I has format part d'aquest fenomen kombucha?
5: L'he tastat. No, sí, vam intentar fer-ne a casa i tot això, però no va acabar de... Demana una mica de constància. I a mi, la kombucha a mi no m'acaba d'entusiasmar. I el cava de Saúc el vaig tastar, però era molt picant i més tenia alcohol, jo no, sabeu que no bec, però sí que al meu entorn almenys n'ha fet moltíssim i és molt refrescant el cava de Saúc, molt, molt, molt. Va, seguiu
6: l'has tastat?
5: Sí. Ah. Es diu Hort de Butxaca i m'encanta, de veritat. I a però més ara és l'època de seguir els comptes que parlen d'horticultura perquè és el moment de plantar, de tot. Vull dir que...
4: Llavors una mica d'alcohol sí que t'ha tocat els llavis, eh, quan vas fer el tast.
5: Sí, sí, sí, tastar, sí.
4: Arroba de l'Instagram.
5: Arroba Hort de Butxaca.
4: I seguim amb vosaltres. Us despertem ara amb més ritme encara. Doctor Prats i Miqui Núñez, juntets. Efecte papallona.

0: Així sona els experts.
1: Vieja, tio baix, tierra.
2: Ai.
1: Diré poques coses perquè si no en diria massa gran.
3: Vale.
1: És un tio que fa música, però que tampoc té especialment èxit. Mires Spotify i no té pràcticament gent que l'escolti.
4: De moment tot va malament.
1: Del que sap aquest tio realment és de natura i d'història. O sigui, és com si ho haguessin fet per parlar-me a mi a l'orella. Aleshores, té, bueno, és un tio extremeny, amb un accent que em flipa,
0: yes!
1: I a més, sap tantes coses, o sigui, quina ràbia, no es pot ser tan guapo i saber tantes coses i parlar tan bé.
5: No, me estoy poniendo perraca.
6: La comunicación a la que nos someten los aviones. Puedes asomarte.
1: Que és el millor.
7: Me'n vaig ja, no em vull saber què res.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Les 7 i 47 minuts ens escriu l'Oriol per primera vegada. Benvingut,
9: hola, Oriol!
1: Bon dia, Oriol!
8: És aquests oients que sent que es parla del seu tema i ens agreguen al WhatsApp i ens escriuen a la foto d'avatar del WhatsApp. Apareix ell amb una cònjuga, crec, el que, i en el fons es veu al parc el castell de la Ventafocs.
9: Per tant, Euro Disney!
8: I té la gorra del Mickey.
9: No, perdó, Euro Disney no. Hem de dir Disneyland Party.
8: Vale, d'acord. Diu aquest oient expert en temes. Diu que de Port Aventura s'han avorrit ja, perquè hi ha anat molts cops. Diu a Àsia, que ell viatja només per anar a parcs d'atracció. Hi ha una muntanya russa que es diu Montserrat.
1: Sí?
8: I a Xina, al Quanggang Europark, hi ha una còpia de la Sagrada Família com a castell del parc. En lloc de Ventafocs, doncs tenen a Gaudí. No sé per què, però no m'estranya gens. No sabia que existís, però m'estranya zero que això hagi succeït. Mira, ens envia la foto. Ah, mira, té el seu rotllet, eh? Mira. És com... Té aquest rotllo com de
9: que xulo!
8: Així com fake, de part d'atraccions.
1: Hòstia, que fort, eh? Gaudí, si aixeques el cap allà a la Quinta Forca.
8: Bueno, però és molt famós tot el món, la Sagrada Família.
1: Sí, ja ho sé, però com per fer-ne... Home, que no és famós, com per fer-ne això en un lloc allà, el normal, si haguéssim fet una reproducció d'una cosa d'allà, no?
9: I espera que s'acabi, eh?
1: Ah, sí, doncs clar.
8: Ben guapo. La resta, seguiu participant.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
8: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp, podeu votar la cançó amb la que voleu que culminem al programa. Com sempre, podeu votar entre les 4 que us proposen Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
10: Un 13 de maig com avui de l'any 2002 es va publicar el disc Alegria d'Antònia Font.

Aquest era el tercer treball discogràfic del grup mallorquí, el que va significar un salt qualitatiu respecte a discos anteriors. Estava carregat de cançons imaginatives, bons rotlleres, que van acabar esdevenint un dels àlbums més aclamats de la banda. A Catalunya, el disc es va presentar en un concert a la sala Bikini. No cal dir, per tant, que avui les quatre cançons que us proposem penjaran d'aquest disc. La primera ja la sentiu, és la que dona nom a l'àlbum, es diu Alegria. De fet, hem de dir que hi ha dos cançons que es diuen Alegria en aquest àlbum. Una obre el disc, l'altra el clou. Nosaltres us hem proposat aquesta, la primera, la més coneguda. El segon tema que us proposem és Dins aquest iglú.

d'alegria dins aquest iglú és la cançó del disc que compta més escoltes a Spotify, una cançó carregada de melangia que ens parla d'una difícil estada en una casa esquimal que explora la solitud, la introspecció i la recerca d'un espai interior propi. Més cançons del disc Alegria.

Això que sentim més que una cançó és quasi un himne. Joan Miquel Oliver descriu la solidaritat interespècie i intergalàctica en quatre versos. Perquè sou uns animals, perquè sou els meus germans, perquè sou tenir reals, vos estima tots iguals. És que pot ser més meravellós? En fi, i acabarem amb Patxanga. Patxanga.

0: petxanga.
1: És la que he votat jo, aquesta. Home, diu el diccionari que una petxanga ve a ser una mena de festa, celebració, esdeveniment informal, que té l'origen en un ball cubà dels anys 50, predecessor de la salsa. Doncs bé, els Antoni Font van voler homenatjar aquesta manera de viure la vida més hedonista, més senzilla i festiva davant la sofisticació. Quatre cançons del disc Alegria d'Antoni Font. Quina voleu que tanqui el programa? Alegria, dins d'aquest iglú, vos estima tots igual o petxanga?
2: Oh, totes són xulíssimes.
3: S'ha de triar només una. Per ara els oients voten Alegria, és la cançó que guanya de llarg, petxanga va última, així que vosaltres, oients, decidireu entre aquestes quatre quina voleu que culmini el programa d'avui, que és dimecres, és 13 de maig. Segueix en marxa el Festival Docs Barcelona. Ahir va assistir un dels personatges més esperats, el cineasta John Wilson, conegut per la seva sèrie d'HBO How to with John Wilson.
1: Doncs que sou amics, tu i ell.
3: Sí, bueno, vam xocar mans.
1: Ei, vols xocar la mà,
3: Bueno, però mentre ell passava pel pati de butaques del cinema Saribau...
1: T'ha rentat la mà?
3: No. Ah. Mira que... Bueno, no. Doncs en John, que va dir mai havia presentat una sèrie o pel·li meva davant de tanta gent. Penseu que era la sala 5 dels Saribau, si no és la més gran de Catalunya, quasi bé, i estava patadíssim de gent. Quina és la seva nova pel·li, la seva primera pel·li, perquè havia fet només a televisió? Es titula History of Concrete, per tant, Història del formigó, així que John Wilson s'atreveix a fer un tema encara més avorrit, encara menys captatio per part de la gent. El mateix documental mostra reunions que va fer amb productors, la gent que posa la pasta, reunions de Zoom, on ell deia, bé, la meva pel·li, la primera es dirà History of Concrete. I de què va? Doncs és la història del formigó. Òbviament, ell li agrada molt parlar de ciutats, de fet, la seva sèrie passava tot a Nova York, i sí que li agrada molt parlar de la condició humana, criticar el capitalisme, en aquest cas es parla també de la crisi de l'habitatge, però partint d'un tema de història del formigó. Quina és la diferència entre formigó i ciment? Ah, potser hòstia, ho sabíeu, no?
1: Jo no tinc la més absoluta idea.
3: Va anar a un congrés de formigó amb gent amb samarretes a la seva empresa. També hi ha aquest tema, molta la gent molt identificada amb la feina, no? I samarretes i tasses de... jo treballo en formigó,
1: però
3: no en ciment.
1: Però tot era com postirònic o el tio... No, va anar a l'arrel del...
3: El tio sempre es mostra com molt seriós, tot i que ahir davant del públic en alguns moments es tronxava de riure ell mateix amb les coses que explicava.
1: Home, és que clar, bé, dir, la premissa és molt bèstia.
3: Sí. De fet, al principi de la pel·li, a banda de mostrar reunions amb productors que no li compraven, com que se li havia acabat la sèrie d'HBO i estava com en crisi creativa, s'apunta a un curs de guió cinematogràfic, però concretament un que muntava a Hallmark, una empresa americana, i el curs t'ensenyava a com fer bones pel·lis, bueno, com fer pel·lis de merda de Nadal perquè te les compri Netflix.
1: Per això que era com un CCC d'aprendre
3: sí,
1: a trucar a la guitarra,
3: una sala, una senyora amb una pissarra, i deia, ha de ser noi coneix noia, hi ha d'haver dificultats, però no moltes, ha d'acabar sempre
1: això,
3: bé.
1: ChatGPT deu dir més o menys el mateix.
3: Aquí va fer, sí, el John Wilson va fer com un tamaio i es va infiltrar en un curset de Hallmark de com fer pel·lis de Nadal perquè Netflix te les compri.
1: La mare
3: de
1: Déu.
3: Veure. Bé, a partir d'aquí ens parla de coses molt interessants com a voreres, o diu que per què és temptador que quan el formigó està líquid escriu el teu nom, sí? I ho és temptador, a que tu critiques, però si tu et trobessis ho faries, oi?
1: Home, I
3: es posa un pot com de nocilla i diu, oi que aquí t'agrada posar el dit? Doncs el formigó també t'agradarà posar-lo. Bé, tot plegat va començar no només perquè no tenia una nova idea, sinó perquè el seu edifici hi ha goteres i ell mateix va intentar arreglar-ho amb formigó fent-lo ell i no se'n van sortir gaire ben. La pel·li, òbviament, va derivar en altres temes que li interessin, com personatges outsiders, com us dic, també critica molt la indústria immobiliària, això està com molt de segona línia, però jo trobo que no s'ha de ser massa llest per entendre-ho, també. Tot i que la pel·li està feta amb càmera en mà, en un moment se veu una escola, també, el rodatge de Martí Suprem. Es veu Timothée Chalamet passant per allà.
1: Perdó.
3: La pel·li que vam parlar dels Oscars, sí, que està nominada millor pel·li. Dura com 4 segons. El millor material que té quasi que no es veu. O sigui, un moment et despistes i no el veus, el Timothée Chalamet, però apareix per allà, també.
1: Però això per què és? Perquè es va gravar en els mateixos llocs, més o menys.
3: A Nova York, sí, va entrar... Sí. També hi ha unes imatges dels Emmy, quan va estar nominat i va perdre, em mola també el seu caràcter de perdedor. Va a Roma a mostrar el panteó d'Agripa, allò que tothom es fa la selfie, i diu, mireu quin formigó. Llavors parla amb uns carabinieri, que òbviament canvien de llengua i es posen a parlar en italià perquè el seu anglès és macarrònic, com ha de ser, si no. I diu, bueno, sí, doncs ja sembla que hi ha molt de formigó aquí al Panteó de Gripa. I aguanta, eh? Mireu com aguanta aquesta cúpula. Bé, podem sentir John Wilson amb declaracions a 3CAT Info.
4: El formigó és un material celebrat arquitectònicament, fins i tot des d'un cert fetichisme brutalista. I jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats. L'humor és la millor manera, sempre, de parlar amb la gent. Fer-ho divertit.
0: And I think that's the best way to...
4: M'agrada el repte d'intentar convertir la cosa més avorrida del món en alguna cosa divertida.
0: I like the challenge of trying to make the most boring thing possible funny.
1: A mi m'ha captat l'atenció.
3: Sí, sí, sí. Mira,
1: tinc ganes d'anar a veure aquest documental. M'ha creat una necessitat.
3: Quan arribi a plataformes us avisaré, per ara no hi ha data. Tens la sèrie HBO i ahir als hall del cinema Saribau em vaig trobar un oient, un Eduard, que em va dir, soc tan fan de vosaltres quasi tant com de John Wilson. I vaig dir, sí, doncs a mi és una crònica de mal matí. I diu, és que no sé si em va molt bé. I li vaig dir, envia'ns una crònica. I ens l'ha enviat.
1: Oh.
5: Soc de Bar, que ens hem trobat a l'estrena de la pel·lícula del John Wilson a l'Aribau, al Docs Barcelona. No sé què t'haurà semblat a tota la pel·lícula, però que a mi m'ha flipat, perquè bueno, soc molt fan d'aquest paio. I bueno, una vegada més, no? Una mena d'afartament d'imatges brutals que t'haguessis quedat, no?, amb cadascuna d'elles molta estona comentant, i que a més totes juntes doncs, elaboren el discurs aquest absurd i delirant sobre el formigó, que és una passada, que no m'ha decepcionat i que m'han entrat ganes de tornar a veure la sèrie una altra vegada. A veure tu què t'ha semblat. Una abraçada, que vagi bé.
3: A mi m'ha encantat, i Sergi, el que diu l'Eduard, vull dir, per esperar-vos que arribi aquesta pel·lícula a plataformes, podeu veure la sèrie How to with John Wilson a HBO, i on veureu el seu rotllo, que sembla improvisat, però que sembla que té molta intenció. Per cert, una altra cosa que va dir en John ahir als Aribau, quan ja tenia la pel·li, la tenia quasi enllestida, diu, vaig buscar que no existís una altra pel·li com la meva i em fotés la campanya, potser una pel·li que es diu The History of Concrete, la història del formigó, i diu, no existia, però a Amazon vaig trobar un llibre que es deia History of Concrete, i diu, i a més, el millor és que era un llibre fake, és d'aquells per posar un prestatge per dintre obres com de caixa forta.
1: No pot ser!
3: Perquè ningú gosés en cap moment agafar un llibre tan avorrit i que no et robin allò que estàs guardant. Doncs això es pot comprar, com el llibre existeix a Amazon.
1: Boníssim.
3: En el seu cas ho ha convertit en pel·lícula. John Wilson, un dels meus ídols, ganes que arribi aquesta pel·li a plataformes, i en tornem a parlar àmpliament. Avui, però, el tema del programa són els parcs d'atraccions, i per tant la cançó IA la dediquem al millor que tenim a casa nostra, segons la Laia, el millor lloc de Catalunya.

Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Cicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Adulta funcional, així es reivindiquen les que faltaven, acompanyades de Quilòmetre Zero, i amb tots ells comencem aquesta nova hora de ràdio. Són les 8 i 2 minuts, us despertem com cada matí aquí a ICAT, els experts. Avui és dimecres 13 de maig i us despertem sempre amb la veu de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I d'en Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: I es torna a desplegar el debat sobre cinema i política. Han d'anar de la mà, jo trobo que Laia, sí, estàs com el esport i la política, no van deslligats.
3: Exacte.
0: I això ha passat, a més, no a la barra d'un bar, sinó al Festival de Cannes, que segueix en marxa. Vaja, hi va ser la jornada inaugural i ja s'ha afrontat l'arribada de la IA en el món de l'audiovisual, en el món del cinema. Doncs va ser un dels temes ahir a Cannes, el festival més prestigiós del món, que ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i també amb l'arribada de Peter Jackson, acompanyat d'en Frodo i l'Elijah Wood, que crec que s'apunta més en esdeveniments que no pas a rodar pel·lícules, i els hem pogut veure els dos a les últimes hores a xarxes socials. El nostre enviat especial a Cannes és en Marc Garriga.
4: Ira Bajacuer Fuhan Canaba.
0: De moment no tenim la crònica d'en Marc Garriga. Si voleu, parlem de cinema, recuperarem la crònica després, perquè el que sentíem forma part, Laia, no deixem el món del setè art, del festival Ualai, aquest que sí que ho podem afrontar, perquè comença aquesta novena edició de cinema contemporani del continent veí a la Filmoteca, i quan dic continent veí és Àfrica.
1: Exacte, del Senegal al Sudan, de Sud-àfrica a Burkina Faso, del Txad a Nigèria. La programació ofereix 7 pel·lícules amb mirades diverses que miren una mica d'explicar el món des de dins, amb veus pròpies des del mateix continent africà. Mireu, la pel·lícula que inaugura avui és Katanga, el ball dels escorpins, que és una faula política inspirada en el Macbeth de Shakespeare, però en clau africana. I també demà arriba, des del Senegal, en aquest cas, un documental que es diu Liti Liti, de Mamadou Kouma Gueye, que proposa un retrat del que seria el desplaçament urbà, perquè arriba el tren en un barri i es converteix una mica la metàfora de l'arribada del progrés, però també de la destrucció, perquè el progrés, com mal entès, arriba moltíssima gent, arriba moltíssims problemes també juntament amb el tren. I és una mica la idea, com de volem desenvolupament, però també el desenvolupament porta doncs, moltíssims inconvenients que potser no podem afrontar. Aquesta es pot veure demà a les 6. Tenim tot el festival fins diumenge, fins al dia 24, a la Filmoteca de Catalunya.
0: És l'altre diumenge.
1: Exacte, és l'altre diumenge, tota la setmana. I podeu anar a veure les diferents pel·lícules que ens fan una mica de retrat del continent africà.
0: És el Festival Ualai, que avui comença, arriba aquesta 8a edició, i ara sí, a veure si podem connectar amb Cannes per sentir a l'última hora amb en Marc Garriga.
5: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició, afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
6: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.

0: gent que descobreix música gràcies a Shrek, per exemple, el Roger, que
1: sap, i en Sergi,
0: que sàpiga, i la Laia, que aquesta pel·li dels Counting Crows també apareixia en una de les pel·lis. Ja crec que la segona, potser les més famoses són sempre les de Smash Mouth, All Star i tal, però...
1: Aquesta és de la segona, sí.
0: Sí, sí, any 2004 hem volat recordant aquesta pel·li, també els Counting Crows, que mai ens n'oblidem d'ells, Accidentally in Love, ens canten ara que són les 8 i 8 minuts del matí. Oients, si us preguntem per qui són les tres bessones més famoses de l'animació catalana... Mira, no, que ho digui la Laura. Laura Grau, bon dia. Les tres bessones més famoses de l'animació catalana són...
2: Les tres bessones.
0: És correcte! Ah,
1: molt bé!
2: L'Anna, la... aquestes preguntes de bon
1: l'Anna, la Teresa i l'Helena.
0: L'Helena. Bé, però ara podem deixar de banda per una vegada les bessones de Roser Capdevila per anar uns bessons anteriors, també catalans. De fet, es deien Llobregat, de segon cognom, i de nom es deien Zipizape. Laura, els tens situats?
1: Ostres, el cognom era Llobregat.
0: Del... El segon.
2: Els fills del Frank de la Jungla.
0: Com?
2: No, del com es diu el tio aquell.
0: No té res a veure.
3: No ho sé.
1: No sé, però on
3: jo
1: estàs
3: no
1: anant
3: sé.
1: Tu, eh?
2: Bueno, jo crec que sí que hi ha un vincle, però... Expliqueu-lo vostre. O sigui, vosaltres esteu parlant de dibuixos animats.
1: Home, i tant. Bueno, el còmic
2: de l'Escobar. Hi ha un Cuesta, que estava com una cabra.
0: Frank Cuesta.
2: Té dos fills que es diuen Zipizape.
0: Ah, no ho sé, de veritat.
2: T'ho prometo.
3: És que potser és un nom que ha agradat molta gent, perquè arran dels còmics, no? Potser hi ha hagut, ja, també hi ha... No, bessons,
1: doncs no m'agrada que aquell paio tan loco hagi agafat els nostres bessons.
2: A mi no m'agrada que tingui fills, però ja som menys d'edat i tot, eh?
1: Exacte, sí.
0: Doncs Zipizape ve d'un TVO, que es deia així.
1: Exacte.
0: Zipizape, Zapatilla i Llobregat.
1: Llobregat.
0: El pare es deia?
1: El pare, ostres, d'un pantuflo?
0: Sí, la mare?
1: La mare no me'n recordo.
0: Jai?
1: Mita?
0: Correcte, sí. Molt I el professor?
3: Bé, això no sé res d'això,
1: professor Bacteri? No, això és de...
0: Oh!
1: Això és de Mortadelo i Filemo.
0: Ara no me'n recordo jo com es deia. Bé, Laia, anem a una expo dedicada a aquest superartista del nostre país, com va ser Josep Escobar, l'autor de Zipizape i altres personatges, com el que es moria de gana, es deia?
1: Carpanta.
0: Correcte. Bé, doncs des de fa unes setmanes a Figueres hi ha una expo al Museu del Joguet que es fa ressò d'aquesta altra faceta d'aquest dibuixant de còmics, és a dir, no els TVOs, és a dir, el paper, sinó que ara parlem de l'animació, el que veiem en moviment a la pantalla.
3: Exacte, Escobar, més enllà de crear tot l'univers de...
0: Minervo, es deia, professor.
1: Ah, vale.
3: De Zipizape i també d'en Carpanta, va compaginar la feina de dibuixant de còmics amb la de creador de curtmetratge. De fet, el que molts no saben és que va dissenyar, registrar i comercialitzar durant 20 anys projectors domèstics. Així ho explica el comissari de l'exposició Escobar Animador, Joan Manel Soldevila.
4: Va dissenyar uns joguets que eren el Cinescop i el Cinestuc.

0: que eren aparells de cinema per reproduir a casa pel·lícules d'animació. Era un cinema, diríem que és la balda perduda entre el Cinenic precedent i el Cinexin posterior, no?
1: Jo tenia, exacte. Jo tenia el Cinexin.
2: Feia això tirant rere.
1: Home, i tant, era el més xulo tirant davant.
3: Jo ja dic que el volia tenir i no el tenia, i em va ser una mica de trauma, això.
4: Ara els nens petits el que fan és postproducció de vídeos.
2: No, ara no me les pel·lis. Allà no és el mateix.
3: Mira, el Cinexin va ser una de les joguines més demanades, com a casa meva, dels nens dels anys 80. Per què hi apareixien els curtmetratges d'Escobar? Doncs bàsicament hi sortien els seus personatges, com en Carpanta, en Zipizape, però també personatges d'altres dibuixants del TVO, o fins i tot tots contes tradicionals com la Neguet Lleig, la Ventafocs. De fet, aquest últim va ser premiat i fins i tot va haver de canviar de nom pels drets de Disney.
0: Un llargmetratge que es deia La Cenicienta. Posteriorment se va haver de canviar el nom per Érase una vez per problema de drets amb La Cenicienta de Walt Disney. I aquest va ser un llargmetratge espectacular, a color, que es va estrenar per tot Espanya, que va tenir merchandising, àlbums de cromos, que es va presentar a la Bienal de Venècia i va tenir un reconeixement i un premi per l'excel·lència de la producció.
5: Però si La Cenicienta no estuvo en el baile en honor del príncipe... Puede que sí, puede que no.
4: Aquesta pel·li jo no l'he vista, però sí que he llegit, per si em permeteu que afegeixi info, que crec que és el primer llargmetratge animat de la història d'Espanya. I si no, el primer, el segon, Estem parlant d'una pel·lícula llarga d'animació.
3: Exacte, amb tota aquesta feina, Josep Escobar va ser un dels col·laboradors gràfics més importants de l'època pel que fa a les produccions audiovisuals. Aquest dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, de fet, es farà una visita comentada a l'exposició amb el comissari Joan Manuel Soldevila. L'entrada és lliure. L'exposició Escobar Animador la podreu trobar al Museu del Joguet de Figueres fins al proper mes de setembre. Teniu tot l'estiu per anar-hi.
4: Ara anem de Figueres a la Pobla de Lillet. Saps on és, Laia, de comarca?
3: Sí, al Berguedà, no?
4: Correcte! Doncs ens escriu des d'allà en Roset, un oient que ens diu amb molt d'orgull, diu, a la Pobla de Lillet tenim el Museu del Ciment. Que ara potser la Laura no sap de què estem parlant, és que l'hora anterior que no hi eres hem parlat molt de formigó.
6: Sí. Parleu d'unes coses?
4: Perquè una cosa...
3: Bueno, tenen Roger aquí, què vols?
4: Sí, el formigó és una barreja de certs productes i el ciment és un altre. Vull dir, no s'ha de confondre.
2: No confonguem el ciment amb el formigó.
6: Sisplau,
2: Ni Zipizape amb mortadelo.
4: Roset, explica'ns si és guai aquest museu i si esteu tan orgullosos com ens fas veure amb el teu comentari.
2: Deixa'm dir que aquest divendres parlarem aquí al programa molt de còmics, perquè ens farem una mica la prèvia del Saló del Còmic de Barcelona, per tant, la pregunta del dia girarà sobre això.
4: I ve en Shintaro Kago, el coneixeu?
2: Home,
4: un autor
2: no tinc ni idea.
4: De manga de terror, gran convidat al Saló del Còmic que comença divendres.
2: Molt bé, que sigui Kago, un tio que fa terror.
4: Sí, sí, ja fa de cadascú. Sí, sí.
3: M'ha fet gràcia.
4: La Jules, que ens canta Tot va tirant. I ara de seguida la Laura amb un tema cabdal, que és...
6: Que és repassar els titulars de la premsa rosa.
4: Molt cabdal.
6: Capdalíssim.

0: Així sona els experts.
1: Tothom té defectes, jo encara senyor. Ningú no és perfecte.
2: Vale, vale.
1: Ja no et faré més cançons.
3: Dic més cançons perquè la Laura no em renyi.
4: En tot cas ho renyaré perquè no m'heu dit ni bon dia ni res.
5: Redonden aquestes paraules.
3: Mira, te l'imagines fent el balset després de casar-te, per exemple, aquesta cançó?
4: Mira, no estic jo per parlar d'aquest tema avui, vale, Sergi Vives?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 8 i 17 minuts en reaccionen els nostres oients d'en Sebas Martín, que ell és el gremi, ell és autor de còmics. Alguna vegada us hem regalat còmics seus. Diu que de nen va conèixer en persona Josep Escobar, el pare de Tipizape. Diu que tenia casa a Lliçà d'Amunt, Laia, comarca.
4: Vallès Oriental.
3: I que tenia un carpanta de mida natural al jardí.
6: Hosti, que guapo.
3: I anaven tots els nens al seu voltant, com aquell meme dels Simpson, amb l'avi. Sí. I diu, i ens explicava contes a tots els nens de la veïnada.
6: Que xulo.
4: Doncs,
6: que
4: guai.
3: Aquest senyor que li explicava contes al petit Sebas era Josep Escobar, dibuixant de còmics. I diu en Sebas que aquest divendres, efectivament, anirà al festival, al còmic BSN, en el seu cas, a treballar, perquè n'ha fet la seva professió. Ah, Laura, anem a qui s'ha enrotllat, i qui no s'ha enrotllat.
4: Bueno,
3: qui?
4: Aviam, parlem primer de... embarassos.
3: Embarassos?
4: Bueno, sí, clarament s'han enrotllat perquè si no, no tindríem aquí una criatura.
3: També, aquesta és la Rihanna. La Rihanna s'ha embarassat?
4: No, no, encara us ho perdeu. Aquesta tia ja portava molt temps parint, vale? Perquè porta la desapareguda del mapa, no sé, 4, 5 anys. Tenim criatures, però és que l'última que ha passat és que la tia ara està embarassada de bessons.
7: Què dius? Però quan se'n teia de fills?
4: Ja en tenia dos. O tres, ara no sé si dos o tres. Aviam, també no hi ha res com ser multimilionària, m'entens?
3: No, clar.
4: Ja, també dubto molt que tingui cap problema per criar...
3: No arribarem a final de mes. Això no ho dirà la Rihanna.
4: Però clar, és com una imatge recurrent, no? Perquè a més no surt enlloc, a cap gala, ni a cap actuació, ni en la Super Bowl, bueno, a part de la Super Bowl en aquell moment que ja estava embarassada d'un dels seus últims fills.
3: Exacte.
4: Clar, és com que la imatge de la Rihanna ara sempre està embarassada. Porta 10 anys embarassada, aquesta tia. I res, i ara està menjant per tres. Aquest, de fet, és el tuit que va fer per anunciar el seu embaràs. Ara estic menjant per tres, per ella i per els dos embrions que porta dins. És fort, eh?
7: Sí que ho és.
4: A mi em fa il·lusió, la veritat, també.
7: Quants anys té aquesta noia?
4: Ara no t'ho sé dir, però no és gaire gran, eh? Bueno, ja passa això amb la gent famosa.
3: La Rihanna,
7: que fer els fills abans d'hora. Mira, és del 88.
4: Bueno, clar, si ja has fet tota la feina...
7: Ah, ja és gran.
3: 38 anyets. Sí. 38 anyets.
4: Doncs això, tenim nou embaràs de Rihanna i també una altra persona que està embarassada, que a mi la veritat és que també em fa força il·lusió, que és la protagonista d'Eufòria, d'HBO, la Zendaya.
3: La Zendaya també està
4: embarassada.
7: Però aquesta també és molt jove, aquesta.
4: Però noies, que la gent rica pot permetre tenir fills quan li dona la santa gana, m'entens?
7: És del 96.
4: Sí, clar, bueno, 29 anys, eh?
3: 29 anys.
7: Doncs molt bé, molt bé, molt bé, molt adequat.
4: Doncs res, des d'aquí, enhorabona, com si m'ho haguessin
7: sentit. Però això vol dir que va en sèrio amb en Holland.
4: Sí.
7: La meva estona de veure les escenes que tenen dels Spider-Man.
3: Bueno, ara, perdona, això és el principi de la fi, perquè cuidar una criatura et posa a prova.
7: No passa res, bueno, ja, però ells se poden amb això i amb molt més.
3: A veure si el Holland s'aixeca, és un pare com Déu mana.
7: Clar que s'aixecarà, que no veus que és molt maco i de construir.
3: Ja veurem, que aquests estan molt, no, estan molt acostumats.
4: Si em diguessis el Timothée Chalamet i la Kylie Jenner,
3: és
4: un altre rotllo.
3: Chalamet, no. El capítol d'aquesta setmana, que ens digui què li sembla al final on Laia, per animar-te a veure'l, la Zendaya acaba enterrada fins al coll per part d'uns narcos.
7: No, és que no m'interessa.
4: A mi m'està arribant que és dolentíssima aquesta temporada, eh? Vull dir que no té res a veure amb les altres.
3: Sí, m'estic tronxant.
7: Jo, sabeu què proposo? Que les properes pel·lícules de Dune les faci el Holland en lloc del Chalamet. Amb la Zendaya, m'explico?
3: Sí. Sí, segur que els estudis et faran cas.
7: Sí, exacte. Perdona, és una boníssima idea. Per què no em fan cas? És boníssima. És que això a la meia no ens cau bé.
4: Ja no, ja...
3: No. Bueno, el seu personatge de Dune és bastant detestable, ja és la gràcia.
7: No,
3: que
7: al principi no ho era tant.
3: Bueno, perquè si no, no tindria gràcia, no? Ja. Però vull dir que també ja té una part molt, molt, molt fosca.
7: Per això, que el canviïn ja per l'altre.
4: Vinga, abans, anem a altres estrelles internacionals que s'han anat acostant a casa nostra. Vam explicar que el partit el de guanyar la Lliga del Barça anirien amb la samarreta... Exacte, el Barça-Madrid. Ui, jo, el partit de guanyar la Lliga del Barça, imagina't lo desubicada que estic.
3: El Barça-Madrid, que portaven els del Barça la samarreta, que normalment hi posa Spotify, doncs hi posava OR d'Olivia Rodrigo, que era molt bonic perquè en català vol dir or, i aleshores era allò de... Ai, mira que bonic.
4: Sí, feia gràcia, però bueno, sí. Un cop més... la sensació era que cap jugador del Barça sabia qui era l'Oliver Rodrigo, però és a dir, però s'ha de dir que l'Oliver Rodrigo ha fet un esforç actiu per venir aquí a Barcelona, bé, esforç actiu suposo que ha remunerat,
2: sí.
4: I fer els seus espectacles, on entre altres coses hem pogut veure com es coneixia amb la Lamine Yamal allà al peu del camp. Vull
2: no,
4: dir
2: que
4: aquest tipus de crossovers a mi m'agrada molt.
2: Tu vas veure el partit en directe?
4: No, jo queda veure el partit en directe, no. Sergi.
2: Jo vaig veure el partit en directe i cada dos per tres anaven enfocant la llotja a l'Olivia Rodrigo.
4: Sí, i la tia estava emocionada.
2: Fins a la quarta no, vegada vaig pensar, qui és aquesta
4: ningú
2: noia?
4: Ningú no sabia qui era.
7: Clar, és que...
2: Dic, qui és aquesta noia? Per què l'enfoquen tant? I després dius, ah, clar.
7: Tens a la llotja senyores bellíssims i una noia joveneta que pensaves, què fa que tenen aquí?
2: Sí, sí. Doncs després sí, va baixar i va conèixer en la Mini, què tal?
4: Sí, bueno, suposo que bé. També vaig veure que hi havia hagut un esdeveniment... No, home, no, xipeig no. La Mini s'ha de calmar i s'ha de concentrar en el
2: seu. L'Anna, que sempre sap coses, em diu que no, eh?
4: Home, no. Que es calmi, que ja vam tenir prou amb la... amb l'altra noia, la que... No, com es deia?
2: Quina? Atenció.
4: La Nicki Nicole.
2: Tinc informació que tu no saps.
4: A veure.
7: A veure, expliqui.
2: L'Olivia Rodrigo, a l'Utegas, sí, no va marxar al cotxe amb en Lamine Yamal. Ah, va marxar amb un altre jugador del Barça.
4: Què dius? Amb qui va marxar?
7: I això es pot dir?
2: Sí.
4: Que aquesta exclusiva.
2: Qui creieu que és el jugador del Barça que va marxar amb l'Olivia Rodrigo?
7: A veure, va, porra,
4: és
7: porra, porra.
4: A veure, això...
2: No.
4: Hauria sortit a tot arreu. No pot ser que estiguem donant aquesta exclusió.
2: Informació experta que puc donar ara mateix.
3: Pista.
2: És un defensa.
3: Hòstia, què sé.
4: Jo no sé.
7: Amb en Pau, no.
3: És català.
2: És català.
7: No.
2: Digue'm algun català.
7: Amb en Covarsí.
2: No.
7: Ah.
2: L'altre.
7: Uf.
4: Que jo no sé els jugadors del Barça.
2: En Gerard Martín.
7: En Gerard Martín.
2: Gerard Martín és l'altre defensa que, de fet, no el coneixia ningú.
7: Potser
2: fins
7: van anar
2: que...
7: a jugar a jocs de taula.
2: Sí, va, sí. Ha fet una temporada brutal al Barça i això, clar, suposo que li ha
7: estat
2: molt
7: obligant, nois. Gerard Martín salió de la fiesta en el mismo coche que Olivier Rodrigo.
4: Mare meva!
2: Què et sembla?
4: No estem gens atents, molt bé.
2: No, l'Anna Closa sí que està atenta i ens ha proporcionat aquesta informació.
4: Increïble.
3: La polèmica...
2: M'ha emocionat, ara, aquesta tonteria.
3: La polèmica és del concert privat, no?
4: Sí, bueno, el concert privat aquest on va cantar l'Olivia Rodrigo es veu que no va fer gaire bé i qui tampoc està últimament fent-ho gaire bé, però ja no la poso per respecte a la nostra audiència, és Amaya Montero en els seus concerts de Retorn de l'Oreja Van Gogh.
7: Sí,
4: suposo que ja ho heu comentat en algun moment.
7: No ho hem comentat, no. però ens ha arribat, sí.
4: Però Déu meu...
7: Explica-ho molt resumidament.
4: No, que està desafinant molt, que aquesta noia es nota que porta 10 anys sense fer això, però és que a part penses, però que no porteu un any assajant aquesta gira?
2: No sé.
4: I de cop i volta la gent pagant, fent unes cues virtuals de l'hòstia per poder veure l'Oreja Van Gogh, la tia...
2: Jo tinc la sensació que la gent li és igual. El que la gent volia era cantar a tots a cor les cançons de l'Oreja.
4: Ella, doncs, pots anar-te'n a un karaoke perfectament.
7: Sí. Bueno, i que a ella no li hauria de ser igual, no?
2: Vull dir no. Bàsicament, vull dir, està fent més el ridícul que Florentino Pérez ahir.
7: No, més és difícil, eh?
4: No, i a més n'és conscient, perquè després surt disculpant-se, dient, chicos, lo siento, hace mucho que no hago esto, és com, mare de Déu.
7: Que no hago esto, que no sé feina.
2: Sí, una mica sí.
4: Mira, jo que sé, deu posar nerviosa, però és que hauria de fer playback, no sé, no passa res, la Dua Lipa fa playback i fa un molt bon xou, el que passa és que la Maya ni balla ni res.
2: Perdona, és que han fet bullir l'olla el suficient com perquè ara ho facin una mica bé, una mica decent.
4: No, tot plegat és una cosa tan decadent, però en fi, jo ara contenta de no haver comprat entrades, perquè evidentment vaig estar una mica temptada, tot i que estava jo molt més a favor de la Lira que de la Maya, però pensava, bueno, clar, una mica de nostàlgia.
7: Però tu quan et decideixes plantar per solitaris perquè tens un cert talent o algú t'ha dit que ho fas bé, no?
4: Ja, però aquesta tia ha tingut com molts problemes de salut mental, sí, segurament de salut física, vull dir que segurament no estava preparada per tornar a un escenari.
7: Vols dir que no és que no
4: ho
7: sàpiga fer, sinó que senzillament no està en el seu millor moment i no ho hauria d'haver fet ara.
4: Clar, o sigui, ella ho ha fet en el passat, per tant, no sabeu què ho sap fer.
2: Els altres de l'Oreja no han vist, no sé, en els assajos no han vist, ui, això no podem anar en directe amb això, no? No sé.
4: Bueno,
2: no,
4: els assajos ja van sortir vídeos també de que no
2: anaven gaire bé. Doncs imagina.
4: Però és que ells jo crec que ara ja s'han posat tant fins al coll amb això.
2: Han fet un all-in.
4: Que ara no poden tirar-se enrere. O sigui, evidentment, ara la Leire no la recuperaran.
7: Però la Leire ara deu estar amb les crispetes, no?
2: Home,
4: deu estar a casa seva jartant-se.
7: Normal.
4: I s'ho mereix, també et dic, és una mica el karma. I per últim, doncs, una mica de safareig així de casa nostra, perquè el que no sortirà aquí n'ha explicat amb una notícia curiosa entre una presentadora de Telenotícies i Laura Escanes.
6: Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB. Nosaltres vam decidir...
2: Com què és aquesta notícia?
4: A veure, aquí s'estiren les exclusives.
7: Jo no sé qui és la Júlia López.
3: És del 324.
4: Sí, no,
7: perdó.
4: Sí, del TN. De cap de setmana, em sembla.
2: Però a veure, què vol dir que es coneixen?
4: que van estudiar juntes i ja està, però nois, que no és que sigui una gran exclusiva, és que a casa nostra passen tan poques coses que hem d'estirar com un xiclet, m'entens? Vull dir que tu, la tia que veus allà fent les notícies al cap de setmana, sigui col·lega de Laura Escanes, doncs fa certa gràcia. També et dic que Laura Escanes està arribant a un punt ja de tenir el carnet de 3CAT, diguem-ne, sí, que ja coneix tota la casa, llavors ja, no té gaire gràcia.
3: Ja,
4: cert,
3: anava a dir,
4: ha deixat de ser com una estrella inaccessible, ara ja la coneixem tots, vull dir, que un dia d'aquests vindrà aquí a casa i fan el que fem nosaltres.
7: Clar.
4: No acaba de tenir gaire gràcia, però nois, hem d'intentar gaudir i celebrar les nostres petites notícies, perquè no sempre estem parlant de gent espanyola.
3: Sí,
4: és veritat.
3: Sí. Mira, reaccionen els oients, en Jordi ens diu si de cas era l'Olivia Rodrigo que no coneixia els senyors del seu voltant, no al contrari.
4: A veure, no, ubiqueu-vos una mica, el Barça no és el puto centre del món, sí, m'entén?
8: Perdona. Dient,
4: sí. No, que l'Olivia Rodrigo no conegui absolutament a ningú d'aquella penya, doncs a mi em sembla perfectament normal. És una tia nord-americana.
3: Ho diu a favor d'ella, perquè nosaltres hem dit que ningú la coneixia ella, i aquest client diu és el contrari. També la Consol diu, jo sí que sé qui és l'Olivia Rodrigo. Sou incults. Crec que és un plural majestàtic per tu, Sergi, que no la vas reconèixer.
7: Jo tampoc.
3: Un altre Jordi.
7: Shame on me.
3: La tercera d'Eufòria no té ni cap ni peus, però és l'objectiu. Una mamarratxada amb moments molt xulos, això sí, poc lligats. I li respon a un altre oient, a un altre Jordi, que diu, que munt de Jordis, no? Clar, és Catalunya. Diu, Eufòria és una paròdia, la trobo molt divertida. Mentre que en Sergi ens diu, un oient, ens diu, el ciment és component aglutinant, el morter és component aglutinant amb àrid fi i aigua, i el formigó, en canvi, és component aglutinant més àrid gros, més aigua, i pot portar acer o no portar-lo. És el comentari sobre...
7: A veure, és de bon divulgador explicar les coses. No sabem què vol dir component aglutinant, estimat Jordi.
8: Una cosa que aglutina.
3: Sergi, digue'ns què és el component aglutinant.
7: Com
3: i aglutinant. I en Terra Lliure, aquest usuari que té aquest nickname, diu que a la Pobla de Lillet no només hi ha el Museu del Ciment, sinó que hi ha el trenet del ciment. Així que pots anar i pujar-t'hi. Bé, com a turisme interior, aniríeu a aquest poble, a la Pobla de Lillet?
7: Jo hi he anat diverses vegades. És molt xulo.
4: Molt xulo anar a pobles així aleatoris de Catalunya només per descobrir-los.
7: A més, la Pobla de Lillet forma part d'aquest passat industrial del Llobregat i de les colònies industrials i així, i és guai perquè forma part, em sembla, del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, la part aquest del Museu del Ciment, el tren aquest, i el tren aquest és perquè es portaven les vagonetes amb el que es construïen aquestes fàbriques, no? Llavors es portava...
3: Com el Templo Maldito, però amb vagonetes
7: però
3: de ciment.
7: Però Catalunya. Sí.
3: Vale, mola.
8: I hem anat una mica de tema? Sí.
7: Vols dir?
3: L'Ernest diu, hola, soc nou. Hola.
4: Perfecte, benvingut.
3: Bon dia, Ernest. No ha explicat res.
7: M'agrada molt el teu nom, Ernest.
8: Tu vols acabar, Laura, muntar l'Àlex Tou?
4: Ah, sí, voleu aquesta notícia també. Jo pensava que ja havíem xapat del tema premsa rosa, però...
7: Així ens il·lustrem.
4: Per fer bullir l'olla, heu de saber que el món de la creació de contingut en català hi va haver una parella com de casa a parlar molt perquè sempre tenien crisis, que era l'Àlex Tou de Manresa i la Mireia Salaet, que era una influencer així com més aviat espanyola, diguem-ne, que es feia fotos.
7: Ell era un influencer que parlava de coses així com una mica econòmiques d'això o no?
4: Ell és un notes més del panorama de la creació de contingut en català, que algunes vegades fa coses en castellà, perquè ja li agrada també cridar l'atenció. Passa que ens havien donat com tant de història amb la seva relació tòxica que ara que ho han deixat ningú s'esperava menys. Han començat a tirar-se moltíssima merda l'una a l'altra. Mireia ha passat per tots els programes d'Eva a dir com de malament ho va passar amb la ruptura. La Tour Rabanà, aquí el Love també ha vingut. Vull dir, la tia realment ha fet el tour de ruptura oficial i ara l'Àlex al final se n'ha cansat i ha fet uns vídeos en castellà.
3: Molt bé.
4: Perquè sobretot el més important és llegar a molta gent.
3: Sí.
4: Explicant la seva versió dels fets i fa bastanta gràcia perquè es pren molt seriosament ell mateix.
9: Esto es surrealista, por favor, quiero que se acabe ya. Solo hago este vídeo para demostrar, si no había quedado ya demostrado, que lo de Benny sí que se lo inventaba. La hermana acaba de publicar un comentario que tal cual dice, Alex, Dios, jaja, soy su hermana, en la vida ha dicho nada del Benny, me parece muy fuerte que inventes todo esto, tú y yo hemos hablado mil veces.
4: No, no, per vídeos com de 12 minuts, a més, que dius, però no ens interessa ningú. Bueno, clarament algú li importa.
10: A TikTok...
8: Un moment, que tenim l'Anna...
10: A TikTok va penjar un vídeo de 25 minuts.
4: Ah, sí, d'acord.
10: No el vaig menjar tot.
8: No vas menjar tot. 25 minuts, aquest tio.
4: Bueno, perquè estàs allà enganxat a la trama, però que alhora penses, ai, de veritat és que...
8: Bueno, jo ahir em vaig menjar una hora de Florentino.
10: Sí, jo també.
4: Exacte, cada boig.
3: Hi ha un oient, en Jordi de Vilanova, que ha dit no sé que de Florentino i no l'he entès. Em podreu posar en context.
8: Sí, ara, mira, ara després dels esports t'ampliem la informació.
0: Així sona els experts.
4: Avui anirem amb el número 76.
7: Doncs el 76 és un usuari...
11: Amor?
7: És un usuari... Que es diu...
3: Què ha passat aquí? Heu baixat un fader de velocitat.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: I ens escriu un d'aquests Jordis i diu: que sóc de Mallorca. Jo, no, també n'hi ha fora de Catalunya. Sí, ja sabem que hi ha molts Jordis a molts llocs.
8: Països catalans.
3: Sí, perdoni. Passa un minutet a 8:45, per tant, ens hem d'actualitzar. Aprofitem que teníem l'Anna Closa ja aquí ben asseguda. Bon dia de nou.
10: Bon dia.
3: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 13 de maig?
10: Doncs mireu, el primer titular és pel trànsit. Aquesta hora està tallada en els dos sentits de la marxa, la B23 a Sant Joan d'Espí, per una nova jornada de vaga a l'ensenyament. S'estan fent desviaments cap a l'A2, però tot plegat provoca tensions de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu de Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Per cert, que ha millorat també la circulació al trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on fa una estona hi ha hagut un accident, i també a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa uns minuts i tots els carrils ja estan tots oberts. Les afectacions a la B23 i la P7, recordem-ho, són degut a la vaga de l'ensenyament. Avui surten a manifestar-se els mestres i professors del Penedès i el Baix Llobregat. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
4: És que clar, ja, sembla broma.
10: Demà dijous a la taula sectorial el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros. El govern els acusa de fer volar coloms llançant propostes poc realistes. Avui també toca estar pendents de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. Més coses. Segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30.
8: I què esperàveu?
4: On vols que vagin? D'on pont?
10: La resta, pobres, no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
8: Home, si les habitacions estan a un preu de 400-450 euros a la capital.
10: Sí, o més, eh?
8: O més.
4: S'ha gastat a casa els pares.
10: Mentrestant, els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I pel que fa al judici als Pujol, la Fiscalia acusa la família d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya. El fiscal remarca que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i també a l'estranger, i els acusa de corrupció i de frau fiscal. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals i demà el judici quedarà vist per sentència.
3: Les 8:34, Anna, que no t'esperava saber avui.
10: Doncs mira, no sé si sou gaire fans dels tacos, però el taco més car del món val 22.000 euros i el fan als Estats Units. Porta caviar, almes beluga, que és el més car del món, carn de Kobe, llagosta, formatge brí, trufa blanca i trufa negra, i també unes làmines d'or de 24 quirats.
8: Les làmines d'or són
4: igual, però... Sí,
8: m'entra gana, eh?
10: El serveixen a l'hotel de luxe Gran Veles, a Los Cabos, a Carolina del Sud. Aquest taco és obra del cuiner Sidney Schute, que recomana que es mengi acompanyat d'una salsa de xiles, tequila premium, que l'ampolla ja costa uns 150.000 euros, i cafè de civeta, que està fet a partir dels grans que han estat consumits i cagats per civetes, que m'han parlat l'altre dia,
8: sí,
10: no recordeu?
8: Exacte, sí.
10: Doncs això, el taco...
3: Quina mena de, era com una mena de la civeta, ara no recordo. Era una mena de mamífer o una cosa més? O era un ocell?
8: Com un rosegador.
10: No, sí, exacte, un rosegador.
3: Un mamífer petit que caga i llavors és aquell agrada cafè que s'ha de consumir.
10: Exacte, que és, diuen que és boníssim i caríssim també. Al taco li han posat de nom Frida, i és un homenatge, doncs, a l'artista mexicana Frida Kahlo.
3: Li encantaria també que se servís el seu nom per promocionar
8: un taco.
4: Què passa? És un nom molt xulo.
8: Sí, però un taco inaccessible, jo no sé, la Frida no.
4: No ho aprovaria.
8: Una cosa més per tothom.
3: Dic el mateix a les tote bags de la Frida Kahlo, eh? Vull dir el mateix a tota la...
4: Home, no són tan cares, eh?
3: No, sí, més acceptable. Anem als esports. Us puc preguntar el dubte que tenia? Un altre Jordi de Vilanova ens ha dit... Jo he sentit l'àudio, no he entès res. Ha dit, el Florentino està enfadat per haver perdut contra un equip pobre amb els seus juvenils i diu, i a sobre el Betis va a la Champions.
8: Val, això no entén a què ve,
3: no.
8: Però et podem fer una mica la informació del que va passar ahir, bàsicament.
10: Sí, bàsicament ahir Florentino doncs, va convocar d'urgència una peculiar roda de premsa a les 6 de la tarda, va descartar la seva dimissió i va anunciar de fet la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció, però que ja va dir que no sabia quan es farien, que segurament d'aquí uns 15 dies o uns dies més.
8: De fet, pensa que va ser una roda de premsa que va durar una hora i en què era com una mena de loop, en sí. El que anava repetint com els avis tota l'estona el
4: jo
8: mateix.
4: Jo només sé que tenia 150 missatges de grup de WhatsApp al mòbil de tot de gent comentant aquesta roda de premsa que jo pensava, no ho sé de què parlem,
8: sí,
4: però
8: Florentino ha de pensar que és un tio que sempre ha manegat a l'ombra doncs, tot, o sigui, els poders fàctics de l'estat espanyol, saps? A través d'empreses multimilionàries i després també de la presència del Madrid. I aleshores veure-la així, repapiejada de la manera que ho feia, dius...
10: Ella anava improvisant.
8: Sí.
10: Ell anava dient el que li semblava pel cap, a més, amb comentaris, de fet, masclistes.
8: Molt masclistes, cap a una noia que hi havia una periodista que estava a la sala, li diu, a ver, la niña del fondo, diu que los de aquí delante soy muy feo, sois
10: sí.
8: Muy feos.
10: Sí, a més també va dir...
4: Aquest noi ja no el poden apartar de l'esfera pública o què?
8: No ho sé. Sí,
10: va parlar també d'un article que havia escrit una dona i diu, segurament no sabrà de futbol.
4: Sí, molt fort, ho ha sentit això.
8: Dona. Sí, és brutal, sí.
3: Mira, us poso un context amb aquesta mena de cosa absurda que he dit fa un moment.
8: Endavant.
3: El nostre oient, en Jordi, es refereix a que el Florentino està enfadat perquè li ha guanyat un equip, és a dir, el Barça, que no està molt bé econòmicament i que sí. La majoria són nens. Perquè
4: va.
3: Hi ha gent molt...
4: Vale, això
3: I després, no sé si perquè crec que el seu pare és andalús o el que sigui, celebra i el Betis anirà a la Champions perquè veig que està en cinquena posició. Per sí. Tant, és possible que hi vagi.
8: No, hi anirà. Està vale. Matemàticament
3: són dos temes separats sí. Que no tenen res a veure.
8: Exacte.
3: S'ha entès el que he dit del futbol?
8: Bueno, més o menys. Bueno,
4: tampoc s'ha d'entendre, bueno, no passa res en aquest programa.
3: Estava fent eco del que deia aquesta persona.
8: De fet, l'emoció ara mateix està a les posicions de descens i avui hi ha partit important.
10: Sí, avui a 7 l'Espanyol rep l'Atlètic Club de Bilbao, que de fet l'Espanyol doncs, està pendent. Sí, ha de guanyar.
8: Sí, ha de guanyar.
10: I a 2:15 de la nit, doncs, a l'Alavés Barça, que el Barça lluita per aconseguir doncs, els 100 punts.
8: I a més, que si guanyés el Barça, ajudaria tant a Espanyol com a Girona.
4: Home,
8: que
4: doncs
8: estan
4: mira,
8: ara mateix
4: per això n'hi ha prou,
8: a les posicions de baix. Per tant, avui el Barça hauria de guanyar i donar un cop de mà als altres equips catalans.
3: El temps que farà avui.
10: Doncs avui tramuntana i mestral als dos extrems del país amb temperatures més fresques. S'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i als Pirineus. I en aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i a la tarda.
4: Al Camp de Tarragona quin temps ha de fer, no?
10: Aquí em sembla que...
3: Aquí,
10: no,
3: l'Anna viu mentalment a Reus, no?
4: Sí. No, ella viu mentalment a Reus, és perfecte. Sí.
3: Però, quin plan tens, doncs?
4: No, és que avui és l'aniversari d'una nena molt especial que es diu Guida, que fa 6 anys i li volia dir que per molts anys i que faci un molt bon dia avui.
10: Hola, que bonic!
3: Sí, bon dia. De quin municipi és?
4: De Bràfim.
3: Bràfim!
10: Oh, wow.
3: Això és, i és a Camp de Tarragona, dintre, deu estar més lluny que Valls i tot, eh?
8: Avui sol durant tot el dia, Bràfim.
4: Mira, perfecte, per molts anys, Guida.
8: Sol durant tot el dia. Cap precipitació.
3: Doncs, com que és el 6è aniversari, podríem punxar els sexeni.
8: Ei!
3: Ho tenia preparat des de fa setmanes, això, Laura, de veritat, eh? Els ulls que et mirin, perquè tot depèn de com et miri aquesta persona que tu i jo ja saps de qui estem parlant. Mira, i el Jordi ens diu, sí, el meu pare era, que es va morir, andalús i molt del Barça, però també del Betis, i diu, perdoneu que quan he mirat l'àudio estava molt dormit, normal que no s'hagués entès. Però al final t'hem entès. Gràcies per ser-hi.

0: Mini-quiz.
1: Mira, és la veu del Sergi enregistrada.
2: Mini-quiz.
1: I també, mini-quiz. I també aquí en directe, a que no la sabríeu discernir. Bé, les 8:42 és el moment de jugar, és el moment del mini-quiz, i ja sabeu on adreçar-vos per intentar guanyar el lot cultural d'avui.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Laia, avui sobre quina àrea temàtica de dels coneixements humans aparcerà el mini-quiz?
3: Doncs mira, avui el mini-quiz serà de geometria, però parlem del trapezi de Reus.
4: Hi ha un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors...
1: Però al final la pregunta tindrà de disseny, de dibuix tècnic.
3: Clar, és que em fas avançar la temàtica. Jo volia portar-vos per un lloc i acabar sorprenent-vos amb la temàtica de la pregunta, però ja comencem perquè, mira, avui arrenca una nova edició de la Fira del Trapezi, la que fa 30, a Reus, la Fira de Circ de Catalunya, que tornarà a omplir carrers, places, teatres, amb molta programació de circ contemporani. El circ és una cosa que no cansa mai. És a dir, no podies, vull dir, que podies anar cada cap de setmana a veure circ i no seria un problema, però...
2: Perquè sempre sorprèn, no?
3: Ah, exacte, i és molt variat. Mira, fins diumenge serà punt de trobada pel sector i també és un espai de connexió entre artistes, entre professionals, amb el públic. Hi haurà, de fet, diverses companyies internacionals, com una de belga que es diu Collective Malonès, una de Suïssa que es diu Jessica Arpin, també una que es diu La Triotxca, o també la companyia Gaius, totes dues de França. És a dir, components internacionals també. Cal dir una mica què es fan als seus països a nivell del més innovador en el programa, el panorama del circ. Però la pregunta que us fem no és sobre circ.
1: De fet, a Laia, fa un moment tu has fet una pregunta, que és què és el component aglutinant.
3: Sí, és veritat.
1: Ens contesta en Sergi, que és un divulgador del ciment, i diu l'aglutinant és el que ajuda a unir la resta de components i en aquest cas crear una reacció química que fa endurir la barreja, ja sigui morter, ja sigui formigó. Penseu que avui un dels temes del dia és el formigó. Gràcies, Sergi, per resoldre'ns el dubte. Laia, ja pots llançar la pregunta del dia d'avui del mini-quiz, que és sobre geometria, sobre trapezis.
3: Sí, estigueu atents perquè jo... és una pregunta que em costa fins i tot fer-la, de lo difícil que la trobo. Mireu.
2: Gràcies per avançar.
3: No, perquè és una cosa meva. És a dir, la pregunta és molt fàcil, sóc jo que tinc dificultats amb aquests temes. Mireu, el trapezi, d'on pren el nom aquest festival, el Festival de Circ, que avui arrenca a Reus, és un aparell de circ, tipus un gronxador, sabeu què vull dir, aquest pal horitzontal.
1: Sí, el trapezista, sí. Però exacte. El trapezi geomètric...
3: Però és la forma geomètrica. I us volia preguntar quina forma geomètrica és el trapezi. Us diré quatre definicions i m'heu de dir quina és la que correspon, d'acord? Mireu, és un polièdre... Opció A, eh? Opció A. És un polièdre amb dues cares iguals i paral·leles i cert nombre de cares laterals que són paral·lelograms.
1: Paral·lelograms.
3: Sí. Opció B. És un quadrilàter que té tots els seus costats d'igual longitud. Opció C. És un polígon irregular de tres costats, amb dos d'iguals i un de diferent. O D. És un quadrilàter amb dos costats oposats paral·lels i els altres dos que no són paral·lels.
0: 638-68-4565. 638-68-4565.
2: Que m'he perdut,
1: sí,
2: eh?
1: Repeteixo. Què és un trapezi? Un polièdre amb dues cares iguals i paral·leles i cert nombre de cares laterals que són paral·lelogramàtiques entre si? B. Quadrilàter que té tots els seus costats d'igual longitud. C. Polígon irregular de tres costats amb dos d'iguals i un diferent. D. Quadrilàter amb dos costats oposats paral·lels i els altres dos no paral·lels. Aneu responent A, B, C o D al nostre grup de WhatsApp i el guanyador s'endurà un lot cultural que, com sempre, configurem nosaltres mateixos. Gaudiu d'aquest Hey Blondie dels Dominic Fike. És el temps que teniu el que duri aquesta cançó per respondre al mini-quiz d'avui. Ara de seguida direm la persona guanyadora.

0: Andy.
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Hi ha un circ predilecte. Tarambanes il·lustres.
3: Les 8:47, Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui, d'àmbit geomètric.
4: Sí, perquè avui comença el Festival de Circ Trapezi de Reus i és per això que us hem preguntat la definició exacta matemàtica i geomètrica de trapezi. Us donàvem quatre opcions, no us les repetiré perquè és que eren molt llargues i difícils.
3: Què és un trapezi?
4: El trapezi és un quadrilàter de dos costats oposats paral·lels i els altres dos no paral·lels. I ja està, diguéssim, ho heu fet molt bé perquè sou molt més matemàtics que no pas jo. Hem rebut 110 respostes, de les quals 97 han estat correctes. De fet, jo crec que això és temari de primària, eh? Vull dir que tranquils, que aneu bé.
3: Ho dius per insultar?
4: No, ho dic perquè per insultar-me a mi, que jo em faig un embolic amb una cosa que és de temari de primària, doncs així amb mi. En tot cas, Laura...
3: Però el primer que vaig suspendre jo a la meva vida va ser dibuix tècnic.
4: Mira, doncs jo no vaig suspendre, però al primer lloc on ho vaig passar fatalíssim, també deu ser que ho operen...
3: Fatalíssim, vaig treure un 7,5.
5: Jo educació física, vull dir que tot molt bé.
6: Jo mateix.
4: Clar, però és que el que el dius tècnic, l'altre dia ho recordava, és horrorós. Bé, en tot cas, Laura, deixa'm que et demani un número de l'1 al 97 per saber qui és l'encertant d'avui que s'endú el Lot Expert.
6: Vinga, va, avui el farem ben grandet. El número... 84.
4: Doncs el 84 és la Maria, que té un número acabat en 59.
3: Felicitats, Maria! Maria, ara t'escrivim via WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar a les teves mans el lot cultural d'avui. Quatre anuncis i sentirem les vostres veus.
1: Escolta, Zicat. 012, la millor resposta.
7: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
8: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
7: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
8: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
7: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
9: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
11: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist. I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
12: Us esperem! Serà brutal!
13: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena el Super 3 i a la plataforma 3K.
14: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
15: Pausa.
14: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
16: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
17: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
15: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
14: Pausa.
15: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
14: Vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT?
15: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
18: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em sou. Mala sua que tinguis més likes.
19: Hola, Fran, Aina.
20: Hola, nota de veu.
21: Bona tarda, notes.
14: Nota de veu.
15: El telèfon del programa?
14: 677 50 61 53.
15: 677 50 61 53.
14: Nota de veu.
15: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
22: Que la fortuna passi i no s'aturi.
15: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICA.
14: Nota de veu.
15: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
1: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 8:52, moment d'escoltar les vostres veus. Avui us demanem la vostra falera per part d'atraccions. Hi ha molt detractors i gent que s'ho passa fatal i també hi ha molts fanàtics.
0: Nosaltres som socis del Tibidabo, tenim el passi anual i la veritat és que ens ho passem molt bé, ens agrada molt la canalla, s'ho passa molt bé i les cues no són eternes com a Port Aventura. I a més, la capacitat del parc, o sigui, l'aforament és absolutament absurd. Entra molta més gent de la capacitat que té el parc, no es pot ni caminar per allà. Però de totes formes, jo trobo falta el parc d'atraccions de Montjuïc i les seves actuacions meravelloses de Isabel Pantoja, Manolo Escobar, Rocío Jurado, superfamiliar i aquestes atraccions cutres. En resumides cuentes, Port Aventura és una puta merda. I em fetis per la Champions League, cabrones.
3: Aquest oient, que tenia un àudio de 14 minuts més, deia que si vas pel món, en plan parcs de Disney, que es pot caminar pels carrers, per així dir-ho.
5: Sí. A veure...
6: Va, defensa el teu, defensa la teva estimada de Port Aventura.
5: Ara jo Port Aventura me l'estimo molt. La veritat és que és veritat que potser ho tinc més idealitzat del que és realment. No,
6: però és que això també passa, que a mi em sembla bé, quan no hi vas gaire sovint. Clar, aquest tio té l'abonament anual del Tibidabo, i jo vaig tenir l'abonament anual del Port Aventura. Sí. Era petita perquè el meu pare es va dedicar a comprar-nos d'aquesta manera, coses de separats i tal, però clar, el vaig avorrir també. Llavors és quan comences a veure tots els defectes de si s'està massificat, si no, si
5: està,
6: funciona bé...
5: Està massificat i jo crec que el funcionament de les atraccions podria ser molt millor pel que fa a cues. Jo realment, com que amb canalla jo no vaig a les atraccions principals tota l'estona, doncs què vols que digui? La gaudeixo bastant, eh? Però jo entenc que molta gent diu, jo no estic aquí per fer 2 hores de cua o per comprar-me el pass express que em costa una pastíssima. Mira, jo ho puc entendre perfectament.
3: Jo de petit també he sigut sempre fill de pares separats, li deia al pare, vull una PlayStation, i ell, no. Sí. Òbviament, la mare encara menys, eh? Sí.
6: Bé, que hauria de ser, sí.
3: Atracció, que bé, em van criar com tocava.
6: No? Sempre. Bueno, no sé, s'ha de posar límits, no?
3: Laura, atracció preferida de tot el món, eh?
6: Clar, és que hauria de dir alguna atracció de Port Aventura, perquè realment crec que és un impacte d'atraccions
5: ordenats. Shambhala.
6: Sí, jo crec que el Shambhala és molt guai. El Furious Baco també, en el seu moment, sí, tenia molta falera pel Furious Baco. Després, clar, el Shambhala el va superar perquè a nivell de velocitat és molt millor.
5: És espectacular.
6: M'agradava molt també l'estampida.
5: Sí. Sí, sí.
6: Que fotia una porra flipes al soroll aquell amb les fustes.
5: Sí,
6: sí. Però era xulo també.
3: A favor del meu pare, encara que no fos ni Sant Jordi, ni el meu aniversari, ni Reis, ni res, jo deia, vull aquest llibre, sí, vull aquesta manga de Bola de Drac. Sí, no m'interessa gens, però sí, filla del còmic de Bola de Drac.
6: PlayStation,
3: sí.
6: Bé,
3: Laia, a favor.
4: Això home, sí, tant.
2: Port Aventura mola i també molen les coses de por de Port Aventura. Per Halloween vaig anar amb aquest que fan en el Caribe, el Parc d'Atraccions del Caribe, que és molt ben parit. I també el Rec Experience, que crec que ja està tancat. Aquell també està molt bé. De l'estranger he anat al Parque Warner de Madrid. També vaig pujar a l'atracció de por Expediente Warren, també molt ben parida. I res, ara pendent de que em van regalar pel meu aniversari d'anar al Torpe Pasta per allà a Londres.
21: He anat només 2 vegades a Port Aventura. L'última potser fa un parell d'anys, que hi vaig entrar gratuïtament perquè pel fet de ser en una mesa electoral et regalaven una entrada. I com que em va tocar ser en mesa electoral, doncs mira, vaig aprofitar i vaig demanar l'entrada gratis. No m'agrada gens.
3: Estàvem parlant de pares que compren fills, en aquest cas, gent que compra vots. Eh?
6: Però
3: una mica de trampa. Per
6: estar a la mesa electoral et donen entrades?
5: Primera notícia.
6: Algú pot confirmar aquesta informació?
3: Bueno, potser.
4: Aquest oient... I és la mesa electoral i no he pogut anar a cap part d'atraccions.
3: Bueno, potser eren municipis més... Aquest oient sol dir aquesta, com acabo de dir jo. Per tant, potser és de la zona i potser per fer-se marca a Porto Aventura van dir tothom que perdi un dia estant en una mesa...
6: Molt bé, però jo, i si em toca blanc, és que...
3: No,
6: a mi ningú em regala cap entrada o què?
4: Ara, que un parc aquàtic d'aquests que teniu aquella zona.
3: Sí, des de la carretera es veu alguna cosa així sinistra, no n'hi ha cap allà?
6: Sí, el Marín de l'Ana, Waterworld.
5: Va, escoltem una mica d'Aina Pujol i de seguida les confessions.

0: Ter. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minutets perquè siguin les 9, un tempo perfecte per el que acabeu de sentir de fons, per sentir una nova confessió. Laia, avui tens l'oportunitat de redimir-te, o obrim el concessionari, què dius?
2: El concessionari m'encanta.
1: Sí. Laia, quina àrea temàtica és avui la teva confessió?
3: La genealogia.
1: Ah, és a dir, família, eh?
3: Sí.
1: Parlem de la teva ascendència.
3: M'encanta. Sí.
1: Sí, no de la teva descendència.
3: No.
1: Avui de la teva ascendència.
3: Exacte.
1: És escorpí, no, el teu ascendent? Tot ho saps molt bé, això.
3: No en tinc ni idea.
1: Ah, vale, sí.
3: A veure, no, ja sabeu que tinc els més propers, ho sabeu potser els oients, no? Que tinc una certa afició al tema de l'arbre genealògic. I és una afició molt problemàtica perquè és una afició que no s'acaba mai. És a dir, tu comences a investigar arbre genealògic i no pares.
2: Clar, van sortint branques de tot arreu.
3: Ah, exacte, bueno, van sortint branques.
1: Ni que sigui el neolític, arriba un moment que no hi ha info.
3: Bueno, però no costa molt arribar al neolític. Ah. A més, com que és una cosa fractal, diguéssim, en el sentit de que tu, quan s'estronca una branca, no hi ha problema perquè vas a buscar-ne una altra, perquè com que cada vegada es multipliquen per dos, a cada generació...
1: Què vol dir fractal, Laia? No cal que ho expliqui.
2: Sí, però les vas deixant abandonades, no? Les que no pots continuar.
3: O no, perquè quan clar, la que no pots continuar l'abandones i llavors en busques una altra fins que en trobes una que pots gratar una mica més, etc.
1: Has arribat que dues branques molt allunyades s'uneixin, en algun moment s'han d'unir, perquè si no hi hauria gent infinita cap al passat.
3: Deixa'm acabar que doni temps. La cosa és que això m'ha fet anar, doncs m'ha fet conèixer molt Catalunya, perquè he anat a veure molts ajuntaments, he anat a veure molts cementiris, de vegades vas a veure els noms que hi ha a les làpides, etc. I quan et trobes una persona d'un poble que tu saps que tens un antecedent, doncs allà vas i li toques la moral i fins que et comença a fer cares estranyes de dir no tinc cap massaguer a la meva família, fins que...
2: Calla, pesada.
3: Exacte. Però el més greu és que... Bueno, hi ha diverses coses greus, però una vegada...
4: 10 segons.
3: Val, vaig començar a investigar, així com per internet, des de casa, i se'm va fer de dia. I una mica vaig dir, bueno, vés a dormir.
2: Laia, tens un problema. És fort, eh?
1: Oients, jugueu al LOL abans de fer això.
2: No, tampoc.
1: Fins que
2: dormiu.
0: Que ja són les 9. Una hora i pleguem. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: viatgen aquest tren, sempre amb algun tipus d'incident. Ben crítics aquí els del Pont i Pissador, que ens acompanyen per obrir aquesta nova hora de ràdio. Són les 9:03. Seguim aquí en directe a ICAT amb la companyia de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dimecres.
0: I els oients que, si ens escolteu i no heu entrat mai al nostre grup de WhatsApp, penseu que ara estan discutint sobre els seus quadrilàters preferits.
1: Si voleu, ai, que bé.
0: Si voleu entrar en el debat, entreu.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp dels oients, teniu fixada l'enquesta de la cançó de les 10. Com sempre, decidiu l'última que sonarà en cada programa a partir de les 4 que us proposen, Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida.
2: Un 13 de maig com avui de l'any 2002 es va publicar el disc Alegria, d'Antònia Font.

I és que l'alegria és completa quan les velles s'aixafen de riure, oi? Aquest era el tercer treball discogràfic del grup mallorquí, el que va significar un salt qualitatiu respecte a discos anteriors. Era un àlbum carregat de cançons imaginatives, bon rulleres, que va acabar esdevenint un dels més aclamats de la banda. No cal dir, per tant, que avui les quatre cançons que us proposem penjaran d'aquest disc, Alegria. I la primera, ja la sentiu, és la que dona nom a l'àlbum. De fet, hem de dir que hi ha dos cançons que es diuen Alegria en aquest disc. L'una l'obre, l'altra el clou. Nosaltres us hem proposat la més coneguda, aquesta, la primera. El segon tema que us proposem és Dins aquest iglú.

0: eres ben joveneta, Laura, el 2002, quan es va publicar el disc Alegria, però suposo que
1: em va arribar tard,
0: l'has
1: ratllat
0: força, no?
1: Que Antònia Font i els Pets són dos grups que m'és absolutament igual quan traiessin els discos, que jo, quan vaig tenir prou edat per valorar-los, vaig dir, vinga, pel cul.
0: De cap, claro. Darrere d'Alegria, dins aquest iglú, és la cançó del disc que compta amb més escoltes a Spotify, una cançó carregada de melangia que ens parla d'una difícil estada en una casa esquimal. Més cançons d'aquest disc.

0: Que els Antònia Font tenen aquesta capacitat, des de la melangia, acabar-te, no sé, posant superalegre, no?
1: Sí,
0: un punt de partida així com
1: d'en Joan Miquel Oliver parlant d'extraterrestres, d'animals i de coses rares.

0: Viure la vida, més hedonista, senzilla, festiva, davant la sofisticació. Quatre cançons del disc Alegria, d'Antònia Font. Quina voleu que tanqui el programa? Tu quina votes, Laura? Alegria, dins d'aquest iglú, vos estima tots igual o petxanga?
1: Doncs va, aquesta última petxanga, que em sembla que és així més divertida de bon matí.
0: Jo també l'he votada, però crec que va l'última ara mateix, eh? Petxanga, diria que de moment...
1: Doncs mira que és maca, eh?
2: Sí, guanya Alegria. Guanya Alegria. Ens escriuen Jordi des de Mallorca, per tant no se li poden fer bromes. Ep. I es queixa, diu, Sergi, per què no has posat alpinista samurais?
0: No, perquè aquestes quatre són molt bones, eh?
1: Tota la discografia és boníssima, clar, tria tu.
0: És que, clar, era... Sap greu, Jordi.
2: A les 10 sonarà la més votada, segurament, a Alegria. Cançó que, per cert, jo vaig descobrir... Sembla que vaig descobrir Antònia Font, no sé si molta gent també.
1: Suposo que sí,
0: Guaier o Alegria.
2: Ho vaig descobrir en un videoclip de l'Sputnik.
0: Home!
2: I vaig dir, que fan aquests penjats amb un videoclip en blanc i negre?
0: Era en blanc i negre?
2: Sí, sí, vestits d'astronautes, el que és, no sé, pot ser una platja qualsevol, no? Doncs a partir d'aquí em vaig anar a l'Emule directament i vaig començar a baixar cançons. La meva relació amb Antònia Font.
0: Acabo de buscar Alegria i m'ha sortit el Cirque du Soleil. Clar, coses de...
1: També, clar.
2: Vampire Weekend, sisplau. Holiday!

0: Així sona Els Experts.
1: La cançó feia honor al seu nom perquè Avant va ser el primer avançament.
2: A la meva família, quan anàvem als palmons, jo els deia, no és nostre, és d'ells. Saps, si el preu del bri puja només una miqueta, tu com ho diries? Ha pujat?
1: Ha pujat un bri.
2: Un bri.
3: Clar. Me'n vaig ja. No vull saber què res.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Un quart menys 5 de 10. Aquesta setmana, la secció categòrica de la Laura, és a dir, quin tipus de persona ets segons fas o reacciones a tal altra cosa, us podeu identificar també, avui et centres en un acte que és bastant, no sé, estàtic.
4: Quotidià.
2: Com és, i quotidià i obligatori, que és dormir.
4: Sí, és que a vegades em forço a ser original i busco com coses que criïn l'atenció, i en realitat el que més ens uneix a tots, perquè és el que tenim en comú, són les quatre funcions bàsiques que són el menjar, el dormir i la pica del cagar.
2: Per
4: això funcionen tant aquest tipus de converses.
2: Fer el riquití. No?
4: Exacte. Però és això, que tu en una sobretaula qualsevol d'un sopar treus el tema del dormir... Pots estar 8 hores parlant.
1: 8 hores parlant, que no 8 hores dormint.
4: Exacte, no 8 hores dormint. 8 hores parlant de cadascú, com dorm, en quina posició, si li costa dormir, si no li costa dormir, trucs per dormir, etapes de la vida en què has dormit millor, pitjor, matalassos.
1: A mi m'interessa molt
4: aquesta
1: secció que faràs.
4: Doncs res, és una secció que bàsicament enumeraré les 5 maneres que hi ha, que penso, de dormir gradualment, de la gent que dorm millor a la gent que dorm pitjor, i llavors us aneu autodefinint segons a on estigueu vosaltres d'aquesta graduació.
1: Jo sé que el pou.
4: Ja, home, sí. No, el teu és d'un altre món.
1: No, però a més, hoy no me puedo dormir, eh?

0: Aquest és el problema. Per tant, comencem primer amb la gent que no es pot llevar, perquè realment dormen, com si els haguessin fotut un tret al cap. A mi em preocupa. O sigui, hi ha certa gent que jo pateixo molt. O sigui, tinc una amiga, la Júlia, que ella pot dormir en qualsevol lloc del món. És a dir, pot dormir en un lavabo de discoteca, pot dormir al mig del carrer, al terra...
1: Quina enveja.
0: Que vam anar de viatge juntes a casa d'un col·lega i l'única habitació que quedava com a lloc per dormir era una habitació que hi havia la cisterna, que se sentia cada vegada que algú obria una aixeta, tirava el vàter, etc. I a més, com de cop, no un soroll estàtic que més o menys et pots adormir.
1: I allà la va posar ella.
0: No, no, ella va ser l'única persona de tot el grup d'amics, 12 persones, capaç de dormir en aquell llit, en aquella habitació de la cisterna, tio. Sí, i a mi em fa patir perquè penso que un dia no et podrem llevar. O sigui, s'estarà calant foc a una casa i no podrem aixecar-te.
1: Ah, clar, ben vist, clar.
2: Però t'he de dir que no està relacionat. És a dir, jo puc dormir en qualsevol lloc. Jo dormo en estacions esperant el tren i se'm perds el tren perquè m'he dormit a l'estació esperant-lo i coses d'aquestes. Però després em desperto fàcil. O sigui, em despertes així i jo em desperto. El que passa que torno a agafar el son molt ràpid.
0: Quina enveja de penya,
1: molta,
0: tio.
1: Moltíssima.
0: A més, dormiu bé.
2: Sí, però sí, no, molt fondo.
1: M'han entrat moltes ganes d'apagar-te ara mateix.
2: No, no, molt fondo, molt fondo. Jo també una vegada me'n recordo que vivia en un pis que feia molta calor i me vaig anar a dormir al lavabo i vaig dormir sobre les rajoles del lavabo a terra i vaig dormir tota la nit allà perfecte.
0: No se'n lleves amb mal d'esquena,
2: no,
0: amb mal de
2: cap,
0: tot bé. Jo flipo, de veritat. Mira, jo crec que sóc la segona persona de la graduació, que és gent que dormim bé, però necessitem que per tenir un son conciliador hi hagi com tota mena de rituals, de petites manies,
2: ostres,
0: que facin que tu estiguis a la teva zona de confort. No? Per començar a dormir al teu llit.
2: O sigui, home, et sembla poc?
0: Que dormir al meu llit a mi em sembla un planazo, o sigui, jo puc dormir les 8 hores seguides al meu llit, no em desperto, tot perfecte, però ja quan em treus d'aquí... Això m'estava anant accentuant amb el temps. Jo quan era més petita, amb el cau i així, dormia a qualsevol lloc i dormia bé. Però ja quan m'he anat fent gran, m'he anat fent selecta i exquisita, ja només dormir en un llit al dia, encara que sigui perquè he acabat la nit a casa d'algú o perquè estic a casa d'una col·lega o el que sigui, ja problemes per dormir. Clar. I llavors necessitem fer els nostres petits ritualets. És a dir, jo personalment, el meu ritual és té d'aquest de son, té de dormir, diguem-ne, de l'esclat, tampoc que sigui una marca concreta. Hi ha gent que té devoció per marques concretes de tés d'aquests que t'adormen, eh? Però, bueno, recomaneu-nos el vostre té de dormir. Llavors, doncs, rentar-te la cara, les dents, fer un pipí, tal, no sé què.
1: Quatre pàgines d'un llibre.
0: Quatre pàgines d'un llibre, molt important per conciliar el son. En absència de llibre, he de dir que això no és gaire recomanable per cap metge, però jo també el mòbil m'adorm.
1: M'adorm. Ah, sí?
2: Ah, sí? No,
0: sí,
2: no.
0: La teoria diu que t'excita més i que llavors no et deixa dormir.
1: Sí.
0: Intento no fer-ho, eh? Però a vegades és veritat que, no sé, quan no tinc un llibre al que estic enganxada o no tinc el llibre a mà i em fa mandra aixecar-me i anar-lo a buscar... una mica de reels, fins que ja se't van tancant els ulls i ja està. I llavors, doncs, jo amb els meus llençols, amb la meva posició molt concreta, a casa meva, vull dir, com tot estructurat. Si no, ja es trenca la rutina del son, ja no és tan fàcil dormir bé. Digueu-nos quins són els vostres rituals de dormir, si sou aquest tipus de persona, perquè hi ha gent que fa coses realment estranyes, com, no ho sé, encendre una espelma concretament d'una marca o d'un color, o fer totes aquesta mena de tasques higièniques amb un ordre molt concret, perquè si tu et rentes les dents abans de fer el pipí, doncs després ja, com que el teu cervell llegeix que no ho estàs fent bé i ja no et deixa dormir... Ostres. Bueno, parleu-ne d'aquestes coses, perquè...
1: Jo, de fet, pixo, després em rento les dents i després penso, i ara una miqueta més, perquè...
2: Sí, i el meu fill també ho fa, això. Dues vegades de fer pipí abans de les dents. Tinc, perquè no ho passo a la primera.
1: Bueno, perquè les tres gotetes últimes.
0: A mi em passa que el meu cervell ha interioritzat que quan m'estic rentant les dents després faré pipí i ja em ve la pixera.
1: Clar, és que és això.
0: Les dents.
1: Sí,
0: el teu cos diu, bueno, ara ja saps el que toca, no?
1: Toca això.
0: Doncs ja
3: està. Quan sento el soroll de les claus.
1: És...
3: No les traieu ara?
1: Les claus?
3: Sí, perquè és quan arribo a casa i ja dic...
2: Sí, et ve el pipí.
3: Sí,
2: estic d'acord, a mi em passa.
0: Ah, bueno, tens una mica d'associacions d'aquestes mentals.
3: Se'n diu conductisme.
0: Sí, exacte. Està estudiat per la ciència, en principi. Vinga, després ja estem a la mitja taula de gent que ja no dorm tan bé, vale? Gent que té, per exemple, el problema de moviment. Que a mi això em toca molt els nassos quan he de dormir amb una persona així. Ara, afortunadament, no he de dormir habitualment amb algú que es mogui gaire, però si la vostra parella o els vostres fills, si dormiu amb ells, són d'aquests de fotre patades, tirar-te el coixí a la cara, robar-te el llençol i totes aquestes coses...
1: Jo quan em giro ho faig saltant.
2: Què dius?
1: Sí, és allò de... Estic cap a la dreta, no? Doncs faig com un salt per ficar-me a l'esquerra.
0: Però no tens energia si estàs dormint.
1: No, és com espasmòdic, i això és bo que no agrada gaire a la parella, ho entenc perfectament.
0: És que, clar, tu fas per girar-te, però aquesta gent que també quan està agafant el son fa com aquests espasmes.
2: Oi, sí, fa un espatí, sí, sí, això, fins que t'hi has acostumat.
0: Et fots uns ensurts,
1: sí,
0: tio.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i tu mateix, perquè a mi alguna vegada m'ha passat allò que estàs com mig caient en el son però malament i llavors com que et tornes a desvetllar i fas aquest espasme. I jo m'espanto, jo em tinc l'entendre com que estic caient per un barranc.
2: I a vegades et despertes, et desvetlles massa després d'això.
1: I per mi que produeixo això per aquest motiu, per aquestes coses que t'entren quan estàs intentant dormir-te.
0: Aquí en aquest col·lectiu també entraria una mica del món del sonàmbul. Que no sé si en Roger va dir un cop que ho era.
3: Sí. Bueno, no sé si és un àmbul, però a vegades em desperto i hi ha coses canviades de lloc i he hagut de...
0: Però tu te'n recordes de les teves aventures nocturnes?
3: No, excepte una vegada que em vaig despertar buscant aigua, com jo volia veure aigua, i estava com posant les mans entre els llibres dient, aquí no hi ha aigua.
0: Tota l'estanteria pel terra.
3: Sí, sí, però sí que m'he aixecat amb molts objectes regirats, sí. I m'he despertat a un lloc on no... O sigui, al sofà, per exemple. Vaig al llit i m'esperto al sofà, o m'aixeco al matí i estan els llibres els he tret d'un prestat i estan sobre la taula.
1: Hosti, noi.
3: Sí, i un dia hi havia dintre de la nevera espuma d'afaitar, però no el pot, sinó que em vaig aixecar i ho vaig ruixar.
0: Apa! Perfecte, increïble.
3: Sí, sí, sí.
1: Volies afaitar la nevera.
0: Sí, sí. Veu, això... gent que realment no pot dormir fora de casa seva, jo perquè imagina't.
1: No, el que sí m'ha passat és que no sé quin llit m'he aixecat, però bàsicament perquè ve una nena al llit, te'n vas cap a un altre llit, aleshores plora una altra, te'n vas cap a no sé on i no saps on acabes.
0: Bueno, això és un altre tema de la paternitat.
1: Sí, és una altra història.
0: Però...
3: també explico moltes coses. Jo també, com la Laura, no estic en cap època que dormi amb ningú ni mogut ni quiet, però l'endemà m'han explicat històries que he explicat també molt molt.
0: Ah, és que aquest és el següent tipus.
2: Sí, sí. Aviam, més,
0: pitjor
2: més.
0: Que el moviment físic és el moviment mental. Vale? És gent que jo no sé com descansa, perquè si tu mentre estàs dormint tens malsons, somnis, xerrera,
2: ganes d'explicar
0: coses, et crides, inclús hi ha gent que es lleva com cridant,
2: sí, sí,
0: plores, rius, o sigui, aquesta gent que té tant moviment mental i cerebral mentre està dormint realment descansa, perquè clar, jo crec que és un problema. Jo crec que està molt relacionat també amb tota la gent que té bruxisme i llavors necessita com posar-se aquelles fèbules.
2: No, jo parlo moltíssim i no tinc ni bruxisme ni fèbules, i descanso molt.
0: Saps que jo crec que deus apretar molt la mandíbula.
1: Què expliques tu? Quan...
2: jo t'ho explico tot, de tot, de moltes coses. Normalment no s'entenen gaire perquè és així com un xiu-xiueig, però i l'altre dia la meva filla també m'explica unes històries, vull dir que som d'explicar coses.
0: I què és el més estrany així que has explicat dormint?
1: La Segona Guerra Civil?
2: No, crec que a vegades són coses com molt tontes. Jo recordo una vegada justament que jo era adolescent o així, em van venir a despertar els meus pares i vaig fotre una xapa sobre el voltant, que no em trepitgessin la pluma. Jo estava escrivint amb pluma estilogràfica, se suposava, i estava molt enfadada perquè m'estaven com trepitjant, xafant la pluma estilogràfica i al final em van deixar per mal. Diu, vés a pastar fang.
3: I una vegada una persona que em vaig allitar i potser era el cop dos, ja li estava dient que ens havíem de comprar un terreny junts, no?
1: Hosti, noi!
3: Però li vaig dir els motius pels quals aquest terreny ens l'havíem de comprar a Califòrnia. I llavors l'endemà...
1: Per fer vinya, bàsicament, no?
3: Sí, per fer vi català de Califòrnia.
1: Exacte.
0: A mi em va passar, però també va ser una mica més fosca, que és parlar de gent, o sigui, parlar d'altres tios.
1: Ai.
0: Bueno, però és inconscient, amb la
2: no,
0: nostra
2: criança.
0: O sigui, vaig somiar amb això, saps? Suposo que també perquè relaciones el record, estàs dormint amb algú, doncs amb una persona amb qui has dormit molts anys.
1: Jo m'he imaginat l'altre, i què? Et desenvolupa això?
0: No, per sort tampoc s'entenia res, perquè quan parles així,
2: parles...
0: Però és fort el tema de parlar mentre dones. A mi m'inquieta molt, i també a nivell de neurociència m'interessaria molt saber els motius i quina...
2: Jo crec senzillament que tu parles perquè estàs somiant i estàs com parlant en el somni i parles, i ja està.
0: No, és fort, em sembla molt curiós. I ja per últim, ja per acabar-ho, és la categoria oficial d'en Sergi, que és la gent que no dorm.
1: Exacte.
0: No sabem com estan vius, perquè dormen molt poques hores al dia, a més t'expliquen que s'han hagut de llevar perquè el gat no sé què, la filla no sé quan... Però no de manera insonàmbula, sinó totalment conscient, que s'han anat a la cuina a beure un got d'aigua perquè no podien dormir. Dius, però tu com estàs viu? Pregunto.
1: No ho sé.
0: Un dia acabaràs desplomat pel carrer, perquè és que ja realment la bateria arriba a un punt que no dona per més.
3: Mira, en Salva, el nostre oient, té una rutina que és que sempre abans d'anar a dormir s'ha de rentar de cintura en avall. Es dutxa de cintura en avall cada dia, i si està de viatge també ho fa. I li hem preguntat, i la meitat de dalt quan ho fas? I diu, no patiu, que pel matí em dutxo tot.
0: Però és com poc pràctic, no? Només dutxar-te de cintura en avall, ja que t'hi poses, posa-t'hi sencer.
3: Sí, abans d'anar a dormir, diu sempre cintura en avall, llegir una mica i ja acabo adormit.
1: Deu tenir una mena de dutxes d'aquestes de platja, saps? Per rentar els peus.
0: Sí,
1: de aquesta alçada, no?
2: Sí, que la gent que treballa al camp és veritat que queden els peus molt polsosos i ficant-li amb aquest peu brut.
0: T'has de rentar els peus abans de posar-te al llit perquè és una guarrada,
3: Gràcies a Laura Grau, oients.
0: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu.
3: Categoritzeu-vos en aquestes categories que us ha facilitat la Laura i, mentrestant, gaudim de més música als Catarres, que ens canten la seva fortuna. 4:05 de 10.

0: ara és un peix, oi?
1: Sí!
0: Com ens canta aquí en Josep Pedrals, parlem, oients, ara de consum, parlem d'alimentació i sí, parlem de menjar peix. Sovint ens preguntem, fins i tot a mercat o en restaurant, on pot haver-hi més dubte, si aquest peix que consumim és de pesca o és de piscifactoria. O encara, per ser més exigents, ma mare, quan em posa el plat a taula i em diu, aquest peix és de Tarragona! Sí, per algun motiu té com... Està, aquest peix està al cens electoral. Aquí al mercat que hi ha entre casa meva i la ràdio, saps quin és? El mercat de...
1: Sí, el de Galbany.
0: No, de la Llibertat, vaig jo.
1: Ah, també hi està, hi és l'altre.
0: Un dia el paradista em va dir, és de Tarragona aquest peix? Vaig dir, mira, com jo, que guai. Veus? Hi ha fans i cada cop que passo per davant em diu, guapo, guapo, que és de Tarragona aquest peix. Deixi'm, vaig a l'altra peixateria. En qualsevol cas, Laia, centrem-nos, què ens has d'explicar sobre el tema?
1: No, és que és un debat exactament el que planteges, molt interessant, no? Tu ets al mercat i penses, ostres, què és millor, piscifactoria o pesca?
0: A pesca no.
1: Bueno, també, però espera't, perquè la pesca també tu saps que depèn de quina pesca. Mira, avui vinc per explicar-te això, perquè una cosa és una pesca de platja de proximitat i l'altra és, doncs, la pesca d'arrossegament, que és del que et parlaré avui. Estem acostumats, a més, a quantificar els perjudicis mediambientals en volum d'emissions o en pèrdua de biodiversitat, però avui també parlarem de pèrdua econòmica, és a dir, a un punt que hi ha un tipus de pesca que és dolenta pel medi ambient o que té molts perjudicis, però és que, a més, també s'hauria de veure si surten els números a nivell econòmic. Mira, hi ha hagut un informe de Geographic Pristine 6 que, a més, està validat per experts internacionals, que parlen dels perjudicis de la pesca d'arrossegament a nivell mundial. L'informe conclou que aquesta modalitat de pesca en aigües europees no només és un desastre ambiental, sinó que també és un fracàs econòmic. I és que tot plegat ve de la culpa de la... per culpa de la destrucció de la vida marina que provoca aquesta pesca d'arrossegament i també de les tones de CO2 que s'emeten cada any a l'atmosfera en remoure els sediments del fons marí. Jo no ho sabia, però quan tu passes els aparells d'arrossegament per fer aquesta pesca, rasquen el sol marí i alliberen carboni que ha estat emmagatzemat a l'oceà durant segles.
0: Sí, contaminem també per baix.
1: Exacte, i això suma-li doncs, les emissions directes de les embarcacions, que això sí que ja ho podíem deduir. Un dels fets també que destaca la investigació és que el 23% de la pesca d'arrossegament de fons a Europa es fa en zones protegides i, per tant, estem destinant diners a protegir unes zones que, per altre cantó, doncs, estem fent malbé. I és que, a més, els governs europeus gasten aproximadament 1.200 milions d'euros en aquesta pesca d'arrossegament per compensar el preu del combustible, per compensar costos en la seguretat alimentària i laboral. És a dir, són subvencions, estem subvencionant una pesca perquè, si no, sense aquests diners no seria rendible. Això passa en països com Bèlgica, com l'estat espanyol, com Gran Bretanya, i tot i així és una pesca doncs, que té grans perjudicis també pel medi ambient. La pesca industrial, a més d'aquestes característiques, implica arrossegar aquestes xarxes que perjudiquen molt el fons marí, capturen una gran quantitat d'espècies que no volien i, per tant, són captures accidentals. Llavors, què passa? Hi ha un problema també de malbaratament alimentari perquè fins al 75% de la vida marina atrapada en aquestes xarxes d'arrossegament mor o es torna a llançar a l'oceà amb un valor de 220 milions d'euros anuals. Quina és la conclusió tot plegat doncs, d'aquest estudi que fan la gent de Geographic Pristine 6? Que estem invertint molt en un tipus de pesca a nivell de subvencions, a nivell d'embarcacions, a nivell de compensacions pel tema del gasoil i a nivell de uns diners que després no es reverteixen en menjar perquè és malbaratament, en què no s'està fent un procediment que sigui respectuós amb el medi ambient, ni tan sols tenim la garantia que aquells aliments, que aquells peixos hagin menjat doncs, coses saludables perquè tenim el mar ple de merda. Per tant, potser al final és millor, quan preguntem si és de piscifactoria o de pesca, assegurar-nos que aquesta pesca estigui feta des d'embarcacions artesanals, tradicionals, de platja, etc. És a dir, la pesca d'arrossegament té uns problemes que potser no coneixíem.
0: I ara, abans d'arribar a l'actualitat general, que serà ara de seguida, 9:45, un cop de genoll que ens endossen aquesta banda que tant ens agrada, la publicitat.

0: Així sona els experts.
1: Quan tenia 16 anys, pensava que ser suar volia dir, bé, doncs, sexual.
2: És l'aventura sexual.
1: Què vol dir exactament, ser suar? O sigui, queda amb mi ser
3: aquesta
1: suar.
3: Tarda?
1: Aquesta tarda.
4: Ah, ser suar, suar, suar.
1: Tenia molt de suar, aquesta
4: gent. És que no en tenia gens de què deies.
5: Écoutez, s'il vous plaît.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minut passa de 2:15, moment de despertar-vos ben actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dimecres, dia 13 de maig?
6: Doncs, a veure, el primer titular és pel trànsit. Un dels punts més complicats pel que fa a les carreteres continua sent l'entorn de la B23, afectada per la manifestació dels docents que ha començat a primera hora d'aquest matí. Ara ja s'ha aixecat aquest tall, però la circulació continua sent densa en alguns punts. Del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona, la B23 i també l'A2 des de Pallejà cap a Barcelona. A conseqüència d'aquest tall ja aixecat, doncs va molt carregada també la ronda de dalt des de Trinitat fins a Esplugues, sentit Llobregat, i de l'Hospitalet fins a Esplugues, sentit Besòs. I és que els mestres i professors tornen avui a la vaga, avui es manifesten els del Baix Llobregat i Penedès. La vaga general d'ahir va tenir un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. Demà dijous a la taula sectorial, el sindicat proposarà un augment salarial de 400 euros i el govern acusa de fer volar coloms llançant propostes doncs, poc realistes. Avui toca estar pendents també de la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Compareixen per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents. Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública i, de fet, la polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. Més coses. Segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. Mentrestant, els afectats per l'antivirus que estan fent quarantena en un hospital de Madrid podran rebre visites si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu en la prova PCR. El Ministeri de Sanitat flexibilitza així el protocol hores després de la reunió entre el director de l'OMS i Pedro Sánchez. I en plana internacional, Donald Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president dels Estats Units està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alça de la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%, el nivell més alt dels últims 3 anys.
1: 3 minutets passen de 2:15. Anna, que no t'esperava saber avui.
6: Mireu, després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, Leo Messi ha comprat ara les antigues galeries Via Wagner de Barcelona. És un edifici de 4.000 metres quadrats i una terrassa que està ubicat al Turó Parc i li ha costat 11 milions i mig d'euros. A més, les galeries s'hauran de reformar perquè estan abandonades des que van tancar, i d'això ja fa més de 30 anys, per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de locals que hi ha al voltant. La intenció és convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
1: I el titular d'esports?
6: Doncs el Barça comunica que està estudiant emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. Ahir Florentino va convocar d'urgència una peculiar roda de premsa en què va descartar la dimissió i va anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. En el terreny esportiu, avui a les 7, l'Espanyol rep l'Atlètic Club de Bilbao i a 2:15 del vespre, l'Alavés Barça. A la Lliga CB de bàsquet, el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona, 74-79, i ha certificat la permanència. I a les 7, el Llopos Lleida visita la pista del Riu Breogán i a 7:45 el Barça visita la del Granada.
1: I quin temps tindrem per avui?
6: Doncs avui tramuntana i mestral als dos extrems del país amb temperatures més fresques. S'espera que es mantinguin els núvols, sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i els Pirineus, i en aquestes zones no es descarten alguns ruixats més probables a partir del migdia i a la tarda.
1: I ara que són les 9:35, moment de sentir més música abans de parlar de teatre. Ara les Ginebres, amb elles anem a Madrid, acompanyades del duet Ell i Ella. Ens canten Que nada nos pare.

0: escoltes, Icar? 012, la millor resposta.
1: Què fas tan concentrat?
2: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
1: Ja bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
2: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
3: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
1: M'encanta veure't tan motivat.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT Dicat.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment ho estem fent superbé.
4: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
7: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
8: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Tres quarts menys cinc de 10. Avui és dimecres, per tant, torna la Rita Oller entre nosaltres. Bon dia, Rita, com estàs?
10: Bon dia, molt bé.
9: I, com sempre, la seva feina i la seva passió ha anat al teatre.
11: Abraça'm. No cal que digui res, només abraça'm. No hi ha res més al món que em pugui fer sentir tan ple, tan
9: bé. Això em sona més que no pas a cançons que ens tries, a vegades una mica bastant pillades. En aquest cas, em sona música feta expressament per aquest espectacle?
10: Doncs no, però podria ser. De fet,
9: clar,
10: és una cançó
9: una sola
10: preciosa.
9: Persona amb un piano. Abans de dir-nos de quina obra es tracta, què estem sentint, de fons?
10: Estem sentint una cançó de Lexus, que es diu Abraça'm, que de fet el piano és el Manu Guix. Es va fer molt famosa durant l'època, Polseres Vermelles, potser alguns us sona. És un disc preciós, us el recomano. Lexus fa molt temps que no treuen cosetes, però a veure si tornen, no sé molt bé com està el tema, però és preciosa la cançó.
9: La cançó que situa Abraça'm i aquesta obra, Abraça'm fins que m'adormis, anat a veure-la a la Sala Beckett.
10: Sí, i és un text molt bonic sobre la tendresa d'estimar i les primeres vegades. Està abordat des d'una mirada i una senzillesa que a mi em va emocionar moltíssim. Els primers 5 minuts de l'obra ja notaves que la gent estava allà emocionant-se per la simplicitat, no? De dir un noi jove que de sobte diu, estimar és això. I llavors té por, però a la vegada vol seguir endavant. I mica en mica vas veient com es va atrevint a estimar. I és molt bonic perquè veus com tots aquests impediments que té de jove i llavors jo crec que et pots veure molt reflexada en ell, en totes les etapes de la seva vida. Llavors va creixent.
12: Només surt ell o hi ha més personatges?
10: És un monòleg.
12: És un monòleg.
10: És ell, ho fa tot, que és el Roc Bernadí.
12: Ostres!
10: Potser alguns el coneixeu de... És verdad, no? I soc molt fan.
12: No només. De totes
10: no,
12: les
10: Germans
12: de
10: Sang.
12: M'estàs dient que està en cartella, això? Jo no ho sabia.
9: I la pel·lícula Un altre home també surt.
10: Sí, que de fet Un altre home i aquesta obra, jo hi havia coses.
9: Sí.
10: Que no ben bé, però sí que sobretot quan el personatge es fa gran m'hi van recordar. Que també la pel·lícula Un altre home, no sé si n'heu parlat als experts.
9: Sí, vam entrevistar el director
10: Wow.
9: David David. Sí.
10: El David, el nostre company David. Doncs sí, doncs hi ha el Roc Bernadí que fa de Marcel, que és aquest noi que ho fa magníficament i que s'enamora del Teo, i llavors, bueno, va aprenent què vol dir estimar a mesura que passa el temps, i es troba el Teo de gran, també. O sigui que també és molt bonic veure quan passen els anys què passa amb aquells primers amors. No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
12: Sí, jo dues vegades cada setmana. Però
9: sí, ja ho saben. Existeix un altre tipus d'amor.
10: Sí, jo crec que sí, un amor més reposat, més que va creixent mica a mica.
12: I tinc moltes preguntes. La primera, en Roc Bernadí alguna cosa que no faci bé? Perquè aquest senyor canta, actua, fa monòlegs, ara veig. Molt bé, m'encanta.
10: És perfecte. Jo l'admiro tant, o sigui, comença a parlar i ja dius com m'has transportat a un lloc tan diferent. I a part també és xulo, perquè el pots veure a moltes produccions i a totes està completament diferent.
12: Totalment.
10: És un
12: mèrit. I per no dir que, a més a més, em va fer una entrevista i te'n deixa quatre de fresques, és un tio supercrític i que, a més a més, vaja, no et pots perdre res del que diu. Bueno, som superfans. Ah,
10: molt compromès.
9: Moragues era el cognom que no em sortia fa 14 minuts. David Moragues, el cineasta. És de Reus, però és maco.
10: Sí, recordar-ho. Doncs el Roc, de fet, a Cultura Jove es va fer una entrevista també al Guillem Sánchez García, que és el director en aquest cas, i també a la Mireia Cintas, que és l'il·luminadora, i hi ha una petita entrevista, vídeo al TikTok i Instagram que podeu mirar, que se'ls fa també preguntes per ells per les seves primeres vegades.
12: Ah, molt bé.
10: I a mi va interessar molt, així que us recomano.
12: Home, hi anirem de cap. I una altra pregunta. Sí. És un text d'aquí, del director, d'ell? No se sap exactament.
10: És un text de l'escenògraf.
12: No ho sé.
10: Sí, sí, l'escenògraf, que també és dramaturg, que és el Cesc Colomina, que de fet ha fet moltes escenografies brillants, també tenaces, o sigui...
12: I ara també dramaturg.
10: Sí, sí, sí. Sí. I llavors, és, no sé, és un dels seus primers textos, no el primer, però sí que ha començat a escriure. I llavors, a mi m'interessa molt i, de fet, l'he començat a seguir, saps, per veure què fa i seguir la seva feina, perquè em va encantar el lloc des de que s'abordava. I també, doncs, tenen un equip darrere que es nota que s'ho han cuidat molt. És que és una peça molt cuidada. L'ajudantia també l'ha fet la Laia Nogueres, que és la persona que fa les fotos, que us la recomano que la seguiu, Laia Nogueres, perquè fa unes fotografies espectaculars d'espectacles, preciosa, que crec que en retracten molt bé la calidesa de l'espectacle.
9: Mira, llavors, la Núria ens escriu i diu, soc molt fan del Roc Bernadí.
10: No afegeix
9: massa la conversa, però que també és un més
12: un. Sí, és que ella i tot Catalunya.
10: Club de fans del Roc Bernadí, jo crec.
12: Els meus fills, que no arriben a... Vull dir que també són... O sigui, saben poca gent qui és, i Roc Bernadí és una persona que es coneix. Vull dir, és famosa a casa meva, saps?
10: Doncs mireu, a la sala Beckett el podreu veure. I de fet és un text que jo recomano molt també per anar-hi amb gent jove. Gent jove, mira. Per portar-los, per parlar sobre l'amor i obrir debats.
12: Ai, que bé, molt bé.
10: Jo la recomano moltíssim. I a la sala Beckett, que sempre és un encert, fins al 25 de maig, i com sempre hi ha entrades per Cultura Jove.
9: Anem ara al Tantarantana. Les referències shakespearianes sempre són un bon punt de partida. Espero que, com a punt de partida, ok, però que no acabis en un clixé. En qualsevol cas, això, una cosa d'original sí que té, que són les bruixes de Macbeth, o almenys el fil conductor d'aquesta obra, Hora Bruixa, que veig que hi ha bastant de... Hi ha punk, aquí.
10: Sí, de fet, és un grup... Les Bruixes de Macbeth es converteixen en un grup punk dels anys 80. Llavors, és una espècie de concert teatral, punk, rock, que... Doncs invoca aquestes bruixes perquè expliquin la seva visió de la història al llarg dels anys. Llavors recuperen tot de referents...
9: De la història, vols dir, de la història humana, eh?
10: De la història humana, sí, anem molt enrere fins a referents molt actuals. És a dir, passem per tot arreu, no? Veiem com una cosa de recull històric molt interessant. Llavors, fan servir molts recursos per reivindicar aquestes dones de la història que s'han quedat en una nebulosa, no? També hi ha titelles, música en directe... Les actrius han après a tocar els instruments només per l'espectacle.
9: És a dir, només han fet aquestes cançons.
10: Pot ser que sí, però estan molt entregades en la causa. Llavors, és una producció del col·lectiu Application Rejected i seran al Teatre Tantarantana fins d'aquí molt poquet. Aquesta setmana acaben, per tant, aprofiteu. Les intèrprets són la Paula Castillo, la Natàlia Mas i la Marta Daniel, i elles presenten aquesta obra que és Hora Bruixa.
9: Són les tres noves bruixes de Macbeth, que elles què diuen sobre la història? Perquè jo me les imagino dient, nosaltres, no és culpa nostra res, nosaltres només ho preveiem, només et donem algunes pistes per saber les cagades que faràs.
10: Jo crec que intueixes bé, van en aquesta línia, però també obren nous fronts que... Si aneu, parlem-ne, perquè... Jo, el feminisme és la bandera de l'espectacle i ja es planteja molt d'entrada, no?
12: Molt bé.
10: Heu vingut a escoltar l'altra versió de la història, a veure què n'opineu.
9: Acabem amb un llibre.
10: Així és.
9: La L'editorial Virus publica aquest llibre d'urbanisme feminista. De fet, és el títol, perquè m'imagino que és un assaig.
10: Així és, sí. I es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida. Col·lectiu Punt 6.
9: Vale, la gent que digui, qui t'hi viure, construir edificis i mil feminisme i mil geniri?
10: M'encanta. És que aquest tema, a mi m'encanta l'urbanisme. És una cosa friki i l'arquitectura.
12: Però què no t'encanta, també t'ho diré.
10: Ja, també és veritat.
9: Què t'agrada més, el formigó o el ciment?
10: Ah, mira, ara no he de confessar que no sé diferenciar cap de les dues.
9: Home, depèn del conglomerat que porta, però vaja.
12: Que fort, és que l'altre friki també aquí. Ho ha
10: après aquest matí, que no ets un oient. Ahir. Jo no et sé respondre, ja m'ho explicaràs millor. La qüestió, et té molt a veure com construïm les nostres ciutats amb la manera que les habitem. Des de quins espais estan destinats a l'oci, quins espais a les cures, quins espais a la convivència col·lectiva. Llavors, aquest llibre explora tots aquests temes d'una manera també molt, jo crec, força lleugera, és a dir, no és un assaig d'aquells de dir, ai, em costa, vaig a seguir, no, què va.
12: Que no cal ser superexpert en la matèria, no?
10: No, què va, jo crec que si t'interessa bastant dir com, quines coses podem fer a nivell pràctic per construir unes vides més feministes.
12: Mira, una cosa que vaig llegir fa temps i vaig pensar, quina bona pensada, no hi havia atinat, i és des d'un punt de vista més feminista traçar més il·luminació en els llocs més concorreguts que tu has de transitar, no?
10: Sí, sí, de fet aquesta, en aquest llibre es comenta això, també es comenta la proximitat de, jo què sé, el transport públic, no? Que determina moltíssimes coses. Des de quin punt, per exemple, hi va haver una cosa que a mi em va fer pensar, que és la, sabeu la, com és això, el lloc on abans es feia bugada, les bugaderies.
9: Sí. Els safrets.
10: Els safrets.
12: Sí.
10: Sinó com de...
9: El riu.
10: El riu, abans, antes, no? Però ara que, clar, abans on es feia la bugada, ara són aquestes bugaderies 24 hores.
12: Sí, les bugaderies.
10: I que llavors era com, d'acord, aquest és un espai destinat com a... com la reproducció social, no? Com, sí. Perquè hi ha com aquesta cosa de la producció social i la reproducció social.
12: Les tasques
10: social.
12: Reproductives.
10: Qui s'encarrega de les tasques reproductives, si estan en els nuclis privats, si ho posem en nuclis més comunitaris... Fa reflexions que jo crec que són molt interessants.
12: No hi havia caigut. Sí. Si se n'encarrega i perquè ho ha de fer de manera privada i fer-ho de manera col·lectiva, que implica, no?
10: Exacte, i proposa com alternatives. Llavors, a mi m'ha obert a portes del pensament i he de confessar que he pres apunts. Mireu, aquí veig un que diu Renfe, perquè també reflexiona sobre la mobilitat. Mireu, com que m'agrada el teatre, hi havia una reflexió i vaig posar teatre en espai públic, com per repensar de dir realment qui té accés al teatre, de quina manera, en quins espais el fem, així que jo us el recomano amb fervor.
12: Recorda'ns el títol.
10: Es diu Urbanisme feminista per una transformació radical dels espais de vida.

0: El Camins, el clàssic de Sopa de Cabra, aquí reversionat, una mica accelerat també, amb en Jarre Quintana, el de sempre, i acompanyat de la Su, aquesta veu femenina que segur que l'heu reconeguda. La cançó l'han rebatejada com a Camins, Somnis i Promeses. Són les 9:52. D'avui, que és 13 de maig, per tant, data assenyalada, Rita Oller, és el teu aniversari. Felicitats.
1: Felicitats, Rita.
2: Moltes gràcies.
0: Oients, ja podeu enviar, s'acaba el programa ja, però ja podeu començar a enviar fueguitos, albergínies, petonets i palmeres al grup de WhatsApp dels experts, i el regal és el següent. Pots respondre la pregunta del dia, així sense avisar.
2: No.
0: Parc d'atraccions preferit i ride preferida, atracció preferida.
2: Tibidabo.
0: Sí, i...
2: I la... La muntanya russa aquella vermella, la típica. L'atracció forta.
1: Sí, a mi també m'agrada aquesta del Tibidabo. Mira, sí, que és el punt just que jo puc arribar a portar.
0: El màxim que m'atreveixo és una cosa com aquesta. Sí. Més, no he pujat a quasi res del
2: ni
0: món.
2: Ni xambales, ni res.
1: No. Roger i jo som del gènere muntanya russa
3: Tibidabo.
2: Xambala.
0: No, ni el dragon can, ni res. Els autòmates i aquestes coses, per tant, botó.
2: Sí, això sí que ens atreveixo.
4: PortAventura mola i també molen les coses de por de PortAventura. Per Halloween vaig anar amb aquest que fan en el Caribe, el pare del Caribe, que és molt ben parit. De l'estranger he anat al Parque Warner de Madrid. També vaig pujar a l'atracció de por Expediente Warren, també molt ben parida. I res, ara pendent de que em van regalar pel meu aniversari d'anar al Torpe Pasta per allà a Londres.
5: He anat només dues vegades a PortAventura. L'última, potser fa un parell d'anys, que hi vaig entrar gratuïtament perquè pel fet de ser en una mesa electoral et regalaven una entrada. I com que em va tocar ser en mesa electoral, doncs mira, vaig aprofitar i vaig demanar l'entrada gratis. No m'agrada gens.
6: A França, recentment he estat a un que es diu Vulcània, temàtic sobre volcans i terratrèmols, a la zona d'Auvèrnia-Clermont-Ferrand. Un petitet de tamany.
7: Mida.
6: Volatiu.
8: Vaig arribar a conèixer fins i tot el parc d'atraccions a Montjuïc. Quan jo era petit, feies la primera comunió, després del dinar que es feia amb la meva família teníem el costum d'anar o al Tibidabo o a Montjuïc. I ara, amb 55 anys, sóc el tiet enrotllat que es puja a tot arreu amb els nebots. Salut i república.
9: Doncs sí, avui hem parlat de parts d'atraccions, però també de ciment de formigó, de com som quan dormim, exacte, de Josep Escobar, el creador de Zipi Zape, tot i que aquests personatges a la Grau li remetien a una altra cosa.
0: Ara podem deixar de banda, per una vegada, les bessones de Roser Capdevila per anar uns bessons anteriors, també catalans, de fet es deien Llobregat, de segon cognom, i de nom es deien Zipi Zape. Laura, els tens situats?
3: Ostres, el cognom era Llobregat.
0: El segon.
2: Els fills del Franc de la Jungla.
3: Què diu ara, què diu?
9: Els fills del Franc de la Jungla. Bueno, la Laia, per la seva banda, ha intentat confessar-se, però el tema li ha agradat al Roger i quasi pobre no pot fer-ho.
0: Laia, avui tens l'oportunitat de redimir-te o obrir-me el concessionari. Laia, quina àrea temàtica és avui la teva confessió?
1: La genealogia.
0: Ah, és a dir, família, eh?
1: Sí.
0: Parlem de la teva ascendència.
1: M'encanta.
0: Sí, no de la teva descendència.
10: Vinga, home, va, home, va!
0: Ascendència.
1: Exacte.
0: És que... escorpí, no, el teu ascendent?
10: Va!
1: No en tinc ni idea.
0: Ah, vale, sí.
1: A veure, no, ja sabeu que tinc una certa afició al tema de l'arbre genealògic i no pares.
2: Clar, sortim branques de tot arreu.
1: Ah, exacte, bueno, sortim branques.
0: Que sigui el neolític, arriba un moment que no...
11: Te quieres callar!
1: Clar, la que no pots continuar l'abandones, llavors en busques una altra fins que trobes una que pots gratar una mica més, etc.
0: Has arribat que dues branques molt allunyades s'uneixin?
10: No em vaig ja, no vull saber res.
1: Deixa'm acabar, que dos temps.
9: Una Laia que, per cert, s'enamora molt, potser massa.
1: Concretament d'un noi que m'he tornat a enamorar, us ho deia una altra vegada.
9: Quantes vegades estàs enamorat tu ja?
1: Bueno, a la setmana entre una i dues.
0: Però què és això?
2: El Roc Bernadí.
1: Ostres!
2: Potser el coneixeu d'Isbetlana. I soc molt fan.
1: No només.
2: No sé si sou molt d'enamorar-vos a primera vista, però...
1: Sí, jo dues vegades cada setmana.
10: Prou!
9: Avui ho has dit dos cops, eh?
1: Bueno, perquè ja sabeu, és per justificar-me.
9: Explicant, sí, la nostra prescriptora cultural preferida, la Rita Oller, avui fa anys. Per tant, la volem homenatjar amb un parell de moments viscuts aquesta temporada amb ella. El primer, quan la vam conèixer.
0: Rita Oller, bon dia, què tal, com estàs?
12: Bon dia!
0: Felicitats, has passat els càstings i has arribat al final i has guanyat. Contenta, t'ho esperaves?
12: Sí.
13: Sonido, mi ratita.
12: A veure, esperar-m'ho no, contenta sí, però esperar-m'ho no.
0: Ara.
12: Però molt agraïda, llavors tinc ganes de descobrir la ràdio.
9: Venir als experts era un somni des que eres petita, oi que sí?
12: Uf, sí, molt profund. Sí,
9: molt bé, primera prova superada.
12: Molt bé.
9: I el segon, quan ella va conèixer la Ludwig van.
1: Escolteu, aquest grup és...
2: No de... coneixies a Ludwig abans d'aquest cap de setmana?
1: No.
2: No creure.
1: Els vaig conèixer als Enderroc.
2: I el d'en Peralbo també, eh?
1: També, no.
9: Doncs et posem un altre grup perquè el coneguis. Es diuen Antònia Font.
0: Explica-li bé, no és una cantant.
9: No és una, exacte. No és una cantant que es diu Antònia Font. És un grup d'homes que prenen el nom d'una noia.
0: Rita, fas broma amb aquesta cara o és que no saps qui són, tampoc?
12: Conec aquesta cançó, però...
9: Aquesta cançó!
12: És l'única que conec, i no sabia que no era un grup d'homes.
0: Es titula, doncs?
12: Uf, no ho sé, sora baixa, diguin-ho.
0: Sí, sora baixa.
12: Alegria.
0: Alegria. Ara, quan taquin el micro, seguirem imitant l'accent dels mallorquins. Per ara, ja, Rita Oller, fins la setmana que ve.
9: Fins la setmana que ve. Fins la setmana que
12: ve.
0: Tornem demà per compensar que avui hem parlat molt de formigó i de parcs temàtics. Demà parlarem de poesia. Et sembla bé, Rita?
9: És veritat, és veritat.
12: Estupendo, us escoltaré.
0: Et podràs apuntar a recitar amb nosaltres, perquè la poesia és com les runes. Sí. Perdura.
9: Que bonic.

un estil propi i molta força. Aquí teníem a Winetta sacsejant les cançons del seu primer treball aquest divendres, que la tindrem en concert a la Festa Major de Tàrrega. Què tal, com esteu? Bon dia, bon dimecres, és Dicat. Nou matí de primavera que afrontem amb alegria i amb el positivisme i el talent ara inesgotable de Maroon 5.

Rhapsody. Les noves bandes de l'escena local fent-nos sentir menys sols en aquests moments, en què busquem un lloc on amagar-nos. 10 del matí, 17 minuts. Comencem el dimecres amb el Soul House d'Aluc i Khalid, Dive into Me.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT.
2: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat.
4: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat.
3: Linkat.
1: ICAT. ICAT.
5: Eufòria al concert. El 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Escolta, Zicat.

Doncs no tenim cap dubte que aquest diumenge l'empassat de Sabadell s'omplirà de cares de felicitat quan la Ludwig Band canti en directe Enganyar-te, una de les cançons del seu nou i celebrat treball pel Barris Comenta. I anem ara a recuperar una d'aquelles que ja és història, i tant que sí, Britney Spears amb el Tòxic.

0: grans dosis d'esperit positiu amb la nova música dels Terrassencs All Right.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I així seguim de la millor manera, posant més ritme i color al dimecres amb Bruno Mars i la celebradíssima I Just Might.

0: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que vulguis, al web i l'app.
7: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
8: I've got you on my mind, let's have a good time.
7: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

BTS, amb un so més pop i calmadet del que ens tenen acostumats, fent grans onades, però amb cançons com aquesta Swim. I amb 10 minuts arribem a les 11 del matí. A punt, Aikat Mamadouche, amb una altra cançó, amb la que ha fet Diana de ple. 15 segons.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubing actual. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a iCat.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

9 hora del dimecres, que ha tingut en portada la cançó de primavera de Rigoberta Bandini. I oferta musical ben variada, per a tots els gustos, la que trobaràs al llarg d'aquesta hora i cat. Aquí una altra bona mostra amb la nova de Calvin Harris.

Escoltes i Cash, amb Josep Maria Palau.

de la Brana i Cat, les coses senzilles amb el Ginestar, aquest parella de germans que ens tenen el cor robat, donant-ho tot i més pels sentiments. I en calma i sense pressa, que ens ho agafem els pròxims minuts amb l'elegància.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
1: Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Viatjant el temps amb el Ripley Dias, una de les cançons més celebrades del 2009, amb el permís, això sí, de Lady Gaga i el seu Bad Romance. Ripley, fem ara la nova música en solitari de l'exmarala Sandra Mumford.

quan més l'escoltem, més ens agrada. La Gigi Ros agafant de nou impuls i amb un ritme i un so renovat. Una pulsió que ens empeny per seguir endavant, escoltant ara aquest bombasso d'optimisme de Queen 92, fent d'aquest dimecres el best day de la setmana.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.

0: per avui el Comboi. Una de les bandes que faran més goig, aquest divendres a l'Ambassat de Sabadell. Els de Torelló reafirmen el seu celebrat estil rocker amb les cançons del seu nou treball.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I bon goig, molt bona pinta també fan les noves cançons a Renaldo i Clara.

les noves bandes que prometen donar-nos moltes alegries en el futur. El so llaminer i mogut des de Noruega de Pausa amb el seu tema magnètic. I aquí l'última, abans de les 12 del migdia, benvinguts a Un dia normal amb el Nervi Guitarrero d'Exili Elba.

0: Escolta Zicat. La millor música electrònica del planeta Terra a Icat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, nit dedicada als breakbeats, que tornen a estar de moda al clubbing actual. Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a Icat.
2: Bon dia, són les 12.
3: Icat al dia. L'actualitat musical i cultural a Icat amb Anna Closa.
2: Comencem l'ICAT al dia d'aquest dimecres 13 de maig celebrant l'aniversari de la Fira Trapezi de Reus, que enguany en fa 30. El trapezi, com sempre, fuig de la idea del circ tradicional i enguany girarà al voltant de les 3 dècades d'història de la Fira del Circ de Catalunya. La cita reunirà noves produccions i algunes cares que s'han anat consolidant en el sector durant tots aquests anys, com explica el regidor de Cultura de Reus, Daniel Recasens.
4: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
2: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80 de representacions. La majoria d'ells aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat, i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La codirectora de la fira, Cristina Cazorla, diu que tenen com a prioritat cuidar totes les companyies.
5: La paraula fira ja espanta. He de fer un gran espectacle perquè aleshores agradi a tothom i de més. Llavors, part de la tasca que ens hem posat l'Alba i jo també ha sigut cuidar els artistes, poder explicar a aquells programadors o programadores o responsables de programació quins espectacles han de veure per tal que són més útils per les seves programacions.
2: Un dels espectacles més destacats és l'inaugural Entre el cel i la terra. De fet, és l'última producció de la companyia garenca Circ Pistolet i s'estrena a Reus. Es farà avui a la plaça del Mercadal cap a 9:15 de la nit i comptarà amb una 12 d'acròbates. Avui també comença el Walai, el Festival de Cinema Africà de Barcelona. Durant dues setmanes a la Filmoteca de Catalunya es veurà una selecció del millor cinema africà actual, del Senegal al Sudan, de Sud-àfrica a Burkina Faso, al Txad i Nigèria. La directora del festival, Gemma Perellada, en dona més detalls.
6: És un moment molt dolç. Està com sortint una miqueta d'aquest gueto en el que a vegades el col·loquem. Surten propostes extremadament variades i també molta ficció, que sovint associem el cinema africà amb el documental com de denúncia. Doncs no, també hi ha propostes molt creatives, ficció, fantasia, vampir.
2: Avui el Walai arrenca la seva 9a edició amb Katanga, el Ball dels Escorpins, una reinterpretació de Shakespeare en clau africana inspirada en Macbeth. Més coses, les llibreries tornaran a omplir els prestatges del clàssic còmic que va unir fa 50 anys Spider-Man i Superman. Panini Comics posa a la venda el còmic que serà un dels seus plats forts en l'edició del Còmic Barcelona. Es publicarà en 3 edicions facsímil, per una banda, amb el format convencional, és a dir, amb l'emblemàtica portada, tal com es va publicar l'any 1976, traduïda al castellà, una segona versió amb una nova il·lustració de la portada a càrrec d'Àlex Ross i una tercera amb la portada original i amb tapa dura en format cartoner que es pot aconseguir al web de l'editorial. I ara toca parlar de Joan Manuel Serrat. Perquè l'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor a Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, el cantautor i músic del barri del Poble Sec de Barcelona representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Serrat recollirà el premi el 26 de maig a Madrid. I ara passem per Manresa. Avui el volo prop de casa i hi ha ganes de sortir a actuar. Perquè a l'Anònima de Manresa continua en marxa el FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. El FABA va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. Avui a 9:15 del vespre, el trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner, actuarà a l'Espai Little. A banda d'aquest concert, a la Llotja de Creació de Manresa també s'hi faran dos conservatoris amb artistes, pensadores, veïnes i alguns col·lectius de la ciutat per debatre sobre paisatges possibles. I acabem explicant-vos que l'últim cap de setmana de maig començarà la cinquena edició del Teta Fest, el Festival de Música Feminista de Tarragona.
7: Baixa del caminar a la ciutat, que aquí ja t'espero, podem escapar.
2: El festival es farà a l'Auditori del Camp de Mart i comptarà amb l'actuació de l'Osa, que les estem sentint de fons, Maria Fort, Sandra Montfort i també Crea la Oz.
8: Demasiada chifa, soy alto voltaje, llameno en electricita.
2: A banda, també actuarà Lia Cali, Maria Valle Rosso, Vanessa Martín i les que faltaven. Si voleu anar, sapigueu que podeu aconseguir una invitació doble a la web d'ICAT contestant una senzilla pregunta. Teniu temps de participar fins dilluns 25 de maig. Això és tot per avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Que passeu molt bon dia.
0: Escoltes ICAT.

0: titulars del moment, obrint aquesta hora del dimecres, 13 de maig, ICAT.
1: Coses...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vaig ensenyar.
1: El proper dimecres 20 de maig la tindrem en directe a la Sala Vol de Barcelona. Pol Bordes, amb moda, ja estiu total amb el seu rescat musical Socorrista. Més dues cançons s'incorporen a ICAT, aquesta amb el sempre polèmic però triomfador raper Chris Brown.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No però el pots treure. Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
5: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
6: Linkat. Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Ponselam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. A iCat. A iCat.

doncs, quan la felicitat teva cara, la música que sempre és la millor inversió, l'energia festiva de Quilòmetre Zero, donant entrada al celebrat K-pop de les Kepzai, Internet Girl. Haven't you heard I'm the Internet Girl? Out of here.

here. Beat Zucchini.

de les millors coses que li va passar a l'escena del país el 2018. Cançons que ja formen part del nostre imaginari, les que ja tenen categoria, d'himne, els Niandú amb el Club dels 27. Fem ara parada amb la cançó amb la que va fer Diana, Lola Young.

0: iCat, a l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: marxen 5 minutets més, ok? Xut!
1: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: El duet, Joe Valens i Bray, amb un so que connecta directament amb els sentiments i el que també portaran en viu, aquest any al Primavera Sound.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Anem posant rum a la una al migdia amb el talent de casa de Venus i els Iglú, abans el torn pels potents rescats de guitarra de l'Ignosi.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
3: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
5: Oh, yeah!
1: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
2: Aquesta veu m'encanta!
4: A mi m'encanteu vosaltres.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat.
3: Aicat. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a Aicat?
4: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a Aicat?
5: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
6: Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
4: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
7: Oh, yeah!
3: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
4: Aquesta veu m'encanta.
8: A mi m'encanteu vosaltres.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Hola, hola, com esteu, oients? És dimecres, dia 13 de maig, i avui hem convidat un home estretament lligat al teatre des de sempre, molt més concretament lligat al teatre musical. Amb tot això, avui xerrarem amb ell d'aquesta compartimentació absurda que separa els musicals del teatre de text, tema que ja ha anat apareixent al llarg d'aquesta temporada amb gent bonica que ha visitat l'estudi, i avui en tornarem a parlar. I a més, avui farem diversos homenatges. Per començar, a la companyia El Musical Més Petit, que és un homenatge en vida, perquè El Musical Més Petit sona a Versus Glòria, fent una quarta versió d'un espectacle que va ser l'inaugural ara fa 30 anys, 30, que es diu molt ràpid, i també farem un homenatge segur, segur, a Barbara Streisand i potser a algú altre. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui prepara't, perquè jo crec que el nostre convidat el seu cap és un càsting permanent, val? Llavors, jo estic segur que si jo fos director de càsting o estigués buscant penya que sap cantar, et veig a tu que saps cantar, I penso, hòstia, aquest personatge d'aquest musical que vull aixecar.
1: Bueno, segur que em tocaria fer de yonqui, de desquiciada, alguna cosa.
0: O potser no,
1: o no.
0: No ho sabem. En fi, jo t'hi veig fent això, fent un musical. Mira. O potser no tant, potser no passa. En tot cas, som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimecres dediquem al programa a aquella gent que va dient pel món que això dels musicals no van bé, perquè els personatges estan tan tranquils allà fent les seves coses i de sobte, ui, sí, es posen a cantar i que tot allò no és la vida real i que no s'ho creuen i no sé què més. Benvinguts tots a pausa.

0: La persona que avui ocupa el sofà de convidats, estem molt contents perquè feia dies que el perseguíem o que ens perseguíem, ja va aparèixer en un moment determinat al programa, ja no me'n recordo si és quan va venir el Roc Bernadí o l'Albert Salazar, és que no recordo quan va ser. En tot cas, el tenim assegut amb nosaltres, Daniel Anglès, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, com estàs? Gràcies per convidar-me.
0: Bé,
1: molt
0: que...
1: content. Estic bé, sí, estic molt bé, sí, estic molt bé. És veritat que estic en ritme de fer funció a les nits.
0: Ja, ja.
1: Que fa molt temps que no hi estic tan acostumat, havia perdut una mica l'hàbit. I aleshores estic en aquest mode psicòpata dels cantants, que el que cantem a la funció és bastant difícil, de que em llevo al matí i no vull parlar amb ningú durant unes quantes hores. O sigui, faig mínim 13 hores de vocal rest, que podríem dir descans vocal, però es diu vocal rest perquè queda millor. Faig mínim 13 hores seguides de no utilitzar la veu.
0: Avui no.
1: Ja les he fet.
0: Ah, hosti, no t'has llevat. 13 hores han passat ja.
2: Que no, però has començat.
1: Vol dir de silenci absolut. Dius, me'n vaig anar a dormir.
0: I ah, va, el dormir, hores... dormir compta.
1: No, clar, evidentment. Va, o sigui, des de l'última... O sigui, està 13 hores sense emetre so, seguides.
0: Bueno, què et diu la teva parella, el teu marit?
1: Marit, casat des de fa 8 anys.
0: Què et diu en Víctor Arbelo, cantant, excel·lent, per cert, si a les nits parles o no? Perquè potser aquest vocal rest
1: no,
0: a les nits...
1: És que m'entén perfectament, perquè com que tenim la mateixa paranoia, com que els dos som cantants, ens entenem en això perfectament.
0: Val, val. Escolta, tu ja pares en algun moment de la teva vida? Aquest programa es diu pausa.
1: No sóc massa... No, no. Sí que faig coses que em fan... que em distreuen i que m'encanten, però allò com el re... Si meditar, per exemple, això és un infern per mi. O sigui, l'intentar aturar... O sigui, quina absoluta tortura. De fet, ho vaig intentar en una època i el Víctor em deia, no ho facis més, perquè cada vegada que medites et venen idees noves de coses que vols fer. Aleshores, és pitjor. Si veus que estiguis fent coses concretes, que no pas que intentis aturar el cervell.
0: Podria ser la primera persona que medita i que la meditació és un enemic...
1: Sí, sí, que en genera sí, molta feina.
0: Que genera feina, al final.
2: És que ara ho està pensant i dic, ostres, el meditar et fa connectar. Igual que necessites és desconnectar.
1: Yeah. Llavors jo faig coses que han acabat sent en mi el que jo entenc que és una mena de meditació activa, que realment el cervell se'm posa en un altre lloc. La que millor em funciona és jugar a escape rooms.
0: Vale.
1: Llavors això és meravella, perquè clar, jo tinc mil coses al cap. El meu cervell funciona per carpetes, el meu cervell és com un escriptori d'ordinador bastant desendreçat, però tot en carpetes. Jo obro carpetes, les minimitzo, tanco una altra, em centro en una cosa, en una altra, no? Soc molt àgil fent això.
0: Okay.
1: Llavors, si entro en un escape room, només puc pensar en el lloc on soc, en atenció plena cap a tot el que m'envolta per desxifrar els enigmes i en sortir d'allà. Això és com que això dura una hora, hora i mitja, el que duri aquella sala, no penso realment en res més que en allò. I aleshores, quan acabo el joc, noto que el meu cervell ha canviat completament el ritme i que sí que està en un lloc com una mica més tranquil.
0: Quan trigues a tornar-te a connectar a la vida frenètica?
1: Depèn de les converses que hi hagi després. Vaig començar a jugar a escape rooms fa 10 anys, en porto més de 500 jugades.
0: Espera't un moment, hi ha malaltia aquí.
1: Sí, hi ha una petita addicció.
0: Una addicció.
1: Una petita addicció, m'encanta, o sigui, em fa molt feliç. O sigui, que sí que tinc moments que jo els visc com a moments de descans.
0: Que fantàstic.
2: I no et passes que justament ahir ho parlàvem amb l'Albert, no sé per què ho dèiem, Albert, que... l'Albert va sortir al programa i em va dir, mira, ara noto un altre cop que he connectat com amb aquesta angoixa vital. Et passa això de que quan pares el teu cos sintomatitza absolutament tot?
1: Completament. Sí, jo quan tinc una cosa com de molt d'esforç, que he d'estar bé, tal, aguanto, i el dia després em trobo malament, em fan mal les coses...
2: Jo em poso el dia que agafo vacances em poso malalta.
1: Tinc aquest tipus de bajón, sí.
2: Estem tres aquí bastant alineats amb el tema ansiós.
0: Sí,
2: perquè
0: que en Dani i jo vam néixer als anys 70, dècada meravellosa.
1: 75.
0: 75, jo 77. Som gent que podem dir ens fan mal coses, a l'engròs. Tu, Mariona, em preocupes cada vegada que dius ai, és que em fa mal tot, és que no sé què... Tens 27 anys.
2: Yeah.
0: 27?
2: Sí, 27.
0: Val, podria dir, espera't una estona, i mira que vas al gimnàs i et cuides i tal, eh? Però Dani i jo tenim l'excusa ja de passar el temps i de la biologia. En tot cas, repassem el teu dia a dia ara de fa uns mesos. No és l'actual, perquè Eufòria ha acabat.
1: Eufòria ha acabat.
0: Però Eufòria et manté en feina ara?
1: No.
0: No esteu fent càstings encara?
1: No, jo ja estic, i en el concert aquest any no hi estic involucrat, és a dir, que jo d'Eufòria vaig acabar el dia de la final, aniré a veure el concert, que em ve molt de gust, però sí, Eufòria per mi ara ja és com carpeta tancada.
0: Ah, però tancada de definitiva?
1: No, home, d'aquesta temporada.
0: Ah, d'aquesta temporada, vale. Però fa un temps estaves amb Eufòria, dirigint la teva escola, aules, arts escèniques, dirigint el Teatre Condal, dirigint, estaves a la primavera amb els Germans de Sang, dirigint-lo també, preparant un nou espectacle amb en Joan Pera, que sé que estàs per allà liat. Funcions ara mateix del Tu i jo i vosaltres i les cançons a la Versus Glòries.
1: Sí, estava acabant també la traducció del musical Six, que s'estrena a Madrid al setembre.
0: Vale.
1: I alguna altra coseta.
0: Tio,
1: tu? Que no la puc dir.
0: Va, no la pots dir, eh? Però, el Joan Pere es podia dir?
1: Sí, això sí.
0: Sí, vale. Sí, sí. Què fas? No tens fills?
1: No tinc fills.
0: Val, perquè només em faltaria això.
1: No tinc fills, ni en tindrem. De fet, això va ser una conversa fundacional de la nostra relació amb el Víctor, quan vam començar, que estaven bastant als inicis, però començaven a seriosament la cosa, i el Víctor m'agafa i em diu, escolta, podem tenir una conversa sobre un tema seriós? I dic, ai, a veure, què passa? Jo no voldré tenir fills, mai. Diu, si tu en algun moment creus que això et pot passar pel cap, pot ser una cosa que tal, si tinguem la conversa ara i matem-ho, deixem-ho, però que això no aparegui en cap moment. I vaig dir, no tindrem cap problema, no pateixis.
0: Perquè tu estaves a la mateixa línia.
1: Sí, jo tinc dos fillols que m'estimo moltíssim. La meva germana i el meu cunyat a més m'han permès exercir molt de tiet d'una manera molt profunda, dels meus dos nebots i fillols, i aleshores el que pogués tenir de necessitat en això ja ho he vehiculat. I a casa vivim el Víctor i jo, però després hi ha dues gosses, 7 gallines, 3 tortugues... Bé,
0: gallines i tortugues i gosses. M'encanta, sí. Que és una mena de zoològic estrany.
2: Sí, sí, sí.
1: Tu saps el que és llevar-se al matí i anar
0: gats,
1: a buscar...
0: Gats no n'hi ha?
1: No, gats. No, perquè hi ha una de les gosses que als gats no li agraden. Però tu saps que és llevar-se al matí i anar al galliner i agafar un ou acabat de pondre?
0: Ah, no ho sé, i m'encantaria.
1: És la vida.
0: O de la planxa, o ferrat, és igual.
1: És la vida. I aleshores, això, aquestes coses m'aterren molt. Per exemple, quan vaig fer la primera temporada d'Eufòria, que va ser una cosa molt bèstia, i en aquell cas sí que vaig dirigir el concert del Palau Sant Jordi, clar, el dia de dirigir un concert al Palau Sant Jordi, sí, va ser una d'aquestes coses de xec a la vida que et fan com il·lusió fer en algun moment, no? I aleshores va ser un cap de setmana molt bèstia, molt emocional, molt, no? Van ser dos soldouts espectaculars, una bogeria. I vaig arribar a casa molt tard a la nit, i el matí següent, quan em vaig despertar, vaig dir, vaig al galliner a netejar la merda de les gallines. O sigui, necessito aterrar-me, que la vida és una altra cosa. Llavors, hi ha una cosa que em fascina del galliner i les gallines, que jo entro allà cada dia i és com el món que funciona completament aliè a tot el que a mi em preocupa.
0: Val.
1: Mengen, ponen ous, les herbes creixen, canvia l'estació, i aleshores això és una cosa que et fa com reescalar tant les preocupacions que tu puguis tenir, perquè les gallines et miren amb cara de... No sé què et passa...

0: tot.
1: Tu saps verdura, que... eh?
2: Clar,
1: tot
2: que et sobra tu.
1: Ah, orgànic així sobre tot. Vale, però no li facis un saltejat de verdura, no és això.
2: Bueno, home, si li vols portar...
3: Podries, però a veure... No, però és a dir, totes les pells, tot el que sobren, les restes de la pasta, uns granets d'arròs que han quedat per allà tirats...
1: Tot això sí, perquè...
3: Tot l'orgànic va a les gallines.
1: Projectes. Projectes que no pots explicar, però que tens pendents.
3: Els que no puc explicar, no puc explicar.
1: Val, però una pista, Dani, una pista.
3: No, home, coses que faré. Però és
1: una franquícia increïble d'un musical que sempre havies volgut i que ha quedat lliure de drets i que de sobte ja pots portar.
3: Si el tema franquícia, una franquícia d'un musical vol dir que aquell musical es fa exactament igual com s'ha fet sempre.
1: Això
3: ho vaig fer durant 10 anys. Això per mi va ser el meu màster o el meu postgrau. Jo vaig treballar del 2007 al 2017 com a director resident a Catalunya i Espanya de Mamma Mia, La Bella i la Bèstia i Els Miserables. Això em va permetre conèixer com funcionen aquestes grans produccions, treballar amb els equips internacionals, i ja està, és una cosa viscuda. Aleshores, a mi el que m'interessa, parlant de musicals, és agafar peces o de nova creació o ja existents i muntar-les de nou i fer-ne una nova producció, com hem fet amb Germans de Sang o amb alguna altra que farem.
1: Amb alguna que fareu i que no et diràs quin és.
3: Exacte.
1: Amb Germans de Sang, en realitat... clar, jo no havia vist l'original, però les persones que havien anat a veure, en Joan Crosses i companyia, em deien, ostres, aquesta nova té les reminiscències, ens porta cap allà, hi ha les cançons, però clar, la coreografia per començar de l'Aripeia, etcètera, que el Triquell estigui per allà, no?, fent de narrador i tal, han canviat moltes coses en aquest musical, no?
3: Sí.
1: Vull dir, jo no vaig veure llestimosament en Joan Crosses, que m'ha dit que era increïble.
3: Meravellós.
1: Com a narrador, però vaja, ja és això. Després parlarem de més projectes. A la vida... Què vols fer més?
3: A la vida què vull fer? No, tinc diverses coses pendents, però et dic la que més vull fer, però que fa molt de temps que la dic i no me n'acabo d'en sortir, potser perquè tampoc hi poso l'atenció, ràdio.
1: Ja em fas, no?, una mica? No feies unes col·laboracions?
3: Sí, estic de col·laborador amb el Toni Clapés, al Versió RAC1.
1: A una ràdio que no sé quina és.
3: A una ràdio que crec que els hi va bastant bé.
1: Ho diuen ells, vull dir. No?
3: Això ho diuen.
1: Vull veure números.
3: Però jo vaig començar a fer ràdio aquí on ets tu ara. Jo vaig realitzar programes a Catalunya Cultura quan aquest estudi era l'estudi de Catalunya Cultura durant 7 o 8 anys.
1: Daniel, no sabia això.
3: Sí, tots els diumenges de la nit, un programa que es deia La Quarta Paret, vaig fer magazins d'estiu. Vaig arribar a fer un magazín d'estiu de 4 hores diàries, de 4 a 8 del vespre, de dilluns a divendres. Com a realitzador durant 2 o 3 temporades. I és una cosa que en un moment determinat per feina vaig com deixar de fer, però el que em fa més feliç és hores somni, un programa de nit a la ràdio. Programa de 12 a 2 de la matinada.
1: Té la cadència.
3: Ja.
2: Té
3: el que m'encanta. M'agrada l'entrevista, m'agrada la conversa, m'agraden les trucades amb els oients i era molt feliç fent això. Per tant, això està molt pendent a la llista.
2: T'imagino, com tenint un consultori nocturn, saps, de gent preguntant-te coses, com demanant-te consells, i tu allà com...
3: Consells de la vida.
1: M'encantaria.
2: Sí, com consells de la vida.
3: M'encantaria. De fet, tinc diverses idees de formats i les tinc apuntades en notes d'iPhone i els amics em diuen, però posa això un dia en paper ben posat i porta-ho a algun lloc i presenta-ho. La vida em va com ràpid. Jo tinc una nota d'iPhone que es diu coses per fer, amb punts suspensius, i vaig viure un moment molt catàrtic als 40 anys quan vaig assumir, i això ara pot fer riure, però per mi va ser molt dur, una cosa que jo dic rient. Vaig assumir que la vida no podria fer totes les coses que vull fer.
1: Amic.
3: Que no tindria temps. Perquè aquesta nota d'iPhone, cada any que passa, és més llarga. És a dir, per cada cosa que trec de la llista en plan fet, n'he afegit 2 o 3 de noves. És una llista que no para de créixer. I vaig veient que, per tant...
2: Però són coses molt ambicioses o són coses petites?
3: No, n'hi ha de molt petites, eh? N'hi ha d'un viatge que vull fer o una novel·la que he llegit que m'agradaria saber si em donarien el permís per fer-ne una adaptació o un personatge petit que voldria fer.
2: Clar,
1: no són tan petites.
2: No són tan petites. No és el Pargüell.
1: Vull aprendre a tocar piano.
3: A veure, no, clar, no és una visita al Pargüell. No, això ja són... Això és una altra llista que és plans per fer, que aquesta és compartida amb el meu marit, de viatgets i escapadetes. No,
2: sí,
3: no,
2: que
3: coses...
2: estàs molt estructurat. O sigui, carpetes, notes d'iPhone, com tot molt...
3: Perquè sóc molt caòtic. Aleshores, he trobat com els meus sistemes per endreçar-me, perquè si no podria tenir com tantes coses en marxa com tinc ara. Yeah. No? Aleshores, he trobat com sistemes d'endreçar-me una mica.
1: Trobo que hi ha dues maneres de ser caòtic. Una és la del Dani, que és... Tens projectes, somnis, coses que vols complir i ordenar-te-les més o menys perquè si no te n'oblides. I l'altre és ser jo, que ja he deixat de tenir projectes a la vida i penso, mira, així no em desorganitzo ni tampoc m'estresso, saps? Anar tirant. Vull dir, són dues maneres d'enfocar la vida.
3: Està bé. Anar tirant també és potent, eh?
1: A mi m'agrada anar tirant. És que ens obliguen molt, eh? Estar produint tot el dia, Dani.
3: Sí, ja...
1: Tu t'autobligues, pel que veig.
3: Jo és que tinc aquesta sort o desgràcia que...

0: que la meva feina primer és la meva passió.
1: Ja.
0: Hauria tingut la sort que em paguen o que guanyo diners per poder viure fent el que a mi m'apassiona. Això és molt bo, jo crec que som molt afortunats. També és una cosa complicada de gestionar, perquè no tens aquella separació de he acabat de treballar, no? Allò, tanco l'ordinador, perquè és una cosa com que està amb tu tot el dia.
1: Sí.
0: I després també és que corres el risc de que la teva passió es corrompi, no? De que la teva passió...
1: S'embruti,
0: sí, de que les decepcions et vagin fent com una persona cremada, que té retrets amb com li ha anat la vida, que és un tema delicat, no? Crec que quan tens una feina més eficient respecte a la teva economia per subsistir i ja està, i ho separes, sí. No li poses tantes, no li demanes tant a la feina. Jo amb això sí que estic com en anàlisi constant de realment, jo em llevo cada matí i penso, realment tot el que faria avui són coses que tinc ganes de fer. Sí, ok, anem bé.
1: Encara sí.
0: Encara sí, i crec que això és molt important. De fet, aquest ha sigut una mica el que ens ha portat a al Versus Teatre a fer l'espectacle que estem fent ara, eh?
1: Tu tranquil, que la broma la farem.
0: Ah, no, sí, no.
1: Després la farem. És més, et sentirem cantar.
0: Oh.
1: No en directe. No et farem cantar a capella, ni entrar de sobte un pianista aquí. Hi ha un piano, eh?
0: Ja l'he vist.
1: Com es diu el pianista, que no me'n recordo?
0: El Sergi Cuenca.
1: Que vingui el Sergi, que vingui a tocar, però...
0: I aquest teclat, si no m'equivoco, és el que es va comprar quan vam començar a fer el nostre programa aquí a Catalunya Cultura, perquè no n'hi havia de teclat aquí.
1: És antic, sí.
0: No, però és molt bo, eh?
1: Hi ha el que passa del pianista, de veritat, els que venen a Catalunya Música, com a mínim, sempre et diuen, no em facis tocar amb això, per favor.
0: Ah, perquè són de la clàssica.
1: Clar.
0: Ai, els de la clàssica.
1: En fi, hem mencionat en Víctor Arbelo un parell o tres vegades,
0: sí.
1: Que és el teu marit, amb qui has treballat també.
0: Sí, molt.
1: De fet, a Germans de Sang, el que sé jo d'ell, el detall, l'anècdota, és que va ser el profe de cant de l'Albert Salazar.
0: L'Albert Salazar va ser el seu coach, sí.
1: I se'n va sortir molt com a coach, perquè l'Albert, de sobte, jo estava allà pensant com canta aquest senyor, a part que com es mou, sobretot com es mou també.
0: Sí, l'Albert és espectacular.
1: Espectacular. Doncs en Víctor Arbelo, tu consideres un tio tranquil o nerviós?
0: Tranquil?
1: Sí, pregunto.
0: Sí, tranquil. O sigui, no hi ha cosa més oposada a Víctor Arbelo que tranquil.
1: Doncs el moment de pausa d'aquest senyor, va.
2: Hola, sóc a Víctor Arbelo. El meu moment de pausa acostuma a ser pel matí, quan em preparo l'esmorzar, quan començo a arrencar el dia. Hi ha dies que surto de casa més ràpid i em costa controlar aquest moment de pausa, però hi ha dies que em permeto l'espai d'anar poquet a poquet, de no tenir pressa, d'escoltar-me si estic cansat, asseure'm, fer l'esmorzar tranquil·lament, reflexionar una mica sobre el dia, i és el meu moment preferit, la veritat que sí.
3: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls.

0: Que bonic, no sé si aquesta cançó, que bonic, anava dedicada a algú o no.
1: Mira, a mi m'agrada pensar que sí.
0: Això, sí,
1: m'agrada preguntar amb ell.
0: Escolta, en Víctor estava dient, en Víctor Oient, si us agrada connectar, som amb en Dani Anglès, actor i director de musicals, i heroi del teatre musical d'aquest país, i d'altres coses que també en parlarem. I el Víctor Arbelo, aquest que sentiu cantar, és el seu marit. Llavors, el Víctor deia que els matins es lleva tranquil.
1: Sí, i jo li espatllo aquests matins, sempre. Sí, perquè o sigui, tenim dos ritmes...
0: que és molt nerviós, ell.
1: Tenim dos ritmes completament diferents. O sigui, ell al matí és molt lent. Es desperta a poc, i aleshores jo no esmorzo mai. Faig dejun intermitent i no esmorzo. I jo em desperto al matí i ja estic a full. I li començo a preguntar coses, esperem això, escolta-me, calor, quin tal... Vosaltres bé, veig que no, eh?
2: No.
1: Jo
2: no
1: vaig com disparat i ell de cop em mira una cara i fa... Amor... Sí, estic despertant, o sigui, prou, sí, o sigui, és un moment de pausa que jo he anat aprenent una mica com a respectar-li, però em costa molt, perquè jo em desperto i estic com una moto.
0: Però llavors ella a la tarda va espitós i tu ja has frenat una mica. Bueno, clar, ara tens funció...
1: Clar, i... llavors ja després ens equilibrem. I a les nits, perfecte, o sigui sí. Quan ens trobem, o sigui, tenim com una norma no escrita, però una cosa que hem acabat fent sempre, que és que no anem mai al llit separats. O sigui, no va mai un al llit primer i després l'altre.
0: Això ho trobo molt malament, molt mal idea.
1: Mai,
0: molt
1: sí, mal idea. Per exemple, si ell té bolo i arriba a casa a les 2, 3 de la matina, jo espero al sofà. I potser m'adormo, però al sofà. Però el gest d'anar al llit sempre el fem els dos a l'hora.
0: Amb els anys ho heu mantingut?
1: Sí. Sempre. Sí, i aquell moment del sofà, les gosses, una sèrie, copeta de vi blanc, cada dia, allà estem sintonitzats perfecte.
2: Quina enveja de vida,
0: estic dient
2: de
0: que ho estic rajant, perquè en el fons exacte, tinc enveja que sigui així. Perquè jo, la que puc escapar-me a veure una pel·li a Filmin jo sol, ja, allà em trobes, ràpidament.
1: No, nosaltres som molt d'això.
0: Perquè, de fet, diuen, jo avui he fet una mena de, com d'enquesta a la redacció d'ICAT, i al final només m'ha contestat la Laia Vidal, vale? Perquè els altres estaven fent feina. Llavors, jo pensava en la conciliació, val? Uh-huh. La conciliació, per cert, trampa. Sempre es pensa, sobretot en conciliació, quan hi ha fills pel mig. Sí. Quan no n'hi ha, també s'ha de conciliar. La vida de parella, de família, etc. També s'ha de fer. Llavors, diuen que el secret de la parella allà recorregut, diuen que és una barreja de trobar el costat bo de les coses, de no enfadar-se gaire, de ser resilient, de dir-se les veritats, però cuidar molt, abraçar, tal, tal. Però jo m'havia apuntat, per mi, el secret de la parella és veure's més aviat poc.
1: No, què
0: sí,
1: dius?
0: Home, sí.
1: No, home, no, però jo ja no és parella. No té 24... que veure si estàs evitant el risc.
0: No, però 24-7.
1: No sempre 24-7. A veure, nosaltres ens ha passat, per exemple, quan vam estar preparant el Fil Invisible és un musical en què jo estic a l'equip creatiu, el Víctor ha compost les cançons, sí. I va ser un procés com molt intens. O quan jo l'he dirigit en un espectacle que hem estat junts, passem junts com moltes hores. No, mira, per mi saps quin és el secret? Jo cada dia, en algun moment, faig alguna cosa amb la intenció d'enamorar-lo. I ell crec que fa el mateix. Cada dia, en algun moment que no s'espera, li envio un missatge o li deixo una nota amagada en algun lloc.
0: Puc saber quan fa que esteu junts?
1: Està a punt de fer com 15, que prop de 15, 8 de
2: jo,
1: casats.
2: Jo, o sigui...
0: Més o menys.
2: Vull ser com vosaltres. O sigui, vull trobar algú que em deixi notetes.
1: Sí, fem tonteries d'excel·lar. I després ens fem riure molt.
0: Ah, això és molt,
2: sí, això és molt,
1: molt, molt, molt, molt. Ara, no sé si sou seguidors de La Gran Cita. Heu vist La Gran Cita?
0: Ho sento.
1: No, no eh? Val.
2: O sigui, llavors he estat no bastant dir. Pendent com dels shorts, val. Però...
1: No, perquè el programa fan... Hi ha com un moment clau del programa sempre que pugen les dues persones a sobre com d'una rodona, es posen d'esquena i han de decidir si giren o no com per continuar. No, això és com una cosa com icònica del programa.
0: És un programa de cites, de veritat, doncs, a TV3.
1: Sí, La Gran Cita a 3CAT. I aleshores això és una cosa que des que hem vist el programa fem constantment. És en qualsevol moment, un dels dos agafa els estalvis, allò que poses a la taula com per menjar, que no són estovalles.
0: Sí, estalvis, sí.
1: Uns estalvis rodons, que nosaltres tenim rodons, no? És en qualsevol moment que estem per casa, un dels dos agafa allò, ho tira a terra, ens pugem els dos a sobre d'esquena, comptem a tres, i ens girem, i ens abracem.
2: Que però sempre us gireu.
1: Sí, allà, pugem allà. Vull dir que estem tot el dia fent com tonteries, i ens fem riure i... No, som molt afortunats.
2: És que jo crec que esteu fent una cosa molt, molt guai, que és ressignificar el romanticisme. És a dir, no tenir-ho com aquesta cosa pomposa de regalar-se bombons i flors i no sé què, sinó tenir bromes internes, esperar l'altre, com...
1: És completament.
0: Pots fer uns cursis també, a la vegada?
1: A veure, són mariquites. Llavors això de vegades...
0: Això porta la cursileria integral.
1: Bueno, de vegades, sí, de vegades tenim aquesta cosa... Sí, de... M'amor, avui em ve de gust que ens estiguem aquí abraçats i... Ens posem una pel·li de plorar? No. Va, vinga, posem Notting Hill o posem-lo Bacter?
2: Va, va, va. Clar, és que tots els tòpics.
0: Sí, home, sí. L'altre dia vaig sentir algú que deia que les veus... Aquesta veu que has fet ara de Natal, aquestes veus només es poden fer en l'àmbit de parella.
1: Sí, certament.
0: Que si no és trair l'altre.
1: Ah, no, home, però jo ho he fet referint amb ell, clar.
0: Vale, vale, vale. Parlant d'ell, una altra vegada. O sigui, ell ens ha dit el seu moment de pausa, però entendràs que ja que he parlat amb el Víctor, li he demanat també que parli de tu.
1: Ai, ai, ai.
0: I ara mateix, bueno...
1: A veure si tenim un conflicte avui, després de molts anys, sense tenir-ne cap per culpa vostra.
0: No.
2: Ara, a la pròxima estovalla no giraràs per culpa nostra.
0: Saps el que deies, això de la nota d'amor, o de la coseta d'amor, d'enamorar-lo cada dia, allò que fas? Doncs jo crec que el seu moment d'enamorar-te avui és aquest.
3: Hola, Dani. Què et diré que no sàpigues? Ets una persona molt especial, no cal dir, tot i que t'ho dic cada dia que t'estimo. M'encanta compartir la vida amb tu, m'encanta com ets. M'encanta també que siguem molt diferents moltes vegades i tot i això fa que ens complementem molt bé i per això crec que és especial el que tenim. I res, admiro molt la teva capacitat mental de poder treballar tant i estar tan bé, perquè saps que a mi em costa horrors i que m'ho treballo molt. I res més, que t'estimo molt i que siguis molt feliç sempre.
0: A veure, només podia passar una cosa encara més bonica, que es posava Barbara Streisand.
1: Uau.
0: Què et sembla ja? Perquè
1: em mates, em mates.
0: Però clar, què està passant, aquest estudi rosa avui de sobte?
1: Ja, sí.
0: És tot amor. Però t'ho has sentit el que t'acaba de dir?
1: És preciós.
0: En directe a la ràdio
2: Albert,
0: pública.
2: Albert, clar, és perquè és dimecres d'intensitat.
0: Ah,
2: m'acabo de veure.
1: És dimecres d'intensitat avui?
0: Sí. Ah, els dimecres són d'intensitat.
1: Però... Sempre.
0: Sempre.
2: El nostre programa sí.
1: Ah, m'encanta. Sí. Molt bé.
0: No sé per
1: Llavors,
0: què.
1: Porteu-me sempre en dimecres.

0: La Barbara Streisand, aquesta que sentiu, va fer una vegada un disc que es deia Si home equivoco, de Broadway Album, i llavors en va fer un altre, que és aquest, que és Back to Broadway.
1: Ah, exacte, correcte.
0: És així?
1: És
0: era com una altra tornada a
1: sí,
0: aquest món d'aquest
1: lloc. Tornar a cantar tot cançons de Broadway després de molts anys sense fer-ho.
0: Què té la Bàrbara? Per cert, Bàrbara, n'he pres consens avui, s'escriu sense la A.
1: Clar, Bàrbara.
0: Però jo no ho sabia, això.
1: Sí, home, i tant. I no li diguessis Bàrbara perquè et muntaria un pollastre
2: escomunal.
0: Ah, però segur que és molt bona persona.
1: No, jo l'adoro i m'encantaria sopar amb ella un dia.
0: Però que hauria un mite o no?
1: No, tinc moltes converses que m'encantaria tenir amb ella, que crec que serien molt interessants, però perquè és una dona de caràcter fort, i una dona que, pel que ha viscut també per l'època en la que ella va començar, una dona com complicada també perquè es va desenvolupar en un món d'homes en un moment en què no era habitual. Yeah. I aleshores ella es va treure la A perquè el seu nom li semblava que el tenia com massa gent i va dir, doncs jo aquesta A la trauré.
0: Bàrbara.
1: I em diré Bàrbara.
0: A mi em passa això amb la Beyoncé, ja ho saps, Mariona. Jo a Beyoncé m'encantaria conèixer-la, però tinc tanta por que em caigui un mite que prefereixo mentir-la allà en aquella mena de...
2: De balestal.
0: De... Sí,
1: no compararàs a Beyoncé amb Barbara Streisand.
0: Bueno, per mi la meva Beyoncé és per tocar Barbara Streisand.
1: No, vas a comparar-se. Mira, Barbara Streisand és una senyora que ha guanyat el Tony, l'Emmy, el Grammy, l'Oscar. O sigui, ha guanyat tots els premis que ha dirigit cinema. Ha fet teatre.
0: Ha cantat
1: amb pel·lícules no cantades, ha fet gires de concerts. En el seu moment, la gira de concerts amb les entrades més cares de la història va ser el retorn de Barbara Streisand quan feia molts anys que no cantava. O sigui,
0: va ser una pel·li que feia Dani Exposito, m'has dit? De coach de boxa.
1: Sí, és que ha fet moltíssimes pel·lícules.
0: Fortíssim, això.
2: 84 anys, ja té la tia, ara.
1: 84, sí.
0: Segueix treballant o no?
1: Sí, segueix fent coses de tant en tant. Va publicar una cançó no fa massa, que era la banda sonora d'una pel·lícula, em sembla. Sí, espectacular.
0: Escolta, Víctor deia, recuperant aquesta nota de veu que et feia, el teu marit, admira, diu, la teva capacitat de treballar molt i estar bé, que és una cosa... I Dani, et felicito, és genuí el que et dic, superhonest, per aconseguir-ho. Perquè hi ha molta gent que no ho aconsegueix, no ho aconseguim.
2: No.
0: Treballar molt i no estar bé.
1: Bueno, però perquè treballo amb coses que m'agrada, que em ve de gust fer. I perquè després tinc una... Jo crec que tenim, que els éssers humans tenim una obligació molt important, que de vegades oblidem, i que crec que és la bàsica que faria que el món anés millor, que tenim l'obligació de ser feliços.
0: Ja.
1: Però si el món estés ple només de persones felices, les persones felices no necessiten fer mal als altres, són empàtiques, tenen el temps per ser generosos... Aleshores, per mi aquesta obligació constant d'intentar mantenir-me en un estat de felicitat, i evidentment em passen coses tristes, vull dir... de cop hi ha pèrdues, però que la voluntat i el treball i les decisions que prenguis sempre tinguin a veure en entendre que estem aquí per ser feliços, no?
2: És que és una cosa que sembla...
0: I m'agrada intensitat, eh?
2: Sí. Mira, em donaré encara més intensitat, que és que sembla una cosa molt òbvia, però no tothom busca ser feliç. Hi ha molta gent que la seva zona de confort és, per exemple, crec que en el moment contextual en el que estem és, està enfadat.
1: És terrible.
2: I així van les coses.
1: Que això no vol dir, no vol dir ser un ingenu,
0: no,
1: o hi hagi coses que m'indignin i coses que m'enfadin, però precisament perquè l'objectiu és la felicitat, intentes canviar aquestes coses,
2: clar,
1: intentes modificar-les, intentes accionar perquè millorin, però que la recerca sigui un estat de felicitat, no? Llavors jo crec que això és com molt important i facilita molt la vida a tu mateix i al teu entorn, jo crec.
0: Sí que és veritat que coses que van succeint al pas dels anys a persones, per exemple, que tenim por al conflicte, no? Uh-huh. I que aquesta por al conflicte fa que deixem córrer moltes coses que ens fan mal, al pas dels anys fa que anem, doncs, rebaixant aquestes pors, etc. Uh-huh. I de sobte jo m'adono particularment que aquesta por al conflicte l'he superat molt i estic molt més feliç, perquè ara he après a dir les coses amb l'approach que vull, com es diu això, amb ser assertiu,
1: sí,
0: no?
1: I amb cura, amb afecte,
0: amb cura,
1: respecte,
0: amb afecte, exacte,
1: no?
0: amb aversada, he après a fer-ho. I, ostres, que maco que és també això. Vull dir que, és veritat, no és anar amb el llire a mà al voler ser feliç,
1: no.
0: Sinó que t'has de currar unes coses que a vegades són doloroses.
1: Evidentment, perquè hi ha una part de la felicitat que és responsabilitat nostra. O sigui, les persones que situen la responsabilitat de la seva felicitat en l'exterior, en els altres, en el que els hi passa, tot això és malament.
0: Sí.
1: Hi ha una part de responsabilitat que hem d'assumir nosaltres.
0: Aquestes persones s'obren un compte secundari a Twitter amb pseudònim i es dediquen a tirar hate.
1: Per exemple.
0: Què fa la Lorin?
1: Què fa la Lorin?
0: Sí.
1: Doncs ara fa dies que no me l'escolto, però l'adoro.
0: Però vinga.

0: És un tros de cançó, aquesta, sí. Eufòria.
1: Era la meva preferida d'Eurovisió, però quan va guanyar amb Tatu, uns anys després, ara ja dubto si m'agrada més Eufòria o Tatu.
2: Tatu també t'agrada molt.
1: M'encanta Tatu.
0: Va guanyar dos Eurovisió.
1: Sí, ha guanyat Eurovisió dues vegades. Bona. Sí, sí, és de les poques que ho ha aconseguit. I ho ha patat. Ahir vaig veure la primera semifinal d'aquest any. Va ser ahir, la primera semifinal d'Eurovisió.
0: Ja hi som.
1: Dissabte és la final.
3: Tots els tòpics de gay. Tots, veient Eurovisió, totes les finals.
0: T'he de dir que quan Adem va passar la playlist d'avui, les cançons em va dir Mariquita 100%. Tot,
1: llavors, clar, o sigui, i t'he de dir que el plató espectacular, o sigui, crec que Viena, o sigui, l'espectacle és brutal. La semifinal d'ahir, un nivell bastant baix de cançons. Trobo a faltar una Lorin i algun número així de poderós.
0: Qui envia l'estat aquest espanyol?
1: No, ningú, no s'hi va.
0: Ah, no, sí, pel
1: clar, temps. Espanya és dels països que ha decidit no participar-hi per queixar-se per la presència d'Israel. Jo crec que guanyarà França i m'estaria bé, a veure què passa.
0: França?
1: Sí. La Eurovisió és la Champions dels gais.
3: 100%.
1: Sí, la frase no és meva, és del meu estimat amic Tono, director i creador de Gran Cita i d'Eufòria. I és així, Eurovisió és la Champions dels gais. Llavors aquesta setmana estem nerviosos i emocionats i aquí estem.
0: M'agrada molt.
3: Sí, sí.
0: És veritat que els heteros, quan hi ha la... Ara, tu estàs amb les semifinals.
1: Sí.
0: Això és l'equivalent als heteros fifes, que quan fan el sorteig aquell de les boletes per veure quins equips coincideixen... Vull dir,
3: criden.
0: De la Champions, no els partits. A les boletes, sí. Ja estan cridant. Clar. Estan a la redacció d'esports, aquí. Bueno, els hauries de veure, yeah. És el seu esport preferit. No el futbol, insisteixo, sinó les boletes. Escolta, tu formes part... Sentim aquesta eufòria, però formes part d'aquest... Què ets ben bé, eufòria? Director de càsting?
1: He sigut coses diferents. He estat en el procés de càsting les 4 temporades.
0: Sí.
1: Les dues primeres vaig ser director artístic del programa.
0: Val.
1: I, per tant, m'encarregava també de tot el que passava a l'escenari, a les actuacions.
0: I també del concert de Sant Jordi.
1: I el concert de Sant Jordi, temporada 1 i temporada 2. I la temporada 3 i 4 ja m'he quedat com a director de l'espai Eufòria. I no m'he encarregat de la part artística del que passava a l'escenari.
0: Vale. Què creus que aporta Eufòria? Perquè la gent vulgui intentar-ho tan fort, perquè tu explicaves en una entrevista que hi ha gent que tu els detectes, o les detectes, que repeteixen.
1: Sí.
0: No ho han aconseguit i tornen a presentar-se.
1: Jo crec, o sigui, et refereixes als aspirants a concursants, eh?
0: Sí.
1: Jo crec que hi veuen una porta a visibilitzar-se, una porta a entrar en un sector que és molt complicat entrar-hi en qualsevol país, però en el nostre, a banda de complicat entrar-hi, és que el sector és molt petit, perquè el país també ho és. També crec que busquen una vivència, un aprenentatge, i crec que és com un... Bueno, hi ha certs somnis que els tenim molt lluny, no? I de cop, el càsting Eufòria fa que un somni molt gran que puguis tenir, com és, m'agradaria cantar el Palau Sant Jordi, davant de 15.000 persones, que és molt difícil que es materialitzi, de cop és com que hi ha una porta que és com una drecera que hi aniries de manera directa, no?
0: Drecera de l'IKEA, eh?
1: No, drecera.
0: D'aquella de canviada de...
1: Completament.
0: Però completament,
1: no?
0: És molt ràpida.
1: I aleshores jo crec que la gent hi visibilitza això.
3: Clar, la cosa està també en que, amb el temps, molts concursats d'Eufòria han parlat com d'aquest sotrac emocional que implica aquest creixement tan ràpid del que parlaves, no? De passes de ser un artista completament anònim a d'aquí 6 mesos toques el Sant Jordi. Vosaltres al principi éreu conscients com de la magnitud aquesta i del, com de les conseqüències psicològiques que podien tenir en gent tan jove?
1: El primer any el programa ens va agafar per sorpresa a tothom. Ja. Si ningú
3: és que va ser com una mena d'experiment.
1: Ningú s'esperava que això tingués un ressò tan fort. De fet, quan es va començar a preparar la primera temporada, la idea del Sant Jordi ni existia. I la primera vegada que es va començar a verbalitzar espantava i tot allà dins de l'equip, de dir, vols dir que això... O sigui, igual sí que ens hem de plantejar a Font Sant Jordi, però vull dir que sonava com a uau, no?
0: Sí, sí. Vau fer dos, no?
1: Ja en vam fer dos. És evident que la gestió de l'èxit, de la fama, de la popularitat, és una cosa molt, molt complicada. Mm. Molt complicada, i el que fa la televisió és fer que sigui molt ràpid aquest procés. La gestió complicada, però, no és això. És la gestió del que ve després, quan això s'acaba.
3: De la mena de buit.
1: Clar.
0: Sobretot dels que no han guanyat.
1: És igual, eh?
0: Perquè hi ha moltes vegades...
1: És igual. Del que passa després, quan tu en el teu cap t'has creat unes expectatives o has pensat que allò tindrà unes conseqüències i allò no es materialitza potser de la manera que pensaves o com volies, o... És complicat. A mi hi ha una frase del sacristà. Jo li vaig sentir al sacristà, no sé si és el José Sacristán, que m'encanta, que diu que... la dic en castellà perquè li vaig sentir així, sí. Cualquier persona inteligente se recupera de un fracaso. Ningún imbécil se recupera de un éxito.
0: Està molt bé.
1: I em sembla una frase meravellosa perquè és complicat també el gestionar això, no? És a dir, has de saber què em fas d'això i, evidentment, emocionalment és un viatge, és un viatge molt, molt bèstia, que quan estan allà amb nosaltres els intentem ajudar i acompanyar. De fet, jo una de les coses que faig des de l'Espai Eufòria són les tutories amb ells cada setmana, intento tenir converses, algunes davant de càmera, però moltes fora de càmera també, per intentar aterrar molt, no? A mi m'obsessiona molt això del tocar de peus a terra. Són persones normals, que tenim una feina que té unes conseqüències, però són persones normals.
0: Sí.
1: Però clar, quan el programa s'acaba i ja està, i aleshores cadascú segueix el seu camí, aquí evidentment hi ha viatges diferents.
0: Sempre tinc una sensació que l'experiència que es va tenir amb Operación Triunfo en el seu moment i la d'Eufòria tenen molts paral·lelismes. M'explico. En la primera edició de OT, que va ser 90 llargs, o 2000, potser 2000 ja, no? Devien ser?
3: Sí.
0: La primera és la de... Pots dir 5 o 6 noms d'aquella edició?
1: Sí.
0: No? Clar. La Rosa del Bisbal, no sí, sé què. Sí. De la segona en pots dir 5. De la tercera a la quarta en pots dir 2 o 3. Això... teniu por que passi, també?
3: 2001 va ser el primer Operación Triunfo amb aquesta fornada que deies.
0: M'he explicat, oi? Vull dir que...
1: Sí, jo crec que això és natural, no? Vull dir que hi ha... que les coses tenen com
0: hi ha
1: moments,
0: hi ha
1: com
0: una vida,
1: no?
0: Sí. Però teniu alguna mirada com trencadora o una mirada per trencar aquesta dinàmica?
1: T'he de dir que això ho deixo a les ments pensants de la productora i de TV3, que són les que tiren endavant el programa i prenen les decisions com estratègiques, no? El que sí que és veritat és que hi ha molts talents a moltes cadenes que s'han transformat com en el book insignia a nivell d'entreteniment musical d'aquella cadena, sí. I allò s'ha anat repetint en pauses, però durant molt i molt de temps. No sé quina vida tindrà Eufòria. De fet, ara mateix no sabem ni si hi haurà una cinquena temporada. Vull dir que hem anat sempre com temporada.
0: Estarem al darrere. Escolta, què els diries als que, i a les que no aconsegueixen entrar? I faig memòria i recordo una vegada que no sé si va ser l'Àngel Llàcer que li va dir que no a la Rosalía. No sé si recordeu aquest vídeo.
3: L'Àngel
0: o Aristo, un d'aquests. Que estaven
3: bueno, va ser un talent.
0: Recordes aquest vídeo, no?
1: Que no sé si era, no el tinc present.
0: Era La Voz, no sé quin... No, La Voz no era. Factor X. La Rosalía es va presentar a Factor X. Va fer una actuació, no li anava la cardio que estava fent en aquell moment, però estava ballant molt, es va entroncar molt, va desafinar bastant i li van dir que no. La Rosalía es podia haver desinflat espectacularment i no tornar-ho a intentar.
1: És que els càstings, les audicions, no són exàmens. O sigui, els exàmens els aproves a suspens i d'alguna manera validen o invaliden el teu coneixement respecte a una cosa. És igual, l'examen del carnet de conduir, d'un curs que t'estàs traient i et diuen si allò ho saps fer o no ho saps fer, i si no ho saps fer i vols poder-ho fer, has de tornar-te a examinar.
0: Sí.
1: Els càstings, les audicions, no són exàmens. No t'estan dient si tu saps fer o no saps fer allò. Només t'estan dient si en aquell moment concret encaixes o no en aquella cosa concreta que s'està buscant. No t'invalida per cap altra cosa, ni vol dir que tu no puguis tenir mil altres portes d'accés, o que aquella mateixa porta, el dia següent o el dia abans, o amb una altra cançó d'una altra manera, hagués pogut ser un sí.
0: O un altre estat d'ànim.
1: Un altre estat d'ànim.
0: Però a vegades tens un mal dia.
1: Clar, llavors crec que són coses molt poc... en el fons, que costa, això es pot dir des del distanciament, són coses poc rellevants.
0: Vale.
1: Perquè són moltes les opcions que hi ha i, clar, en els projectes artístics fas càstings constantment, no?
0: Uh-huh.
1: Fas un càsting per Germans de Sang i es presenten 400 persones i tu només en pots agafar a 18.
0: Yeah. Uh-huh.
1: Però no estàs dient... Tots els altres no és que no siguin boníssims o que no hi vulguis treballar en un altre projecte o que no tinguin encaix en una altra cosa. El no del càsting no és una invalidació. Uh-huh. No és dir-li a aquella persona... És mal artista.
0: Val.
1: Que potser el camí de Rosalía no havia de ser anar a Factor X.
0: Potser el camí de Rosalía havia de ser trobar aquella catarsi que va tenir a Madrid amb en Refri i que vingués un segell com Sony i tal, si és veritat. A Eurovisió, per exemple, tampoc és un fracàs, perquè són uns quants dies i potser a la final un dia tens un mal dia o potser la cançó no és encertada, però tu pots ser un artista increïble. Per exemple, Delta Goodrem, aquesta senyora va guanyar. Aquesta no va ser un fracàs.
1: Aquí, aquest any es presenta per Austràlia.
0: És d'aquest any.
1: Sí, es presenta per Austràlia aquest any amb aquesta cançó que m'encanta. És la que m'agradaria que guanyés, tot i que crec que guanyarà França. Però m'encanta.
0: Per què creus que guanyarà
1: França? Perquè és una... Crec que guanyarà França pel que ha fet, per la posada en escena, però aquesta cançó d'Austràlia d'aquest any és la típica power ballad d'Eurovisió cantada per un prototip de diva eurovisiva amb bozarrons.
0: És que és perfecta.
1: I jo és que aquestes actuacions em posen la pell de gallina. M'encanta.
0: Es diu Eclipse, aquesta cançó d'una senyora que jo no conec, però que potser ens sentirem a parlar si en Dani no s'equivoca amb la seva predicció. Es diu Delta Goodrem.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem! Serà brutal!
5: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
6: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
7: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
6: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
7: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
6: Calla, que ens fotran fora.
7: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
6: I realment, ho estem fent superbé.
0: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
8: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
9: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
10: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
11: I ara, gràcies als nostres companys de la tele, sentireu en Dani Anglès cantar.

0: Jo ja sé que posar una cosa que t'han fet fer en un programa de tele, en directe,
1: al matí...
0: Jo ja sé que això vindria a representar una mala jugada del periodista que ho estava fent.
1: Vindria.
0: Però, jo...
2: però una cosa, tant de bo jo canta així a les 5 de la tarda. Ja no dic pel matí, a les 5 de la tarda.
0: Efectivament.
1: No, però haguessis pogut posar una cançó del disc de la Rocío Jurado, per exemple, que és una cosa que està
0: no,
1: molt cuidadeta.
0: No, però volia posar una cosa de, del que esteu fent ara.
1: Em sembla bé.
0: És la quarta vegada que aixequeu aquest espectacle.
1: Sí.
0: Va, de fet, és l'espectacle inaugural del musical.
1: És l'espectacle amb el que vam començar i cada vegada ha tingut un títol diferent perquè l'espectacle, en el fons, és diferent cada vegada. És el que es manté la idea original, però cada vegada l'hem fet des de zero.
0: Però jo en conto tres, però sé que quatre vegades.
1: Sí, perquè el primer va tenir dues tandes,
0: vale.
1: Sense canviar de títol, només amb un canvi d'intèrpret, llavors per això s'ha fet com quatre vegades.
0: Llavors, això va ser el 96, el 2006, per celebrar els anys.
1: I 2026.
0: En fa 30, o sigui.
1: En fa 30.
0: Números rodonets.
1: Sí.
0: Es deia, ara es diu, tu, jo i vosaltres i les cançons, hi ha la Pilar Capellades i tu mateix, acompanyats, com dèiem abans, pel Sergi Cuenca. El 96 es deia tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg.
1: Títol impossible, eh?
0: Impossible.
1: Impossible.
0: Crítics de teatre que anaven a la Versus en aquell moment no donant crèdit, deien m'ocupa mig article. I allò va sorprendre molt a tothom des del mes de desembre del 96
1: sí, sí.
0: fins anar prorrogant i anar fent.
1: Sí, sí, vam acabar fent tota una temporada sencera i després va girar per Catalunya i va fer temporada a l'Hospitalet, va fer temporada a Sabadell, és una cosa que es va veure moltíssim. Sí,
0: a on
1: sí.
0: de Sabadell? On
1: al Teatre del Sol.
0: Al Teatre del Sol?
1: Sí, sí, vam fer dos mesos de temporada al Teatre del Sol de
0: una
1: Sabadell.
0: Una abraçada al Teatre del Sol, que ja no tenim... Bueno, què t'anava a dir? Que jo em puc imaginar gent que va venir fa 30 anys, perquè clar, tantes funcions, tantes temporades, o tanta temporada, suposo que va solidificar un tipus de públic. Heu detectat ja des de l'escenari... una persona que ja vau veure fa 30
1: sí,
0: anys.
1: Sí, i tant, però, sí. Però a més n'hi ha que t'ho fan saber, que et diuen per Instagram, t'envien la foto de la, del CD o de l'entrada de fa 30 anys i et diuen torno demà a veure't, i s'esperen, i es troben en un espectacle nou, però que diuen és curiós perquè és com recuperar la mateixa essència, però clar, canteu cançons diferents, estan arranjades diferents, la nostra manera de cantar ha canviat, la nostra manera d'entendre les lletres, d'entendre el material. El 96 cantàvem moltes cançons de t'estimo, m'estimes, i aquestes ara, per exemple, ens fa molta grima cantar-les. Hem anat a cançons...
0: Això t'ho guardes per casa, mal.
1: Clar, hem anat a cançons que tenen un altre tipus de lletra, un altre tipus de contingut, perquè l'espectacle està molt modificat, però això és un altre títol, perquè és un altre repertori, és un altre... i explica, crec, que una altra cosa en el fons,
0: però,
1: però
0: ja no
1: és la mateixa idea, la mateixa estètica, el mateix mirall, mateixa posada en escena de concepte.
0: Hi ha una cadira?
1: Hi ha una cadira, hi ha un tamboret i un bagul.
0: Una cadira, un tamboret i un bagul.
1: I va. Un mirall amb bombetes, ja està.
0: Dic això de cadira, no ho dic perquè sí. Pilar Capellades.
3: Hola, molt bon dia. Dani, com estàs? Escolta, m'han demanat que expliqui alguna anècdota dels tu i jo. I se m'acut una que encara a hores d'ara ens fa molt riure. Farà 30 anys, a la sala Versus Glòries, quan fèiem el tu i jo, en aquell moment hi teníem alguna cadira posada a l'escenari. I just un dia, una persona del públic va arribar molt, molt, molt justeta per començar l'obra. I entenem que la persona que feia l'acomodació de del públic, li deuria dir a vostè entri i a mà dreta la primera cadira que trobi li hem deixat lliure per vostè. I la persona doncs va agafar una cadira, es va seure allà amb el seu bolso i s'havia assegut a l'única cadira que fem servir com a escenografia, diguéssim, no? I clar, quan va començar l'espectacle i es va obrir la llum de l'escenari, que justament era una llum que il·luminava la cadira, ens vam trobar una senyora amb el seu bolso, tota mona asseguda en aquella cadira, i nosaltres, com que teníem el foc a la cadira, tots miràvem la cadira com dient, uau, la cadira, i vam trobar-nos una senyora allà asseguda. A mi em sembla, o sigui, encara a hores d'ara, quan recordo el moment, és que em fa riure moltíssim. I res, aquesta és una de les meravelloses anècdotes de la nostra història amb el tu i jo. Una forta abraçada, ens veiem al vespre.
0: Sí, perquè avui hi ha funció. Espero que cap senyora amb un bolso segui a la cadira de l'escenari.
1: Va ser boníssim, és que recordo perfectament perquè la senyora...
0: Però no sabia... sortiu a escena i veieu
1: clar,
0: de sobte una senyora.
1: Estem a l'escenari, la senyora va entrar en el fosc. Es fa un fosc just abans de començar la funció i la senyora diuen, entri, entri aquí, a la primera cadira de la dreta. La senyora seu a l'escenari a les fosques
0: clar,
1: i ningú
0: clar,
1: veia.
2: Però com va pujar a l'escenari?
1: No, perquè l'escenari al Versus està com a peu pla.
2: Ah.
1: Si tu entres com caminant i entres com a l'escenari i aleshores té grada als dos costats. Ara quan vingueu, perquè vindreu.
0: Vindrem, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Ara,
0: Xavi, tenim una cita tu i jo. Escolta, t'estima molt la gent, tio.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè m'acaba d'arribar... Has vist que abans estava amb el mòbil?
1: Sí.
0: No és que no et fes cas.
1: No, però està bé multitasking, jo crec
0: és
1: molt
0: que,
1: en multitasking.
0: Mira, mira qui m'ha escrit, veient que...
1: Oh.
0: Mariona Castillo, digues.
4: Hola, bon dia, sóc la Mariona Castillo. I quan penso en el Dani, em venen tantes coses al cap, tants records i de tants anys... Però podria dir-vos que el Dani ha estat crucial a la meva vida, a la meva carrera, en diferents moments al llarg dels anys. Va ser el meu primer professor de cant, de teatre musical, quan jo era molt petita. Va ser la persona que va pensar en mi per poder fer el meu gran primer musical, Mamma Mia, per fer la Sophie. Després, ara fa relativament poc, em va donar l'oportunitat de fer la senyora Johnston a Germans de Sang, que és un somni de la meva vida perquè és Germans de Sang el musical pel qual em dedico a aquesta professió. I encara més recentment és la persona que m'ha donat l'oportunitat de mirar des de fora, codirigir o aportar la meva mirada externa a un espectacle que per mi ha sigut tan important també fa 30 anys, que és el Tu Jo. Així que, Dani, moltes gràcies per haver-me obert camí tantes vegades a la meva vida i per ser una persona amb qui tinc tantes ganes de seguir compartint.
0: Maria Castillo és una actriu molt flipant, és una cantant molt flipant. A Germans de Sang hi ha un moment que fa un do de pit d'aquells espectaculars al final, que no s'ha acabat l'obra i la gent fa bravo, s'aixeca. És inevitable que la gent... No, de veritat t'ho dic, és molt fort.
1: Marion és espectacular, actriu, cantant espectacular.
0: I sí que he vist els crèdits del Tu Jo, que esteu fent aquests dies al Versus, que fa de mirada externa. Això és una
1: que
0: cosa...
1: Que li ha aportat la mirada externa. Aquest espectacle sempre...
0: Però l'heu mencionat els crèdits.
1: Sí.
0: Això, és un, això no
1: sí,
0: ho sabia
1: sí, clar,
0: jo del teatre.
1: És una cosa pactada, molt pactada. És a dir, l'espectacle que sempre l'he dirigit jo... Però sempre hi ha hagut aquell moment en què de cop entràvem a teatre i aleshores jo he d'estar o per fer la feina d'intèrpret o pendent de si aquella llum des de fora es veu bé, de si allò que estem fent, i aleshores com que la Mariona coneix l'espectacle, se l'estima perquè l'havia vist moltes vegades fa 30 anys, li vaig plantejar si volia venir a fer-nos una mirada externa, de seure allà durant aquells dies d'entrada a teatre i aportar tot el seu coneixement. Que ha anat molt lluny, hi ha hagut decisions musicals, canvis d'estructura d'una cançó, vull dir, moltes coses. Aquell moment en què jo he pogut centrar-me en estar només com a intèrpret, amb la tranquil·litat de que fora algú amb cura, amb amor i amb expertesa, oh, no? I amb coneixement, ens donava un punt de vista.
2: No li ha costat ser crítica amb el projecte, tenint estima a tu, tenint estima a l'obra?
1: Mira, m'encanta perquè fa servir una expressió que és que no és ser crític mirar des de fora. O sigui, mirar des de fora un projecte en aquest sentit, perquè no és mirar des de fora, o sigui, formar aquesta mirada externa vol dir estimar-se'l i sentir-te dins. Llavors no és ser crític, és veure què el millora, no? És a dir, veure quines coses farien que funcionés més, no? Fent el crític crec que és una altra, crec que és una feina no participativa, no? O sigui, el crític seu allà, treu conclusions i expressa la seva opinió.
0: Però que això, el crític, no? De teatre. Però la crítica constructiva ha existit sempre, que
1: sí,
0: és que
1: en aquest
0: Mariona,
1: cas,
0: quan, no?
1: Com que la Mariona
0: cas...
1: treballa, o sigui, forma part del projecte, crec que el punt de vista no és crític,
0: ja,
1: és constructiu.
2: Que crec que fa com més de mare... Que no de...
1: Bueno, d'incorporar-se com a l'equip de direcció, però en el moment en què tot està fet. És a dir, l'espectacle és això, i aleshores es diu, val, espera't, però si estàs intentant aconseguir això, allò d'aquí aniria millor d'aquella manera.
0: Víctor, encara hi ha una persona que vol parlar. Abans, però, dir-vos, oients, que aquesta gent, el Víctor...
1: Sí, m'has dit Víctor, però sí, he fet veure que no me n'adonava, perquè m'ha semblat lleig rectificar-te, perquè està sent una conversa molt agradable.
0: Dani,
1: i
0: Dani
1: Anglès.
0: El 96 fan aquest espectacle, Versus, de sobte, Joan Maria Flotats, que suposo que és el moment que dirigia el TNC en aquest moment. Es fixa en vosaltres, us proposa construir a partir de la flauta màgica de Mozart, paraules petitoníssimes, i feu un mite del teatre català, que és el somni de Mozart. Allò va ser molt totxo. De la Versus al TNC. Déu-n'hi-do el pas en dos anys.
1: Sí, això només es pot fer des de la inconsciència de la joventut i des d'aquella sensació que et penses que ho saps tot i que estàs a punt de menjar-te el món. Sí, sí, així va ser.
0: I això ho dic perquè, clar, quan es fan musicals de creació pròpia, en la nostra llengua, a més, en català, en destaquem habitualment o quan es fan modernitzacions o musicals, com ha passat amb Germans de Sang, destaquem principalment els de gran format. Però els de petit format és molt important parlar-ne, també. Sovint pensem en això, en aquests formats, però el tipus vosaltres, tipus Les Feliuets, que ara mateix estan fent Amor a Mort a la Fàbrica, un nou teatre a Barcelona, felicitem-nos, tot el mes de maig, són molt importants, també.
1: I tant, el Maldà, per exemple, també s'està fent Inútil, exacte, de l'Alícia Serrat.
0: Que la Laura Pau vol dir coses. Laura, digues.
5: El teatre musical de creació en català, doncs, és un gènere que no té massa suport, en realitat, ni de l'empresa privada ni dels teatres públics. És veritat que a la dramaturgia catalana n'hi ha molta, està bastant recolzada, segur que hauria d'estar més, però tant el teatre públic com privat, petits, grans teatres, doncs, hi ha moltíssimes produccions i de qualitat, però el teatre musical és veritat que és molt més car, perquè, clar, a part d'uns dramaturgs has de pagar a uns compositors. Si el fas en català, doncs costa més amortitzar-lo, perquè, clar, només ho pots exhibir a Catalunya, i sembla que costa. O sigui, és l'empenta potser de companyies que intentem tirar endavant els nostres projectes, que fan que puguin existir aquest tipus d'espectacles. I el Dani, és molt guai que el tinguem avui aquí, perquè ell coneix tant els musicals de supergran format, estrangers i locals, com ell també ha fet espectacles superpetits, petites perles molt cuidades, i realment és una persona que ens dona suport a les companyies que ens dediquem a això.
0: Si vols afegir una cosa en un minut a això que ha dit la Laura, i ja estàs d'acord.
1: Que té tota la raó del món. I que les sales petites són importantíssimes i són un plaer molt gran, tant pels intèrprets com pels espectadors.
0: Oients, si voleu un detector de persones que tenen amics, que se'ls estimen, escolteu aquest programa.
2: 100%.
0: Quan hi ha moltes notes de veu, ahir va passar amb la Sílvia Pérez Cruz, que va enviar notes de veu mig món, doncs avui mig món del teatre ha enviat notes de veu pel nostre convidat, en Dani Anglès, que té projectes que no dirà, i que ara mateix teniu a la Versus Glòries, sala mitiquíssima, que va veure néixer la seva companyia, el musical més petit, i que ara mateix els torna a acollir 30 anys després, que es diu Molt Ràpid. Dani Anglès, m'ho he passat molt bé.
1: Jo també, molt content.
0: Gràcies per venir, i quan vulguis, això de fer ràdio, jo crec que està aquí a la porta. Aquí, sortint a la porta, et donarem un contracte. Gràcies, Dani. Venim a batalla, fins demà. No sé qui ve demà, però bueno, ja ens ho trobarem.
2: No ho facis, això.
0: Adéu, que vagi bé. No.

si parlo seriós reapareixes com un tren. Sorry per decebre, feia mandra, feia fred. Quan em va foc lent, perquè tothom caga llet. Tanta culpa i karma i al final era innocent. Tanta hipocondria i al final estava net. Tanta immediatesa però camino lentament. Sóc com una nova prova barata, pamfleta de càpsula barata, càpsula reutilitzada, perdo el cul per l'or, però la plata m'arriba, te perdo qui m'explota, camino la rebaixada, mi manta però em rebaixada.

Sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Jo sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo. Sóc el primo, però em sento el jefe. O potser el jefe, ara és el primo.

0: Escolta, Sicar.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Bona tarda, Catalunya, i bona tarda, Icaters! Soc l'Alberto Gadel i avui, per desgràcia, estic trista i sola. La meva companya, Gala Castelltort, encara no s'ha acabat de recuperar. Jo sé que ho farà d'aquí res i, per tant, tornarem a estar les dues juntes contra el món i contra l'antena d'Icat. De moment, he de remar sola en aquest programa tan fantàstic. Això és el Loft, el piset compartit de Catalunya, i avui, dimecres 13 de maig, sabem que tenim a 3CAT remant i apostant pel contingut like no other. Carles Tamayo torna a 3CAT amb Increïble però fals, la seva primera producció íntegrament en català, que bàsicament és una sèrie de 8 capítols que vol ensenyar als joves a detectar fake news, identificar els gurus d'internet i entendre com funcionen els algoritmes i la desinformació a les xarxes. Jo espero, desitjo i, sisplau, rezo a tots els sants del cel que no faci cringe, perquè ja de moment la presentació sí que és veritat que no és santo de mi devoción, perquè a mi que me diguis IA me produeix uns pèls de punta en sentit dolent que cap altra cosa me'ls pot aixecar. Però bé, confio molt en en Tamayo. From the other hand, on the other hand, tenim el 3CAT en viu l'últim cap de setmana de maig allà a l'Anella Olímpica de Montjuïc. I què passarà? Doncs bàsicament hi haurà de tot, absolutament tothom tindrà un moment de glòria. Ara bé, recordem que també en aquesta setmana estem fent un sorteig especial entre totes les persones que ens escriviu una confessió, una dedicatòria o un missatge al 667076116. Sortegem exactament 3 entrades dobles per anar al concert d'Eufòria el 31 de maig al Palau Sant Jordi, que és una de les grans activitats que es podran fer en aquesta festa major de 3CAT al cap de setmana, l'últim cap de setmana de maig. Charlie XCX ha publicat una nova cançó molt íntima titulada, atenció perquè potser estic 3 dies laborables llegint aquest títol, I keep on thinking about you every single day and night. Ella només ho ha penjat al seu Instagram alternatiu, a la seva Second, com dirien algunes, amb un videoclip en blanc i negre que diu que es va gravar a Kyoto i explica que la cançó de moment no arribarà pas a les plataformes i que, per tant, podem robar l'àudio si volem. La cançó és aquesta.

0: Això ha aparegut just després de la publicació de la seva última cançó, Rock Music, que té un so molt més melancòlic i personal i parla d'una amistat que podria convertir-se en alguna cosa més. Tot plegat ens està confirmant que l'artista està entrant a una nova era, més de rockera, més d'experimental i més de cinematogràfica, després de l'exitàs que va tenir Brat amb aquella essència tan club rave fantàstica. Us he de dir que ella fa poc va fer unes declaracions dient que li encantaria mirar totes les pel·lícules de la història de la humanitat i que, per desgràcia, no crec que ho pugui fer perquè és gairebé físicament impossible. I si tens més de 50 anys, has de saber que Florentino Pérez, el president del Real Madrid, ha deixat anar una roda de premsa, unes declaracions molt polèmiques.
1: A ver, esta niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
2: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Fox, ahí no llego.
2: Ahí no llegamos.
0: Bàsicament, ell està fent una roda de premsa on entenc que tothom era periodista home i de cap i volta fa callar tothom i diu que parli la xavala. A mi, sincerament, el vell aquest me la pela tres collons perquè no sé ni qui és, però em sembla molt significatiu que una persona tan important al món del futbol pugui deixar anar aquestes masclistades històriques a una roda de premsa i que es quedi tan ample. És a dir, per mi no és la conseqüència que tingui el que ha deixat anar, sinó el fet que tingui els sants collons de deixar anar aquestes coses i tan tranquil, i que es quedi tan ample i que li peli i que pel seu cap pensi que això és que és vàlid dir-ho de forma pública, sabent que és un moment en el qual tothom t'està sentint, perquè perquè el tinc entès, estan fent no sé quines eleccions o no sé quines històries al Madrid i que per tant la gent està atenta al que està passant. Per tant, amore, em sona que el Barça vol com denunciar-lo i de fet ha fet com un comunicat o una història. A mi m'és completament igual, m'han hagut de dir que era per situar-me a la porta del Madrid, o sigui, imagineu-vos, jo odio a tot home amb cabell blanc que existeix a la Terra, que sigui cis hetero normatiu. Ara sí, continuem. Continuem a la nostra línia transversalment woke, perquè Amaia Montero ha desmentit els rumors que deien que podia cancel·lar la gira amb l'Oreja de Van Gogh després de les crítiques a xarxes que... Soc conscient, jo vaig ahir comentar-ho també perquè em va fer certa gràcia que la xavala s'ho deixés tot sobre l'escenari. Ho ha fet amb un comunicat on explica que quan un amic li va preguntar si deixava la gira, ella va reaccionar rient i li va dir un no rotund. La cantant assegura que després dels moments difícils que ha passat, ara se sent molt més forta que mai i està centrada sobretot en el suport del públic i no pas en les crítiques. Tothom ha dit que està molt emocionada amb aquest retorn del grup i especialment amb els concerts de Bilbao davant d'aquelles 30.000 persones. Ho deixa clar el seu comunicat amb un "hem tornat de debò". I vinga, repassem el santoral. Avui és Sant Pere Regalat. A Catalunya hi ha 12.460 homes que es diuen Pere. A mi m'agrada molt el nom de Pere i sempre ve lligat d'un home molt graciós. Només cal que parlem d'en Pere de la Bullera, no? Que van a buscar bolets i enmig de la carretera li van caure els calçotets. El refrany d'avui no és aquest. El refrany diu: si plou per Sant Pere Regalat, plou 40 dies de comptat. Ole. En qualsevol cas, Alberto Gadel, què farem avui? Doncs mira, Alberto Gadel, el tema del dia d'avui és el queerbaiting. Parlaré tota l'estona acompanyada i contenta i acompanyada, amb la meva fantàstica Mariona Córdoba. A més, jo xerraré una altra vegada, per mi això és el dia de la marmota, sola i parlant d'Àlex Tous i Mireia Salet, però bé, no passa absolutament res. I a més, passarà per aquí tot l'elenco de la gran cita, les 100 persones que van estar presents al primer capítol passaran per aquí. És broma, només passaran 4, però crec que per mi comptarà com si hagués entrevistat a 100 persones perquè són persones molt intenses, ho van poder veure els 8 capítols que podeu trobar a la plataforma. A més, vindrà la nostra cinèfila de confiança, Maria Dunyó, a xerrar-nos una mica d'història del cine. Allò que quan et vols tirar el rotllo amb un cinèfil a una cita de Tinder, doncs ho puguis utilitzar en qualsevol moment. I com cada dijous, però avui és dimecres, però avui és un dia especial perquè la vida a vegades és molt dura i els dies ningú realment sap en quin dia viu, per tant, per nosaltres és dijous i vindran els del Nota de Veu a fer una mica de baralla. Us dic el número de telèfon perquè us recordo que estic completament sola a la gala, avui no hi serà, i per tant necessitaré la col·laboració ciutadana dels ICAT per poder, doncs, per poder fer el concurs i guanyar. 667-07-61-16. Recordeu també que si envieu un missatge a aquest número entreu directament al sorteig d'unes entrades dobles pel concert d'Eufòria el 31 de maig al Palau Sant Jordi. Per tant, jo no desaprofitaria aquesta oportunitat. Ara sí, crec que callo la boca, que porto molta estona xerrant, i comencem el programa, va, sisplau.
3: Això és el Loft.
0: I per celebrar que cada vegada l'estiu és més a prop, us poso una mica de Lush Life, que fa 36 anys que va sortir, però a mi em recorda el primer dia d'estiu de tota la vida. Som-hi.

0: quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
1: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contenta.
0: Els oients sempre tenen la raó.
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
3: Som pura cafeïna.
4: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Passa un minut d'un quart de quatre de la tarda i seguim al Love Dicat. Soc l'Alberto Gadel. Avui la Gala Castelltor no em pot acompanyar per motius de la vida, però no passa res perquè tinc aquí a Miss Mariona Córdoba. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Alberto. Un dia més, eh?
1: One day more, my ciela.
2: Trobem a faltar la Gala, això sí que és veritat.
1: Això sí que és cert que se nota quan no hi és i més quan fa 48 hores que no la veiem.
2: Totalment.
1: Però bé, sempre al nostre cor.
2: I el nostre equip.
1: I ens veurem d'aquí res, per tant, estem tranquil·les. Avui, però, parlarem a fons d'un tema que de vegades ens ha passat una mica per sobre, en algun, és a dir, s'ha comentat en molts programes, però sí que és veritat que mai hem decidit indagar, que és el queerbaiting. Segur que us sona d'haver-ho sentit a xarxes, acusant artistes o alguna sèrie o alguna pel·li per estar fent, doncs això, queerbaiting, i potser per context entre tots ho hem anat construint i ho hem anat entenent, però no del tot. Així que no us preocupeu, que després del programa d'avui tindreu un màster en el tema, amb exemples i tot. Per tant, som-hi. Jo estic segur que la Gala tindria moltes opinions al respecte, però com que per desgràcia no hi és, crec que, bueno, es quedaran a l'aire o a casa seva mentre estigui escoltant i cat en directe. Tot i així, Mariona Córdoba, tu tens el carnet de Marilí André més actualitzat que ningú.
3: Una perfecta.
1: Per tant, estàs completament autoritzada a parlar d'això. Em fa gràcia que t'hagi de donar jo l'autorització.
2: A vegades cal, també, perquè abans també teníem el debat a la redacció si jo puc parlar de certes coses o puc parlar de certa manera per ser una persona adjunta al col·lectiu, que li dic jo.
1: Marilí André.
2: Exacte, Marilí André. Jo tinc el carnet de Marilí André des de fa molt poc, que per qui no sàpiga què significa, és com ser el més un de tots els gays.
1: Sí, és com una, és una figura femenina que bàsicament et dona suport i t'ajuda i sempre està amb tu. Sempre que vegis un grup de gais hi haurà la seva Marilí André.
2: Exacte. És com... De la mateixa manera que a la inversa hi ha l'amic gay, que sempre ha tingut com una etiqueta dolenta, però en el cas de la Marilí André sempre s'ha tractat com des d'un punt de vista com més amorós, perquè ens hem entès molt més sempre els gays i les girls que no els heteros.
1: Som un equip.
2: Exacte.
1: Som com el sistema solar.
2: Totalment.
1: Que maco.
2: Exacte. El que passa és que jo crec que després de tot aquest debat que hem tingut a la redacció, he entès una mica més el que era el queerbaiting, perquè crec que si no formes part del col·lectiu, costa una mica d'entendre, perquè té, òbviament, les seves escletxes, tothom té una opinió, alguns s'ho prenen com la llibertat personal de que tothom pot fer el que vulgui, però altres creuen que t'estàs apropiant d'una cosa que no és teva i, per tant, li estàs fent un... mal a aquesta lluita. I avui el que venim a reivindicar és tots aquests exemples que jo he après avui i que ells porten molt de temps identificant, que són dolents pel col·lectiu i que s'estan apropiant de coses que no haurien d'apropiar-se, no? Una mica.
1: 100%. De fet, crec que podríem començar pel principi, que és la definició. Per dir-ho d'una forma senzilla, el queerbaiting és bàsicament una estratègia de màrqueting molt utilitzada als mitjans de comunicació, cine i xarxes socials, que el que fa bàsicament és promocionar un contingut insinuant relacions homosexuals o identitats queer per captar el públic LGTBIQ+. El problema és que la gran majoria de casos aquesta representació, entre moltes cometes, no acaba sent del tot cert.
2: Efectivament. I a més, de fet, l'altre dia vam parlar sobre un tema bastant similar, que era un vídeo de l'Andrea Compton, de YouTube, que explicava com el col·lectiu LGTBI i les noies, que són una mica les persones que comparteixen com gustos musicals i que han estat bastant assenyalades perquè és de friki que t'agradi una cosa, en canvi amb els nois mai ha passat, no? I parlàvem sobre com els gais i les girls portaven els artistes al mainstream, però mai s'emportaven com aquest mèrit d'haver-ho fet així, com amb Justin Bieber, amb One Direction, amb Harry Styles, etc.
1: Sí que és veritat que els gais i les girls són el públic més entregat que existeix.
2: 100%. Per mi, els fans més bojos del món són els d'Eurovisió.
1: Sí.
2: Que és full gays and girls.
1: Homes calvos.
2: Sobretot gays.
1: Homes calvos.
2: 100%.
1: No pot ser fan d'Eurovisió i tenir cabell.
2: Calvos i molt depilats, jo ho trobo també. I després, a banda, els fans d'Operación Triunfo, que també estan grillats.
1: Que són girls.
2: I les Swifties.
1: I les Swifties.
2: Les Swifties, sobretot.
1: Sí, sí. I tot, és que tot està liderat per homes homosexuals i reines.
2: Totalment. Però tornant al tema de les estratègies de màrqueting amb el queerbaiting, el que passa és que tots els community managers i qualsevol persona que vulgui arribar a més gent sap la importància d'arribar a un públic LGTBI que, com dèiem, mou molta gent, no?
1: Sí.
2: Perquè és un públic molt fidel, molt entregat i sobretot que genera molta conversa i, per tant, més engagement. Oh. Però partint d'aquesta base té molt de sentit que intentin arribar a aquest públic, però per altra banda té les seves parts com més negatives.
1: I jo entenc que aquí la pregunta que us deveu estar fent és per què fer queerbaiting, si en principi és una representació del col·lectiu, bla, bla, bla, bla, és perjudicial. Perjudicial, perdó.
2: És una paraula que costa molt.
1: A mi em costen totes les paraules en general, només sé dir el meu nom.
2: I dona gràcies.
1: I dona moltíssimes gràcies. En primer lloc, perquè no es fa una representació real del col·lectiu, bàsicament perquè aquest contingut no aprofundeix en com és ser del col·lectiu. No parla de cap problemàtica, no mostra cap mena de diversitat, només busca una imatge per captar, doncs, aquest públic.
2: I, a més, un altre problema és que aquesta imatge que es dona és molt estigmatitzada. Sempre es busquen els estereotips, aquelles coses com que fan que cridis l'atenció ràpid i captis l'atenció a l'hora també de la gent ràpid. Unes ungles, per exemple.
1: I que ho entengui, saps? Que diguis, vale, aquest és gay.
2: Exacte.
1: I ja està.
2: Coses amb les que sempre s'ha dit que una persona podia ser gay i que s'han donat per fet que perquè tu tenies aquestes característiques eres gay i punt.
1: A més, també contribueix a la falta de referents reals perquè molts cops la gent es queda amb aquest referents que fan queerbaiting i no arriba a altres referents que realment els puguin representar més.
2: Total. I a més, per altra banda, podem dir que aquesta estratègia de fer queerbaiting juga a dues bandes perquè vol buscar el públic LGTBI, però al mateix temps no els interessa perdre el públic conservador o el cis heteronormatiu absolutament. Sí, llavors juga una mica a dues bandes.
1: Que
2: és un
1: també...
2: home.
1: És un puto
2: el queerbaiting
1: home.
2: És un home.
1: És que és el i no la queerbaiting.
2: Totalment.
1: Però entenc que ha de ser difícil com a persona que pensa en el màrqueting i tal arribar als públics, a tots els públics.
2: Sí, i no faltar respecte a ningú, no fer coses que no són apropiades com, per exemple, marcar-te un queerbaiting de manual, tenir uns valors clars però tot i així no abanderar-te segons quines coses que no, de les quals no et pots abanderar. És que és complicat.
1: A ràbia perquè sempre s'ha de contentar el conservador, saps?
2: Sí, perquè al final és la majoria.
1: Per desgràcia.
2: Per desgràcia.
1: És el que mana en el puto mainstream. Però bé, una manera per aconseguir això és separar els continguts per canals. Per exemple, els canals més tradicionals com són la televisió, si t'hi fixes, fan el contingut normal per captar els conservadors, és a dir, el que manté tota la vida, etcètera, etcètera, i aquestes coses que fan tanta mandra. Però per xarxes, en canvi, que és un terreny doncs molt més de girls and gays i tal, fas el queerbaiting a nivell extrem perquè tothom es quedi enganxat.
2: Això és 100% així, eh? Perquè al final en un anunci de televisió no faràs el mateix que en un vídeo de TikTok, que pots fer una cosa més desenfadada i més actualitzada, potser, no? Però jo crec que si et sembla bé, perquè s'entengui millor, el que podem fer són posar exemples del cinema i de sèries que crec que ajudaran a entendre la gent.
1: Vale.
2: Per exemple, Stranger Things amb en Will, que durant una de les temporades, quan ja comencen a fer-se grans els protagonistes, es comença a fer entendre que el Will no és com els altres nois, sinó que té un secret, que també em fa gràcia que es tracti això com un secret, no?
1: És un secreto en tu mirada y la mía, tu sentimiento. Aquest secret?
2: No. Ah. No és aquest secret perquè seria un secret prou heteronormatiu, perquè les cançons de reggaeton per norma general ja ho són bastant, sinó que el Will, el personatge, s'intueix que serà gay, però se'n parla molt subtilment, no es donen molts detalls. Ara bé, ara que ja ha acabat la sèrie, hem pogut veure que això no va desembocar en absolutament res, no hi ha hagut cap trama homosexual amb ell, que és una cosa que no té cap mena de sentit. Si tu fas que la gent intueixi que és una cosa, com a mínim que tingui un objectiu dins la sèrie i que hagis de donar un missatge i uns valors, no?
1: La gent estava molt enfadada.
2: Exacte. A més, és que això no s'ha representat amb gens de profunditat, només es va fer una escena en què sortia de l'armari amb aquesta expressió terrible que és sortir de l'armari, perquè jo no he hagut de sortir de l'armari ni d'entrar a l'armari.
1: També entenc que, sent una sèrie que està ambientada als anys 80, tingui tot el sentit del món que la sortida de l'armari sigui una cosa com tan mal feta, perquè entenc que era com es feia o com poca gent podia fer en aquells anys.
2: Però alhora, a la sèrie, no hi ha homofòbia, no s'explica ben bé què és el que passava en aquella època. O sigui, està com mal fet per tot arreu, saps?
1: Si no l'he vista, per això ho dic.
2: No. En el moment sí que és veritat que no és fidel a l'època per això, perquè ell ho diu i no hi ha com cap represàlia. I en el fons, hi has de tenir molta sort i és pràcticament impossible perquè no hi hagués cap tipus de repercussió perquè haguessis dit que ets gay, saps?
1: Sí que és veritat que potser falta una mica més de... A més, que és un tema prou interessant com per poder indagar una mica. Però recordem que els escriptors de la sèrie són dos germans hetero. No estic segur, però crec que sí.
2: Però de totes maneres és un gran exemple de queerbaiting perquè han utilitzat una cosa per captar públic, per captar com el públic LGTBI, no? Però han dit, però no us donarem res. Engrunes us donarem.
1: Literal.
2: I punt.
1: Mare de Déu, senyor. Pues te passo un altre exemple que crec que també fliparàs, vale?
2: Aviam.
1: La putíssima Elsa de Frozen.
2: A mi m'agrada molt Frozen, em va fatal que em destrossis la meva il·lusió per Frozen.
1: Doncs mira, t'ho explico perquè no sé si estaves assabentada d'això, però es van alimentar els rumors que Frozen, la Elsa, és que jo li dic la Frozen...
2: Sí, la protagonista.
1: La puta protagonista. Ai, perdó, estic molt insultador
2: avui.
1: No passa
2: res.
1: La que insulta. La que protagonitza la història, deien que era lesbiana, però...
2: Però realment és infundat. No hi ha res a la pel·lícula que et faci creure això tampoc, no?
1: No hi ha cap mena de trama. Ara bé, en aquest cas la trama va començar entre el públic, però llavors Disney es va aprofitar d'aquest rumor i el va inflar. De fet, la cançó de Let It Go s'utilitza molt com a himne de llibertat i d'això d'oblidar-se de prejudicis, bla, bla, bla, bla, bla, i es relaciona molt amb aquest fet que dèiem ara que és tan escarós de sortir de l'armari. Està tot en el subtext, però hi és. Llavors, pot ser que els gais siguin més explícits que les lesbianes, perquè si t'hi fixes sempre la trama... Però això és perquè som una societat misògina, vale? Però la trama sempre gira al voltant dels gais, rotllo. Les lesbianes estan sempre molt menys representades.
2: I sempre que s'ha fet, o sigui, s'ha tractat o hi ha hagut alguna escena com d'amor lèsbic o de plaer lèsbic, sempre ha sigut, va, dos ties liant-se, ah, que hot, perfecte, ens encanta, no sé què, i ja està, i no li hem donat cap tipus d'importància. En canvi, sí que s'ha parlat més del que significa ser gay, sortir de l'armari entre aquestes cometes, que ja no m'agrada gens l'expressió, però per entendre'ns, etcètera, etcètera. Llavors crec que es tracta de formes completament diferents. Les lesbianes sovint estan molt sexualitzades als audiovisuals.
1: I també que són amigues.
2: Ah, sí,
1: que
2: bueno, clar.
1: Això és la vieja confiable.
2: Amigues especials, confidents... No. És que es mengen les parts baixes.
1: És que literal.
2: Ja està, no passa res. Si no n'hi ha per tant.
1: I vinga, una altra trama molt LOL. El Doom Lemore.
2: Dumbledore.
1: Això. De Harry Potter. Això és més aviat un fun fact. Però quan estaven sortint les pel·lícules d'en Harry Potter, que és la cosa més normativa del món i amb molt poca diversitat, va sorgir el rumor que el Dumbledore era gay.
2: Jo hi ha coses de les quals no m'assabento.
1: Doncs mira, te l'informo jo i per això sóc aquí, servei públic.
2: Gràcies, Alberto.
1: Temps després, la transfoba J.K. Rowling...
2: Recordem, transfoba.
1: Va confirmar-ho, però en cap moment de la seva trama es parla d'això. O sigui,
2: Dumbledore és gay, el seu personatge és gay, li agraden els homes, però en cap cas es fa referència que li agradin els homes. No. I llavors com s'ha detectat que li agraden els homes?
1: Doncs perquè ho van suposar i van confirmar-ho la J.K. Rowling. Ella va dir, perfecte, perquè clar, o sigui... Si
2: pitjor
1: fixes,
2: persona del món per fer queerbaiting J.K. Rowling, eh?
1: Clar, però en aquell moment era la más... No la menos, com
2: és
1: ara.
2: Es va descobrir més tard.
1: Aquí es veu clarament com és jugar a dues bandes, bàsicament perquè a la història no es parla d'això, però per no ofendre aquest públic conservador més tradicional tal...
2: Com sense fer-ho evident del tot, no?
1: Efectivament, i llavors fora de la història de les pel·lis es revela aquest fact per generar conversa i atraure el públic.
2: És que és el que deies una mica del mitjà tradicional i el mitjà més modern, sí. No? A la pel·lícula, que vindria a ser com tele i ràdio, cinema, no se sap res de la història del Dumbledore, però en canvi les xarxes socials i els continguts com a part de la gran pantalla sí que se sap.
1: I a puto Reddit.
2: Ja saps, tac? Llavors sí. És que clar.
1: Sí que és veritat que... No. Bueno, a veure, jo ara l'he vist perquè no recordava la saca ara.
2: Dumbledore.
1: I sí que és veritat que és bastant gay.
2: Sí. Sí que és veritat. Sí. Però bé.
1: I can read it, saps?
2: Sí.
1: El meu radar s'activa.
2: Jo crec que amb aquests exemples s'entès millor. Després, jo t'he portat alguns exemples del món de la música i també d'una marca en concret que algun dia m'agradaria parlar més d'ell, vale. D'aquesta marca.
1: Em sembla fantàstic. Mariona Córdoba, moltes gràcies. Ens veiem aquí una estona. Ara, però, et poso una mica de 31 fam, que crec que ells no fan queerbaiting. De fet, fan tot el contrari i jo estic a favor.
2: Són els més heteros.
1: Doncs això és Teteo i Caliu, és que amb aquest títol hi ha pelos.

0: Això és el love.
1: Dau al sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
2: Si te quieres divertir.
3: Això és el Love. Amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
4: Estan a punt de passar 5 minuts de 2:45 de la tarda. He decidit que les hores en català són fantàstiques i magnífiques, però com a perfecte crec que també puc intentar jugar amb elles. Soc l'Alberto Gadel i això és el Love Dicat. Avui la gala no pot ser amb nosaltres, no passa absolutament res, està tot correctíssim. D'aquí uns dies ja tornarem a sentir-la per l'antena Dicat, ara de moment, però...
5: No
4: ploraré. No ploris, gala, que nosaltres t'estimem moltíssim. Ara, però de moment, tenim a Mariona Córdoba acompanyant-me. Gràcies, Mariona Córdoba.
5: Un altre cop aquí. Crec que em quedaré ja una estona. Perfecta companyia.
4: Em sembla bé. Clar, jo te vaig despedint a cada final de secció i m'ha dit, no, encara no. I jo, ah, pues ja t'he dit adéu.
5: Perquè sí que és veritat que teníem a la Carla Rubio per parlar d'aquest tema, però avui no la tenim, per tant, et faré companyia. Jo t'escoltaré.
4: Perfecte. Doncs mira, tornem, perquè semblava que el tema havia quedat tancat d'una vegada. Bueno, d'una vegada no, però sí més no, fins al 21 de maig a les 23:59 al vespre. Però sembla que ahir... ens van donar noves notícies. Efectivament, parlem de la ruptura entre l'Àlex Tous i Mireia Salet, que ens
5: nervis.
4: Totes enganxades a la història. Ahir, aquí al programa, vam fer una mica de resum i, bàsicament, bullet points. Vam ser supersimpàtiques, realment, del que havia passat fins aleshores, però ahir a la tarda, es va tornar tot a embolicar una altra vegada, perquè... Atenció, perquè per mi això és The Moment. Ai, vam tenir...
5: Ganes. No, jo no he vist res, eh? Per mi tot això és nou, absolutament.
4: Perfecte.
5: No tinc context, pràcticament.
4: A veure, però una mica ubiques, no?, el vídeo de 25 minuts.
5: No, la secció d'ahir m'he assabentat de tot.
4: Perfecte, doncs és a partir de la secció d'ahir el que passa.
5: Després de 25 minuts d'Àlex Tous criticant a Mireia Salaet.
4: Apareixen les primeres respostes públiques de la Mireia.
6: Miento.
4: A ella ja sabem que li funciona moltíssim un bon Instastory de TikTok, que és aquest format que és tan complicat perquè almenys jo no és que l'utilitzi gaire.
5: Són aquestes coses que a mi no m'acaben de funcionar. Em funciona veure-les perquè em semblen entretingudes, però no faria mai, que és escollir una cançó amb una lletra adient pel moment vital que estàs vivint en aquell moment i tirar una indirecta...
4: No, però per les històries de TikTok.
5: Ah, les històries de TikTok.
4: Sí. O sigui, ella és molt concreta. Però bé, seguint la seva línia editorial, en va penjar 3. La primera és aquesta foto d'aquí, on bàsicament és una captura de pantalla de les dades del compte que suposadament utilitzava per comentar-se els seus propis posts. Això que havíem comentat abans, que l'Àlex Tous va intentar destapar. En aquestes dades només hi trobem un mail encriptat que comença amb la lletra A, entenc d'Àlex Tous, suposo, i això acompanyat d'un text que diu «Ai, ai, ai, que surt la Mireia al camp».
5: Donant a entendre
4: que ella té moltes ganes de sortir a argumentar i donar la seva versió dels fets. Ara bé, jo apreto la primera pantalla i què passa? Passem a la següent història, que és un vídeo d'ella al seu cotxe on podem sentir veure com la pluja d'ahir a la tarda aquí a Barcelona picava contra el sostre i ella diu el següent, sentim-ho.
7: Mi este está llorando. Está llorando, joder, para allá.
4: Bàsicament, és ell al cotxe, sabeu com plou i fa aquesta broma. I la tercera i última història apareix a una cafeteria acompanyada d'una amiga. Amiga que, segons vaig poder llegir els Instastories d'Àlex Tous, s'havia liat amb l'Àlex Tous i això va ser un merder.
5: Entre elles.
4: Sí.
5: Va passar una cosa, és que quan tu et baralles amb les amigues per culpa d'un home, després d'aquell home, l'amistat és més fort, és més forta que mai.
4: Això, a mi em faltava aquest context perquè no m'ha passat
5: mai. A mi això m'ha passat, una vegada em va passar, però és la meva experiència personal, potser.
4: Doncs, bàsicament, en aquesta història la podem veure ella amb l'amiga de fondo que ensenya el mòbil, on es veu que està veient un dels vídeos d'Àlex Tous i a la foto hi ha escrit ja, ja, ja, només he penjat una story, no ploreu. Aquestes són les úniques declaracions que de moment ha fet així com de forma pública. Ara bé, els comentaris de tot arreu, perquè ara tothom, absolutament tothom comenta els seus vídeos a tots, perquè clar, l'algoritme el que té és que quan tu comences a ser viral, ell decideix que tots els teus vídeos seran virals i per tant promociona molt el teu contingut. I ara a la meva For You page i a la de tot Espanya estan apareguent nous vídeos, però nous no, perdó, antics vídeos de la Mireia que ara es fan virals una altra vegada, i si entres als comentaris veus comentaris de fa re, una hora.
5: A mi això m'ha passat perquè jo no segueixo la Mireia Salaet i m'han sortit un munt de vídeos d'ella a la For You page, però a banda d'això ells ho estan jugant molt a favor ara mateix per inflar encara més els números i clar, aprofitar l'embranzida, perquè hi ha un munt de gent a xarxes parlant d'ells dos sense saber qui són, o sigui, no formaven part del seu imaginari fins ara, però de cop i volta estan enganxats a la trama, que això passa molt, que gent anònima, en aquest cas no eren del tot anònims, però gent anònima es fa famosa per una trama concreta de la seva vida.
4: 100%, mira la Fabiana Sevillano amb el seu lip combo.
5: Ah, total.
4: Està sent el lip combo de l'Àlex Tous i la Mireia Salaet, però bé, ella s'ha contestat, a ella, perdó, s'ha dedicat a contestar coses d'aquest estil. En una d'aquestes diu, ostres, no sabia que Manresa ensenyaven a parlar àrabe, o s'ha quedat sense paraules pel que sembla, perquè ell està intentant, bueno, girar una mica el show. De fet, Àlex Tous, en veure aquests primers moviments de la Mireia, ha decidit defensar-se el més ràpid possible, perquè segons ell el que vol intentar és fer girar la truita una altra vegada per fer-lo quedar a ell malament.
5: Ningú ha decidit utilitzar la carta del silenci, veig.
4: Efectivament, ells han dit
5: tot el contrari,
4: que no volien callar.
0: Antes de que gire la tortilla, dejadme explicar el porqué el de las cuentas falsas no soy yo, que ya se entiende obviamente que no soy yo, pero es que ahora intentará girar la tortilla, ¿vale? Porque mirad que he colgado. Mirad.
4: Bàsicament, ell torna a penjar un vídeo amb gravacions de pantalla i captures dels comptes falsos, demostrant que ella mateixa era qui comentava i feia like a les seves pròpies publicacions amb un altre nom. I reitera que el que vol fer la Mireia és girar la truita i dir que tot això dels comptes falsos, etc., és cosa de l'Àlex.
5: Has de tenir molta imaginació, trobo, per inventar-te tot això.
4: Has de ser bastant crac.
5: Per inventar-te tot això 100%, perquè a la mínima se't pot caure a trossos. I en aquest cas, és com que el que enganxa la història és que falta la versió d'ella, i a banda d'això, la versió d'ell tampoc no es pot desmuntar.
4: 100%.
5: Perquè si no ja ho hagués fet, no, ella?
4: I perquè cada vegada hi ha moltes proves, o sigui, cada vegada hi ha més proves i hi ha més coses que fan que la gent s'estigui posicionant a favor de l'Àlex Tous.
5: Sí, perquè li estan caient uns comentaris a la Mireia.
4: Sí, sí, que té la manera.
5: Que això em creu també perquè és com... encara no ha donat la seva versió.
4: Clar. Però bé, arribats a aquest punt, la cosa es fa molt grossa i el vídeo original passa a tenir... el vídeo original, el de l'Àlex Tous, de 25 minuts. Passa a tenir més de 80.000 reproduccions. Ah, no, 800.000 reproduccions.
5: Estem a punt d'arribar al milió.
4: Estem a punt, però re, fregant-lo. De fet, això ho he escrit fa una estona.
5: I potser ara ja ha tocat el milió.
4: Deixa'm-ho comprovar-ho ràpidament, perquè això t'ho comprovo en un segon.
5: No hi ha res que compri més la gent que un bon
4: 900.000
5: TikTok.
4: 900.000 reproduccions a TikTok.
5: Farà el milió.
4: La gent comença a fer vídeos parlant del tema, resumint el que està passant, i apareixen doncs vídeos de gent dient de quin bàndol està.
6: El vídeo de Àlex Tous, que dura 25 minuts aquí en TikTok, se podria haver resumit perfectament en 3 minuts.
4: Aquest 3 és minutos, un exemple d'un dels vídeos, però és que la gent està penjant també fotos dient «Soc team Àlex Tous». Llavors, la gent està ja molt posicionada, però bé.
5: Aquesta primera noia que parlava no és la de Behind the Closet o The Clothes, no sé què. És una youtuber que fa safareig.
4: Between my clothes.
5: Això. Algú així.
4: Vale, doncs sí, però ella és una de les que s'ha pronunciat, perquè la Lucía Bellido també ha comentat el vídeo, la Laura Rauder, i la cúspide arriba quan qui agafa aquest xisme i el posa al seu perfil és ni més ni menys que Javi Hoyos.
8: Mireia responde al vídeo de 25 minutos de Àlex Tous exponiéndola. Ellos dos eran pareja, Àlex Tous ha contado unes coses.
4: Es que bàsicament, Javi Hoyos comenta la ruptura de Catalunya.
5: Cap sentit que Javi Hoyos estigui fent un TikTok sobre Àlex Tous i Mireia Salaet.
4: Cap mena de sentit, però ell, o sigui, està fent el que estic fent jo ara mateix i, per tant, bueno,
5: Clar, però érem nínxol fins ara.
4: Fins ara jo em sentia tancat en un petit pati d'escola i resulta que no era un pati d'escola, que era tot el sistema educatiu espanyol. Per tant, ell comenta la ruptura de Catalunya i jo faig un Olivia Rodrigo i I drop dead, que és a dir, me caigo
5: muerto.
4: Muertíssima. Doncs espereu, perquè això no és tot. Al vídeo d'Instagram, la germana de la Mireia ha estat comentant diferents coses, entre altres, un comentari que és el que a Àlex Tous li va inflar els collons, ho diré clar i català, i va decidir contestar. La Marina Salaet contesta. Àlex, Déu, soc la teva germana, en la vida he dit res de... Soc la seva germana, perdó, en la vida he dit res del Beni. Em sembla molt fort que inventis tot això. Tu i jo hem parlat mil cops perquè m'has explicat els vostres problemes i mai m'havies dit això, lol. Molt rastrero inventar tot això, Dios.
5: És que clar, no sabem què és el que ha passat a casa de la Salaet.
4: Literal.
9: Modelo de pasarela caminando por la acera, todos la quieren mirar.
4: Aquí ell, fart d'aquesta situació, decideix buscar proves i de fet va dir... Va penjar un Instastory amb la captura de pantalla del comentari i va dir, doneu-me un segon que penjo un vídeo perquè estic fart. I va decidir agafar totes les proves que tenia per demostrar com la Mireia parlava del Beni Júnior a Àlex Tous durant tota la seva relació.
0: Aquí me envía una foto con un chaval y le pongo, ¿quién es? ¿Vale? Y me dice, un amigo. Ok. Y yo digo, ah, guay. Parecía muy gángster. A todo esto, aquí no estábamos juntos aún, ¿eh? 11 de enero 24. Empezamos a salir 14 de febrero. Y dice, MDLR se define así. Y digo, ¿es el Beni? Vale. Y me dice, acertaste. Y le digo, ¿qué has quedado con él para liarte? Porque aún sois amigos.
4: Bàsicament ensenya aquesta conversa que tenia amb ell i afegeix alguna altra cosa, com per exemple, doncs, el tall. O sigui, tu recordes que ahir, en un dels talls dels vídeos, ell explicava que la Mireia havia anat a un concert i no sé què, i que ell havia trucat al seu ex per preguntar-li si realment tot això era veritat? Doncs ensenya que com abans de tot... O sigui, com abans de... Perdó, m'he liat. Ensenya com després d'aquest concert amb en Beni Júnior, on suposadament el Beni era qui havia convidat a la Mireia, cosa que ell diu que no havia estat així, ell agafa i li envia un àudio explicant-li com havia anat la situació de baixar, no del concert, de baixar a veure el Beni al backstage, vale? Cosa que suposadament és inventada.
5: Però i l'àudio el publica?
4: L'àudio el publica, de fet el tenim.
10: Que a sobre m'he trobat a tots aquests i llavors ha sigut com, hòstia, mine, no us havies dit que venien, no sé què. I jo, no, què va? I clar, m'han començat a parlar i tal, i m'anaven presentant a gent, esta quina és? Ah, és la del Beni. I jo, no. Però bueno, bé, que vagi molt bé per res, vale? T'estimo molt.
0: T'estimo molt, sí, t'estimo molt, és a la merda. T'estimo molt, té els sants collons de dir-me que no m'hablava del Beni?
4: Que no me hablaba del Beni.
5: Home, aviam, és una prova bastant fefaent, no? Vull dir-te...
4: És bastant... A veure...
5: Costarà desmentir-ho.
4: Si més no, si ara la Mireia s'ha de pronunciar, li costarà Déu i ajuda trobar una justificació, que potser hi és, i ara de cop i volta ens treu la seva versió i ens ho canvia absolutament tot.
5: Jo tinc moltes ganes que parli per saber si... per saber qui s'està inventant més coses. Perquè, òbviament, en una història ningú té el 100% de la veritat i ningú té, és 100% mentider, sempre hi ha matisos, però en aquest cas jo ja no sé què és veritat, què no, què és exageració, què és que cadascú ho ha interpretat de formes completament diferents... I m'agradaria saber si el Beni Júnior aquest s'ha assabentat de tota aquesta trama ja.
4: Crec que aquestes alçades en Beni Júnior ja deu haver rebut el vídeo per diverses bandes. Ningú m'ha confirmat, tampoc ningú m'ho ha desmentit. El que crec que passarà...
5: És que ell parlarà, no?
4: Jo crec que ell no xerrarà encara fins que no es pronunciï la Mireia.
5: I un cop es pronunciï la Mireia, si ella... Què creus que passarà?
4: És que et dic el que crec.
5: Vinga, va, fes
4: porra
5: de la ruptura.
4: La meva teoria és que Mireia Salaet, dia 21 de maig, a les 23:59, publicarà una cançó.
5: Pròpia.
4: Això és... Perquè jo ja he dit, saps què? Anem a pensar què és el més surrealista que podria passar. I crec que traurà un tema.
5: Pot ser el més surrealista, una cançó resposta.
4: Ojalá en col·laboració amb en Beni Júnior.
5: Vale, no, jo el que estava pensant és que no sigui pas perquè... Aviam, si tu ets la Mireia, tens ganes de parlar perquè estàs publicant un munt d'històries, però t'estàs esperant el dia 21 a les 12 de la nit per publicar alguna cosa, és que és alguna cosa com treballada, que no sigui pas o una cançó, com bé deies tu, o un TikTok amb Beni Júnior, perquè el Beni Júnior també pot aprofitar l'embranzida de tota aquesta ruptura i promocionar alguna cosa seva.
4: Seria raro perquè en Benny Junior recordem que el seu Instagram no hi té res ni foto de perfil. No segueix a ningú i té 1 milió de seguidors.
5: Però hi ha vídeos seus a xarxes i així o no?
4: Sí, però molt pocs, tia. És una persona molt perfil bajo. Llavors, a mi em sorprendria que de cop i volta aprofités tot això. Però, potser de cop i volta diu rebranding. Clar. I som, ens hi sumem. El que sí que sabem és que ells dos són una colla de perfectes i jo us he de felicitar perquè el cine que ens esteu proporcionant a les petites perfectes de Catalunya i ara a les petites perfectes d'Espanya, tot i que...
5: Mira, jo no estic a favor d'això, eh?
4: M'he nuagat una mica amb la meva saliva al dir les petites perfectes d'Espanya. Però mira, gràcies a Déu tenim una mica de què parlar, perquè si no estem totes molt avorrides.
5: En algun moment s'haurà de comentar també el fet de que Àlex Tous hagi fet tot aquest contingut, òbviament, que ja saps que és viral de primeres, en castellà per arribar a tot Espanya i que Javi Hoyos et faci un vídeo, eh?
4: Jo
5: també això s'ha de dir.
4: He intentat parlar amb gent perquè m'ho justifiqués, no he aconseguit resposta, però bé, aquest cap de setmana crec que podrem trobar una resposta a la festa d'Estrella d'Am.
5: Ai, s'haurà d'aprofitar per fer safareig.
4: Home, jo penso anar amb el meu petit micro dedicat a preguntar-li quatre cosetes.
5: Espereu molt contingut del Loft aquell dia, perquè passarà.
4: Ara el que passarà és que posarem una mica de Julieta i Figaflaues, que també ve molt de gust, i així continuem amb el programa. Això és Secret, la meva cançó preferida.

maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.

0: sí que mana.
1: Això és el Loft.
0: Está muy caro este pussy.
1: Amb Gala Castelltort.
0: No te acerques, pussy.
1: I Alberto Gadel.
0: Aquí págate.
1: Aicar.
0: En tu vida probarás this.
2: 4 minuts per les 4 de la tarda. Perdoneu, és que no m'ha quedat gaire clar l'hora que era. Soc l'Alberto Gadel i això és el Loft. I continuo acompanyat de Miss Mariona Córdoba.
3: Hi there again.
2: Hi there again. Avui, com ja sabeu, estem parlant del queerbaiting, que és aquesta tendència dins del màrqueting d'aprofitar-se de tota l'estètica i tot el que té a veure amb el col·lectiu LGTB per treure'n rèdit econòmic sense entrar i aprofundir amb el que és això. Tot això també el que passa és que és contraproduent, perquè al final sembla que estàs donant veu, estàs donant ressò, estàs donant representació a un col·lectiu que sempre ha estat doncs, als voltants, i això és tot el contrari, perquè el que fas és donar falsos referents i estigmatitzar tot aquest sentit. Mariona Córdoba, ara mateix, experta en queerbaiting ja.
3: Avui només, avui.
2: No,
3: avui
2: cada dia.
3: Cada dia sóc experta en queerbaiting a partir d'avui. Perquè jo avui he entès una problemàtica que no tenia molt present en la meva vida i que a partir d'ara sabré identificar molt millor.
2: Si la veieu amb una L enganxada a l'esquena, no és perquè sigui lesbiana, perquè crec que no ho ets.
3: No, Marilyn en pràctiques.
2: És perquè està en pràctiques.
3: M'encanta ser Marilyn en pràctiques i mai m'havia passat tan bé amb un grup d'amics com amb els meus amics gais. O sigui, és un món que algun dia hauríem de comentar.
2: 100%.
3: La relació gais and girls en profunditat.
2: Un tema del dia haurà de ser tot això, perquè segur que hi ha estudis i coses per llegir.
3: 100%.
2: T'he de dir, però, que tu avui portes exemples per si algun encara no ha acabat de pillar el queerbaiting.
3: Exacte. A mi m'ha funcionat molt aprendre sobre queerbaiting amb relació amb la música, també, perquè és el tema que més controlo, i llavors he vist els exemples més clars. Per exemple, el rei de fer queerbaiting en els últims anys ha estat Harry Styles, sobretot a partir del seu disc Fine Line, que és aquest disc on agafa una estètica més queer, on de cop i volta el veiem vestit amb samarretes molt obertes, que se li veu al pit, potser fins i tot en portades de Vogue, com podeu observar els del vídeo, els que esteu mirant el vídeo podcast, que és una portada de Vogue que es va fer molt i molt molt viral, perquè ella apareixia amb una mini gabardina i amb un vestit molt llarg, és a dir, un vestit, o sigui, no és
2: sí,
3: això
2: sí.
3: Que dius, no, són uns pantalons molt amples que semblen un vestit, no, porta un vestit Harry Styles. Les ungles pintades també en molts moments i tots aquests estereotips com més aviat femenins, però posats de cop i volta en una figura masculina com fins ara era Harry Styles.
2: Com la típica que et disfressaves de nena, per dir entre cometes, i tu t'agradaves un vestit i et pintaves els llavis de vermell.
3: Totalment.
2: Doncs ell va fer això per una portada de Vogue, i sí que és veritat que en el seu moment jo vaig veure positiu i molt trencador.
3: Sí, perquè sempre hi ha com una doble lectura, que és el debat que teníem abans a la redacció, que és que tu el queerbaiting pots no identificar-lo perquè et sembla una persona utilitzant les seves llibertats i els seus drets per vestir com vulgui, per fer el que vulgui, perquè no sé què. Però si ho analitzes i sobretot t'hi fixes en el rerefons de tot plegat, t'estàs apropiant d'uns estigmes de cop i volta. O sigui, estàs agafant uns estigmes, els estàs portant a l'extrem i estàs defensant això com una llibertat quan tu no formes part del col·lectiu, tu no has viscut en la teva pròpia pell a tots els prejudicis que hi ha al voltant de la comunitat LGTBI i, per tant, ho estàs utilitzant per posicionar-te com un aliat, com una persona molt oberta al col·lectiu perquè m'estimin, perquè em comprin i perquè m'escoltin.
2: I que tu fins ara segurament no t'hagis plantejat posar-te un vestit perquè és de xavala, però la persona que sí que li venia de gust posar-se un vestit i sortir al carrer no ho ha fet per por a que la puguin forrar.
3: Exacte.
2: Llavors, potser hem d'entendre una mica, o sigui, que va molt més enllà del simple fet d'un home amb vestit, sinó
3: sí.
2: Que tot el que significa i representa que un home surti al carrer amb vestit.
3: I que en aquest cas, a més, té un objectiu també que nosaltres no veiem, però que segur allà, perquè és una decisió estètica i de màrqueting, que és recollir un públic LGTBI que potser no tocava al 100% fins ara. Qui també podem dir que va fer una mica de queerbaiting va ser Bad Bunny. Ell sí que és veritat que és un aliat de la comunitat LGTBI, és a dir, sempre ha sigut molt obert a dir que està 100% a favor dels drets de LGTBI, sempre ha defensat molt a la comunitat, però no podem oblidar que no en forma part. És a dir, ell sempre ha dit que és heterosexual, que li agraden les dones i, per tant, és un veí de la comunitat.
2: Vale.
3: Però no forma part de la comunitat, no? Però va haver-hi una gran polèmica de queerbaiting quan de cop i volta va publicar la cançó i el videoclip Yo perreo sola.
4: Ya perrea sola.
3: Bàsicament, el videoclip es veu a Bad Bunny vestit de drag, és a dir, va vestit amb una minifaldilla així com de cuir, de làtex, de color vermell, super maquillat, i en certa mesura podríem utilitzar aquesta frase de mi cultura no és tu disfraz,
2: 100%.
3: Tu no ets drag i per tant tu no tens el dret de vestir-te així només per una qüestió de màrqueting.
2: I
3: a més, la cançó fins i tot grinyola, perquè és Yo perreo sola, tu no ets una dona, tu no saps el que és tampoc estar a una discoteca i que et puguin assetjar els homes, no ets una persona que es vesteix...
2: No ets una drag,
3: tia. Exacte, no ets drag i no pots fer-ho.
2: Segurament, o sigui, per fer tot això, crec que abans t'hauries d'haver informat, t'hauries d'haver fet un piló de coses per fer-ho de forma respectuosa, i tot i així crec que no és l'opció correcta, tenint en compte que tota la teva trajectòria com a artista ha sigut denigrant a dones, o sigui que pot ser que ara canviïs i tota la pesca, però si t'hi fixes en aquest moment, abans prèvia havia estat fent, doncs, le doy leche, merdes que
3: sí, dius. Sí, marranades i coses molt heterobàsiques que no feien cap favor ni a la comunitat LGTBI ni a les dones. Per altra banda, com sempre, es treu el costat positiu de tot això, és que una persona com Bad Bunny, que és supermasculí i que forma part d'un món supermasculí, està dient, mira, no passa res si et vesteixes així, si fas això i si t'agrada tal. Però per altra banda... Així no vas en el teu dia a dia.
2: No,
3: només ho estàs fent per un videoclip.
2: Literal.
3: Per tant, estàs recollint aquí un públic i, per tant, estàs com generant més diners, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: També tret d'aquests amb Bad Bunny, és a dir, si ara tu fossis una persona random i et vestissis exactament igual que com Bad Bunny, sortissis a una discoteca, que no fos un lloc segur, un espai segur, què passaria?
3: 100%.
2: Perquè, clar, això és un altre. Per molt que hagi intentat educar, continues tot exactament igual i Bad Bunny ja s'ha draguejat, saps?
3: Totalment. Un altre cas de queerbaiting, però que ara desmentirem una mica, és Billie Eilish.
2: Per què?
3: Per mi Billie Eilish és un cas confós de queerbaiting, que també m'ha servit molt per entendre tot aquest concepte i que crec que anirà bé per la gent que ens escolti i que no estigui molt ubicada. Billie Eilish és una noia que s'identifica com a tal i que sempre ha vestit amb roba que s'identifica per norma general com roba per nois, és a dir, pantalons molt amples, de xandall, samarretes enormes, que després ell ha explicat en diverses ocasions i en diverses entrevistes que formava part tot aquest vestuari també d'un problema d'inseguretats per part seva, de que no volia com portar roba ajustada, bla, bla, bla. Què passa? Que en aquell moment se la va titllar molt de queerbaiting perquè s'estava apropiant, sent una noia cis hetero, suposadament, d'aquesta vestimenta que no li pertocava, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, que és de lesbiana, per dir-ho així,
3: no? Exacte. Però ella va haver de sortir i dir, no, perdoneu, us esteu equivocant, jo sóc bisexual, però en certa mesura ja és un error que Billie Eilish hagués hagut de sortir públicament a parlar de la seva sexualitat quan és una cosa que, no hauria de fer ningú, independentment de que siguis hetero, bisexual o homosexual, és igual, i que a vegades ha passat també que s'acceleren processos de compartir la teva sexualitat amb el món i amb el públic general, ja sigui amb el teu entorn o, en aquest cas, per coses de màrqueting, per culpa d'aquestes acusacions de queerbaiting. Uh-huh. Per tant, les línies són molt fines, però l'estratègia de màrqueting sempre està allà. Llavors, a mi, el consell que m'ha donat el nostre estimat Arnau Creus, redactor del Loft, és sempre mirar el context on passen aquestes coses. Què és el que ha dit aquesta persona prèviament sobre el col·lectiu? S'ha posicionat o no a favor del col·lectiu? Intenta que el col·lectiu formi part del seu projecte sempre o ho ha fet d'una forma com esporàdica per un videoclip només com, per exemple, Yo perreo sola de Bad Bunny, no? Doncs aquestes coses també van bé.
2: Vale, molt bé, això jo no ho tenia en compte. Gràcies, Arnau, per donar-nos el tutorial de com identificar el queerbaiting de forma correcta.
3: I tenia alguns exemples més, però no sé si els podem fer. Què n'opines?
2: Fem-ne...
3: Un ràpid.
2: Sí, fem-ho ràpid.
3: Vinga, l'últim, que és un del món dels esports.
2: D'aquest s'ha de parlar perquè, de fet, ha tret portada fa res i està sent una portada molt sonada.
3: Tema d'actualitat és Carlos Alcaraz i la seva portada amb Vanity Fair, una portada molt aplaudida pel món editorial, però molt criticada per la comunitat LGTBI si ens fixem en un tema de queerbaiting. Uh-huh. Perquè, si no heu vist el reportatge de Vanity Fair, Carlos Alcaraz ha estat protagonista per posar de forma suggerent, podríem dir, que cadascú s'ho prengui com vulgui, aquest suggerent, però bàsicament són un tipus de fotografies que, pel que he estat jo llegint a Twitter, funciona molt a la comunitat LGTBI i a les girls, que són una estètica així amb pantalons extremadament curts com de tennis.
2: Un puti short.
3: Un puti short totalment. Ell, no sé si traient cul, però on el primer pla podríem dir que és el seu cul i no la seva cara.
2: Sí, que és veritat que en aquesta foto
3: se'l veu estirat amb el cul en popa.
2: El punt important és el cul. O sigui, exacte. Jo ho sento molt, però no cal ser fotògraf per entendre-ho.
3: I després també hi ha altres fotos d'ell estirat, com fent-se molt el sexy i tal. Ell, divino. La veritat és que surt boníssim, el noi. Però sí que és veritat que m'hagués agradat saber si Carlos Alcaraz realment volia posar així o no, hagués posat així de forma natural o no, o se li ha dit que ho faci per que ell vengui més com a personatge perquè ha posat d'una forma com poc masculina.
2: Sí que és veritat. Però això va relacionat també amb aquests dels de rugby, que fan exactament el mateix.
3: Els de la selecció espanyola de futbol. A mi això m'ha costat molt d'entendre, però perquè m'agrada molt el contingut.
2: Clar, veus? Però és que aquí ho tens. I mira, jo només diré una cosa. L'altre dia, que això és una experiència que us he explicat a la redacció, vaig anar a una discoteca heteronormativa i vaig apropar-me a un noi perquè realment m'interessava saber quina era la seva rutina de cabells, que no és tan complicat. És quin coi de producte et cardes perquè vull que em quedi igual que tu. Li dic que et poses el cabell i ell automàticament em diu, soc gay. Ai, no, perdó, no sóc gay.
3: De dir, no m'ataqui, sisplau.
2: Clar, i jo vaig pensar, vale, és homòfob, chill, però no me'n vaig aquí sense saber quin coi de producte t'hi cardes.
3: Si vull la teva cera, no és tan greu tot
2: és
3: plegat.
2: És que no t'estic dient, és que no t'he dit res. No t'he dit res, només t'he demanat el cabell.
3: I el primer que sents tu és que t'estic atacant perquè sóc gay i m'he dirigit a la teva persona.
2: Uh-huh.
3: Estem parlant d'això.
2: I llavors comencem a xerrar una miqueta i me diu, és que tio, si ara, si tu sembles una mica gay, triomfaràs més entre les ties perquè és el que els agrada i és el que es porta.
3: Et va dir això?
2: Em va dir això textualment, tia.
3: Això em sembla molt fort.
2: És molt heavy. O sigui, em sembla molt bèstia que de cop i volta ara s'estigui normalitzant apropiar-se de tot el que és nostre, loca. O sigui, amor, no.
3: És el que parlàvem l'altre dia, de portar les coses de nínxol del col·lectiu queer a el mainstream i de cop i volta com que es quedin part de la teva cultura.
2: Però és que si tu fas perquè t'hi sents representat,
3: endavant,
2: a mi em sembla estupendo.
3: Clar.
2: Però a mi el que no em pots dir és justificar-ho en que així lligaràs més. Perquè tens uns collons que no t'hi queben els pantalons, xaval.
3: I que cada dia és més difícil identificar un fals aliade. Perquè, clar, tots van amb l'aret, el mulet, els pantalons quechua i t'enganyen i et diuen, no, yes, I have a llavors, mother and a sister.
2: I
3: tu dius, em destrossaràs el cor.
2: 100%.
3: I efectivament.
2: Per tant, sisplau, deixeu-nos de robar el que és nostre i aneu-vos a tomar pel cul, pesaos. Aneu a fer alguna cosa de profit, que fa uns anys inventàveu la roda i ara només inventeu el gaslighting, el love bombing i el net trending. Manda huevos, però bé.
3: I tot en anglès, a més.
2: Yeah. Els que crec que no faran gaire això...
3: Tu creus?
2: Els que a mi em fan por i crec que no estan fent apropiació... Crec que no fan queerbaiting, ells.
3: Qui són?
2: Els de la Lulivan.
3: No, ells són molt naturals.
2: Sí,
3: crec.
2: La veritat és que... I ara intenten agafar un estil com una mica de The Beatles.
3: Sí,
2: vestint.
3: Em sembla bé que posem una mica de la Lulivan.
2: Doncs posem Enganyar-te i continuem el love, va. Són les...

Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.

0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castellcort.
1: Passa un minut d'un quart de cinc de la tarda i seguim en Love Dicat. Soc l'Alberto Garel i avui m'acompanya en aquesta entrevista Mariona Córdoba.
2: És la vegada que més vegades he dit hola en aquest programa.
1: 100%.
2: Crec que hauríem de deixar de fer-ho.
1: I la que més estones, bueno, t'hem pogut sentir en entera.
2: Sí, perquè ahir vaig entrar i sortir 15 vegades.
1: Però bé, avui crec que és obligatori, bueno, avui portem ja unes setmanes, que crec que és obligatori parlar del tema, i de fet em comenten que és il·legal no haver vist el format més viral de 3CAT d'aquest any. Estem parlant de La Gran Cita. Crec que haurem de tenir una cinta de petting durant tota l'estona, perquè crec que tinc ara davant les persones més hots de Catalunya. Guillem, Dan, Isaac i Xènia. Benvinguts i fins al Love.
3: Gràcies.
4: Hola, bona tarda.
2: Quina il·lo veure l'estudi tan ple de gent, avui.
1: Però t'he de dir que els he vist tanta estona que per mi hi ha amigues.
2: Sí, totalment.
1: A sobre us he vist com el moment més íntim de la vostra vida, que és tirant la canya.
2: Uau. És greu que estigui gravat, això, eh? Jo no vull veure'm tirant la canya a ningú.
1: Normal, deu ser.
2: És que terrible.
1: Deu agobiar una miqueta. Però bé, com esteu vosaltres?
5: Molt bé, no? Estem supercontents.
3: Sí.
1: Molt més morenos que el programa, us he de confessar.
5: Sí. Home, hi ha un fred. Jo vaig passar fatal.
2: Quin desastre.
1: Quin mes era?
3: Novembre.
6: Novembre-desembre.
7: Sí, sí. Em semblava una mica que per entrenar a l'aire lliure estava una mica morena i encara podia sortir una mica ensenyant la pell, però érem fantasmes totes.
3: Sí, anàvem amb mantes, calentadors de mans.
6: Jo he de dir que he sigut blanc tota la vida. Jo passo del blanc al vermell com aquesta taula, vull dir. Aquell moreno no el puc aconseguir.
1: Perquè encara no ubiqui el programa, bàsicament és un dating o una petita festa del cringe, perquè a vegades és complicat de veure, en el qual 100 persones entren amb ganes de trobar l'amor. El que no saben és que una IA ha analitzat les seves personalitats i ha creat 50 parelles perfectes. Durant el programa hauran de conèixer gent nova i a veure si al final guanya aquesta intel·ligència artificial tan fantàstica com diuen, o l'espontaneïtat del moment. Vosaltres, però, perquè crec que és un dubte que tenim les espectadores, és què collons sabíeu abans d'entrar al programa. Perquè, clar, quan us ho diu la Dulceida als 5 minuts de començar, vosaltres us quedeu bocabadats. Què sabíeu? Què anàveu a fer en principi?
5: A mi, al principi, el que vam contar al càsting... Bueno, primer jo no sabia ni que la presentadora seria Dulceida. Em van dir, és un càsting per trobar l'amor. I dic, vale, pues jo vull nòvio, allà que vull.
6: Estàs desubicat, eh?
2: Estàs molt desubicat.
6: Perquè això ja sabia de
5: tot. No. A mi m'han contactat molt pronte per Instagram, eh? O sigui, quan m'han contactat a mi, no van pujar el vídeo de que la Dulceida era la presentadora. Vaig quedar flipant quan ho vaig saber després.
2: Però això és guai, aquest efecte sorpresa, també.
5: No, genial. O sigui, jo vaig atrevint tot.
6: Però la realitat és que sabíem que era un dating, que hi havia 100 persones, però no sabíem tot el tema de la intel·ligència artificial, o sigui, enganyadíssims.
5: Ni els grups,
2: ni
5: els
2: grups, 50,
6: ni el de les parelles ideals, tot això no ho sabíem. Sí que sabíem que després potser hi havia com un format, una segona fase, on es centrava més en les parelles que haguessin sortit d'allà, això sí que ho sabíem, però no sabíem com aniria la dinàmica dins, no sabíem ni què faríem la dinàmica aquesta de posar-nos dempeus i saber si l'altre això ho havia fet o no ho havia fet.
2: Que de fet us va jugar una mica la contra vosaltres dos.
5: Sí, concretament, sí. Però era necessària aquesta informació.
6: Sí, la necessitàvem, no?
2: I abans d'entrar al programa, veu explicar-li a les vostres famílies o als vostres amics que entràveu, o veu mantenir una mica en secret?
6: Ets Xènia.
5: Bueno, sí, aquí jo crec que Xènia té la resposta, la gran resposta.
7: Jo ho vaig mantenir bastant en secret. Sí que ho vaig dir a algunes persones com imprescindibles, perquè a la meva vida, diguéssim, havia de desaparèixer una setmana. Però a la meva família, diguéssim, no li vaig dir.
1: Res, eh?
2: Ah, és que és heavy.
1: Ja us ho trobaran a 3CAT.
7: Sí.
1: Aquesta va ser la
7: partida. O sigui, no, va ser com, ja m'atreviré jo a dir-ho en algun moment, però ara mateix no m'atreveixo.
1: Vale, molt
7: ja,
1: bé.
7: Jo ho faig i
2: ja... vas desaparèixer sense mòbil una setmana.
7: Bueno, perquè jo visc aquí a Barcelona sola, o sigui, amb el meu company de pis, i llavors no passa res. Sí, desapareix. Ell ho sabia. Ell estava a Brasil, de fet.
1: Sabien on era.
7: És exacte.
1: Llavors ja la resta és com si m'han de buscar, ja me trobaran, però de moment jo m'apiro a fer la big data.
7: Clar. No, i a veure, jo sí que li havia explicat a algunes amigues com molt properes, ho sabien.
2: I a més has explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que vas haver de dir-li al teu pare que t'agradaven les noies perquè no ho sabia abans del programa, era així?
7: No. Abans del programa no. O sigui, jo vaig anar al programa, vaig fer tot el programa i vaig acabar sent una de les protagonistes del programa. I clar, jo en algun moment pensava, bueno, això pot passar com desapercebut i ningú se n'enterarà, no serà molt...
1: Una de 100.
7: Algú, clar, vull dir... Algú veurà, però no li arribarà a mon pare. Però clar, quan jo vaig començar a veure que realment les coses, bueno, i el meu, la meva trama, diguéssim, té com alguns girs i algunes coses, dic, bueno, potser igual està bé dir-li abans de que surti el programa, no?
5: Sí, amor.
7: I el dia abans de que sortís, tota la promoció de que això, no?, de que sortia el programa i tal, li vaig dir a mon pare, perquè dic, és que si no...
2: S'ho trobarà a la televisió.
7: A ma mare ja li havia dit abans, i vaig anar-me com armant de força.
1: De valor.
7: I de valor, i vaig anar dient.
1: Escolta, com ens hem d'imaginar aquest primer dia? Perquè entenc que de cop i volta arribeu 100 persones guarríssimes a un lloc totes juntes. Aquí ja devia haver-hi salseo. A veure, una cosa. No. Presentar-se al Rating de l'Amor ja t'adona un tarannà.
6: A més, guarríssimes.
1: No sé per què.
6: No ens van deixar passar ni per l'hotel, eh? O sigui, vam arribar directes i ens van dir, vinga, a gravar.
5: I ens van fer canviar-nos el cent, tots en tots. Això ja des del primer segon ja era com... Vinga, alegria.
6: Jo que ni m'he afaitat, en plan, què passa ara?
3: Jo anava molt perdut el primer dia, però molt,
6: no.
7: Sí. Jo vaig arribar a l'última.
3: Sí, és el que has dit tu, Isaac. O sigui, amb l'estema dinàmica, l'estema de funcionament, jo no, és que no sabíem res. Jo anava perdudíssim. I el primer dia no vaig parlar amb ningú, crec.
1: Que no vaig parlar clar, amb ningú. Però el primer dia...
3: Participants.
1: El primer dia és el primer que veiem.
5: Sí, sí, sí. Vale. Ens canviem i ja gravem la primera part, que va ser la part de la font, que ens divideixen en dos equips.
7: Vale. No, però vam fer unes dinàmiques abans. Això crec que va
5: bueno,
7: ser...
5: xicotetes, o sigui, bueno, curtetes.
7: Poques, però va estar bé, com per a veure una mica com perdre sí. la vergonya. Vam estar parlant amb les coordinadores d'intimitat.
6: Això sí.
5: Vale. Hem dit les coordinadores, sí. Un petó des d'aquí.
7: I allí ens van fer saber que hi haurien coordinadores d'intimitat també, que va ser com, ah, vale, tenim, si ens passa alguna cosa, que no ens passarà res. Ondo que no. O sigui, no vam parar de passar-nos coses, però va estar bé saber-ho com des del sí. minut zero.
5: Sí, sí, sí, sí.
7: Això sí que va ser la primera cosa que vam fer.
2: I va haver en algun moment en què vosaltres mateixos veu anar a les coordinadors d'intimitat a explicar-los algunes sí. coses? O...
5: Sí, amor, sí. cada nit.
7: Sí, sí. Cada dia, cada
5: jo sortia
7: dia.
5: Del rodatge i era com, en qui puc parlar, amb la Tati o amb l'Aida? Perquè eren els dos coordinadores. I era un poc la meva teràpia post-rodatge, però perquè allò ho he vist tot tan intensament i estàs tan tancat, centrat només en el monotema de l'amor, trobar parella i tal, que se te'n va un poc el cap, de veritat, i llavors elles portaven els peus a la terra de cop.
7: Sí.
1: Vale, però la coordinadora d'intimitat entenc que no només feia el paper aquest de, a l'hora de mantenir relacions sexuals, sinó que també us feia de psicòlogues.
3: No, no, 100%, 100%.
7: Però res a veure amb les relacions sexuals.
1: No, jo pensava que la coordinadora d'intimitat era això.
7: No. O sigui, intimitat és exposar-nos a nivell...
3: Sí, i de gestionar les emocions i tot plegat. Jo me'n recordo, no tant el primer dia, i vaig tardar una mica en tenir contacte amb l'Aida, amb Aida, no?
5: Aida i Tati.
3: Aida i la Tatiana. Va ser més el cap de setmana de l'hotel, ja cap al final del programa. Però sí, sí, i sort en vam tenir d'elles, perquè ansietat, nervis... Clar, és que no és fàcil, eh? Al principi el que has dit d'anar a lligar... Clar, imagina't en càmeres.
1: No, clar.
3: Clar, és a dir...
2: Però si no ho faig de normal, com ho haig de fer? Jo m'espero una cantonadeta així, com un petit conillet.
5: Podem donar carabasses també, que no passa res. A tothom ens han donat carabasses en la vida i ens donaran carabasses, però clar, una cosa és que ho vegi tot a Catalunya.
2: Clar.
6: Sí. I el moment del ball que veieu, en realitat, o sigui, ens havíem de posar com en uns quadrats perquè ens gravessin i deia el número sí. no sé què, posa't aquí. I podia no sortir sí. ningú a ballar amb tu.
7: Però sí. també ens van dir les coordinadores sí. d'intimitat sí. que, sisplau... si algú no té a ningú que li surt a ballar, sortiu. Jo vaig sortir diverses vegades amb persones que no són ni del... Estan interessants en les dones.
1: Home, és que al principi però, deu clar. Ser molt superficial tot això, perquè vulguis o no, sí, estàs centrant-te en el físic d'una persona.
2: Sí. Sí, és com una aplicació, però la vida real.
1: Literal.
2: Sí. És terrible, sí, perquè l'aplicació, com a mínim, tu no t'enteres. Tu no t'assabentes que l'ha tratat i que no. Clar, saps el que vull dir.
1: I, escolta, els tres primers capítols, quants dies són a la vida real? Perquè entenc
7: que... Una setmana.
1: Una setmana sencera.
5: El primer capítol es va gravar en tres dies. El primer dia va ser la font, el segon ronda de preguntes i el tercer la festa i les votacions.
1: Vale, i llavors tot aquest temps, perquè entenc que tampoc estàs 8 hores gravant tot això...
5: No, bueno, més de 8 hores, eh?
6: Més de 8 hores.
7: Sí!
1: Més?
5: 12 hores.
6: Vam estar 100 persones, eh?
1: Vale, però...
7: És una locura.
3: Vam estar molt temps esperant...
2: I no era avorrit?
3: Bueno...
7: No. A mi no se'n feia
3: res. Aprofitaves per parlar amb la gent una mica.
6: Era com una colònia.
3: És el que no es veu fora càmera.
7: Sí, el guai és que no teníem mòbils. Llavors era com... Tens l'oportunitat de connectar amb persones sense mòbil. O sigui, quan ho fem, això?
1: Ja, sí que és cert. Però no teníeu por que el no ser un reality no quedés com ben reflectit? Perquè al final és el que esteu dient. El ser un dating tot està una mica més... pautat i hi ha una mica més de dinàmica, etc. Però, en canvi, en un reality el que es grava és la convivència en si.
5: Exacte.
1: No es feia por, dius, bueno, és que clar, potser m'estan intentant emparellar amb el de l'altre cantó, però jo estic aquí fent manetes amb el del costat.
7: Clar.
5: Però, bueno, allí ningú t'intenta emparellar ningú, eh? Vull dir, aunque la productora suposo que ja tenia clar quines parelles volien o pensaven que sortirien, en ningú moment et diuen, tu tens que parlar amb l'Isaac, tu tens que parlar amb el Guillem, amb la Xènia. Això és de forma orgànica i, pues mira, si surt bé, bé, i si no, pues...
7: També és veritat que anàvem microfonant Bernabés tota l'estona.
3: Sí, tot el rato.
7: Tota l'estona. I ens estaven escoltant, o sigui...
2: Quan ja... estàveu esperant, també.
5: Sí, sí, sí, sí. I dinant, al lavabo, a tot arreu.
3: En tot moment.
5: I a les habitacions.
7: A les habitacions. No, no, no. Quan tornàvem a l'hotel i ens traiem...
6: Sí que és veritat que estàvem microfonats quan vam anar a l'escapada. O sigui, quan ja les parelles es formen i anem a l'escapada 48 hores, allà també estàvem microfonats a les habitacions.
5: Sí, vale.
2: I no us feia por estar com tota l'estona escoltant?
7: Sí.
5: Òbvio.
7: Home, sí. Sí, parlàvem en senyes a vegades. Que era com...
5: No, jo a vegades per fer trampa li deia Isaac, parlem a son castellà que així no ho trauran.
7: Ah, clar. Això ho feien, això ho feien.
5: Sí, però ho vaig pensar, en plan, posa't subtítols i ja està.
1: No, no, no. Aquesta que t'han parellat, te diu, vinga, te tradueixo, tranquil·leix.
7: Sí, no, no,
5: va ser una tonteria, però bueno, jo buscant opcions.
1: Escolta, volem saber el percentatge de gent que es va enrotllar dins del programa.
5: I que no s'ha vist?
1: Sí.
5: Buah, mira, va haver-hi un dia, vale? Un dimecres.
6: El dimecres.
7: El dimecres de la festa.
5: El dimecres, que molta gent se'n va anar de festa, perquè ja va ser com la primera expulsió, llavors 70 persones o així se'n van anar, clar. I se'n van anar a celebrar-lo.
1: Bueno, clar.
5: Jo, per desgràcia, no vaig anar, perquè pues, volia descansar perquè tenia rodatge el dia següent.
2: Pensava que no vas a dir per desgràcia perquè em vaig quedar amb l'Isaac.
5: Hauria anat amb l'Isaac 100%, perquè Isaac i jo som molt esperos. No, no, no, no. Si haguem anat de festa, haguem anat junts.
2: O sigui, la festa era al mateix lloc.
5: Clar, però Isaac i jo vam dir, descansar.
2: A un bar,
5: al mateix poble.
3: Un pub.
5: I aquella nit, bueno, jo no vaig estar, però
7: sí, sí,
5: marro no.
7: Lo de després.
3: Jo hauria de fer el que vas fer tu, perquè el dia següent estava amb una ansietat de...
5: Sí.
3: De no estar descansat, de no haver dormit 7 hores. Saps?
5: Però pensa que vas viure tot això tan interessant. Què mos pots contar d'aquesta nit?
3: Ja. Poca cosa, realment. Jo vaig anar al pub...
5: poca cosa.
3: Jo em vaig anar al pub... I tu vaig tornar.
6: Jo chill allà al pub.
3: Chill.
5: Però no
3: paraula
5: que tu
3: chill.
5: Vas fer coses. Jo crec que vas veure que la gent va fer coses.
3: Sí, però jo crec que sóc el que menys s'entera de l'edició, tio. Jo no m'entero.
2: No es pot anar empanat.
3: T'ho juro.
2: Jo sóc
3: el més empanat. T'ho juro. No m'he enterat de res.
1: Quina ràbia.
3: No!
1: El pròxim dia llibreta.
2: Però si ens haguéssiu de dir un tant per cent de gent que s'ha enrotllat o que ha lligat en aquest programa, quan diríeu? Així, com qui no vol la cosa.
5: Del 100, eh? Jo crec un 40%.
3: 40-50.
5: Sí,
6: jo ja dic més, eh?
5: Més?
6: No. Sí. 40-60.
7: Bueno, a veure, n'hi ha uns que van marxar el dimecres, el dia de l'expulsió, sí, massiva, que se'n van anar junts de viatge.
3: Encara no estan junts, no?
7: No ho sé, no.
5: No, no, jo crec que no estan junts.
7: Les gays, però totes van anar amb algú.
1: Bueno, clar, és que la primera nit ja, totes. Les gays revolucionades.
7: Sí. No sé si
6: estaven
7: alguna,
6: tots a una habitació, no sé què estaven fent, però...
7: Això, ai, sí, mare de Déu, senyor. És que no et sabem dir...
1: Xocotxurros 2.0,
6: sí,
1: era.
6: Sí, literal.
7: Un és molt difícil dir, però sí que és que fèiem l'anàlisi a l'hora d'esmorzar. Quan baixàvem a esmorzar i veiem que hi havia gent que no apareixia o que de cop un que no era d'aquell hotel estava apareixent en aquell hotel i l'altre deia a la meva habitació no ha dormit ningú.
5: Uala.
7: I era com... Llavors allí ja anaves veient que... Ah, bueno. I clar, el percentatge no sé, però un... La meitat de...
3: 50, sí,
7: de
3: sí,
7: cada hotel...
3: Sí.
7: Potser sí que hi havia...
5: I que tu anaves pel passadís de l'hotel i s'escoltaven coses dintre de les habitacions que no entraré en detalls, però bueno...
6: O pillaves a gent fent manetes a les escales.
5: Ah, això va passar, sí.
6: Clar, és que ens va passar a nosaltres. Ui, aquests dos estan junts, que fort.
1: A un rodatge, però, no només hi ha la part del cast, sinó que també hi ha la part de l'estaf.
5: Mm-hmm. Sí.
1: I aquí va haver-hi marro amb la gent de l'equip, o no?
6: Bueno, molt professionals, o sigui, amb sí, nosaltres molt professionals. No sabem què va passar entre ells.
1: Bueno, clar, entre ells segur, però...
2: Això són unes colònies per tothom.
1: Vale, vale. Jo només volia saber-ho, dic, a veure com ha anat.
2: Clar.
1: Perquè no, els tècnics de so sempre són...
2: Això també era molt hot.
6: Sí, sí, hi havia, sí, un molt hot.
1: Veus? I era de so?
6: Sí,
1: de...
6: So,
1: és que sempre
5: és que
1: són.
5: És de so? Bueno,
3: sempre són de so, eh?
5: No,
3: de so, eh?
2: Sempre que portin uns cargo negre i una samarreta així corporativa, sí, allà hi serem.
5: Allí és,
1: amiga. Està prohibit no ser un bollicao si no saps...
3: Un
1: micròfon. Però bé, anem a passar. Ara sí que ens posarem a disseccionar una mica les trames de cadascú. Comencem amb tu, Guillem, perquè durant el programa fas parella amb la Paula, però no acabeu junts. Què passa, però, després de la gran cita?
3: Després de la gran cita, doncs ens donem un espai, però al final ens teníem molt de carinyo l'un a l'altre. I això, i mira que a la final es veu com la Paula em diu, bueno, jo li dic, tens un amic per tota la vida. I em diu, ja, però no serà. Bueno, però ens vam donar com una mica d'espai, unes setmanes. Jo l'anava escrivint una mica per preocupar-me com estava ella, com estava tot, perquè jo sí que volia una amistat amb ella, real, o sigui, li tenia molt de carinyo. I ara, a dia d'avui, doncs, som molt amics, ens tenim un carinyo increïble, ens portem superbé, i de fet hem reaccionat a molts capítols junts.
1: Clar, feu vídeos junts.
3: A les nostres xarxes.
5: I molt xulos.
3: I gràcies, Dani.
2: Però la Paula també diu que t'ha hagut de fotre moltes bronques. Això ho ha dit la Paula a les entrevistes.
3: I m'ho crec.
2: Quin tipus de bronques, va, Guillem?
3: Bronques quan?
2: En general, diu que t'ha hagut de dir moltes vegades, va, vinga, espavila. I si no, independentment d'això, el programa es veia 100% sí, que la Paula t'havia d'estirar una mica per treure els sentiments, per treure les converses incòmodes...
3: Sí, 100%. De fet, el cap de setmana d'hotel, la Paula es veu molt com sobre emocionalment, com sobre molt, i jo 6 mesos després, quan veig les imatges, no m'agrado, perquè em veig incòmode, em veig tallat, no sóc jo. I sento això, que ella s'obria molt emocionalment i la meva resposta, que em va sortir en aquell moment com a mecanisme de defensa per sortir de la situació, era a través d'humor, de bromes, i això, veure-ho 6 mesos després, em sap greu, perquè no m'agrado com em veig jo.
2: Però és maco, perquè d'aquest procés també has après moltes coses, suposo.
3: És maco perquè al final aprens, com heu dit vosaltres, és un aprenentatge i no sé, és la manera que vaig tenir de, com a mecanisme de defensa, com a estratègia de sortir de la situació, i que al final hi ha càmeres al voltant i tots ens posem nerviosos i tots hauríem actuat d'una forma diferent, i sí que l'espectador, doncs, evidentment pot veure que la Paula és una persona, doncs, que s'obre molt emocionalment, i a mi en aquell moment sobretot se'm veu molt tancat perquè em comencen a sorgir els primers dubtes, tal, i no és gens fàcil. Això potser la gent no ho sap, no ho veu, no és gens fàcil
1: és
3: estar allà.
1: És molt fàcil opinar-ho
3: des de
1: fora,
3: amb les càmeres,
1: sempre,
3: amb tot plegat. Total. Però, bueno,
2: i després, sense la intensitat del moment, clar, també, sí, que això és.
3: Evidentment. Però, bueno, al final crec que vam saber tancar molt bé la situació els dos. Crec que se'ns veu, a part d'aquestes situacions, que va ser un dia del fin de l'hotel, crec que se'ns veu una parella molt maca, que al final jo crec que vaig aconseguir sí, obrir-me i ser sincer i dir-li, mira, tinc aquests dubtes, crec que no puc comprometre una cosa que no puc comprometre, i crec que al final, doncs, acabem tancant una bona història.
1: I escolta, una altra història que ens ha arribat és que vas tenir una relació amb un altre concursant, la Mireia, amb qui eres molt compatible segons la IA.
3: Sí.
1: Què tal?
3: Què tal actualment o què tal...
1: Què tal, així?
3: Què tal tot, no?
1: Fes-me 5 cèntims de...
3: Jo diré que la Mireia ens hem vist fora del programa i som amics. Ens portem molt i molt bé. Bueno, la intel·ligència artificial, ja ho deia, que érem compatibles. Bueno, a nivell d'amistat, doncs, ens portem molt i molt bé.
2: I hi ha hagut alguna cita, també?
3: Això no t'ho diré.
5: Això és la resposta. Això vol dir que sí.
3: M'estimo més no dir-t'ho, que eres tranquil.
2: Em sembla bé.
3: Però a nivell d'amistat, molt bona noia.
1: Perfecte.
3: La Mireia.
5: Que bé.
1: Doncs ara passem a la història, crec que més hot, i de la qual els dos protagonistes són l'Isaac i el Dani. Emocionant a Catalunya, literal. Emocionant a tot Catalunya amb la vostra història, tothom confiava en que acabaríeu junts. És així?
6: Bueno, tothom confiava al Dani, no sé si confiava.
5: A veure, sí, jo sé que sóc el dolent de la història, tot i que no sóc mala gent, com sempre dic, però...
2: No llueix com el dolent, eh?
5: No, tu creus? No, va sortir en una temòtia que quan de veritat vaig acabar de gravar jo pensava moderar tota Catalunya, tota València, tota Balears i jo què sé qui més. Però la veritat que jo vaig sortir superratllat.
6: Sí, no, molt ratllat.
5: Perquè jo sabia que li estava fent molt de mal a l'Isaac realment, i jo tampoc m'agrada fer-li mal a una persona que aparecia de veritat, perquè, joder, o sea, perdón.
2: Endavant.
5: Els sentiments eren reals i jo de veritat que és una persona que aprecio molt, i fer-li això davant de càmeres, amb tota la pressió que porta un reality com aquest, jo em sentia rotllo tierra trágame.
6: Però jo li vaig dir, jo crec que és més valent fer-ho davant de càmeres que dir-me ara que sí, fer veure que tot està bé, i els dos dies sortim del programa i em dius, mira, que crec que m'ho he pensat. És com, perdona, haguessis tingut els ous de fer-ho davant de tota Catalunya, no?
1: També planteja una situació que crec que és normal, el fet aquest de que jo tinc uns ideals, l'altra persona en té uns altres, i no són compatibles per això, i la vida continua, saps? Que al final moltes vegades ens intentem amoldar l'altra persona i sempre t'has surt com una puta merda, perquè fas veure que ets una altra persona.
5: Totalment. I jo també vaig pensar, si no li soc sincera a l'Isaac davant de càmeres i em giro i després li dic que no vull res amb ell, pensarà, este tio ha vingut a fer show.
2: 100%.
5: Que m'ha fet aquí un paperon i ara després acabem de gravar i em diu tot el contrari, i jo no volia això.
2: Clar, i entenc que veure totes les imatges 6 mesos més tard remou molt les coses. Us ha passat retrobar-vos amb la gent amb qui heu viscut totes aquestes coses i haver de tornar a tenir converses, haver de tornar a parlar certes
6: ahí
2: coses.
6: Estamos nosaltres.
5: Exacte, aquí per exemple, estem. Però sí, o sea, molt necessari també. Vam necessitar una època de distanciar-nos. Bueno, això es va acabar de gravar i ja venien els Nadals. Després, tant Lisa com jo, vam fer un viatge cada un per separat i ja després, quan vam tornar un poc a la vida real, post-vacacions, sí que vam tornar a parlar i poquet a poquet, pues, fins al dia d'avui.
2: I vosaltres, Guillem i Xènia?
3: Digues.
7: Sí, jo també, o sigui, vaig necessitar com aquest espai llarg de, o sigui, vam tenir converses just al moment que es va acabar el programa amb la Carla i llavors vam dir, vale, necessito espai. Ens vam veure aquell cap de setmana mateix, va anar fatal tot, i allí encara vam dir, vale, encara més espai i més distància. Jo pensava allí, això no s'arregla. Però sí, ens vam com retrobar i també, sobretot ara, des de que això fa 3 setmanes o un mes que va sortir tot, vam tornar a parlar i hem tingut moltes converses i és com molt guai perquè és el que sempre parlàvem amb vosaltres, que ens estem reconeixent des d'uns tempos orgànics i naturals i estem podent veure les coses que veus quan coneixes una persona en un context normal com... Pues com és, o sigui, com, genuïnament com és aquella persona, perquè crec que el programa va ser tot tan ràpid, tan intens, que no arribes a conèixer a la persona, i ara ens estem coneixent. I jo crec que també, o sigui, ens està passant a totes, no? Que ens estem com ara coneixent
6: entre
7: totes.
6: Sí, el programa és que fa que t'abrumis, no? Com que de sobte has de prendre decisions superràpid. I una mica també és el que va passar al Dani, no? Que era com, és que jo no sé, ara mateix és com, doncs ja ara mateix no ho veig clar, doncs et dic que no, saps? Perquè no ho estic veient clar. Però la realitat és que jo que sé, després amb distància dius, vale, ni tot és blanc ni tot és negre, les coses poden parlar, clar. Aquí hi ha un context fora que no és el d'aquí, saps?
1: I tu, Xènia, et penedeixes de no haver conegut a la Clàudia després que no acabés de sortir bé amb la Carla?
7: Bona pregunta. No me l'havien fet, aquesta pregunta.
2: És que el primer que penses, quan tu has de prendre una decisió entre dues persones, esculls una i surt malament, el cap directament se te'n va, a la vida real també, potser hauria d'haver escollit a l'altra persona i he caigut un altre cop en els patrons. Jo em veia molt reflectida en aquests processos, sobretot.
7: Però totalment, que és el que tendim a fer, però justament no em va passar perquè jo, en el moment que vaig prendre la decisió, tot i que coneixia molt poc a la Carla, coneixia molt poc a la Clàudia, estava molt segura de que el que sentia, o sigui, allò que dius que tanques els ulls i escoltes la teva intuïció, el que sentia és que el que tocava, no sé si per a fer un aprenentatge o per a trobar l'amor. Ara sí que ho sé, no? Ara sé que és per a fer un aprenentatge, no era per a trobar l'amor. Però el que em tocava en aquell moment era això. Perquè jo venia d'un molt de temps d'estar soltera i havia com de reactivar aquesta intuïció, com el radar de les red flags, de tot, i no el tenia activat. Pues vaig tenir l'oportunitat de reactivar-ho, de tenir una experiència en la que jo m'obro 100% i en la que s'ha d'acabar per l'altra persona 100%, no? I llavors això crec que és l'aprenentatge que em tocava fer per avui en dia estar super tranquil·la. A més, he parlat molts cops amb la Carla d'això, que mai he vist en situacions similars en aquest temps d'ella, o sigui, el seu rol, i llavors l'entenc, o sigui, empatia màxima amb la seva situació també, i no me n'arrepenteixo, o sigui, amb la Clàudia ens portem superbé i també hem quedat com amigues, perquè sí, som molt compatibles, o sigui, érem la...
1: Ja, però és que al final una cosa no treu l'altra, no cal que sigui romàntic.
7: Exacte.
1: Si us enteneu?
7: Sí.
4: Soy Aida Domènech, mundialment
1: conocida... I ara, per acabar i tancar, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, vosaltres esteu acostumats a la gran cita, crec que cal que ens comenteu com ha estat la relació amb la Dulceida. És a dir, us ajudava, no la veieu massa, era propera, no era propera, ara us ha escrit, així, 5 cèntims superràpids.
3: Jo crec que era propera sobretot al final del programa. Clar. Jo crec que quan érem menys persones, doncs es va mostrar més, bueno, quan va venir al final del dinar, no?, el cap de setmana de l'hotel, jo crec que es mostrava més pròxima, més propera a nosaltres. I allà va ser com vam connectar més, potser.
1: I ara us ha escrit.
5: A mi per Instagram a vegades me va comentant coses o m'escriu, o sigui que a mi ha sigut prou maja, la veritat, post-rodatge, i en la festa de la premiere també va ser com molt maja.
6: A nosaltres també, però he de dir que se li nota quins són els seus preferits.
5: Bueno, però
6: no passa res, que tothom té preferits.
5: Però això és normal, vull dir-te.
2: Sí. Però té línia directa per saber el safreig que ella vol saber. Jo també l'utilitzaria, això.
1: Vaya crack, l'amo.
7: Jo crec que la Dulceida, en el nostre cas, que era el bollodrama, sí que va empatitzar com molt des del primer primer moment la vaig sentir superpropera, em preguntava en tot moment que ens hem trobat, m'ha preguntat com estàs, com... però pregunta'm com estic de veritat, no pel safreig, no? Com jo veia que la Dulce és així, o sigui, la seva és supergenuïna, que jo no entendria si algú digui que no li ha agradat el seu rol, perquè és que de veritat que per a mi ha sigut com... també un pilar, o sigui, igual que tothom de producció i tal, era important que estés allà.
3: Ja, no, de fet, ella ho diu, no? Que va ser, el programa m'ha aconseguit el desig de trobar-vos una cita, no?
7: De fet, a mi em van dir que la Dulceida havia estat fent campanya des del dia 1 que va veure la relació amb la Carla i jo, com fora càmeres, perquè estéssim dins el programa.
6: I amb nosaltres també ha sigut com molt insistent de, va, Dani, no sé què...
5: Si us gustés, pues liaros.
1: A mi m'ha sorprès moltíssim la Dulceida, Que guai, que guai. Doncs ens alegrem moltíssim que us hagi encantat aquesta experiència. Esperem veure-us aviat i ja ens anireu explicant i actualitzant, perquè ara realment per nosaltres això és la vida real tota l'estona, pensant què collons estaran fent aquesta gent ara mateix. Per mi, bueno, amigues, ja ho he dit abans,
5: amigues,
1: moltíssimes gràcies per passar pel Love, de debò, ens ha fet molt a
3: vosaltres.
1: I ens anem veient ara, però per despedir-vos una mica de Quevedo, la Graciosa, que anem pillats de temps, que una mica més i el temps em treu els pantalons, imagina't.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
4: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
4: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
2: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
5: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria i... això, total.
4: Home, i tant.
5: Clar, perquè, Sergi, ens anem tirant cors i buitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Això és el Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltort.
7: Ai, bé, gairebé, perdó, passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i seguim en Love. Soc l'Alberto Gadel i ara mateix Mariona Córdoba m'ha abandonat per deixar pas a la nostra perfecta de confiança, Maria Dunyó.
8: Ganes, tia. Estic tan romàntica, jo també tenia moltes ganes de veure't. Em fa pena que no estiguin la Mariona i la Gala, però així parlem tu i jo, de tu a tu.
7: És íntima, hauríem de baixar les llums.
8: Absolutament, si voleu, deixem això. Però la veritat és que per ser una cita et porto un tema bastant teòric, però que això no vol dir que sigui avorrit.
7: És que, de fet, és el que comentava abans quan presentava el teu... O sigui, al principi, quan hem fet la introducció, he dit avui vindrà la Maria Dunyó, ens portarà un tema molt teòric, però que crec que podem utilitzar per alguna cita.
8: A mi m'ha funcionat moltíssim. Veus? I trobo que pot funcionar l'Optis i l'Optis. Jo crec, no sé si hi ha cap mena de diferència.
7: Crec que no, el gènere no existeix, gènere no existeix aquí dintre.
8: És veritat. Llavors, avui et porto, us porto, el que potser hauria d'haver fet des del principi, perquè per parlar de qualsevol tema, almenys per entendre'l, has de conèixer els seus orígens, penso. I el cinema no podria ser menys. I jo vinc aquí a parlar de cine. Per tant, avui us porto 100 anys de cinema sense teorema, perquè he dit que no vull que sigui una visió molt teòrica, que sigui avorrit, llavors vale, les farem superdivertides.
7: Està, o sigui, és un, com una classe d'història jacificada.
8: Absolutament, absolutament. Perquè jo m'haig quedat traumatitzada quan la Gala va dir que no li agradava història al cine pel seu professor, perquè la va gairebé insultar, perquè li agradava una rom-com. Llavors ho intentaré fer en 10 minuts, de, sense parlar de coses avorridíssimes i rellevants, i que gaudim totes i totes el, de la història del cinema. D'acord. Llavors, estic tan nerviosa, és el meu tema preferit del món. El cinema comença a finals finalíssims del segle XIX, concretament 1895.
7: Vale.
8: Moltes perfectes sabreu sobre la història de l'inici del cinema perquè hi havia un capítol de les Tres Bessones, això m'ho ha dit la meva amiga Núria, que hi havia un capítol de les Tres Bessones que parlava sobre els germans Lumière. Qui són els germans Lumière? Això, les Tres Bessones eren avançades als seus temps. La van fer la primera projecció de cinema, eren dos germans que van fer la primera projecció, que es diu L'arribada del tren al Gran Cafè de París. Aquí ho podem veure com és simplement un tren a les seves vies que sortia de la fàbrica dels germans Lumière, perquè, evidentment, al principi el cinema només feia gent amb diners, bàsicament.
7: I era, llavors, gent, o sigui, era com coses avorrides, no? No hi havia cap mena de trama.
8: És una cosa... Exacte. Era simplement imatges en moviment. Vale. Però què passa? Allò era lo màximo del moment.
7: Bueno, clar.
8: I en el moment on estaves tu sentada a la pantalla, el que va passar al Gran Cafè de París, diu la llegenda, però jo prefereixo creure-me-la perquè em sembla divertidíssim, que la gent, al veure precisament aquesta imatge del tren que estava arrencant per les vies, pensava que atravessaria la pantalla de cinema i els atropellaria. I clar, tothom va sortir corrent del cinema.
7: És que ara ens en riem, però si ets la primera vegada que veus algú moure's que no és real...
8: No. O sigui...
7: Deu ser bèstia, no?
8: Exactament. O quan està... És que imagina't que ara estàs tu al cinema i surt algun 3D, que és una cosa supernova per nosaltres, però pensem que ens ataca. Jo em moro. Ah. Imagina't en aquell moment.
7: Sí, ja fa angúnia. Un dia vam anar a una obra de teatre... Ai, una obra... A un cinema que hi havia com una cosa sota...
8: Sí, experiència 3D.
7: Sí, i te feien com que hi havia unes rates i semblava que les rates estessin corrent pels teus peus. I jo ja em vaig cagar i tenia com 7 anys. Imagina't si fos una antiga girl.
8: El Tibidabo també.
7: No,
8: una
7: clar.
8: Antiga girl atropellada per un tren.
7: Quina por.
8: Bàsicament, aquest tren era un curtmetratge de 20 minuts que si veies simplement, com he dit, un tren arrencant. Simplement. Però això va evolucionar amb el temps. I després arriba el cinema mut, sense diàlegs, però amb actors fent expressions molt exagerades perquè tothom entengués què passava.
7: Vale.
8: I aquí neix una de les primeres superestrelles mundials, Charles Chaplin.
7: Per mi, Charles Chaplin és de les meves persones preferides del món.
8: Perfecte. Saps que, o sigui, el veig de gran i no identifico, clar. O sigui, jo només sé la seva imatge d'ell amb els seus ulls supergrans i el seu bigoti.
7: Clar.
8: O sigui, També és important la seva figura, no només perquè va ser la primera superestrella, sinó perquè la seva intenció amb les seves pel·lícules era fer riure, evidentment, però també parlava de pobresa, desigualtats i problemes socials. O sigui, bàsicament humor en trauma, que és una cosa superactual, que podríem veure ara mateix. I mentre Hollywood començava a créixer, tot i la figura de Charles Chaplin, el cinema es convertia en una indústria gegant. Ara podem veure com als anys 20 i 30 Hollywood explota fortíssim, això ja sabem, l'època durada que vindrà una mica més tard, però és quan es creen grans estudis, apareixen estrelles mítiques i el cinema es converteix en entreteniment massiu. Però per si no en tinguéssim prou, arriba el que va ser una revolució abismal. Abans t'he parlat del cinema mut i el Charles Chaplin.
7: Sí.
8: Abans hem parlat de que la novetat va ser que el cinema imatges moviment.
7: Bueno, clar.
8: I falta el so.
7: Hòstia.
8: En aquell moment no sabia que la gent podia parlar. Que, per cert, alguns artistes prometien moltíssim, però, com tenien una veu una mica lamentable, no es van xutar del món del cinema.
7: Clar,
8: a mi
7: això
8: fa tanta pena.
7: Ara sí que és veritat que és com més fàcil, enteneu-me, ser actor, tota la pesca. No és fàcil, vale? Però entén-me que com que és una oportunitat una mica més universal, però abans es triava molt, molt a la gent.
8: Absolutament. I tant si és universal, si agafa una penya pel carrer.
7: Clar.
8: No, ja en parlarem un altre dia, sempre ho dic.
7: És veritat.
8: Què passa? El gran canvi arriba al 1927, concretament amb l'estrena de The Jazz Singer, considerada la primera pel·lícula sonora important. És problematiquíssima, per cert. Perquè és racista, blackface, fan burla dels circs. Jo no la recomano, jo només transpasso info, és molt problemàtica. Però què va passar? Després aquí podem veure.
3: There we have Jesse Lasky and Mars Guest.
8: Heu més el tall on es veu una persona pintada de negre en un circ. Llavors,
7: sí, que és veritat,
8: aquí simplement es veu gent benestant parlant de, i rient-se d'una figura racialitzada. Anyways, entre els anys 30 i 50 arriba l'anomenada època daurada de Hollywood. És que ella és perfecta. Ella és Marilyn Monroe, la millor actriu persona figura al planeta, totalment subjectiva aquesta opinió.
7: I aquí comencen a haver-hi com les pel·lícules que jo considero de veritat, rotllo, les que entenem com una pel·lícula
8: exacte,
7: com d'ara.
8: Sí. En aquest moment es creen històries i es creen figures importants, grans actors i actrius com Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, també Humphrey Bogart, amb Casablanca, i de pel·lícules que, com has dit, són clàssics absoluts avui en dia, i sí que les primeres pel·lícules, de veritat, és a dir, que les seves temàtiques i narratives les podem apreciar avui en dia. I el cinema es converteix en la forma d'entreteniment més gran del món.
7: Vale. La més, que més pasta generava, entenc,
8: exacte,
7: no?
8: Exacte, absolutament. Recordem que veníem després de la Segona Guerra Mundial als Estats Units, després del crac del 29, llavors la gent volia sortir al carrer i volia divertir-se. Llavors tenia pocs diners, el cinema era molt barat i anava a les sales, que feien fins i tot packs de 3 pel·lícules seguides per $3, i així la gent estava entretinguda i va fomentar una mica l'alegria de la gent. Això era Estats Units, perquè a Europa tenim una història diferent. Després de la Segona Guerra Mundial, molts directors europeus comencen a fer un cinema més realista i personal, parlo així, més intimista, com el cinema que feien. I a Itàlia, entrem a la meva època preferida, perquè a Itàlia apareix el neorealisme italià, que pot fer molta mandra aquest nom, però bàsicament parlaven de la vida quotidiana i les dificultats socials, ens encanta, sobre en italià, bla, bla, bla. I llavors entrem a la meva estimadíssima Nouvelle Vague, que revoluciona el llenguatge cinematogràfic, així ho diré, amb directors com Jean-Luc Godard, Francesc Truffaut, Agnès Varda, que experimenten amb el muntatge i la narrativa. Algun dia en parlaré més en profunditat, perquè és el meu moviment cinematogràfic preferit. Soc tan friqui que tinc un moviment cinematogràfic preferit.
7: Això és guai.
8: Això és xulo. I després de totes aquestes pel·lícules que vam fer en la Nouvelle Vague i en el realisme italià, hi entrem en el que són els blockbusters de Hollywood. Com pots veure, estem anant molt a sac, però
7: sí,
8: la primera cita podeu anar de tot, o sigui, sabeu, de totes les èpoques.
7: Anem molt pillats, també, de temps.
8: Perfecte, doncs, dale! Als anys 70 i 80 neix el concepte modern de blockbuster, com directors com molts homes, però Steven Spielberg, George Lucas, creen pel·lícules espectaculars, pensades per arribar a milions de persones,
7: vale.
8: Tiburons, sí, Tauros...
7: Veu l'oportunitat.
8: Absolutament. I veuen que el públic objectiu pot ser també masculí, perquè el cinema estava una mica feminitzat.
7: Vale. Com que era art, no entenc.
8: Exacte.
7: Vale.
8: Converteixen el cinema en un gran espectacle d'aventures, efectes especials i franquícies. Bàsicament, el cinema era una experiència. Què va passar? L'últim que ens faltava va arribar a partir dels... Ojo el detall que he posat la versió en català, perquè és espectacular. Als anys 90 i 2000 arriba la revolució digital. Els efectes visuals fets per ordinador canvien completament la indústria i també creix molt el cinema d'animació gràcies a, sobretot, Pixar, creat per Steve Jobs. Paral·lelament, internet i les plataformes transformen la manera de consumir cinema i sèries fins a la manera que ho entenem ara, que s'han d'omplir les sales. Toma!
7: Ens has repassat la història del cine en 10 minuts, ets fantàstica, Maria Duño. Tinc moltíssimes ganes de continuar escoltant les teves seccions. No és cap mena de broma, de debò. Moltes gràcies, de veritat. La setmana que ve podem parlar... Bueno, la setmana que ve, no sé quan tornes, però quan tornis pots parlar d'Almodóvar.
8: Oh, jo m'has donat idea per la secció.
7: Perfecte. Okay. Almodóvar. I ara hem d'anar acabant. Us recordo que aquest divendres estem buscant quina cançó dedicaríeu a algú de la vostra família. Ens la podeu enviar al 667-07-61-16 i així entreu al sorteig d'unes entrades dobles pel concert d'Eufòria el 31 de maig. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu i sempre ens podeu recuperar en format videopodcast a 3Cat, a Spotify i al YouTube. Ara sí, però ens veiem demà de 3 a 5 en directe i bon dimecres. Molt, molt, molt de love.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
2: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
3: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
2: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
3: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
4: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
2: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
3: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu d'aquest dimecres. Ja ens hem plantat al vell mig de la setmana. Avui guaiteu el calendari 13 de maig. Com m'agrada el número 13. Número preferit de la vida. Aquí al meu costat, quin deu ser el número preferit de l'Aina Ostrell, a.k.a. Ainu? Bona tarda.
6: Bona tarda, Frank Llu.
5: Quin és el teu número de la sort barra preferit, el que et dona bones vibes?
6: El 17.
5: El 17?
6: Sí.
5: Que estrany.
6: M'ho dius tu, que dius el 13, que és el de la mala sort.
5: Clar, però el 13 té un relat que és com que tothom diu que és el de la mala sort, serà el meu.
6: Però per què? Que eres el número 13 a bàsquet o així?
5: No l'havia portat mai. Em sembla que algun any potser sí, però no sé, m'agrada el 3, m'agrada el 3 amb l'1 al davant com el paquet que forma. Crec que és un rodonet, és xulo.
6: A mi m'agrada el 17 perquè és un tema que esculls quan ets un infant, et diria, no? Això de parlar de quin és el teu número preferit.
5: És a dir, una petita Aina amb una motxilla carregada d'il·lusions va decidir que el número 17 seria el seu.
6: La petita Aina amb la motxilla carregada d'il·lusions tenia una amiga, molt bona amiga, que era el número 17 de la llista, i suposo que per això m'agradava el número 17. A més que m'agrada com sona, t'he de dir, eh?
5: Mira que ets bona persona, eh? Vas triar el 17 perquè era el número de la llista d'una amiga teva.
6: Ara, hi ha gent a qui li agrada més que a mi el número 17, eh?
5: Com, per exemple?
6: En Xavier Salà i Martín.
5: Per què?
6: La seva filla es diu 17, amb números romans.
5: És veritat, sí, sí, no ho recordava. A l'altra banda del vidre hi tenim en Nil Hernández. Bona tarda, Nil, el control tècnic del Nota de Veu. Quin és el teu número de la sort, el teu número preferit? Mira, el 8.
6: El 8?
5: I algun tipus d'explicació que puguem així esbombar per la ràdio?
6: Per mi, que t'agradi el 8 fa de bona persona, no trobes?
5: Sí, perquè és com...
6: O sigui, si jo et dic, Frank, el meu número preferit és l'1. És com que sóc,
5: una tia,
6: no?
5: Una tia rara. Una mica no. Amb l'ego per davant.
6: Exacte. O el 3, no? Que és molt també de, no sé, Gerard Piqué té el 3, saps? No trobes que té aquesta vibe una miqueta?
5: En Nil el va triar perquè és el dia del seu aniversari.
6: Ah, mira.
5: El 8. Per cert, no era pas el 8 de maig, oi? Perquè vam quedar fatal. No, gràcies. El 8 de... Nil... 8 de desembre.
6: Ah,
5: sempre és festa pel teu aniversari, malparit, eh?
6: Quina sort.
5: Sí, el 8 és tot rodonet, és tot bona persona, achutxable.
6: Totalment.
5: Oi que sí?
6: Sí, m'agrada.
5: Estic d'acord amb tu que el 8 fa de bona persona perquè en Nil és un autèntic tros de pa beneït i tenim molta sort de tenir-lo cada tarda aquí a l'altra banda del vidre. Escolta'm, parlant de números, en falten 20 de dies pel Primavera Sound 2026.
6: Quines ganes d'anar-hi.
5: Tu t'ho havies plantejat, això?
6: Jo el que no tenia present és que s'hi haurà de ser cada dia, perquè cada dia hi ha artistes de l'escena musical catalana que prometen moltíssim.
5: Clar, és que tu estàs full amb Bassett, perquè és el que teniu aquest cap de setmana a Sabadell.
6: Una cosa darrere l'altra, també
5: diré. I està guai,
6: eh?
5: Sí. Però és que d'aquí a dues setmanes i un xic més ja ens plantem el Primavera Sound 2026. Com tu bé dius, hi ha molta mandanga catalana, que és on nosaltres posem el focus, d'acord? Més enllà dels grans caps de cartell que ja tenen els seus espais, nosaltres aquí ens mullem per la nostra escena i, per tant, us parlarem de quina presència catalana hi ha al Primavera Sound des del primer dia, aquell que val la pena d'aprofitar, el dimecres 3 de juny, que és gratuït, que s'hi pot anar sense abonament, d'acord? Aquell dia val la pena anar a veure allà a la Guineta. L'endemà, dijous 4 de juny, Renaldo i Clara. El divendres 5 de juny, a la Venus. la Valèria Saurí, que és de Sabadell, i el dissabte 6 de juny, la Paula. O diria que la Paula i la Venus potser les intercanviades, oi que sí?
6: T'anava a dir, la Venus és el dia 6.
5: Sí, les intercanviades. El dia 5 hi ha la Paula, que torna, la Paula Jornet, de seguida en parlarem, i el 6 la Venus. I abans de tot això, doncs tenim a la Paula, justament, que ens presenta la seva tornada amb una cançó nova de Trinca, que es diu Somebody to Everybody.
6: Quina il·lusió, no ho havíem vist a venir, això, eh?
5: És un gran missatge. Tu creus que hi ha Somebody to Everybody?
6: No ho sé, pregunta als dies de la gran cita.
5: No, jo li pregunto a l'Aina Ostrell. No fugis d'estudi.
6: Jo crec que és complicat, no?
5: Home, però el món és molt gran. Algú sí. Hi ha, no?
6: Sí, vull pensar que sí, però a vegades no tens per què trobar-te, no ho sé, pots estar amb la persona equivocada.
5: Clar, de fet, tinc una segona pregunta, que és la pregunta del milió de dòlars.
6: A veure, va.
5: Anem amb aquesta i ja de seguida cap a la cançó. No ens enrotllem pas més. Hi ha només una persona per cadascú? És a dir, hi ha com aquella mitja taronja i llavors la resta és conformar-se?
6: 100% no. Perquè, a més, jo tinc la sensació que les persones som canviants. I, per tant, doncs, és probable que en etapes diferents de la teva vida et trobis amb persones diferents o no han canviat els teus amics, per exemple, des de nen fins ara.
5: És així, les barres de l'Ainu.
6: Clar.
5: Una tarda més.
6: Què et sembla?
5: Aquí, només repartint veritats com a cop de puny.
6: Nota de veu, música i psicologia, de 5 a 7 cada tarda.
5: I quatre coses bones de la vida.
6: Va, sentim a la Paula?
5: Vinga, va, que torna la Paula Jornet, la Paula amb dues B baixes. Pafla, Somebody to Everybody, ella mateixa ens la presenta.
7: Hola, Icat. Hola, Frank. Hola, Aina. Soc la Paula. Fa molt de temps que no em passo per aquí. I res, us volia dir que això, que em fa molta il·lusió doncs, compartir amb vosaltres, que he tret una cançó després de 6 anys de no treure res. Es diu Somebody to Everybody. I forma part del meu tercer disc, que sortirà el 26 d'octubre. Però com que encara queda pel disc, doncs res, us comparteixo aquesta cançó. Que em fa molta il·lusió que l'escolteu i a veure què us sembla. Una abraçada molt gran.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: La meva vida és la meva sort.
2: Què més vull? Si m'estimo, em bogeria.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat.

0: Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
2: 31!
3: Això sona perill.
4: Primer tan sonar.
3: Aquí sempre d'estiu.
4: Sí.
3: Traga el teu cariu.
4: La xarra, la família.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
3: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre d'estiu. Traga el teu cariu.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: I amb tots els notetes que ens acompanyen cada tarda de 5 a 7, us heu parat a mirar el calendari? Falten només 20 dies pel Primavera Sound 2026.

0: Un quart de sis, nota de veu, Aicat, en directe, com cada tarda. I això són DMs, els de la Guineta, perquè ella obrirà el foc a l'escenari del Primavera Sound el dimecres 3 de juny. El dimecres mola, perquè recordeu que és aquell dia com preprimavera. Això vol dir que és gratuïta l'entrada al recinte. Us heu d'acreditar, heu de demanar com la vostra invitació, però costa exactament 0 unitats d'euro. Per tant, val la pena aprofitar aquell dia per treure el caparró pel Primavera i veure la Guineta, que de fet estarà presentant el seu primer disc, el seu debut.
1: Sí, que té un parell de mesos, no arriba, i és un discarro que, a més, té col·laboracions que ens agraden molt aquí en la tota veu.
0: De seguida hi anirem. Abans, però, punxa'ns Gorgeous, Nil, sisplau. Clar, tu estaves ja com deixant entre 10.

0: Aina, que potser alguna de les col·labs de Wineta Verificada, que és el primer disc de la Marta Ros, podria deixar-se caure a l'escenari del Primavera?
1: Sí, perquè a més les col·labs de la Wineta són gent a qui els agrada bastant apuntar-se a tots els shows possibles, diria jo, no ho sé.
0: Veurem, veurem.

0: Winneta, que ha estat en escenaris molt totxos, molt grossos, perquè recordem que en la seva vessant de coreògrafa i de ballarina, doncs ha fet gires amb la Rigoberta Bandini, per exemple.
1: Amb la Maya també ha treballat.
0: Clar, però com a protagonista, sent ella la persona que encapçala el projecte, jo crec que enfrontar-se a un Primavera Sound el dimecres, que és exactament el mateix que va fer la Llum l'any passat, marca un abans i un després.
1: És una barbaritat, i més tenint en compte que fa 2 mesos que té disc debut publicat. És una bogeria. I en aquest disc debut hi ha una col·laboració.
0: Ja veig per on vas.
1: Amb un artista.
0: Ja veig per on vas. Espera, un artista...
1: No, no.
0: Un artista... A veure, per favor.
1: És que crec que no saps per on vaig.
0: Deixi'm anar del braç.
1: A veure.
0: Vull el meu torn de paraula.
1: Sorprèn-me.
0: Es tracta d'un artista maresmenca?
1: Doncs saps que estava pensant en una altra persona?
0: No.
1: Estava pensant en una persona... que fa molt pel Primavera Sound. Per mi és carn de Primavera Sound. Que és de Mallorca. Que també surt en aquest disc de debut.
0: Ja sé qui és.
1: I que té una cançó amb la Winneta.
0: Però és que tenim pautada l'altra.
1: Ho sé.
0: La de la maresmenca. Que també
1: ja
0: me la imagino i fort a l'escenari del Primavera.
1: Però, per exemple, la Maria Jaume, que és d'aquí parlàvem...
0: Parlàvem d'ella.
1: La veig moltíssim a l'escenari del Primavera Sound.
0: La Mary Jane, tal com en diem el nota de veu.
1: Ah, exacte. Però estic d'acord amb tu que seria una col·laboració màgica que damunt de l'escenari del Primavera Sound hi hagués la Winneta acompanyada d'un artista que sembla que no havia de fer res aquest any, però que no para de sortir tot arreu.
0: Vols dir el seu nom ja, sisplau?
1: Que és la Muixca!

0: Avui posem el focus en el Primavera Sound 2026, perquè falten 20 dies només perquè arribi el gran festival que marca l'inici de la temporada a Catalunya i a mig món, perquè això ja s'ha convertit, ho sabeu, en una qüestió global. El dimecres 3 de juny, el primer dia, hi haurà la Guineta. Ens fixem, evidentment, en la petja catalana dins del Primavera. El dijous 4, que ja és pròpiament el primer dia de Primavera Sound, doncs hi tenim a una autèntica veterana del Primavera, un artista que hi presenta el seu cinquè disc, l'Aina i jo, i estem completament enganxats.
1: Home.
0: Vivint dintre molt fort d'aquest disc. Es diu L'Encant, és de Renaldo i Clara, i hi ha una cançó tan bonica, tan preciosa, tan rodona, i que tinc tantes ganes de cantar i de sentir allà al Primavera.

0: Renaldo i Clara presenten el seu cinquè disc. De fet, va venir aquí la Clara Vinyals a gaudir d'una listening party. Teniu penjat al web i a l'abdicat aquest capítol del Nota de Veu disponible, que ens va quedar rodonet com un bombonet, oi que sí?
1: Ens va encantar, ens ho vam passar increïble.
0: Va ser molt, molt, molt xulo i molt gustós, com també ho serà, segur, el concert de Renaldo i Clara, 4 de juny, dijous, el primer dia de primavera. I aquí, flirtejant amb el gall,
1: sí.
0: Dijous de Primavera Sound, i us he de dir que la Clara, que últimament treu els discos amb el segell del Primavera, ja és tota una veterana del festival, no serà pas el primer cop ni el segon que hi actua, jo no me n'he perdut cap, i sempre es produeix el mateix fenomen.
1: Quin?
0: Ella actua com a la tarda vespre.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha la gent que hi ha, no hi ha moltíssima gent d'arrencada. Però vas veient, sobretot, guiris que passen pel fons, rotllo públic casual, fent la birra, i de cop diuen, ep, què és allò? S'aturen, fan cara com d'estranyats, d'estranyades, i s'acosten cap a l'escenari.
1: És
0: I
1: que...
0: s'hi queden! I s'hi queden!
1: Per mi la seva música és una mica com hipnòtica, no? És com que t'atrau, t'explica, encara que no entenguis què diu, no és com envolvent, no sé.
0: I estic segur que penya d'Anglaterra, d'Irlanda, d'Escòcia, perquè n'hi ha molts, de la Gran Bretanya, d'Alemanya, de França, és a dir, gent que et trobes habitualment al Primavera, hauran arribat a casa dient, ep, he descobert un grup a Barcelona, al Primavera, increïble. Renaldo and Clara.
1: I don't know where is Renaldo.
0: Exacte.
1: Però la Clara era allà,
0: eh? Clara is fucking dope, saps? Mola molt la Clara.
1: M'agradaria molt també que la Clara ens digués si realment ella arriba a casa després del concert i veu que el seu Instagram, per exemple, o que el seu Spotify, hi té 1.500 seguidors més, saps?
0: Mira, com que farem seguiment quan arribi el Primavera in situ, perquè no ens perdrem ni un dels concerts de la penya catalana, ja li demanarem a ella.
1: D'acord, perfecte.
0: Segur que ho nota. I a més té com aquella doble ànima, la cosa més popi, en aquesta cançó gener, que ens encanta, però també la cosa més juganera, un xic més gamberra, per exemple, Repartit, que li funciona molt en Noteta. És una de les seves preferides de l'últim disc de Renaldo i Clara.
2: Repartit por ahí.

0: l'hauríeu de veure a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, jo crec que ratllant la contorsió, el ball que intentava fer ara per clavar repartit de Reinaldo i Clara, que seran el Primavera el 4 de juny, el primer dijous de festival. Jo t'he de reconèixer, Aina, no t'ho havia dit encara, que saps que estic bastant obsessionat amb Reinaldo i Clara i amb aquest disc, l'Encant, doncs tinc nova cançó preferida.
1: Quina?
0: Estic molt, molt enganxat. Vaig començar en gener, d'acord? Però ja he passat pàgina. Estic passant pàgina de gener.
1: I on has anat?
0: T'estic deixant enrere. Quines coses de mi.
1: Ah, sí?
0: Brutalíssima.
1: Va, doncs sentim-la.
0: Imagineu-vos allà, al Parc del Fòrum de Barcelona, Primavera Sound, cau al vespre, és a dir, som a la Golden Hour.
1: Oh, oh, oh.
0: Som a la Golden
1: Hour.
0: És que
1: pot anar malament aquella hora.
0: Un beure a la mà, Reinaldo i Clara a l'escenari, i sona això.

0: Quina meravella. Aquesta és Quines coses de mi, de l'Encant, el cinquè disc de Reinaldo i Clara, que trauran a passejar també el Primavera Sound. Recordeu que seran allà el dijous 4 de juny. I qui hi haurà el divendres 5 de juny? Abans no em torni jo a equivocar, Aina.
1: La Paula.
0: La Paula que torna és la Paula Jornet, que és osonenca, que com a artista havia fet volar ja el seu projecte com a Paula Pavla, per
1: sí,
0: entendre'ns.
1: De fet, encara manté aquestes dues V-baixes, eh?
0: Amb dues V-baixes, i torna. De fet, avui ha obert el Nota de Veu presentant aquesta cançó que és Somebody to Everybody. És una tornada que no havíem previst pel 2026.
1: No, no, gens, gens.
0: La Paula ho deia, eh? També ens saludava. Hola, Aina. Hola, Frank. Fa molt temps que no passava per aquí a saludar-vos.
1: Però ens fa feliços que hagi tornat.
0: De fet, podria ser que fos la primera vegada que ha sonat el Nota de Veu.
1: Ah, clar.
0: Perquè som en la tercera temporada i la Paula ja havia plegat.
1: Tens raó.
0: Estava fent d'actriu.
1: Primer contacte, eh?
0: Sí, sí, sí, primer contacte, i serà intens perquè ella també forma part de la presència catalana al Primavera Sound, divendres 5 de juny. I hi ha una cançó. Hi ha una cançó, penya, que es diu Otra noche sin ti, que ens en vam fer un far de punxar-la a ICAT. És una cançó, la tens al cap tu ara?
1: Una mica sí, però clar, em queda una mica lluny també.
0: He enviado 500 mensajes. Funciona? Funciona de conya.

0: és difícil, per mi cantar com la Paula, però vaja, és que aquest de "te he enviado 500 mensajes" el tinc clavadíssim des de la tardor del 2020, que és quan va sortir aquesta cançó.
1: Que fort, ha plogut des de llavors. Home, i quina il·lusió que torni a ser per aquí la Paula.
0: Camí dels 6 anys.
1: Sí.
0: Aquesta la van punxar molt a ICAT i n'hi ha una altra que també m'imagino que la sentirem al Primavera Sound divendres 5 de juny, que és el dia de la Paula, que és "Tot el meu cos".

0: Avui estem posant l'accent en el Primavera Sound 2026 perquè no falta pas gaire, 20 dies, i ja ens hi plantem i, evidentment, estem posant el focus en la presència catalana. Com ha de ser? El dimecres 3 de juny, Guineta. El dijous, dia 4, Renaldo i Clara. El divendres 5, la Paula. La Paula amb dues ve baixes, la Paula Jornet, que torna. Notícia, notícia bomba. Torna la Paula, no ho havíem vist a venir. I ho rematem tot plegat amb el dissabte 6 de juny, l'últim dia de primavera, el dia que ja has de cremar totes les naus allà al recinte, qui tindrem allà? Una sabadellenca.
1: La Venus.

0: pared.
1: Has dit la Venus, Aina, i ha començat a sonar Carmen Sefué.
2: M'encanta.
1: Que és una de les cançons de Mai vista trista, el disc que va publicar la Valèria, que presentarà allà. És la teva preferida.
2: És la meva cançó preferida.
1: Casualitats, eh?
2: Sí, haig de dir que aquí m'he excedit una mica. Havíem de parlar de la Venus i he pensat, em sap greu, però...
1: T'ha pujat al cap?
2: Sí, poso la que a mi m'agrada, saps? Vull dir, així t'ho dic.
1: Doncs endavant, clar que sí, cantem amb l'Aina, Carmen Sefué, de la Venus, que serà el Primavera.

0: Carmen se fue és una de les cançons de la Venus que hi ha incloses en el seu últim disc Mai vista trista, que és el disc que la Valèria Saurí, aquesta artista sabadellenca que tant ens estimem, presentarà ni més ni menys que el Primavera Sound 2026, el de Barcelona, eh? Veurem si llavors Buenos Aires o Porto i tot això, ja en parlarem. En el de Barcelona, segur, el dissabte 6 de juny. I ja que has anat tu amb la teva preferida, doncs també m'ha pujat al cap, ho veig, ho
1: dius
0: veig.
1: De mi, fas el mateix, eh?
0: Ho veig, veig el teu Carmen se fue i vaig amb la meva preferida.
1: I per on vas, a veure?
0: Doncs és una més de ballar.
1: D'acord.
0: Que és Barcelona és desert i tu plorant.
1: Home.
0: Que sempre entra bé. Imagina-te-la allà al Primavera.

0: molt aquesta Barcelona és desert i tu plorant, que a més la Valèria, quan va presentar el disc també aquí al Nota de Veu Dicat, capítol penjat i disponible al web i a l'app de la casa, volem la falqueta sempre, perquè clar...
1: Clar que sí, molt ben fet.
0: Ara m'imagino algú que està sentint aquesta cançó i diu, com mola això? Doncs que sàpigues que tens gairebé una hora de Venus on ens explica que aquesta cançó la va fer el dia de l'apagada. Aquell dia que tu vas anar caminant a Sabadell i que jo vaig anar amb bici a Sant Celoni, doncs la Valèria era a casa, òbviament tancada, i va fer aquesta cançó, Barcelona és desert i tu plorant.
1: Que fort, eh?
0: Molt guai.
1: Què feies tu el dia de l'apagada? Jo fer un himne.
0: Clar,
1: a casa
0: jo,
1: meva.
0: Jo pedalar per tornar a casa i tu caminar, també.
1: Sí, exacte, jo vaig fer la caminada de la meva vida.
0: Totalment.
1: Mare meva.
0: I l'Aina ha tingut molt bon ull en dir, escolta, si estem parlant de la presència catalana al Primavera Sound,
1: correcte,
0: si hem dit que el dimecres 3 de juny hi ha la Uineta,
1: sí,
0: el dijous dia 4, Renaldo i Clara, el divendres 5, Paula, que torna, la Paula de les dues ve baixes, i el dissabte 6, Venus... Doncs per què no ho rematem amb una cançó de la Venus que justament ja va d'això?
1: El PS, que ja és com, saps?
0: El PS vol dir el Primavera Sound.
1: Ja has anat molt, ja...
0: Ens haurem d'escriure aquells dies. A quina hora quedem el PS?
1: Exactament.
0: Clar, no posaràs Primavera Sound.
1: No, a partir d'ara, des d'aquest moment, 3:45 de la tarda al Nota de Veu, només direm PS.
0: D'acord, doncs avui el programa anava del pal PS, perquè falten 20 dies pel PS i volíem veure quanta gent catalana hi ha al PS.
1: I la Venus té una cançó que es titula El PS amb la Maria.

0: Os estimo, Peña.
1: Vols fer de DJ i el nota de veu d'ICAT? Si 77 50 61 53.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure? No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens en tiren cors i buitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
11: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
11: A mi m'encanteu vosaltres. De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
12: Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la cera en sa mà.
11: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
12: Jo la Tatau, som els nostres amics de sa terra.
11: 677 50 61 53.

Hola, Icat. Aquí Rosa de Sandré. Aquesta setmana us portem un nou single, Pijama de Fusta. És el tercer avançament del nostre nou disc que surt el 29 de maig i que es diu Paciència Infinita. Aquest tema us parla de l'angoixa i del desgast físic i mental que suposen viure en el món en què vivim. És una expressió que nosaltres fem servir en conya, quan alguna cosa no funciona o no surt bé. Pijama de fusta, tot malament. Esperem que us agradi, ànims i abraçades a tothom.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu d'ICAT, que anem fins a les 7, eh? I de fet avui és dimecres i tenim molta teca per la segona hora. Ve en Joan Soler Socarrats, arroba Soler Socarrats.
1: En Joan Su.
0: En Joan Su, en pissarretes, que sabeu que sempre ens porta una altra manera de fer, una perspectiva nova sobre la nostra pròpia vivència.
1: I després en Noteta, en
0: exacte,
1: Sergi Ruiz.
0: Que ens porta una pel·li que ell té entre cella i cella que recuperem. Habitualment pel·lis que tenim a les plataformes i que fa anys que no hem vist, perquè ell va molt cap a la dècada dels 90-2000.
1: Perquè en Sergi és un tio nostàlgic.
0: És que ho és, eh?
1: I li funciona molt recuperar aquest contingut, i nosaltres també.
0: Sabeu que esmorza cada dia en Noteta? La magdalena de Proust, cada dia. I ell mossega la magdalena, viatja a partir d'allà, la sinestèsia, i llavors troba una pel·li en algun racó de la seva memòria i la porta els dimecres.
1: Goita.
0: Que és el Mirem però no jutgem. Això serà d'aquí una estona. Abans, però, tanquem com cal l'hora amb la pàgina d'Emergents. Per exemple, amb Sandré, que sabeu que el Nota de Veu es fa a ICAT, on tenim el Pista de Fusta. Aquesta cançó no és Pista de Fusta, és Pijama de Fusta.
1: I és el tercer avançament del seu nou disc, que surt a finals de maig i que es titula Paciència Infinita. El títol de la cançó, Pijama de Fusta, parteix de l'expressió popular catalana que fa referència a la mort. És com una manera irònica de parlar de la mort. Tu la coneixies, aquesta expressió?
0: Doncs t'he de dir que no, l'entenc perfectament i m'estranya no haver-la sentit mai.
1: Doncs Sandré recupera aquest imaginari des de l'humor per parlar de situacions quotidianes en què tot es torça, quan alguna cosa falla, quan t'enganxen o quan una situació esdevé insostenible.
0: Però espera, tu l'havies sentida?
1: No, tampoc, però tampoc m'ha sonat estranya,
0: clar,
1: saps?
0: Jo una mica com tu.
1: No, sí, et sé dir. No la faig servir, si més no, però ja l'he incorporat, al meu vocabulari. I la cançó parla del sistema on vivim, que sovint desgasta les persones i converteix la vida en una successió interminable de tasques.
0: Ai, doncs sí, tot plegat. Passa sovint que no surts d'una, que hi ets a l'altra, i tot costa, i sempre s'han de fer més coses, i més coses, i més coses, i més coses, i sembla que no s'acabi mai. Vinga, va, anem a l'última cançó de l'hora, que és d'Estiu 22.
1: Una cançó que es titula La meva terra. Estiu 22 és productor, compositor i lletrista sabadellenc.
0: Aquest cop de puny a la taula, per marcar la cosa... sabadellenca.
1: Mira, el Nil, com que el Nil també és de Sabadell, escolta, amb tot fa festa.
0: Clar que sí, doncs... La Setmana de la Salut, que la vam celebrar
1: clar,
0: dilluns.
1: És que és la nostra setmana. La setmana que ve ja no ho faré, però aquesta ens toca.
0: És així, és així.
1: Doncs La meva terra és una melodia popular catalana que data dels segles XVI-XVII i que l'Estiu 22 la porta a l'actualitat amb una nova lletra carregada d'identitat catalana. A més, hi col·labora l'Eric Alés, que l'hem portat aquí a la Nota de Veu alguna vegada, també la Plana d'Emergents, que té música nova. Així que un duet sabadellenc.
0: Molt bé, recuperant una melodia popular catalana del segle XVI-XVII. És a dir, el segle XVI vol dir 1500 i el que sigui. Per tant,
1: però
0: ens n'anem 500 anys enrere.
1: Ja veuràs que et sona i la coneixes.
0: Tu creus que sí?
1: I tant que sí.
0: Doncs vinga, va, afinem l'orella a veure si escatim aquesta melodia que recupera ara per nosaltres Estiu 22.

0: Eva Terra.
1: Bona tarda de nou, són les 6, seguim a ICAT connectats al Nota de Veu que obre ara mateix la seva segona hora i us he de dir que ho tenim tot a punt. A l'altra banda del vidre, en Nil Hernández, del control tècnic, està ready, de la vida en general, sempre, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, calçant-se les ulleres per fer el seu icònic, clàssic, mític, èpic cop d'ull a l'actualitat del dia.
2: Ni els socis parlamentaris d'Illa, Esquerra i els Comuns ni la majoria dels partits de l'oposició entenen prou amb les disculpes de la consellera d'Interior que ha assumit com un error la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres. Esquerra, els Comuns, Junts i la CUP exigeixen responsabilitats polítiques a la consellera i la dimissió del director general dels Mossos. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat es planteja que els 5 catalans i els 9 espanyols ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid puguin fer l'última part de la quarantena a casa. Això passaria sempre que no tinguin símptomes i les PCRs surtin negatives. I el judici pel cas Pujol quedarà demà vist per sentència. Avui els advocats dels 7 fills de l'expresident han demanat al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. Les defenses acusen la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat de tirar pel dret i de demanar-los penes d'entre 8 i 29 anys de presó per ser fills de Pujol. I ara les notícies d'àmbit cultural amb nosaltres dos, una vegada més.
1: És a dir, amb l'Ainu i en Frank Llu, és a dir, amb l'Aina Ostrell, Vaques i en Frank Lluís Giró.
2: Correcte, els notetes menors, perquè el noteta major és en una altra banda.
1: Però, a veure, merescudes vacances fins a cert punt, fins a un límit, sap?
2: Vindrà d'aquí una estona a fer la secció de cinema. Pobre, ja que arriba avui, donem-li una mica de...
1: Val, no? Li donem festa a les 6, però ve cap a 2, 3, 4 de 7.
2: Exacte.
1: Val, vinga, compro. Endavant amb la informació cultural, amb nosaltres mateixos, Nil. I comencem parlant de la Fira Trapezi de Reus, que enguany arriba al seu 30è aniversari, amb gall inclòs.
2: El trapezi, com sempre, fuig de la idea del circ tradicional i enguany girarà al voltant de les 3 dècades d'història de la Fira del Circ de Catalunya. La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80ena de representacions. La majoria d'ells aborden temàtiques socials com la maternitat, la igualtat de gènere o la soledat, i més de la meitat estan produïts a casa nostra.
1: Avui també comença el Walai, el Festival de Cinema Africà de Barcelona.
2: Durant 2 setmanes de la Filmoteca de Catalunya es veurà una selecció del millor cinema africà actual, del Senegal al Sudan, de Sud-àfrica a Burkina Faso, al Txad i Nigèria.
1: I l'Acadèmia de la Música Catalana concedirà el seu primer premi d'honor ni més ni menys que a Joan Manuel Serrat.
2: Per l'Acadèmia, el cantautor del barri del Poble Sec de Barcelona representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Serrat recollirà el premi el 26 de maig a Madrid.
1: Doncs enhorabona en Joan Manuel Serrat, que s'emporta aquest merescut premi, el noi, el nano del Poble Sec, i nosaltres ara, que anem cap a tots els continguts que tenim previstos per aquesta segona hora, que ve en Joan Soler Socarrats, que ve en Noteta, i que tenim cançó nova de Trinca d'una gent de Terrassa, Aina.
2: Quina il·lusió!
1: Hereus del Beat, endavant.
3: Bé, jo diria que Pilota i Galet és una peça de hardcore boom bap clàssic, que de dos grups que fa temps que haurien d'haver-se ajuntat per fer coses ja, però per fi ho hem fet. I bàsicament va des de l'ego trick a la crítica, tant interna com externa, vital, en un context fosc, una cançó fosca, i fet de Terrassa Camarasa, produït entre aquests dos llocs, que estan bastant lluny, però que s'han unit aquest cop per portar un rap ben dur i ben explícit.
4: Tot de puta mare fins a crisi el 2008. Mai ha faltat a casa, però sa que està mig buit. Ja no em foto massa, per això estic ben tip. Aneu com Felipe Massa i amb la cara desnuda.

pel perico dins del born, borratxo i cabron, guaita mira mare, disfruto la cervesa com l'Hiroshi no Hara, escoltava esto no para, el Casey s'ha tornat majara, envellim i tenim tares, com els nostres pares.

0: arribada als 30, volia menjar-me el món i no em menjo una merda. Sabia almenys tens feina, l'amor d'una reina, i seguim amb els de sempre per tapar l'esquerda.
1: La cultura es fa producte i el producte hi ha escultura. Ja no hi ha escultures, l'art s'esfuma, res no dura. Tot és fugaç, engulliu i no aprecieu el tas. Tot en un vas i sant hilari d'una Mary bruta. Oh, way, l'avui és un regal, per això el nombrem present. Sobre aquest dit t'ho dic, m'estic posant calent. És ego o és explícit? Soc jo.

podrit al suro. Senyora, sóc en César Millán dels seus fills. No tinc cap carrera, m'he basat en guanyar skills. Vaig per la vida molt tranquil, com el pingú. Des del meu iglú s'eleva en fum molt xungo. On vas tu? De putetes cap a casa, no amb la cua entre les cames i un somriure, però no massa, no desperta, fill de puta, treu la vista de la gasa. Inspira i reflexiona quina línia és la que traça.

0: camp. Mira el meu jardí de flors, també he portat un ram. Odies l'àrab, el missatge va calant. Germans m'avalen amb el cap, de dalt a baix. Amb el cap, de dalt a baix. Germans m'avalen amb el cap, de dalt a baix. Amb el cap, de dalt a baix. Germans m'avalen amb el cap, de dalt a baix. Hereus del beat, joder! Aquí a dalt, al cau!
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
2: Vull sentir que res m'importa gaire, que ets el domingo forever. Vull estar la meva copa l'aire.
1: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: El domingo forever.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
3: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
4: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
3: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
4: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
3: Calla, que ens fotran fora.
4: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
3: I realment ho estem fent superbé.
1: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
5: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
5: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

Som dimecres i això, el Nota de Veu Dicat, és sinònim d'una segona hora molt interessant. D'aquí una estona vindrà en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta Major, que al seu espai mirem però no jutgem, ens recomana pel·lícules que té ganes que recuperem.

0: Hola.
1: Es diu Guillem. I el coneixes?
2: Sí, vam jugar a bàsquet junts i tot.
1: Que fort, que petit és el món, eh?
0: Guardiola TV, eh?
1: Sí.
2: Té un podcast.
0: Ara
2: sí.
0: L'Aina de cop té moltes ganes...
1: que acabem de la secció perquè avui...
0: el teu moment, perquè faltaran cançons per totes les preguntes de safareig que deu tenir per tu.
2: Ah, sí?
0: Sí,
1: home,
2: ho has seguit, gaire,
0: ho has seguit molt intensament.
1: Ell és un dels protagonistes de la gran cita.
0: Uh-huh. Amb la Paula.
1: De Rosselló.
0: Sí. Doncs vaja, Joan Soler Socarrats, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Fem-ho formal, oi? En Joan sabeu que ve cada dimecres a donar-nos, vaja, una dosi de manera de repensar-nos, de buscar perspectives diferents pel que fa a la nostra manera de moure'ns pel món, de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb la resta de persones que ens envolta. Avui, justament, la cosa, pel que ens filtraves amb els missatges que ens fas habitualment, és d'autoconeixement.
2: Correcte. Mira, de fet, agafaré el fil que heu dit de la gran cita, perquè el que vinc a proposar avui és que l'autoconeixement, vegis o miris i vagis on vagis, et parlen que és una cosa personal, que tu hauries de fer amb tu mateix.
1: Mm-hmm.
2: Sí, us quadra?
0: Com
2: típic,
0: un
2: llibre,
0: viatge interior.
2: Viatge interior,
1: exacte.
2: Clar. Però és una activitat que us imagineu fent de forma íntima amb un mateix.
0: Silenciosa,
2: no? Cap endins.
0: Molt vinculat a la meditació.
1: També, sí.
0: Que n'hem parlat alguna vegada.
2: Llavors, jo us vinc a negar aquest fet. De fet, soc superfan també de la introspecció. Però crec que hi ha una cosa que se'ns escapa, i és que la introspecció mai pot ser completa si no busques la mirada de l'altre, si no és col·lectiva, si no la busques en societat.
1: O sigui, no només tu analitzar-te tu mateix quan estàs en societat, sinó què diuen els altres de tu.
2: Correcte. Mira, per ficar així historieta, que sé que al principi sempre va bé ficar
1: historieta. A veure,
0: per favor, a veure, en pissarretes,
1: per favor.
0: Tal com l'hem conegut, @SolerSocarrats, busqueu-lo a TikTok, busqueu-lo a Instagram, busqueu-lo a Twitter, busqueu-lo a Facebook. Realment ets només a Instagram, oi?
2: Ah, sí. I a YouTube, on penjo els tallers sencers amb els materials.
0: També és veritat.
1: Molt bé,
0: a YouTube, molt interessant de posar-se alguna historieta, com la cara, som a punt de gaudir en directe.
2: Us heu d'imaginar en Joan Soler quan tenia 17 anys i estava fent segon de batxillerat, primer de batxillerat, i estava fent altre treball de recerca. No sé si l'heu
1: fet.
2: Vale?
1: Sí, tant, que el vam
2: fer. I jo tenia molts de dubtes sobre què recercar. I un dia vaig trobar la meva professora de filosofia i vaig dir, Cefa, no sé què recercar,
1: estudiar,
2: saps?
1: No?
2: I em diu, alguna cosa que no coneguis del tot però que et faci gràcia. I vaig dir, hòstia, però és que no em conec ni a mi mateix. I em va dir, ja ho tens, farem
1: boníssima.
2: Això.
0: Boníssima. Ostres, és que veus estar...
1: Que ràpida la Cefa.
0: Ja... Tenia el camí marcat aquest home.
1: No,
0: ja.
1: No, espectacular. No sé si al final resultarà que la teva trajectòria...
2: La veig a la Cefa, 100%.
1: Que la teva carrera professional... Això l'has explicat a la Cefa o no?
2: Sí, i tant. Bueno, la Cefa també em deixava molta llibertat, perquè jo era una persona que el batxillerat el vaig trampejar com vaig poder i m'agradava molt llegir i no m'agradava molt escoltar classe, i teníem un tracte que és que si jo llegia altres llibres que no tocaven a classe però estava en silenci, ell em deixava fer. Sempre que després fes els exàmens, aprovés tot i així.
0: Shoutouts per la Cefa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Aquí de sobte, Cefa de Josefa?
2: Sí.
0: És que necessitava resoldre aquesta intriga. Molt bé. Està fent de profe encara?
2: Ah, no, crec que ja està.
0: Ja està jubilada,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Està vivint la gran vida, la gran cita, la gran vida.
2: Llavors vaig entrar en un procés d'intentar explorar el que ens passa a tots i a totes quan tenim aquella edat, que són les grans preguntes que ens fem, no?, sobre que si som lliure o no soc lliure. O, bueno, són preocupacions que tots hem tingut, i intentar explorar el ser, el jo, des de diferents perspectives. Una bastant filosòfica i una altra bastant psicològica. I en la part pràctica de la psicologia, jo el que volia comprovar era si jo tenia la mateixa percepció de mi mateix que els altres tenien de mi. No? Si estem intentant trobar què és el jo, i l'he de ficar, per exemple, valorant testos psicomètrics sobre la personalitat, és el que vaig fer, i vaig anar amb una psicòloga i em va fer un test de personalitat, el 16PF, vale? Que valora diferents dimensions del ser. Vale? L'obertura.
1: O sigui, feia preguntes.
2: És un test. Un test estandarditzat que jo puc fer-vos a vosaltres i després comparar els resultats.
0: Ai, sí, em faria molta il·lusió. Fem el 16PF.
1: Sí, fem una cosa, envia'ns un dia, si
2: Són
1: vols.
2: Són 180 preguntes.
0: Ah, no. Venim en tren, tots dos, a treballar.
1: I tant.
0: Tenim temps al tren.
1: Te'l puc fer 4
2: vale.
1: vegades.
2: Doncs us proposaré una cosa encara més interessant, que és el que vam acabar fent, que era, jo responc al 16PF en nom propi, com a Joan Soler.
1: Sí.
2: I miro quins resultats he tret.
1: D'acord.
2: Però després demano a diferents persones del meu voltant que també els responguin.
1: Pensant en tu.
2: En nom meu. Exacte. Com si dic, mama, tu respon a aquest test com creus que el respondria
1: fem
2: jo?
1: Fem una cosa. Fem-lo.
0: Sí.
1: Però després el tornem a fer. O sigui, jo faig el teu i tu el meu.
0: M'encanta la idea.
1: I després li portem en Joan perquè analitzi com de bé i de malament.
0: No, passa'ns el 16PF.
2: Vale.
0: L'Aina el respon com a Aina.
1: Sí.
0: Jo com a jo.

0: I llavors ens intercanviem, és a dir, jo responc com a Aina i ella com a Frank. I després et passem els quatre testos i tu has de saber qui està responent. Si en Frank com a Aina o en Frank com a Frank, o l'Aina com a Aina o l'Aina com a Frank.
1: Perquè, a més, diguéssim que quan jo respongui el teu, jo haig de respondre pensant des de la meva opinió com ets tu.
2: Com creus que ell respondria?
1: Com crec que ell respondria.
0: Com si tu fossis dintre meu.
2: Posant en la seva pell tant com puguis i responguent totes les preguntes com si tu fossis en Frank.
3: Uau.
0: M'agrada molt això.
2: Això vaig demanar a diferents col·lectius, per exemple, a la meva família propera, a la meva família més llunyana, als meus amics de bàsquet, als meus amics de tota la vida, les meves amigues, saps? Per veure com diferents grups contestaven això i veure en quin s'assemblava més a les meves respostes originals.
1: I què? Com va anar?
2: Clar, la qüestió és que hi ha diferents grups que coneixen diferents coses de tu.
1: Sí, clar.
2: La meva família l'encertava en moltes coses, però en d'altres, que a mi em semblaven superòbvies, no l'enganxaven. I en canvi els meus amics sí que veien allò i no veien altres coses. Per què explico això? Per què? No fa molt vaig aprendre un exercici que és com d'introspecció, que es diu Johari Window, com la finestra de Johari. Vale? Aquesta finestra intenta que tu responguis quatre quadrants, com una matriu de 2x2, segons dos variables. La primera variable és tu tens accés a aquesta informació, tu coneixes això, aquestes coses són conegudes per tu. Vale? I l'altra categoria és que no són conegudes per tu. És a dir, en tens consciència o no en tens consciència. I l'altra, les files, seria que els altres coneguin això de tu o que els altres no coneguin això de tu. Sí? Imagineu-vos el primer quadrant, és coses que tu saps perfectament de tu i coses que els altres saben perfectament de tu. Això és el que ells en diuen l'arena. És les coses que tu expliques.
1: Sí, com a evidents, no? Tinc els cabells arrissats. És una cosa que, bueno, que en aquest cas no és autoconeixement, però vull dir que és una cosa que es veu amb els ulls, que per tant ho sap tothom,
2: perfecte,
1: encara que sigui un desconegut.
2: Que
1: no?
2: Tu treballes a la ràdio. Segurament és una cosa que moltes persones al teu voltant saben i que tu també saps.
1: Sí, clar.
2: Després hi ha les coses que tu coneixes perfectament de tu mateix, però que els altres no saben de tu mateix. I són aquelles coses que tu decideixes mantenir en privat.
1: Sí, o que no han vist, no, també. O sigui, per exemple, jo puc dir que a mi m'agrada molt llegir i potser els meus amics no ho saben perquè no m'han vist llegir mai, no?
0: Correcte. Clar. Però perquè no ha sortit la qüestió.
1: Clar. Exacte.
2: O també són coses que tu decideixes de forma voluntària mantenir amagades, contradiccions. O pors que no estàs disposada a dir en públic.
1: Sí, no, clar.
2: Contradiccions, saps? De dir, ostres, això, tinc dubtes. Llavors tu no decideixes d'això. I després entren els dos altres quadrats que crec que són molt interessants, que és coses que els altres coneixen de tu i coses que tu desconeixes, que seria com els teus punts secs.
1: Això és complicat.
0: Això és molt guai, eh?
1: Però què diries?
2: Clar, tu és impossible que ho sàpigues, perquè són els teus punts secs.
1: Clar, però jo estic pensant com què diria jo d'amigues meves i és que no ho sé. Saps què podria ser un punt sec d'aquest, Joan?
2: Per exemple, tu podries no adonar-te que ocupes molt d'espai quan estàs en un grup.
1: Ah.
2: I no ser-ne conscient. No podries adonar-te que potser talles a les persones mentre parles.
1: Clar,
0: típica. Uf.
2: I
0: per això està bé tenir...
1: Clar, però ha hagut amb molta confiança tot el dia.
0: T'ho anava a dir, eh? Però sempre...
1: Ara t'he tallat, eh?
0: No, que va bé, perquè, veus, a mi aquestes qüestions em neguitegen, per exemple.
1: Clar.
0: He de reconèixer, saps? Vull dir, no vull ser aquella persona, saps? La que talla a tothom o la que ocupa massa espai o d'altres exemples. Dic, ara aquests perquè són els que has dit tu. Fem una cosa. Ho reconduïm tot, ho posem a lloc, ens ordenem. Cançó d'autoconeixement. Avui ens ho ha posat complicat, eh? Se m'acut, clar, si obríssim el Prisma, hi ha una cançó que és Me, Myself and I, que aniria molt bé, aquesta.
1: De la Taylor Swift?
0: No, bueno, la Taylor en té una que es diu així.
1: Com és aquella d'oques que fa... És que em surt també Soc jo, però no és així.
0: Sí.
1: Com
0: Torno a ser jo.
1: Doncs torno a ser jo, no? Què et sembla?
0: Vinga, endavant.
1: Perquè només parlem de
0: doncs,
1: cadascú.
0: Doncs Nil Hernández des de l'altra banda del vidre ens punxa oques. Nosaltres intentem tornar a parlar bé.
1: D'acord.
0: I no cantar més. I reconduir la situació de seguida al Nota 10 dedicat amb en Joan Soler Socarrats.

0: Amb en Joan Soler Socarrats, avui al Nota de Veu Dicat, parlant d'autoconeixement, amb aquest quadrant, recorda'ns el nom del quadrant, que en tenia un de nom.
1: O sigui, el nom és la finestra de Johari.
0: Això, la finestra de Johari. M'ha sonat a Jumanji.
1: Eren dos investigadors, que un es deia Joseph i l'altre es deia Harrington. I és
0: Johari.
2: Jo tinc una pregunta.
0: I és, perdona, és això de el que tu saps de tu, el que els altres saben de tu, el que tu no saps de tu, però els altres sí que saben.
2: Jo tinc una pregunta, que és l'últim quadrat.
1: Sí. Són coses que no saps de
2: tu. I els altres tampoc.
1: I els altres tampoc.
2: Per tant, què hi poses en aquest quadrat?
1: És molt interessant aquest quadrat, i és el que no pots omplir ara mateix, però podies preveure com el podries omplir. I és, si jo em fico en situacions on no sé com reaccionaré, potser descobriré coses que no sé de mi mateix.
2: O sigui, per exemple, podria ser, potser m'equivoco, però com seràs tu, Joan, quan estiguis jubilat?
1: Vale, que seria ficar-me en una situació en què encara no he viscut. Clar. I no sé com reaccionaré.
2: I els altres tampoc ho saben.
0: Jo anava més per un altre camí, tipus, si tingués ara l'opció de matar algú per aconseguir no sé quin tipus de benefici, és a dir, clar, és una situació en la que no t'has trobat mai,
2: no, clar,
0: òbviament,
2: clar.
0: I tant de bo que no t'hi trobis, eh?
2: No, no.
0: Mai en aquesta tessitura, però que és aquella cosa de conèixer-te a tu mateix, de, si jo quedés amb tu en una illa deserta,
2: sí,
0: intentaria 100% trobar menjar pels dos, o arribaria un dia en què prioritzaria trobar menjar per mi i sudar de tu per allargar la meva supervivència, o tu, o al revés, eh? Vull dir, també serveix per tu, això,
2: que
0: eh?
2: Que simpàtic arribes a ser.
0: Ai, no, és un exemple, però...
2: Sí, no? Sí.
1: Normalment s'emplenaria buscant les zones més creatives. Per exemple, quan tu ets creatiu a nivell artístic, descobreixes coses que, ostres, això no sabia que ho podia fer o que no ho podia fer. O en crisis, també, en moments de crisis absoluta.
0: Pensava en la peli Viven, coses d'aquestes, de la d'en Bayona, o saps? Quedar-te penjat en un avió passant 3 setmanes.
1: Mira,
0: i potser descobreixes una part de la teva manera de ser que ni de conya havies arribat ni a intuir.
2: Que també és perquè et porten a l'extrema.
0: Clar,
2: en
0: clar,
2: cas.
0: Clar, aquí és on vaig. O participant a la Gran Cita.
2: Per exemple.
0: O quan en el seu moment a Gran Hermano, coses d'aquestes.
1: O sigui, cop i volta et don fama, una cosa que no tenies.
2: Ah,
1: potser et comportes de formes que no esperaves.
0: Li està pujant el cap a l'Aina, això.
2: Sí, bueno.
0: Eh?
1: De fet, jo volia pensar com formes en què cadascú pogués fer a casa seva, i he recordat un joc que jugàvem amb la meva família que es diu Situació en Límite, que és que es llegeix una situació límit i es donen 3 possibles respostes. La típica que has dit tu, no? Si anessis a una illa deserta, aquesta persona s'emportaria 2 punts. I després hi ha 3 opcions. S'emportaria llibres, un encenedor i una destral, no? I una opció B i una opció C. La persona que llegeix l'etiqueta marca la seva, la que ell faria. I la resta han d'endevinar...
2: Què ha marcat?
1: Què ha marcat. I com que totes les situacions són situacions límits, que normalment juguen amb els límits de l'ètica, no? Amb els límits d'aquestes situacions que et posarien en apuros, doncs la gent descobreix coses de... En sèrio reaccionaries així? En sèrio triaries això? I és xulo, perquè acabes descobrint aquests 2 forats, no? D'una cosa que potser tu tens claríssima, però els altres no saben, o al revés, coses que descobreixes tu ficant-te en aquelles situacions.
0: Clar, i ara em seguiré posant filosòfic. Una de les claus, tu creus? Ja sé que ara diré noms d'aquests grossos que ens fan una mica d'urticària, però... Una de les claus de la felicitat o d'una vivència sana i equilibrada, potser ens agrada més així, és conèixer-te a tu mateix. És a dir, és una qüestió necessària per anar pel món i ser una persona equilibrada, més justa, més sana, més serena?
1: Per mi sí, clar, la resposta és sí. Però amb molts de matisos, perquè hi ha persones que després s'obsessionen amb descobrir el Joan, no? El Joan interior, profund, i moltes vegades és un mar de contradiccions, de grisos, i això és el que és veritat, clar.
0: Ara venia al cap vent del plat. Descobreix-te. Podem posar aquesta? És en Gerard Quintana,
2: i tant.
0: Quants anys deu fer que no sona a la ràdio la sintonia de vent del plat cantada per en Gerard Quintana? Doncs avui sonarà, perquè ens estem descobrint.
1: Totalment. I hi ha una cosa que cada dia reflexiono més, i vaig veure l'altre dia un vídeo, no sé on, que feia la pregunta de, imaginem-nos que ens acabem de conèixer, 5 minuts, vale? Fa que ens coneixem. La pregunta és, vosaltres em coneixeu o esteu coneguent el que jo estic mostrant?
2: La segona. Bueno, una mica de tot, perquè també hi ha informacions que destiles, no? Vull dir que no cal conèixer-te gaire per deduir certes coses.
1: I aquestes coses que jo destilo són fets reals o és la teva percepció del que està passant?
2: La meva percepció, clar.
1: Va, llavors, la percepció és teva o és meva? Qui l'està generant, la percepció?
2: Dels dos, perquè també hi ha fets que sí que són reals 100%, jo crec.
1: No, és a dir, que portes que veig... alguna cosa, no? Però hi ha una percepció d'aquesta realitat.
2: Clar,
1: vale,
2: exacte.
1: Llavors, la percepció és teva en aquest sentit.
2: Sí, sí.
1: Llavors, a qui estàs coneguent, a mi o a tu?
2: A tu.
1: Segur?
2: Sí, perquè penso en tu. O sigui, potser m'estic coneixent a mi, però no hi estic pensant en que m'estic coneixent. No?
0: Jo has vint sucarraïtzat, no?
2: Ja.
1: Si jo estic mirant un partit de futbol i penso, quina merda d'esport, no sé què hi fa tanta gent pensant en el futbol tot el dia,
2: sí,
1: jo estic veient una cosa objectiva del futbol o estic observant la meva reacció sobre què em genera el futbol?
2: La teva, clar.
1: Llavors, tot això és insight teu. T'estàs descobrint a tu. No estàs descobrint com és el futbol. Estàs descobrint com ets tu i com reacciones a això. Llavors, moltes vegades, pensar que estem descobrint els altres, no? Com en aquest egocentrisme de jo estic entenent com és ell, hi ha un cert punt que te'l compro 100%, que vas veient coses que t'estilen, però moltes vegades podries aprendre moltes coses de com tu ets, veient com reacciones.
2: Sí, clar, 100%.
0: Clar, llavors, això és tant com dir que les altres persones són miralls per mi.
1: Clar, la típica.
3: Clar.
1: Però adonar-te, no? Per mi això és la consciència, adonar-te a què estic reaccionant de forma molt brusca i de forma inconscient, passar una mica al conscient, t'ajuda a viure millor i a no ser tan esclau de les teves pròpies reaccions.
0: Però mira, això jo crec que és molt evident. En una època en què tu t'agobia, posem els bigotis, no? Mm-hmm. Llavors, si jo em fixo molt en el bigoti d'en Joan, en el bigoti d'en Nil, en el teu bigoti fins i tot, és a dir, el problema és la meva obsessió amb els bigotis, no el vostre bigoti, no? O típic que et comences a clarejar una mica els cabells i estàs agobiat aquella cosa de em quedaré calvo, no em quedaré calvo, he de fer algun tractament. Llavors jo crec que és molt típic que et fixes molt en els cabells de tothom, no?
2: Sí, clar, però això és com quan, no ho sé, intentes quedar-te embarassada i de cop t'adones que tothom està embarassat, clar. I és com, bueno, a veure una cosa, o sigui, no, però clar, t'hi estàs fixant, no?
1: Això té un nom en psicologia, que és el SARS, que és el sistema d'articulació retrocedent ascendent, que és com tu tens un priming, no? Estàs ja acostumat, llavors és molt més fàcil que els estímuls que normalment estaves tallant perquè no arribaven al conscient, ara de cop i volta tenen molta més força, molta més saliència i passen. Però això passa quan et vols comprar una furgoneta i quan estàs embarassada.
2: Sí, clar, és veritat que amb els cotxes també.
0: També.
1: Però això ho podem provocar, eh? Jo si ja t'exposo moltes vegades a un tema, d'aquí no res, per exemple, un cantant nou. Segur que l'estàs escoltant ara mateix i no li estàs prenent cap atenció.
2: Clar.
1: De cop el fiques i fas que sigui més fàcil que s'activi a nivell neurològic i de cop t'entra més fàcilment.
0: Això no t'ha passat mai a tu? A mi m'ha passat manta vegades de gent que em diu des de que em vas parlar d'aquell grup me'l trobo tot arreu. I és exactament
2: això.
0: Sí,
2: és
0: això. No, no, és que Gavina.mp3 han fet el que han fet i tu eres davant de les pantalles o les plataformes que fossin. Senzillament, jo t'havia subratllat el seu nom i llavors la teva percepció canvia, no?
1: Hi ha una cosa que en aquest exercici si passes a percebre, deies, els nostres punts cecs és impossible veure'ls. Tu necessites de la mirada externa per veure'ls. Nosaltres, a dins l'ull, per exemple, no? Tenim uns fotoreceptors, els cons i els bastons, i tenen uns cables, que són els nervis, que van fins al cervell per portar la informació que estem veient. Però, curiosament, aquests cables estan ficats per fora. Llavors, han d'entrar com un manyoc, sí? Per un punt. Hi ha un manyoc de cables, t'has d'imaginar com uns cables elèctrics, vale? Que entren cap endins, cap enrere a l'ull.
0: Tremenda instal·lació de cables.
1: Sí, llavors, sí. No, però està molt mal fet això, perquè això genera que hi hagi un punt de l'ull que no hi hagi receptors.
2: No,
1: només
2: clar.
1: Hi ha cables entrant cap endins.
0: Mm.
1: Vale, llavors, aquell punt literalment és sec. I vosaltres ho podeu experimentar en qualsevol moment a casa vostra. Tu agafes un full blanc i dibuixes un cercle en un costat i una creueta en l'altre. D'acord? Molt fàcil.
2: Sí.
1: Un punt en un costat i un cercle a l'altre.
2: Sí.
1: Tanques un ull, l'esquerre o el dret, i fiques la teva mirada en la creueta. I vas apropant i allunyant el full. Hi haurà un moment en què el cercle desapareix. Hi ha un moment en què el cercle està just apuntant en aquest manyoc de fils que entren cap endins, on no hi ha cap receptor, i et desapareixerà. Llavors, tu és impossible que te n'adonis que tens un punt cec perquè el teu cervell el va omplint.
2: Sí, clar.
1: No, nosaltres no veiem dos forats negres en el nostre camp visual.
0: Per sort.
1: Per sort, perquè es va omplint. Llavors, això és una mica el que vinc a dir avui, que és moltes vegades necessites algú des de fora que et digui hi ha un punt sec.
0: Uau.
2: Sí, sí.
1: Últim experiment que podeu fer a casa vostra, el típic DAFO.
2: Sí.
1: D'habilitats, fortaleses, sí, habilitats que tens i recursos...
0: Això del màrqueting, que hi ha gent que ho fa servir per tot, gairebé.
2: Sí.
0: Vale,
2: sí.
1: Us recomano molt que vosaltres l'ompliu en el vostre estat vital i després el feu omplir a persones que us coneguin. I després veureu que emplenen coses que vosaltres no havíeu vist mai. I és molt xulo com a exercici d'introspecció, però introspecció no solament individual, sinó que altres persones veuen punts febles que tu... I també recursos, i també habilitats. Potser et diuen, és que parles superbé, i tu no te n'havies adonat, saps? Lo típic de subestimar algunes de les teves habilitats. I és molt maco.
0: Això és molt guai, sí. Aquest és un moment que a mi m'agrada molt amb les persones. Sí. Quan tu notes que havies detectat una cosa molt xula de l'altra persona, que l'altra persona no hi havia parat atenció. És com molt guai.
1: I això és autoconeixement.
0: I és com molt genuí, també. Exacte. Saps? Sí, sí. Doncs què? Descobreix-te, no, Aina?
2: I tant, posem-la, va.
0: Vinga, en Gerard Quintana sonant l'any 2026.
2: De cop, Carlos Cuevas té 7 anys un altre cop.
0: I l'Emma Vilarasau se n'ha anat a viure a Breda, a la comarca de la Selva. Apa-li, gràcies, Joan.
1: A vosaltres.
2: Adeu.
0: Quin gust sentir aquest paio, eh?
2: Ai, sí.
0: M'encantaria saber si a la gent li agrada ni que sigui una desena part del que ens agrada a nosaltres.
2: Jo crec que sí.
0: Jo faria un dia de nota de veu només amb Joan Soler Socarrats. És a dir, dues hores, no, de xerrar cançó, xerrar cançó, xerrar cançó, xerrar cançó. Tu creus que ens ho compraran, això, la direcció d'ICAT?
2: Per què no?
0: Provem-ho.
2: Vinga.
1: Clar, i ho portem al carrer i sabrà si hi ha gent que li agradi o no. Som nosaltres tres, ja està.
0: Gràcies, Joan.
2: Adeu.

0: De 5 a 7, iCat. Nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: Els likes són una mica guarros, són guarros.
3: I el fueguito és massa evident.
2: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
2: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
3: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
2: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Home, i tant.
4: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
6: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
7: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
6: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres. Mm-hmm. iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Jo no contesto.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
12: Volia preguntar-te com vas. Ja fa temps que no ho hem parlat. Érem cul i merda fa uns anys i al final ens hem separat. Digue'm quant dura una amistat.
1: Mirem, però no jutgem.
12: Algú dins meu s'ha trencat i ho saps. Que no hi ha cap raó.
3: Mirem, però no jutgem, cada dimecres amb en Sergi Ruiz, a.k.a. Noteta, a.k.a. Noteta Major, a.k.a. el guionista del desconcert d'ICAT 2026.
4: Semblem d'en Pere Albo i el Comboi, eh?
3: Oi que sí? Quants sobrenoms tens, tio?
13: Els que vulguis i més. Avui també em pots dir l'irlandès, si vols, fins i tot.
3: Ah, és veritat. Bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Com vas?
13: Good morning.
3: No, vam donar festa dimecres, sí, passat.
13: Moltes gràcies.
3: Va ser un bon gest, eh?
13: Ja us ho vaig dir en un butlletí, però enhorabona pel desconcert que us vau marcar.
4: Ai, gràcies.
3: Era una feina de tres i molta altra gent, però vaja, ho vam estar...
13: La vau defensar molt, molt, molt.
3: Ho vam estar esculpint com a bon trio durant dies i dies i dies i dies. A veure, avui ens portes amb la teva secció ja regular, recuperant l'horari habitual, dimecres...
13: Regular és que es va mantenir, no és que sigui ni bona ni dolenta.
3: Regulera, no? Que dirien ara, sí. Quarts de set, en Sergi, sabeu que ve amb un objectiu, amb una idea clara entre cella i cella, que és recuperar una pel·li d'aquestes que potser teniu en alguna lleixa de casa, fins i tot amb DVD.
13: Aquesta potser en VHS.
3: Fins i tot, aquesta.
13: Aquesta és 1998.
3: 1900? Anava pel 98, ja corria el DVD.
13: Jo crec que no.
3: Encara no, eh?
13: Jo tenia 5 anys al 98 i el DVD va entrar potser quan en tenia 12 o 13.
3: Més ja ha entrat al segle XXI.
13: Sí, ja als 2000.
4: Un moment, que faig la consulta.
3: Va, que ara ho hem d'escatir, això, eh? Que si no, no podem avançar. Tot i que, mira, aprofito per recordar... A l'altra banda del vidre, amb en Nil Hernández, que tenim... Oi que sí que tenim un cronòmetre activat? Activat, Nil?
13: Activat, eh?
3: El tenim activat i activat. I sonarà l'alarma d'aquí a 10 minuts clavats de rellotge. Nil, sí, eh? Tu no ens fallis, eh? No com en Sergi. Gràcies.
4: Mira, llegeixo per aquí que el DVD es va... DVD, perdó. Es va desenvolupar el 1995 i es va llançar comercialment per primer cop al Japó el 96. Als Estats Units va arribar el 97 i a Europa el 98.
3: Algú vol... tira una mica enrere, fer un rewind,
13: jo,
3: com es feia en el VHS.
13: No, jo el 98 no tenia DVD.
3: Clar, perquè era Sant Feliu de Guíxols i les coses arribaven allà molt tard.
4: També és veritat que ser el primer en tenir DVD és que, no sé, ets com molt ric o no sé.
13: Riquíssim.
3: Ets l'Steve Jobs de Sant Feliu de Guíxols.
4: Has de ser VIP.
13: Sabeu qui és riquíssim ara mateix?
3: Qui?
13: La protagonista d'aquesta pel·lícula. Lindsay Lohan.
3: Lindsay Lohan.
13: Lindsay Lohan.
4: Quants anys té ara?
3: No serà la pel·li de Posa't en el meu lloc, que s'intercanvia amb la seva mare, amb la Jamie Lee Curtis.
13: No, però podríem fer-la un dia. Mm-hmm. Però pel que veig, Lindsay Lohan té un tema amb intercanviar-se.
4: Ah, sí?
13: Perquè avui venim a parlar de Tu a Londres i jo a California.
4: Oh, boníssima! M'encanta, comprada.
13: On també s'intercanvia per la seva, entre cometes, germana bessona.
4: Que és ella mateixa.
13: Que és ella mateixa. Posem una mica de música de la pel·lícula.
11: Hell.

0: Ja només per la banda sonora, només per aquesta, que és la primera de la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
1: És espectacular i em fa venir moltes ganes de ser allà. O sigui, què us imagineu? Jo m'imagino ara mateix en un palau, amb quadres molt antics, que algú em porta unes Hildes per fer un vermut.
2: No em venien al cap Hildes amb aquesta cançó. Jo no m'imagino en una mansió, m'imagino en un hotel, molt de luxe.
0: Sí. No em vaig més per aquí, una spa, una cosa més... Sí.
2: Ah, jo no, era com una recepció d'un hotel, i llavors jo, de cop s'obren les portes, sí. Entro jo, i tothom es gira, saps? I va. És com, sé que m'estàveu esperant.
0: Nat King Cole.
2: Exacte, Nat King Cole li encantava a la meva àvia. I aquesta pel·li, tu a Londres i jo a Califòrnia, li encanta a l'Aina, m'encanta a mi, i també...
0: Li encanta les teves filles.
2: Correcte, aquí anava.
0: Perquè és, això, la pel·lícula, per qui no l'hagi vist, recordem-la molt ràpid, és dues bessones que no es coneixen perquè els pares s'han separat i cada pare, ja hi entrarem, es queda amb una de les filles. Això no sé si avui en dia estaria gaire ben vist, que després no es coneixen i es coneixen en un campament d'estiu que de cop és com si tu, Frank, arribessis i veiessis que hi ha algú idèntic a tu que no sabies que existia.
1: O sigui, es coneixen per casualitat.
0: Per casualitat, sí. I de fet és en aquell moment que, clar, elles no saben, una no sap qui és el seu pare, l'altra no sap qui és la mare, i de fet una d'elles li diu, anem a assajar com tu fas de mi, com jo faig de tu, per canviar-nos de vida i doncs anem a viure, que és una trama que es recorda molt a una altra pel·lícula, que és dos pel preu d'una.
2: Que és la de les Olsen. I, de fet, això és un reboot, evidentment, de Tu a Boston i Jo a Califòrnia, que era una pel·li com dels anys 60, que doncs, una se n'anava a cada costa dels Estats Units. Ara, com que ho han fet així més modern, doncs directament és Londres, a la Gran Bretanya, Anglaterra, i l'altra Califòrnia. Per cert, que recordo molt d'aquesta pel·li, la que parlem avui, la de la Lindsay Lohan, petiteta fent els dos papers, que també descobreixen que hi ha una fotografia i que cada una té la meitat de la fotografia.
0: Correcte.
2: Perquè una s'ha criat amb el pare, l'altra s'ha criat amb la mare, i tenen una foto del pare i la mare i saben que aquella foto és com de la parella, d'una cita, d'una trobada entre els seus pares.
0: I clar, hi ha un moment que les uneixen.
2: Les uneixen i clar, és que enganxen perfectament.
1: M'encanta que justament s'enduguin la foto als campaments,
0: Lo típic, a veure.
2: Clar, per recordar la persona més important de la teva vida.
1: Ara no recordo gens el final, però és la típica pel·lícula on a sobre els pares acaben junts una altra
2: 100%.
1: Vegada, oi?
2: 100%.
0: És aquesta pel·li. No només els pares, tenen criats cadascun o majordoms, i els majordoms també es lien.
1: És una pel·li d'aquestes que fa il·lusió de veure perquè saps tota l'estona què passarà.
0: Correcte.
2: És feel good 100%.
1: És que...
0: I una de les coses guais d'aquesta pel·li, perquè l'altra, ho hem dit, és de les germanes Olsen, que ja de per si són bessones, és molt fàcil rodar-ho, o sigui, tens dues actrius que són bessones, però aquí és la Lindsay Lohan fent dos papers, i va ser dels primers cops a la història més moderna del cinema que, clar, això ho van haver de rodar dos cops, i era, doncs, posant... No és una cartolina negra, però tapant la meitat de la càmera, fent que la Lindsay Lohan actués d'una banda, destapant i tapant l'altra, i fent que la Lindsay Lohan actués de l'altra banda.
1: I li van pagar dos sous, també?
0: Home, veient com s'ha acabat fent rica, potser sí, per ser Lindsay Lohan, una mira 39 anys té ara mateix.
1: 39.
2: Que és un esforç interpretatiu d'això, demanar-li a una nena petita, que sí, era el que era la Lindsay Lohan en aquell moment. No em sembla gens
0: perquè
2: senzill.
0: Si és del 86, doncs tenia 12 anys.
2: 12 anys, però, és a dir, amb les teves eines interpretatives amb 12 anys, amb la teva cara, amb les teves faccions, realment transmetre la idea de que ets dues persones diferents,
1: és un
2: bon exercici.
1: És increïble, la veritat. Sí. I a més, imagino que devien estar moltes hores per gravar-ho, perquè amb menors no pots gravar tantes hores seguides.
0: Ara sí, als 90 no sé com anava. Als 90 potser eren una miqueta més laxes, però també va ser un avançament pels efectes digitals, perquè això sí que hi ha moments que fan servir una doble, moments d'esquena i tal, però hi ha molts cops que les veus a les dues xocar-se la mà, i això doncs ho van haver de mil·limetrar amb efectes visuals. No, si mireu els darrere escena, és increïble.
2: I parlant cara a cara i fent les expressions de quan respons als estímuls del que t'està dient l'altre.
1: No, és que...
2: Vosaltres us atreviríeu ara demà dijous, venir a la ràdio, tu, Aina, pentinada diferent, vestida diferent d'un altre estil, tu, Sergi, doncs no sé, que vas amb barba, potser t'afeites la barba o et deixes bigoti, o et deixes patilles llargues, és a dir, venir simulant que ets la teva germana bessona o el teu germà bessó, que us assembleu molt però que no ets la mateixa persona.
1: M'encantaria.
2: I de sobte, clar, un altre caminar, un altre parlar, un altre tipus...
0: Això ho has d'haver estat ensejant durant setmanes,
1: Mira, jo només us dic que a la meva classe d'universitat hi havia una persona que quan es feien exàmens de temes molt concrets venia una altra persona a fer els exàmens.
0: aquesta persona de la teva classe eres tu?
1: No, no, perquè venia... jo no conec a ningú que s'assembli tant a mi. Llàstima.
2: El bessó o la bessona a fer els exàmens.
1: Correcte.
2: Uau!
1: De certes assignatures que l'altra persona en sabia més, diguéssim.
2: I això se sabia?
1: Bueno, sabíem uns quants.
2: Uau!
1: Però és que no es notava, o sigui, no ho haguessis dit.
0: Jo us volia preguntar, si passés això avui, que us aneu de viatge a un hotel, on sigui, i de cop us trobeu algú que és vosaltres, què faríeu?
1: Home, automàticament quedar-hi. O sigui, em sembla increïble dir, anem a fer un cafè i anem a veure per què som tan iguals, no?
0: Però a banda d'això, després, intercanviaríeu les vides per saber com viu l'altre, com fan en aquesta
2: pel·lícula?
0: Jo és
2: que a mi em faria molt de pal ara de sobte ser el president del govern espanyol, eh? Em faria molt de mandra. És que clar, m'han dit tantes vegades que m'assemblo en Pedro Sánchez que el primer que m'ha vingut al cap és a la Moncloa i dic no.
1: Però ho compres o no?
2: El què?
1: Que t'hi assembles.
2: Jo diria que no tant, però si ho diu tothom, doncs, jo no sé.
0: T'hi assembles més que les germanes Olsen entre elles.
2: Tu creus?
0: Sí.
2: No.
1: De fet, hi ha una sèrie, Orphan Black, que bàsicament va d'això, o sigui, d'una noia que està en una estació de tren i de cop veu com una persona que és físicament igual a ella, que de fet és la mateixa actriu, la Tatiana Maslany, salta a la via i llavors ella decideix agafar el seu bolso, que l'ha deixat allà a sobre, agafar-lo i marxar i fer d'ella. I agafar la seva vida.
2: I és una pel·li aquesta, Sergi, tu creus, la de Tu a Londres i Jo a Califòrnia del 98, que ha superat bé el pas del temps, ha envellit correctament?
0: Crec que sí, perquè a més no entra en jardins importants i tècnicament la vaig veure fa una mica, però la vaig veure i aguanta bastant bé. I el que em sorprèn és que ha marcat generacions d'una manera molt bèstia, fins al punt, i ara ho deixarem aquí, que conec no una persona, sinó bastantes persones que se saben la pel·lícula sencera, el diàleg sencer...
1: Què dius?
0: De dalt a baix.
1: Brutal.
2: De les dues nenes?
0: Sí.
2: Uau.
0: És a dir, ha marcat tant a tanta gent, perquè aquesta pel·lícula, quan teníem això, érem petits, a 98, doncs va marcar i la vam veure molts cops, doncs que la gent li ha marcat molt, i us recomano, està a Disney+, Plus, dura dues horetes, està allà al límit del que dic sempre de pel·lícula llarga.
2: Sí, per l'època és molt llarga.
0: És molt llarga i doncs us la recomano molt, això la trobareu a Disney+. Plus. No Disney Plus.
2: Sí, Disney Plus Plus, et fotrem a tu. Plus Plus Plus.
0: Doncs això, mireu... Per cert, només molt ràpid, la directora, mirant, és també la directora de El pare de la nòvia 1, 2 i 3. O sigui que és...
1: I he vist en el teu lloc que també és directora de The Holiday, que per mi és una de les pel·lis
2: m'encanta
1: a mirar per Nadal sempre.
2: Que s'intercanvien la Cameron Diaz amb la Kate Winslet.
1: Com casa seva, diria que és,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és a dir, tu vens a casa meva i jo vaig a casa teva.
1: Una d'elles viu com en un poble més així rural i tal, i l'altra viu com en una gran ciutat, no? Una cosa així, pot ser?
2: Elles són la Cameron i
0: la Kate Winslet.
2: I ells són en Jack Black
0: i
2: en Jude Law. És veritat, sí, que també és una mica... És també Los Angeles i Londres, ara que ho penso. És el mateix?
1: Mira.
2: Perquè ella et corre el món del cine a Los Angeles i llavors la d'Anglaterra, que és la Kate Winslet, doncs és una cosa així com més relaxada i més tranquil·la.
0: Podríem que dir que és la segona part de la pel·lícula.
2: Per cert, abans de rematar-ho, Aina, que em deies abans que has estat buscant fotos actuals de la Lindsay Lohan i que t'han deixat mitges per parada.
0: Mirem, però no jutgem, eh?
1: Està molt canviada.
2: Això no és el que deies abans a la redacció. No,
0: han passat 20 i pico anys, normal que estigui canviada.
1: És que m'ha sorprès perquè està molt canviada. Molt, o sigui, jo crec que s'ha fet molt retoc, suposo, però...
0: I també Lindsay Lohan ha tingut una vida complicada.
1: Jo desconec plenament la seva vida, per això no vull fer cap judici. Senzillament l'he vist molt canviada i m'ha fet pensar que em passa amb molta gent del món de Hollywood, que es fan retocs, i l'he vist diferent.
2: Molt bé, doncs pel·li recomanable que avui ens porta en noteta en Sergi Ruiz. Mirem però no jutgem i passem-nos-ho de nassos amb Tu a Londres i Jo a Califòrnia. La de les Olsen és dues pel preu d'una i l'original és Tu a Boston i Jo a Califòrnia.
0: Mentrestant me'n vaig, que estic tornant ara mateix de Dublín, per tant...
2: Vés a buscar el teu germà bessó. Has anat a Irlanda, l'has trobat
0: correcte,
2: o no?
0: Correcte.
2: Sí, eh?
0: Sí.
2: És com tu, però pel roig. T'imagines? La barba roja. Molaria molt en Sergi pel roig, imagina-te l'ara.
1: Lil Note.
2: Clar, a més... Ell és molt moreno, llavors seria canviar... No, moreno de cabells i de pèl. Doncs canviar-ho tot pel color taronja. Vinga.
0: Bueno.
2: Thank you, mate.
0: A veure com em veieu demà.
2: Thank you so much.
1: See you tomorrow.
0: Bye.
2: Vinga, paga't una Guinness, home.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Molt bona esparelleta de la ràdio.
3: Si voleu posar una petició, que seria l'últim indi, el sol torna a brillar. Vinga, merci. Adeu, sóc en Xavi.

0: Escoltes i cas. Independent. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents. Avui és 13 de maig i portem actualitat musical del dia i moltes cançons i també una entrevista. Amb l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i Uyent. Doncs sí, avui tenim dos personatges que ens prometen una molt bona conversa. Em referim a Edi Pou, Sara Fontan, és a dir, lo Sara Fontan. Bàsicament, volem parlar amb ells, aquest segon treball que es diu Consuelo i també d'aquesta festa on actuen diumenge.
1: Doncs bé, avui tenim una cançó per començar d'aquelles que alguns hi estaran d'acord i altres no, perquè és el que passa amb el president Trump dels Estats Units, que està dividint una miqueta la societat, també el món de la música. Hi ha gent que li dona suport, músics, i altres doncs, que no hi estan gens d'acord i li dediquen cançons com aquesta de The Water Boys, un grup que recordem que estarà el 3 de setembre al Roig Arena de València i que tenen aquesta cançó anti-Trump. No volen ni dir el seu nom. Don't even have to say his name. Benvinguts!

Tenim notícies per vosaltres. Avui hem tingut més detalls de la pròxima edició del Sónar i es va dibuixant com seran els espais, la distribució d'escenaris en aquest any de canvi. De canvi de direcció, deixen la direcció dels fundadors i també canvis pel que fa a les ubicacions. Les sessions de dia i de nit es fusionen al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. No hi ha novetats pel que fa al cartell, que ja s'havia anunciat. Sonar ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a artistes globals d'avui en dia com Charlotte DeWitt o Skepta. Ara, el que sí és nou, ja podeu consultar els horaris i la distribució d'escenaris al web de Sonar. Ja tenim ganes de trepitjar un any més al Sonar. Esperem fer-hi programa en directe i veure com evoluciona el festival en aquesta nova etapa. I avui també hem tingut la confirmació que un any més Amazon transmetrà en directe bona part de les actuacions de l'altre gran festival de Barcelona, el Primavera Sound. En breu s'anunciarà la programació d'aquestes emissions en directe. I tot seguit confirmem alguns concerts que s'han anunciat avui.

Aquests que sonen són els finlandesos de Rasmus. Havien confirmat que actuarien al gallec Resurrection Fest i han pactat amb els organitzadors trencar el contracte d'exclusivitat per poder fer més concerts a l'estat. Així que ara arribaran a Barcelona el dia 2 de juliol. Concretament a la sala 2 de l'Apolo, entrades ja a la venda. Més concerts confirmats, els mexicans Austin TV, que actuaran el 9 de juny a la sala Vol de Barcelona, des de Nova Zelanda. 660 arribaran el 21 de juliol a la petita del Rasmatàs. Flema, la mítica banda punk argentina, creada el 1986, torna a actuar a Europa després de dues dècades i ha confirmat que el 4 de juny els podré veure a la sala Savage de la capital catalana. I ull si teniu entrades per al concert de Kanye West a Madrid. El ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun, ha dit que està estudiant si es podria suspendre, seguint l'exemple d'Anglaterra, França, Polònia o Suïssa, que han vetat els concerts de Ye a causa dels seus missatges supremacistes, lluant a Hitler directament, eh? Veurem com acaba.

Doncs ara us volem parlar del segell català Great Canyon Records, que ha estat d'aniversari ni més ni menys que fa 10 anys, aquest 2026, i per tant toca celebrar-ho. I mira, per celebrar-ho han decidit fer un concert molt especial el dia 29 de maig a la sala Upload de Barcelona, on hi actuaran bona part dels artistes de la companyia, entre els quals doncs hi ha la Eva Fort, la Marta Pérez, el Víctor Partido, Ferran Urriols i aquesta que està sonant de fons, la madrilenya Juana Everett, que també aprofitarà per presentar les cançons del seu nou disc Past Life in California, que es publica el 22 de maig, doncs sí, a través del segell Great Canyon Records.

0: Doncs aquesta és la veu de Claudia Steccato. Fa poc, doncs, ha tret una cançó nova titulada De mica en mica, amb una col·laboració, la d'Enriquez. I si voleu saber com sona en directe, doncs ho podreu fer aquesta mateixa setmana. Ja ens ho explica ella mateixa.
1: Hola, independents, què tal? Soc la Claudia Steccato i em passo per aquí per dir-vos que aquest diumenge, 17 de maig, estreno disc a la Sala Nau. El concert serà a 1:15, a l'hora del vermut. Tocarem, entre altres cançons, la cançó que vaig publicar fa poquets dies amb l'Enriquez, De mica en mica, i també tocarem cançons inèdites. Així que allà us espero. Gràcies!

Doncs recordeu, Claudi Estecato aquest diumenge a la sala La Nau de Barcelona presentant aquest nou disc, i demà dijous, atenció, perquè ens visita tot un històric. En referim a Chris Stamey, el que va ser un dels membres fundadors dels mítics Divis, a més de productor de discos de bandes com Whiskey Town o Le Tigre, entre altres. Actua demà al Barberà de Barcelona en format acústic, i demà també Ivan Ferreiro actua al Sant Jordi Club.

Aquest cap de setmana és una bogeria de concerts, com gairebé cada cap de setmana, eh? Però val la pena que repassem algunes cites musicals destacades. Dissabte, Dam celebra 150 anys d'història amb un concert multitudinari al Fòrum. A Moques Grasses, la Fables, Vian Musca i els Tiets, ja deu estar-ne el cas. Aquell mateix dia, Chimo Bayo encapçalarà una nova edició del Monumental Club a la plaça de Toros. Pastora retornarà a la sala Apolo. Defcon 2 ocuparà el Rasmatàs. I allà coincidiran amb Sopa de Cabra, que hi actua divendres i dissabte amb totes les entrades venudes. A tot això hi hauríem de sumar l'Ambassat de Sabadell, que ja n'hem parlat bastament aquí al programa i que us recomanem, no cal dir-ho, i el concert que Rawayana farà diumenge al Palau Sant Jordi. Déu-n'hi-do. Però si sona la música de Sandra Montfort és per anunciar-vos que ICAT us convida al Teta Fest, el Festival Feminista de Tarragona, que es farà els dies 29 i 30 de maig al Camp de Mart. És ja la cinquena edició. Hi actuaran Maria Fort, Sandra Montfort, Poncelam, Caral Laoz, Lia Cali, Maria Valle Rosso, Alosa, Vanessa Martín i les que faltaven. Teta Fes i Cat us conviden a un concert i, vaja, definitiva, a tot el festival, perquè és un abonament doble. Un abonament doble que inclou també allotjament les nits de divendres 29 i dissabte 30 a l'hotel SB Ciutat de Tarragona. Per tant, home, això és un gran plan per aquell cap de setmana del 29 i el 30. Abonament per al Teta Fest i nits d'hotel per passar doncs, aquesta nit a Tarragona. Aconsegueix la teva invitació doble al web d'ICAT. I ara, a l'Independents, obrim l'aparador.

a la sala del Foment a les 8 del vespre. I el dia 5 de juny, concert de presentació a Barcelona, a la llibreria Byron, a les 7 del vespre també. I res més, afanyeu-vos perquè són dos llocs molt petits i no hi ha gaires entrades. Per tant, si us agrada, pilleu-lo el abans possible. I res més, no em dona temps a més. Una abraçada per tothom i us espero.

Si sou fans de Joy Division, us agrada viatjar i entre el 25 de juny i el 22 de juliol esteu per Nova York, us proposem que visiteu l'exposició Ian Curtis Inside, que es podrà veure a la Wolf Click Gallery durant aquelles dates. L'entrada, a més a més, és gratuïta, i entre els objectes que s'exposen hi ha lletres manuscrites, cartes personals, fotografies, llibres i també altres peces que fins ara no s'havien pogut veure. Ian Curtis, recordem, es va suïcidar als 23 anys, va ser l'any 1980, i la resta de components es van transformar en New Order, i, de fet, tant Joy Division com New Order entraran a formar part del Saló de la Fama del Rock aquesta tardor.

Aquesta és una de les tres cançons que els Beatles van interpretar aquell 30 de gener del 1969 al terrat de les oficines de l'Apple Corp, al centre de Londres, i més concretament al número 3 de Savile Row, i que va significar l'última actuació en directe de la banda. Pràcticament sis dècades més tard, aquest mateix edifici de set plantes es convertirà en un museu que es dirà precisament The Beatles at Three Savile Row i que es podrà visitar a partir del 2027. No hi ha data encara d'inauguració. La gent entrarà, això sí, per la planta baixa, on es recrearà aquell estudi de gravació on van fer diverses sessions del disc Let It Be, i posteriorment doncs aniran pujant per les diferents plantes fins a arribar al famós terrat, i suposo que més d'un se sentirà un Beatle, com diu Paul McCartney. Doncs durant aquest trajecte i aquest viatge pel túnel del temps també es podran veure objectes i records dels quadres de Liverpool, i evidentment, i per allò de fer calaix, a l'edifici també hi haurà una tenda de regals amb productes oficials. Aquest I've Got a Feeling, una de les cançons que van interpretar, però no va ser l'única, l'altra va ser Don't Let Me Down i Get Back. Com dèiem, aquestes tres cançons que els Beatles van interpretar en aquell terrat que forma part ja de la història de la música. Doncs ara escolteu un altre Get Back.

0: Doncs aquesta adaptació del Get Back dels Beatles va sonar ahir a la cerimònia d'obertura del Festival de Cinema de Canes i va anar a càrrec de dues artistes franceses, d'una banda Teodora i de l'altra Oclou, que l'any passat va publicar un dels discos més valorats per la crítica francesa. Aquesta cançó es va convertir d'alguna manera en la banda sonora, ja que parlem de cinema, de la Palma d'Or que va rebre el cineasta Peter Jackson per la seva trajectòria, d'on sobresurten, evidentment, les pel·lícules El Senyor dels Anells. I si van interpretar aquest clàssic en directe, aquest Get Back, no va ser per casualitat, ja que Peter Jackson també, recordem, que va dirigir el documental de 3 capítols de Beatles Get Back, on recreava una mica i recordava aquella actuació memorable i última que van fer els Beatles al terrat de l'Apple Corps aquell 30 de gener del 1969. I acabem amb una altra actuació en directe, aquesta per Tiny Desk, i aquest cop els convidats van ser Foo Fighters. Van interpretar 4 temes i el punt més àlgid va ser quan van tocar My Hero amb la participació del públic.
1: If you guys want, play along.
2: Okay. It's optional.
1: It is. But I figure that since this place is full of people, is it okay? Is it okay if everybody sings along? Okay. So when the chorus comes around, if you know the song, let's sing it together. If not, just look at the person next to you. It's not Beethoven. It's pretty simple.

0: Independents a ICAT. Els experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Quin número de temporada, per cert?
2: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: Benvinguts a

Doncs són aquest clàssic de John Lennon, aquest de Just Like Starting Over, perquè avui han conegut la mort de Jack Douglas, un dels productors, podríem dir, històrics, del rock. De fet, va començar d'una manera bastant inusual dintre el món de la música. Va començar fregant els lavabos dels estudis Record Plant de Nova York, una feina que aviat va deixar enrere per convertir-se primer en enginyer de so i, finalment, en productor. Diuen les cròniques que va ser precisament una trobada fortuïta amb John Lennon quan l'ex-Beatle el va contractar per ser l'enginyer de so d'un dels seus discos més mítics i emblemàtics, aquell Imagine. I aquesta relació també li va permetre produir el que va ser l'últim disc oficial de Lennon, aquell Double Fantasy, que li va permetre guanyar un Grammy a millor disc de l'any. Jack Douglas també va produir molts altres, diversos àlbums, de, per exemple, de la primera època dels Aerosmith, també el Radio Ethiopia, de Patti Smith Group, o Another Grey Area, de Graham Parker.

0: Això que sona, i sona també, és la nova música de Los Sara Fontan, que quan van publicar un disc llarg ens van sorprendre una mica, i ara potser ja no ens sorprèn tant que publiquin un de segon, però aquí el tenim. És Consuelo, i avui rebem de nou a la Sara i a l'Edi. Què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Què tal? Bona tarda.
2: Hola.
0: Ben tornats a casa vostra una mica, també.
3: Que no tingueu paraula, perquè heu dit no traurem mai cap disc, en veu treure un, i ara repetiu la qual cosa. Estan molt feliços.
2: Sí, tripitirem i quadripitirem, com es digui, no sé com es diu,
1: quadripitirem.
2: Exacte.
0: Clar, aquí hi deu haver un canvi de xip, no? El moment en què penseu, això de Los Sara Fontan no només és un projecte per tocar en directe, sinó que podem gravar discos i val la pena, ja ho vau fer amb l'anterior, però suposo que ara el grup està entrant en una altra etapa, no?, diríem, de publicar discos.
2: Sí, sí, està totalment. Anem fent i realment el que sí que fem és que no publiquem i després presentem, sinó que hi ha com tot el recorregut, com que ja va passar amb l'altre que vam gravar quan just ja teníem les cançons com de despedida una mica, doncs quan començàvem, com anem a dir-li, presentar el que era pendiente, realment estaven tocant cançons noves, i quan ara ens està passant una mica el mateix, anem tocant el Consuelo, anem parlant d'aquest disc que hem fet, però els directes ja tenen un munt de coses noves, que és com aquest amor cap al públic que tenim.
3: Sí, perquè si una cosa teniu és que, escolta, no us falta imaginació ni creativitat, no?
1: És una mica, amb això dels discos, és com si ens anem acomiadant de les cançons, suaument, quan traiem el disc. A diferència de la majoria de grups que presenten les cançons, nosaltres, com les hem anat tocant, la gent que ens segueix ja les ha vistes, i llavors, doncs, arriba el moment en què realment les tenim ja prou ben configurades per gravar-les, ara que sabem gravar a casa nosaltres mateixos, i llavors, doncs, ja que quedin dipositades i que es puguin escoltar en la documentació, però nosaltres seguim tirant.
0: Hi ha un segell darrere d'aquests discos, que és a Loud Music, val la pena citar-lo perquè té mèrit que publiqui la vostra música i tota la feina que porten anys fent a Loud, però pel que veig sou bastant autònoms vosaltres, no? O sigui, amb registrar i tot plegat, us ho feu bastant vosaltres tot,
2: Sí, ho gravem o hem mesclat amb el Santi García, amb ell.
0: Molt bé.
2: Allà a Segudet.
1: Junts, tots tres.
2: Allà a Segudetes amb ell. I ho masteritza l'Álvaro Gallego. O ha masteritzat els dos. Ho hem fet els dos amb ells. I amb... Sí, som autònoms, sí, però bueno, després hi ha aquesta gent que va fent. I hi ha un disseny, una dissenyadora, una il·lustradora, la Clara Iris, que ha fet una altra feina. Todo junto van, bueno, com dissenyar-ho tot, posar-ho tot plegat per poder produir-ho.
3: Però això també demostra que, almenys a nivell musical, teniu les idees molt clares. Que per això no necessiteu algú de fora que us digui, no, jo ho faré d'aquesta manera, de l'altra, no? Sinó que dieu, escolta, la cançó ha de sonar així i volem que soni així.
1: Mira, jo crec que no ens agrada cap de... ni a la Sara ni a mi, no ens agrada ni manar ni que ens manin.
0: Està bé, això.
1: No sé com conviuríem amb una figura d'un productor. Seria interessant, seria divertit, però no hem tingut mai algú que ens digués tira per aquí, tira per allà.
2: No, jo crec que aquesta figura la va fent el públic, d'alguna manera. Com que nosaltres anem...
0: Està bé.
1: Sempre estan molt bé les entrevistes perquè reflexiones una mica sobre...
0: Tu t'enteres de coses.
2: Sí, nosaltres anem provant les cançons i de cop vas veient, no?, com va resultant. Tens converses amb la gent, no toquem en estadis, doncs quan acabes un concert parles amb la gent. Ostres, m'ha agradat molt la tercera, sí, però ja hi ha un moment com... I d'allà vas tu, també vas veient i sentint com això, quina rebuda en té l'altre i com el públic i la gent que escolta se sent al voltant d'això i ho vas com encarrilant cap aquí, cap allà.
3: Home, l'Edu deia, no ens agrada que ens manin ni manar nosaltres, però entre vosaltres us deveu entendre, no?
2: Sí, ens respectem. Doncs quan algú... No ens manem. Bueno, a vegades.
1: A vegades hi ha imperatius. No, això és així i prou. Però sol passar molt poques vegades.
2: I quan passa és perquè ja hem fet com moltes... Sí. Hem provat la teva idea, la meva idea, la següent teva, la següent meva... I ja arriba un moment que és com, escolta, no, és definitiu, serà així. Però... En general, el que fem és provar sempre la idea de l'altre.
1: Sí.
2: I encara que sigui el que sigui, com, no, és que jo la vull fer del revés. Bueno, hem intentat, o si tu creus que això hem d'anar del revés. I aquí és on anem trobant aquesta creativitat que dius, crec que és de deixar... De provar les coses, de provar les idees.
1: Hi ha tenim grans debats i són xulíssims. O sigui, un assaig nostre hi ha molt assaig, error, provem-ho d'aquesta manera, provem-ho d'aquesta altra, però què dius? No, sí, va, provem-ho. Ostres, doncs això que deies, tenia tot el sentit del món, no? I sí, és molt, molt gratificant.
0: I així surten cançons com Electra.

0: Escoltant aquest disc de Losara Fontan i parlant amb ells, ara us escoltava i m'han vingut al cap dues reflexions. Una és això que deu que el públic ajuda a definir una miqueta el grup, i pensava, us sorprèn a vegades que agradin parts dels concerts que no esperàveu que agradessin especialment al públic? O sigui, us trenquen les expectatives? Perquè això passa a vegades. Jo l'altre dia veia un grup psicodèlic d'aquí del país que el veia que no volia allargar les parts com instrumentals, i pensava, si això és el que vol la gent, home, no ho veus que vol la gent. A vosaltres us passa també que el públic us diu, ostres, aquí molt bé, dius, mira, no m'esperava que es fixessin en això, o en aquest moment.
1: Sí, sí, hi ha vegades que xiulen, que criden, no?, o que fan un aplaudiment en un joc que dius com,
2: sí,
1: i ara?
2: És veritat.
1: Ah, ostres, vale, doncs aquí ara, no era el que tu tenies, potser que...
0: Mola.
1: Dius que mira, això ho hem construït així, aquí la gent, i com, no, aquí la gent no. No, sí, és que clar,
0: que
1: és com, clar, doncs està tens això, jo crec, molt, no?
3: Totalment, totalment.
1: Va passar un dia allà a Sagrada Família, vam fer un concert allà al carrer, al costat de la Sagrada Família, i un moment al concert que fem molt de soroll amb uns... Bueno, és soroll, realment.
0: Sí, sí.
1: És un moment de soroll. I un nen es va aixecar i va aplaudir com si no hi hagués demà. Em vaig quedar com que és aquest adolescent, però...
2: Sí, com... sí, és veritat.
1: Bueno, aquest deu ser un friqui dels modulars i està aquí ara emocionadíssim en una part que tothom és com... Bueno, aquí podrien anar a lavabo, no? És aquell moment, bueno, aquí estan fent...
2: Sí.
1: No? Que és
2: paisatge
1: com una transició,
2: sonor,
1: clar.
2: Sí, sí,
1: és més ben bé una transició i un paisatge, no un... No és clar.
3: Sí, et sorprens. L'altre dia que estàvem a Pamplona i el públic era un centre d'art i era la tarda, llavors el públic, la mitjana d'edat era més alta del normal, i jo estava pensant, tenia una part molt destroyer, molt post-rock, quasi metal, i dic, aquesta part, ostres, aquí s'aixecarà la meitat de la gent. I la Sara m'anava mirant, no, continua, allarga-la, perquè estan gaudint-s'ho. I clar, també tenim aquesta sort que les cançons es poden allargar, es poden acordar.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Això que em deies del nen m'ha fet pensar en aquest titular que us va treure el Mondo Sonoro a la vostra entrevista. Diu, pensar que el que fem és molt experimental em sorprèn. Potser els nens, veus, que no tenen tanta educació musical, això de què és experimental i què no, pues no ho tenen tan clar, i al final és música i so, no?
1: Sí, sí, jo crec que depèn amb què ho comparis, com sí. Tot, jo sóc molt baixeta comparada segons amb qui, i doncs al final hi ha vegades que ens basem en aquest tipus de comparacions, i la nostra música, evidentment, hi ha una part molt forta d'experimentació amb l'estructura, amb la forma, amb la manera de construir, però clar, si ho compares, no sé, segons quines coses, que ara no ens posarem aquí a anomenar, perquè...
3: No cal. que han sigut experimentals fa un segle, no?
1: Sí,
3: perquè eren bastant més experimentals que nosaltres. Sí.
1: No sé. Que sí que és experimental,
0: sí.
1: Però no és extrem, crec.
0: Sí, sí, també depèn. Jo, si li recomanés la vostra música a algun amic, depèn de l'amic.
3: Clar.
0: Abans li faria una prèvia, saps? Li diria, ull, perquè el grup és una mica especial. I depèn d'aquí li diria, escolta tu, que t'encantarà.
1: Clar.
0: Explicacions, És així.
4: Anem per una altra cançó?
0: Anem.
4: Vinga. Mecanismes d'obediència.

0: Podríem dir que cada disc sempre té com una mena de propòsit, o almenys a mi això m'ho sembla, potser un propòsit creatiu, però també un propòsit una mica filosòfic, no?, del que voleu transmetre. Ho dic perquè en el vostre Bandcamp hi ha tot un escrit, m'entens, una mica explicant els motius i el que la gent, doncs, potser hauria d'entendre, no?, a través de la vostra música.
1: Què diu, què diu? Perquè no, no,
0: està
1: jo no
0: en anglès. Facin un resum.
2: Ho podem explicar, sí. A veure, clar, és que com que som un grup instrumental, no fem lletres. Però això no vol dir que no pensem. I llavors, doncs, sí, jo crec que si la música que fem tingués alguna lletra o pogués parlar per si sola, doncs sí, que parlaria de certes coses que vivim, com ara mateix. Jo crec que això, estem en un moment polític, social, econòmic, molt convuls, travessat per quatre tecnofeudals que ho dirigeixen tot i una precarietat creixent, i és interessant, o creiem que en la música podem trobar un cert consol i també en les formes d'organitzar-se al voltant de la música, en el teixit en el que pertanyem, no? Del teixit més autogestionat, comunitari, i allà trobem formes que potser com assaig en la música poden ser formes d'organitzar-se que també poden ser útils de cara a molts altres aspectes de la vida.
1: No, no, està bé, perquè això també és una... Això també és fer política, diríem, sí. Treballar contracorrent, diríem, i buscar altres formes d'organitzar-se, perquè,
2: sí,
1: perquè és veritat que la música... Vosaltres esteu en una lliga que no és la de grans estadis i etcètera, però ja sabeu com està la cosa. Vull dir, això està en mans de dos empreses, pràcticament, a tot el món, que s'ho estan manegant tot. I llavors... exemples com el vostre, i aquí a Barcelona, per sort, tenim uns quants de moviments cooperativistes de musicals, és una declaració d'intencions, també una manera d'entendre el món diferent.
3: És una manera d'entendre el món, i crec que és el que potser és com nosaltres ens col·loquem endavant de la música. O sigui, fent aquest disc era com, què ens està aportant a nosaltres fer això? Doncs són moments en els quals no estic pensant en tota la... Però més enllà també d'aquesta evasió, és com... Ostres, el que em dona és com aquesta creativitat i aquesta imaginació de que podem fer les coses d'infinitat de maneres, no n'hi ha només una, no? I doncs et vas envoltant de col·lectius, de gent que es desviu per mantenir la cultura i les coses vives, quan els diners no estan al centre, no estan al mig. No és com, bueno, anem a fer això per... Evidentment, vivim d'això i ens guanyem la vida de fer música, però com en qualsevol profició.
1: Enhorabona.
2: Gràcies.
1: Això, i sabeu que és... Això sí que és triomfar, també.
3: Sí, absolutament. Ho agraïm cada nit, jo crec.
1: Esteu en un percentatge molt mínim de músics d'aquest país que es poden guanyar la vida fent la música.
2: Clar, sobre el viure de la música, crec que també hi ha moltes formes diferents de viure de la música, no només com del teu projecte de fer cançons i fer directes, però nosaltres fem directes, fem bandes sonores, per pel·lícules, per sèries, fem tallers, hi ha una part també de docència, i també em sembla... Estic molt d'acord amb tu, saps?
3: En sèrio?
2: Això que deia.
3: Sí.
2: No, amb això de que no hi ha només una manera de fer les coses, no? Que sembla molt... L'altre dia estava en una espècie de curs, participant en un curs per joves músics sobre com desenvolure's en el món de la música, i al final semblava que només era com Spotify és Déu i entrar en una llista de Spotify. No sé, nosaltres no estem a Spotify als nostres discos, només hi ha dos singles de cada disc, o aconseguir actuar en un gran macrofestival. Nosaltres tampoc no ens interessa aquest tipus de circuit, i creiem que hi ha altres circuits molt més sostenibles en els quals els diners no són el centre, com diu la Sara, però igualment també et pots guanyar la vida.
1: D'això va una mica també el teu llibre, Nou Elogis de l'Imparell. Ho dic ara, colo aquí, perquè dins de tot el que ha explicat...
2: He venit a hablar de mi llibre.
1: No ha citat el llibre, Nou Elogis de l'Imparell, de Akio Editorial, on bàsicament el que vens a dir és que hi ha més música que mai, però alhora escoltem menys música, menys varietat de música que mai.
2: Sí. Estem en un moment de màxima uniformitat musical, però que també està d'acord amb la uniformitat que tenim al centre de la ciutat, o la desaparició de la fauna. Vull dir que hi ha una concentració empresarial, també, i al final és una invitació a parar, a escoltar, i pensar que hi ha moltes altres formes de veure el món, d'escoltar-lo i d'organitzar-se.
0: Tot i que de tant en tant surten projectes estranys, que es fan virals, com és el cas d'aquests canadencs...
2: Els Engine de Quatrin.
0: Vull dir que fent un tipus de música microtonal, també instrumental, és cert que ho vesteixen amb una certa estètica, però s'està convertint en un fenomen viral que trenca una mica els esquemes, no?
3: Sí, de la viralitat, totalment. no és el que és, aquest tipus de música no és la que se li pressuposa ser viral. Ara, clar, hi ha una posada en escena.
0: Però la gent està hipnotitzada, ho dic perquè...
3: Sí,
0: perquè,
3: sí, és no, impressionant.
0: Va ser qualsevol xarxa social i veus gent, vull dir que està allà... Vull dir...
2: Ens han escrit mil vegades sobre si hem conegut, si coneixem el gent de Patrín...
0: No sou vosaltres, no?
3: Seria increïble.
2: Home, sí, llegia un article...
1: Cap toca el violí, perquè ja ho he
2: descartat. Llegia un article que podies... que ho defensava com un triomf contra la intel·ligència artificial, o contra les granges de dades, que més aviat hauríem de parlar d'intel·ligència artificial, doncs que és això, no? Davant d'aquests productes cada cop més uniformes, quan apareix alguna cosa tan diferent, però aconsegueix traspassar aquesta viralitat i t'arriba a la pantalla, la gent ho aprecia, i la gent està apreciant math rock microtonal i ho està disfrutant. I conec ja dos nens de 8-9 anys que les seves audicions de tocar la guitarra o la bateria estan tocant en Gin de Poitrin. Uh-huh. Doncs visca la Pepa.
1: Bé, sí, sí. No sé, vosaltres no us disfresseu, no toqueu cadires i coses d'aquestes que fa la gent,
3: no.
1: Però fan molt bona música.

0: Aquesta cançó es diu Creer Fuerte, però a mi m'agradaria recuperar una mica l'anterior, més que rep el títol, perquè es deia Mecanismes d'obediència, i em sembla que vosaltres sou més de desobediència, no?
1: Sí, absolutament, som molt desobedients. Ma mare t'ho podria certificar.
0: Sí, però no ho deia a nivell personal, sinó a nivell creatiu, no?
2: Bueno,
0: és a dir que...
2: perquè...
0: una cosa per davant.
2: Una cosa, sí.
1: I Mecanismes d'obediència és un text de... bueno, són dues paraules que vaig llegir al... no? al Nova Il·lustració Radical, de la Marina Garcés, i em va semblar com perfecta per posar-li títol a una cançó com tecno. O sigui, una cosa en la música tecno que és com que has d'obeir aquella pulsació de la música.
3: Submeta't al ritme.
1: I doncs és aquesta submissió a aquest ritme. El que passa és que, clar, canvia tota l'estona, amb la qual és com que és una obediència a un ritme que està... que no pots relaxar-te i obeir ja, sinó que has d'estar atent a aquesta... no, a aquesta
0: cosa. Home, també tenim una altra obediència, que és la que volen els polítics, no?
1: Totalment,
3: sí, sí.
1: Però no veïm gaire.
3: No.
1: Bueno,
3: sí, jo crec que la pitjor és, al final, és aquesta obediència sense adonar-nos-en, és a dir, aquesta submissió de perquè és el que hi ha, és el que no hi ha cap altra alternativa, no? Doncs al final acabarem fent això perquè és el que fa tothom i perquè sembla que és l'únic que s'ha de fer. I és un altre tipus d'obediència, és un mecanisme d'obediència molt subtil i molt ben treballat. L'algoritme és expert en això.
4: I això està relacionat amb la desaparició de l'esperit crític, no? Perquè, clar, si no tenim esperit crític no mai podrem desobeir, i jo crec que ens van desarmant cada vegada més aquest esperit crític, com no estiguis alerta, diríem, i t'hi resisteixis.
3: Totalment.
4: Doncs acabes com tothom, veient sèries a Netflix.
3: La mateixa part, que segur que n'hi ha més d'una, dues a Netflix.
4: Algunes, amb una qualitat, diríem, cinematogràfica molt qüestionable, diríem. I consumint productes, doncs, d'això, de consum ràpid, etcètera, no? I no fent-te preguntes.
3: Sí, sobretot, i l'esperit crític al final com es fomenta? Doncs amb l'educació. I què està passant aquests dies a Catalunya? Doncs vaga per defensar la dignitat de l'educació. I al final anem som al cap del carrer, ja.
4: Veus? Desobediència, clar, i tant que sí. Abans d'acabar, i que ens digueu alguna cosa de com es titula la següent cançó, que també dona per alguna cosa, recordem que el dia 17 esteu tocant a la festa descomunal, a la Caldera.
1: Sí.
4: Correcte? I això és diumenge.
1: Això és diumenge.
4: I aquest és un exemple de gent que treballa d'una altra forma, oi?
1: La Caldera,
4: sí.
1: Absolutament.
4: I amb la gent que compartiu aquesta...
1: Sí, és un centre de dansa. I, bueno, ens fa molta il·lusió realment poder tocar a Barcelona en un espai que no sigui el clàssic espai de concerts, sinó que ens conviden d'un centre de dansa a formar part d'això i que muntin una producció per poder organitzar un concert. I realment sí, treballen des d'una cura i cap a les persones que estan allà de residents, molt especial. Jo he tingut l'oportunitat d'estar durant aquest any, m'imagino que també d'aquí ve la... no, la connexió amb ells i amb elles, i fan molta programació, moltes coses, i podeu, passeu per la Caldera, mireu tot el que va succeint allà, perquè és molt interessant.
4: La següent cançó és Dubte Metòdic, i així acabarem. I penso que també podem reflexionar una mica sobre això del dubte, que és una cosa que... Barcelona té una plaça que es diu la plaça del dubte.
3: Ah, sí?
4: Sí, sí.
3: Uh-huh.
4: És fantàstic.
3: No ho sabia.
4: Però després el dubte sembla que té molt, molt, molt mala premsa, no? Sembla que dubtar és una cosa negativa, quan del dubte sorgeix la creació i els nous llenguatges, no?
1: I el que deies, l'esperit crític crec que ve d'allà, i crec que tant l'un com l'altre dubtem metòdicament de tot, d'absolutament tot.
0: Home, de fet, vosaltres abans ho heu dit, no? De que dubto que potser això pugui funcionar,
3: sí,
0: però no funciona, no?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
0: O sigui, sou la prova.
1: I aquí s'ha juntat aquest dubte metòdic vital que tenim, amb que... jo en aquesta cançó sempre he dubtat d'on està l'U, perquè aquí és una de les grans batalles que tenim, és on està l'U. L'he dit molt clar on és l'U, i per mi l'U està en un altre lloc.
3: Sí.
1: I doncs jo vull entrar aquí, però com no? Però has d'entrar en l'U, o has d'entrar en el 4, però això és el 4, no, això és l'U, però com que és l'U? I aquí ja ve tota aquesta deriva de que per tu això és un 1, per mi això és un 3. I realment... bueno, ens posarem d'acord i decidirem que això, doncs, és un 1. Però...
3: T'haig de dir, Sara, que no estem sols, eh? Just no, avui m'han enviat un vídeo d'una entrevista al Dave Grohl, de Foo Fighters, que havia gravat unes bateries per Nine Inch Nails, i el tio anava gravant i el Trent Reznor... Posa el crash, posa el plat en l'1. D'acord, torna a gravar. El crash en l'1, eh? Torna a gravar com... No, mira, vine, on és l'1 per tu? I tenien... El concepte del compàs estava totalment diferent, i això també és preciós.
1: Bueno...
3: Formes diferents de veure la mateixa cosa.
1: Sí, és que pots començar a comptar. Bueno, i aquesta cosa vaig descobrir l'altre dia. Clar, les bateries tenen l'1 en el bombo, normalment, però la caixa sona molt més fort. I doncs per mi és
3: l'1. És que ve de la clàssica,
1: la Sara. L'1 amb aquesta... Ah, que li fots... Això és l'1, no? Perquè allà és aquí, no? No és en el bombo. Però que no sents el bombo. Home, sí, que clar que sento el bombo, però el bombo és com una cosa molt més amable, no? Com
4: té alguna crítica ara contra els violinistes?
1: Que ens desafinem, no?
3: Sí, no, que són molt creatius en l'afinació.
1: Ah, molt bé. Ah, creatius en l'afinació. Oh, i tant. Home, microtonal. Estem a punt d'abraçar la microtonalitat.
4: Ei, doncs no us perdeu Sara Fontan amb el disc Consuelo i en directe, que crec que les dues coses són complementàries.
1: Moltes gràcies.
4: Gràcies per venir i fins...
1: Un plaer.
3: Ens veiem aquest diumenge.
4: I tant.
1: Adéu.

0: Ai, que bé que ens hem passat avui parlant amb la Sara Fontan. I, David, intueixo que demà també tindrem una entrevista d'aquelles que val la pena.
1: Sí, i tant. Tindrem una entrevista que val la pena, però també tindrem un disc que val la pena, un disc que encara no s'ha publicat. Arriba divendres a les botigues, però nosaltres demà escoltarem una per una les cançons del nou disc de Jon Rajola i, a més, comentades per ell.
0: Doncs res, tenim una cita demà aquí a les 7, a l'Independents, a ICAT, amb Jon Rajola. Fins demà.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT. Escolta, escolta, escolta.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Una nova tarda a la pista de fusta. Sigueu benvinguts, balleu, balleu. Puntuals a les 8 de la FM, de dilluns a dijous. Puntuals a la FM, dissabte, diumenge, en repetició. I sempre, el digital de 3CAT Cultura busca la plana de pista de fusta. Em dic Miqui Puig, els plats. Sóc el DJ resident d'aquesta casa. També tens una aplicació per mòbil o tauleta. Has de venir i imaginar-te que és la discoteca on vas créixer. La que més t'ha llit, la que et va fer el cop de cap. Per sempre més ser un ballador incansable. Imagina't que travesses tota l'emissora, que vas a la part de darrere on hi ha un vespino rovellat, una porta plena d'enganxeries, d'enganxines, serralleria 24 hores. I a l'entrar...

Suïssa de pares d'Haití, fent música ara mateix a París, que de mi. Retour à la maison és una peça d'abundància cosmica i és el mateix, un pas a l'espai que ens ha tornat a fer l'Àngel Ibáñez amb les seves capbussades, amb el seu treball de camp que fa en camp, trobant artistes que no surten als focus i que darrerament ens avalleixen més que alguns famosos, que era mi. Que bonica, de veritat, aquesta Retour à la maison. Tornar a la casa, tornar a la discoteca, tornar a la pista. Trucha, dedica aquesta cançó a Federico.

0: una peça imparable. El projecte es diu Trucha. Això es diu Federico. I és electropop d'alta volada. Ets a Pista de Fusta, el programa de Vallecat. Ja ho saps, la ràdio inquieta.
1: Aquesta és la Pista de Fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Fa uns quants anys vam descobrir aquesta banda catalana anomenada Toddler. Els havíem perdut la pista i han tornat.

fet en una masia de Bull Pallat, en el seu menjador Toddler és a punt de tenir el seu àlbum preparat i la pista de fusta ja el pot punxar. Toddler des de Girona amb la seva electrònica banyada de pop, amb peces com aquest Home. De veritat que m'ha fet molt de goig saber de nou d'ells quan havien punxat les seves primeres demos, els seus primers passos, i saber que són a punt de tenir un àlbum sencer. És un goig per la pista. Home. I aquesta Thanks for Trying. Anota't aquests noms de gent que comentem, gent que fa música bonica i que ens encanten, des de Girona, des de Bull Pallac, tot l'home.

0: viatgers són Toddler, Thanks for Trying. Tenen un punt de veritat de pop electrònic, el de veritat, d'aquell que saps que serà gran. Mima les cançons, mima la melodia, i llavors ja sí, posar-hi tota l'electrònica del món, perquè a vegades l'electrònica només emmascara, o fins i tot ben fum.
1: Que música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista de fusta.
0: Una de reedicions, Fools Are Friendly. Una banda que es deia Exclusive. I la tornada a la dèria d'un DJ d'ara, perquè això sonés.

dues germanes, Karen and Maxim Berlinski, fanàtiques de la música de ball, es paguen de la seva butxaca dos singles, un d'ells For So Friendly, aquest de 1982, amb el temps es converteix en un bàsic per als coneixers, els col·leccionistes i gent com Tiga. Ara vol que tornin a sonar. Com no podia ser d'una altra manera, som de Croydon, el mateix poble on te va veure créixer Saint Etienne. Exclusive For So Friendly, en una edició d'ara mateix, de ball. Els Sleaford Mods.

quin tros de remix. És la feina que ha fet Liam Howlett, un dels membres dels Prodigy, agafant la peça dels Sly for Mods Elite's Goat, on la veu d'Aldous Harling fa de contrapunt. Frèstecs del món units, gent tendra. El ball és així, així ens l'entenem. Sempre a un costat, gent com els Sly for Mods, que a més aquests remixes tornen a fer-ho, tornen a editar-los amb 7 polzades, amb motius benèfics. Què vol dir això? Que ens els creiem com a ningú en el món. Next to Me, una peça de ball descoberta por ahí, que crec que t'agradarà. El projecte es diu Swim.

0: la feina de recerca. Sempre busco que les peces siguin boniques, ben fetes, resultones, que es puguin ballar, però que tinguin un plus, aquesta de swing, anomenada Next to Me, amb el remix de Tota, és senzillament tan elegant que hi podríem viure dins. He tractat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. El locutor puja i baixa pius. Seu Miqui Puig, els plats, i vosaltres sou els Pista de Fusters. Això ho tindríem.
1: Pista de Fusta. You make me cry. Dance Club. You're the one for me. Trencamalucs. I like your attention key. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Get up, get up. Get it up, get it up, get it up, get it up. Get up. Pista de fusta, Dance Club. Pista de fusta, Dance Club.

un de les imparables de la temporada és aquest, la Pino, The Free Jack. Jo hi veig tocs baleànics, un sampler que gairebé em recorda flamenc i sobretot molt hedonisme. Hedonisme i divas, no vull més. Charry, Don't Stop Pushing On, amb una monifora que diria aquell, el super heroi, que era un ratolí menut.

des de Florència, el segell Bel Sguardo, fa una repassada als seus artistes més destacats de la temporada. Yves Jarry, amb aquest Don't Step Pushing On, destaca per sobre de tot Pianos House, una veu de diva. I ja ho tindríem. Com diu l'amic Oscar Nin, senyores que criden com si venguessin matalassos des d'un camión. El house és vida, el house és ball, l'electrònica ens porta. I les novetats van picant a la porta. Hardly, between us, que entre aquest bombo, sisplau.

a l'FM, al mòbil o al portàtil. Sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

un llit de violins per sentir-te més feliç, inspirat en els 70. Hot Lee amb aquest buitinàs. Vol que no deixis de ser feliç i de ballar. Discoterrània Music és el segell. I aquesta peça, una de les cançons que demana estiu, demana pista, demana aire lliure, demana olor de mar i de peix fet a la brasa. A la pista de fusta l'adonisme és el primer, la joia i els amics també, i sobretot violins, divers que canten i un món millor.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Black Box, clàssic de clàssics. Everybody, everybody. El remix que fa Not Yours d'aquest número màgic dels Black Box.

26 anys, els que té Everybody, Everybody. A l'any 1990 això va ser un hit de discoteques europees amb aquella factoria que es deia Black Box. És avui que Not Yours en fa una revisió, encara emparentada amb aquell so euro, amb unes guitarres una mica funky i bongos, molts bongos, bongos per la vida millor. Black Box, Everybody, Everybody. I el remix de Not Yours.

de fusta, trenca-me-l'ho. Pista de fusta. Trenca-me-l'ho.

llegenda de la música japonesa, Mayumi Chiwaki, veu com la seva peça Cinema Chinebula de 1987 torna a ser remesclada per fanàtics. Yukiji Remix vol dir UK Garage. Ets pirata com poques coses que portes als peus i sona la pista. Avui certes peces com la d'Exclusive, com la de Black Box o com la de Yumi Chiwaki ens demostren que agafar peces pretèrites es pot fer bé o molt malament. A casa només busquem les que estan ben fetes i si no ja no venen.

0: dues eminències londinenques, Roland Clark i Mr. Jam, fent un homenatge al ball que ens agrada. Urban Soul va fer aquesta peça. President House, i ara ells se l'apropien, la fan necessària per als temps que corren. Som a punt d'arribar al final, però tots els finals van de ser dolents.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find me. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de posta amb Mickey Puig.
0: Que no se'ns enfadin els de Manchester. Per això acabarem amb uns mancunians. La pista de fusta et diu adéu, Mickey Puig. Saluda des de la cabina. I et diu que demà hi tornem. Masking Other Brothers. El seu únic és això, únic. Acabarem a dalt de tot, amb el ball, picant de mans. I demanant-vos que sempre sigueu pista de fusters. Us estimem.

blow my mind. I was thumbing through the dictionary.

0: falla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig. Amb Miqui Puig.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
4: Déu us guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat al pop de casa nostra, arriba l'hora del cel obert. He dit el cel obert, no? És que ja... A mi em fa falta unes vacances. Sisplau, senyor director de ICAT FM, doni'm una excedència de 15 dies perquè m'està explotant el cap. Bueno, no, que no és culpa de la ràdio. El cap m'explota de fàbrica. Doncs això, que arriba l'hora del cel obert avui i vull parlar de cançons fetes aquí a casa nostra, cantades amb el vell Llimosí, en la llengua de mossèn Cinto Verdaguer i la Rosalia. Però no vull fer el típic programa així com de hits coneguts, les cançons més importants, sinó que em ve molt de gust repassar cançons que potser no coneixes i que aquí al programa considerem autèntiques obres mestres. I així, d'entrada, la primera que m'ha vingut al cap, ves quines coses, és una cançó que parla de la protagonista d'un clàssic de la ciència-ficció de la URSS. Sí, nen, no em diguis que no és original. I és que els Mind, si una cosa tenien, és anar sempre a contracorrent.

Aelita, m'encanta aquesta cançó, la trobo meravellosa. Bueno, és que els Main, hòstia, jo sempre he tingut una debilitat per la seva trajectòria i també certa, bueno, no sé, certa recança de que no tinguessin un reconeixement més alt. El Red ara està amb el Dan Peralbo, o sigui que poc o molt una mica de justícia s'ha fet, i el Berni el tinc descontrolat, però, hòstia, des d'aquí, chapó per un cançoner gens tòpic i super, super treballat. I ja que hem entrat en matèria amb els Main, ara ho farem una mica cronològicament això i ens anem a l'època gloriosa de final dels 60 i principis dels 70, on el que es portava aquí a Catalunya bàsicament era el jazz rock. Ara pot semblar una mica anacrònic, però en aquella època Miles Davis va fer molt de mal, ho dic en broma, eh? Bueno, una mica en sèrio també. I grups com, per exemple, la mateixa Dharma dels inicis, Iceberg, Barcelona Attraction, Secta Sònica, doncs es dedicaven a fer música instrumental barrejant el jazz i la tradició. I estava bé, eh? Hi havia coses força engrescadores. Hòstia, el Jordi Sabater i el Toti Soler fotien uns discos brutals. Però, entremig de tot això, van sortir dos eixelebrats, que es deien Josep Maria Clua i Jordi Batista, que van decidir apostar pel dadaisme i el pop acústic de caire surreal. El resultat va ser un parell de LPs, un dels quals em va fer moltíssima companyia quan tenia 14 anyets i buscava referents en la meva llengua. El disc es deia Chichoneras Cat, i en aquest disc, que potser a nivell d'arranjaments hi ha una mica pèl massa de remelasso laietà, Lia Clua destacava amb aquest esqueix de cançó.

Punts psicodèlics amb aquest esqueix de cançó, en un disc que potser és recordat sobretot per una cançó que musicava un poema d'en Josep Carner, El Gessamí i la Rosa, però que a part d'aquesta cançó ha quedat oblidat en el temps i ja seria hora de que el recuperéssiu. Si us plau, si podeu anar-hi, escolteu-lo perquè val moltíssim la pena. De la mateixa manera que és una obra mestra oblidada en el temps, aquest LP del 1977, que va parir en Pep Laguarda amb els Tapineria, i és una virgueria per les cançons, per l'ambient purament mediterrani i pel fet de que és una juxtaposició celestial dels Països Catalans amb un artista valencià acompanyat d'un grup del Principat enregistrat a les Illes, i ves que sigui aquesta barreja tan màgica que fes que el Brossa d'ahir, a dia d'avui, encara sigui un referent.

Pep la guarda i els tapinaria amb els cims i abismes amb una portada tan rebonica. Oi, mare de Déu, senyor. Encara la guardo, eh? Bueno, està ja fet a pols pels cantons i el disc millor no posar-lo perquè fa més crecs que la meva paella quan faig un ou ferrat. Però quin ambient més orgànic i terrenal que té aquest disc. Parlàvem abans de que quan jo era petit buscava referents de rock amb la meva llengua i, cony, costava una mica, eh? Havies d'anar a buscar en Cisa, en Pau Riba, però diguem-ne que les seves aparicions eren esporàdiques i en el cas del Pau una mica irregulars. Per això encara em va fer més il·lusió que del no-res l'any 1983, és a dir, en ple desert de música pop feta en català, sortís un disc recopilatori que es deia Barcelona, ciutat oberta, bueno, ciutat abierta, diguem la veritat, volumen 1, en què la majoria de cançons eren en castellà, no cal dir-ho, i que com una espècie de bolet nostrat, un grup que es feia dir Detectores, es traguessin de la màniga aquest suïcida infantil.

0: El suïcida infantil, la primera cançó que van publicar els Detectors, que després serien companys meus des de discogràfica i amb els quals compartiríem escenaris, i em tinc un record meravellós. El Joan Calduc a la guitarra i la Magda Cruelles a les veus, entre altres. Bueno, hi havia el Pons a la bateria, i ara ja no recordo com se deia el baixista i el teclat, em sap greu, eh? El que sí que recordo és que eren de Molins i que van treure un disc produït pel mateix Joan Bibiloni. Un altre dels grups que coetanis, si podríem dir, de l'esclat del rock català, eren els Utòpics, i aquesta cançó l'he ficat un fotimer de vegades, eh? Vull dir que podia haver triat els llums de colors, però no puc evitar-ho. Trobo que cada cop que escolto aquests cotxes que se't refreguen al passar, em ve un cau fred que no em puc treure en tot el dia.
1: Tant com tant, amb tant que l'aigua no passa.

Els cotxes et refreguen al passar. Aquest retrat cru i sense filtres dels estralls i les conseqüències de les addiccions portades fins als seus últims extrems. Aquí estem avui, al Cel Obert, fent un repàs de cançons catalanes de la història del pop fet aquí en la nostra llengua que potser no coneixes i que s'haurien de reivindicar. Un altre artista, entre cometes, maleït, que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, va agafar el seu nom artístic d'una cançó d'en Jaume Sisa, amb la qual cosa ja mostrava el seu bon gust, i és una espècie de franctirador electroacústic, un cantautor modern, que sota aquest renom del fill del mestre, a mi em va enamorar amb aquesta Martina.

0: Oh, nen, Martina, tio, que xula que és aquesta cançó.
1: Bueno, hi ha moltes cançons, del Gassion que m'encanten. El pianista, els dies absurds... I a més em fa il·lusió perquè tot aquest planter d'artistes de Ponent sempre ha quedat una mica allunyats del centralisme intrínsec de l'escena catalana. Que és una cosa que, per exemple, també es podria dir d'un dels grans, del Xavier Baró.

Xavier Baró, el mític líder dels Primavera Negra, un altre d'aquests grups que s'hauria de reivindicar, d'una de les seves cançons marca de la casa, un artista que no ha tingut cap problema en col·laborar amb noves generacions, com per exemple la Clara Vinyals dels Reinaldo i Clara. I ja que parlen de franctiradors, d'artistes que sempre han anat per un camí invers al que marquen les discogràfiques i a la indústria, doncs hem de parlar de l'Eduard Canimas.

0: puc tancar i obrir, en Canimes, que va començar tocant amb l'Adrià Puntí mà a mà, i es nota aquesta connexió que tenen en la manera d'apropar-se a la composició, fugint dels camins trillats i apostant per un esperit oníric molt característic. Va, vinga, posa'm una pausa, que tinc encara més peces en català de pop plus quan perfecte.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert, i si fins ara ja hem escoltat artistes del Ponent, de la Catalunya Central i de Barcelona Capital, tornem al País Valencià, perquè a més d'en Pep Laguarda, jo sempre he sigut, però molt, molt fan de l'Òscar Brice.

Òscar Brice, un altre exemple de cantautor elèctric amb les idees molt clares i un talent descomunal. I ja que parlem de talent, a veure, l'Andete, què passa, tio? A cada programa que fa i te dic que facis un disco nou i al final me faràs patir, és que et trucaré perquè a veure si estàs bé i jo trobo a faltar les teves cançons, cony.

A tremolar, sènior i el cor brutal. El Micalet Landete, des del disc gran produït per en Refri i que em vaig arribar a obsessionar d'una manera que no et pots ni imaginar, tio, el 2011, me'n recordo l'any i tot, perquè és que no parava d'escoltar gran, el bon any, quasi m'oblida de tu, i quina era aquella que m'agradava? Ah, sí, la lluna de mandarina. Oh, escolteu aquest disc, és com una manteta a les tardes de primavera quan refresca una mica. I va, per a tancar ja una mica aquest circuit pel País Valencià, una altra cançó que m'he posat mil vegades i mai m'he cansat d'escoltar-la. Són els Artur Caravan i L'amor és cec.

L'amor és cec, dels Arthur Caravan. No em digueu que no és un tros de cançó, tio, d'un disc homònim que van publicar el 2009 i que no té ni una sola cançó dolenta. Deixeu ara que torni un altre cop a l'època del rock català i que reivindiqui un grup de Girona. Bueno, de Girona, és que... O sigui, amb el nom ja del grup, ja t'ho deien tot. Era el prefixe telefònic de les comarques de Nord enllà, amb en Rubinho a la sala de màquines i amb els que també vaig compartir discografia a Dismedi i més d'una nit plegats. Hosti, jo tinc molt bon record d'aquest grup perquè feien un pop químicament pur, per alguns una mica tou, però per mi era meravellós. I a més, jo trobo que aquesta cançó, que coi, m'hagués encantat haver-la escrit jo.

El no puc evitar dels 972, que li he hagut de trobar a un disco recopilatori que es deia el Tec i la Teca, nen. Se'n recordeu del Tec i la Teca? Què se n'heu de recordar? Eren uns recopilatoris que treia Dismedi de cara a Nadal per acabar d'omplir la butxaqueta, a veure si m'entens. Va ser com un altaveu dels primers grups del rock català a principis dels 80 i principis dels 90. 080, Grafort, els Beatles i tants d'altres. Va, vinga, ara sí que hem de plegar veles i ho farem amb un altre grup injustament oblidat, del qual, entre altres coses, en va sortir un dels referents de l'escena independent a nivell estatal espanyol, el Ricky Faulkner, i el seu primer grup, aquest San Pedro, que ens volen portar de muntanyes russes, i no serem nosaltres qui direm que no. Amb aquesta peça de l'atracció monumental, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Escoltes ICAT. Spin-off, amb Alfons Corina.
5: La bogeria s'ha desfermat aquesta setmana als cinemes i tenim més estrenes que mai i, com sempre, una hora per explicar-les. Avui necessitaríem dues hores de programa. Intentarem condensar-ho tot ben condensat, però que tot i així sigui intel·ligible, comprensible i perfectament edificant. Enfilant ja la recta final de la temporada, tornarem la temporada que ve, qui sap, espero que sí, però no depèn de mi, ja veurem. Biel, què tal, com estàs, Biel Figueres?
6: Molt bé, moltes gràcies, Alfons. Doncs estem bé, amb 30.000 pel·lícules i 30.000 notícies, però bé, tot bé.
5: I 14 cotxes cremats a la Sagrada Família.
6: Exacte, sí,
5: i...
6: pel concert d'Iron Maiden, que també estrena aquesta setmana en homenatge.
5: M'agrada que parlis d'això, perquè la veritat hem començat amb música potent, com sempre a l'Spin-off, però és que avui la música d'aquesta nit, la música d'aquesta setmana, estava cantada, mai millor dit, per un documental.
7: Hello there. That's right, it's Bruce.
8: Bruce was just a piece of the puzzle.
9: It's like you're watching Broadway.
10: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
11: It just kept getting bigger.
12: I left alone. My mind was blank.
5: No necessita presentació aquest tema, Biela, espero que et soni, com a mínim.
6: Sí, home, a mi Iron Maiden m'agrada molt. Grandíssim concert l'últim de l'Estadi Olímpic, tot i que ja estava una mica iaios, ara que deu fer 2-3 anys.
5: Sí.
6: Magnífic, o sigui, m'encanta.
5: No va ser l'últim, eh? Van tornar l'any següent
6: al
5: Sant
6: tornar,
5: Jordi.
6: No, sí, van tornar, però jo no vaig poder anar. Sí, sí, val, val.
5: Jo
6: sí,
5: vaig anar als dos i el del Sant Jordi també espectacular. La Gemma també els va veure, el 2014, concretament.
13: Quina memòria, al fons, eh?
5: I et va agradar,
13: és que no puc amagar res, em va
5: Gemma
13: encantar.
5: Gemma Safont, tia, què tal, com estàs?
13: Molt bé, molt bé, molt contenta.
5: Doncs bé, el motiu d'aquesta música, òbviament, és que una de les estrenes ens toca directament al panorama musical, després de Billie Eilish, un documental sobre Iron Maiden que es diu Burning Ambition. La veritat és que és un documental que per neòfits és, diria, correcte, servirà si algú encara no coneix aquest grup, o sí que el coneix però no s'hi ha endensat allò en profunditat, doncs podrà descobrir les coses bàsiques d'aquest documental. I pels fans diràs, home, ja m'ho sé una mica, tot plegat, però mira, mira uns quants concerts. Sempre em passa el mateix en aquests documentals, no sé si us passa a vosaltres, què et penses, per què s'entren tanta estona en un disc i s'obliden d'altres quatre, saps?
6: Totalment d'acord, totalment. Ja n'hem viscut bastants d'aquests documentals, eh? O fins a una època, o fins a cert punt, saps? Vull dir, o no només una obra, saps? Vull dir...
5: Suposo que tenen 87.000 hores de material també, i, clar, sí, costa molt, no?
13: Però potser podrien repartir-ho millor.
5: Sí, tot i que expliquen coses que jo, per exemple, algunes desconeixia, com que van ser els primers a tocar a Polònia, quan encara hi havia el taló d'acer o el que vulguis, i que va ser com si arribessin els déus, clar, a Polònia, vull dir, un país que no hi anava ningú. En aquell moment i van acabar tocant a la boda d'una parella polonesa perquè es van equivocar a l'entrar en un local i en fi, coses
6: que
5: molt...
6: Que guai que toqui Iron Maiden al teu casament.
13: Sí, no?
5: No, no, total.
6: Jo necessitaria això.
5: I a més versions de Deep Purple van tocar, imagina't. Si sou cinèfils a més, doncs tindreu testimonis de gent com Javier Bardem, que jo no ho sabia, és un entregadíssim d'Iron Maiden, un estudiós, un erudit del tema. En fi, no us el perdeu, Burning Ambition. Però escolta, hem de recuperar encara algun tema de la setmana passada, però Biel, jo crec que t'agradarà també el tema musical.
14: You wanna know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
15: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Hey, Hem començat amb músiques potents, eh? Dels Iron Maiden dels 80s, aquest Mortal Kombat dels 90s. A tu aquest tema t'enganxa, Biel, ho sé.
6: A mi m'encanta, vull dir, és tan noventer, això.
5: I jugaves al videojoc o què?
6: Bastant, bastant. A bastants videojocs, eh? Vull, perquè tenen com 20 videojocs i potser uns 7 o 8 n'he jugat, eh?
5: Doncs la setmana passada no em van poder parlar perquè no estava vista encara la pel·lícula. Va arribar aquesta segona part d'una primera part que ja no recorda ni Cristo.
6: També, ningú, eh?
5: També us ho dic, però vaja, i que aquesta segona part importa un rabat, si és més la primera o no, perquè és el torneig de sempre de Mortal Kombat. Gairebé em va semblar un remake de la pel·li del 95.
6: És molt remake del 95, en certs aspectes, però moltíssim. Vull dir, era més bona del 95, eh? Vull dir, això...
5: Més divertida. Més
6: divertida,
5: no?
6: Saps? Vull dir, o sigui, Christopher Lambert fent de Raiden era fantàstic, saps? Vull dir, allò m'encantava. Aquí tenim a Carl Urban fent de Johnny Cage, que està bé, vull dir, té certa gràcia, o sigui... Però és cafè per molt cafeters, eh, això? Vull dir, és per gent que li agradés molt la versió del 95, perquè fins i tot els efectes especials... És com molt 90, eh, també. Vull dir, sembla allò gairebé inacabat, saps?
5: Sí, una mica barato,
6: sí,
5: anem a dir, però té encant.
6: Té un cert encant. Té un cert encant si t'agrada molt aquest món, saps? Vull dir, va sent bastant dolent.
5: Tu, Gemma, això de Mortal Kombat no et tira, eh? No jugaves.
13: No, toco, no, no toco, això jo, no.
5: Llàstima, llàstima, però mira, t'explicaré una anècdota molt divertida. El personatge que fa Carl Urban en aquesta pel·lícula es diu Johnny Cage, és un actor d'arts marcials, bàsicament, i al seu dia, per crear el videojoc, es van inspirar en Jean-Claude Van Damme. I li van dir a Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude, vols fer la pel·lícula? I va dir, no, és que me'n vaig a fer Street Fighter, que és la pel·lícula de la competència. Vull dir, increïble,
6: és
5: no?
6: És molt guai, també.
5: Que et dissenyin un personatge i te'n vagis a fer la pel·lícula de la competència.
13: Quina traïció.
5: Sí, sí, però, va, estava bé, era divertida. I a més, Guile sempre mola. Per cert, aquest any també tindrem nova versió de Street Fighter.
6: Que... Soc més Street Fighter.
5: Sí, jo també. Els personatges tenien més història i tot això. En fi, Mortal Kombat és una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, igual que la setmana passada es va estrenar Recreación de un asesinato. Cambiem la música, Rosa. Vinga, una mica de música irlandesa, que sé que a la Gemma li agradarà més i segurament li interessarà més el que li he d'explicar ara. La setmana passada vam parlar d'aquesta pel·lícula del Jim Sheridan i vaig dir, potser de cara a la setmana que ve tenim una petita sorpresa, però no estava assegurada i per tant no volia agafar-ho. Doncs la sorpresa és que tenim una entrevista en exclusiva amb aquest senyor, amb el director de En el nombre del padre, de Mi pie izquierdo, de The Boxer, en fi, tota aquella època daurada amb Daniel Day-Lewis. Doncs la recuperem aquesta setmana perquè, clar, jo crec que és un personatge prou interessant per escoltar-lo una estona. Sobre Recreació d'un assassinato, recordeu que és el cas real d'un assassinat que va passar a Irlanda d'una productora francesa. Els irlandesos es van negar a extraditar el presumpte culpable, que és Liam Bailey, i al final aquest cas va quedar sense resoldre. Jim Sheridan el que ha fet és fer una recreació d'un possible judici que hagués estat a Irlanda. S'ha inclòs a ell com a protagonista, com a president del jurat, cosa curiosa perquè no és un d'aquests directors que es fiqui a les seves pel·lícules, per entendre'ns, i Vicky Cripps és la protagonista, que és la que intenta moure un jurat que està molt centrat en una sola idea, per entendre'ns. Sapiguem tot això i que ha estat codirigida per David Merriman, ara sí, escoltem a Jim Sheridan.
16: Mr. Sheridan, thank you so much. It's an honor to have this time with you.
17: Thank you.
16: Bueno, la primera pregunta que quiero hacerle es, bueno, su relación con esta historia, ¿no? Más allá del hecho de que fue una historia muy impactante en Irlanda, tengo entendido que es como una historia muy personal para usted y que ha batallado mucho para poder contarla.
17: Yeah, like every movie now in the modern world, it's difficult to get off the ground because, you know, the industry is fractured and...
18: Últimamente hacer cualquier tipo de película es complicado por la situación de la industria, es muy complicado conseguir financiación. Ellos mismos comenzaron haciendo una coproducción con Luxemburgo, habían pensado que sería una película inicialmente en la que interpretaría Jim Sheridan y Vicky Cripps, estudiando todo el contexto del caso, pero para eso tenían que construir muchos sets y requería un presupuesto muy elevado. Entonces, dos semanas antes de empezar a rodar, decidió cambiarlo todo y trasladarlo a un único set y ambientarlo en un jurado tomando una decisión. Es muy fan de 12 hombres sin piedad de Lumet y pensó que sería interesante plantearlo así. Lo ha relacionado también a porque el sistema, el problema es que aunque la Unión Europea tiene muchas cosas buenas, una cosa complicada que tiene es que el sistema judicial no está unificado. Entonces es muy complicado que si un asesinato ocurre en Irlanda lo pueda investigar la policía francesa, ya no solo seguir una pista, interrogar a los sospechosos, y lo relaciona un poco a hacer una película en Europa, que existe mucha financiación, pero hay muchísima burocracia, se necesita un equipo de abogados, de contables, y es muy complicado. Entonces, hizo esta película, se rodó en 5 o 6 días, y un año después contaron con algunos actores como Aidan Gillen para retomar alguna, para añadir algunas escenas. Y así surgió Recreación de un asesino.
17: We ended up with a movie called Recreation, which is a jury room investigation into the murder of Sophie Tuscan de Fonti.
16: Ya que la película se llama Recreation, ¿no? Precisamente, quería preguntarle cómo de difícil es escribir un guión en que se hace una recreación de algo que no sucedió, ¿no? O sea, el caso es real, pero esa parte es ficticia. Me pregunto cómo de riguroso hay que ser, si les costó mucho documentarse sobre todo lo que conllevó este caso, etcétera.
17: Well, the research was, you know, about 12 years in the making, because I was going to this part of West Cork for a film festival.
18: No ha sido tan complicado de hacer la investigación, porque había preparado ya una serie documental de 5 episodios que se emitió en Sky. Coincidió con una serie también que se emitió en Netflix. No le gustó nada la forma en la que se contaba, porque era la típica manera yankee de Netflix de contar las cosas, en la que está basada en la venganza, en dejar al público satisfecho con la sensación de que este caso era así, así, así, sota, caballo y rey, este es el asesino. Y él, que llevaba 12 años yendo a un festival de cine que se celebraba en esa zona, en West Cork, le pidieron que hiciera un documental sobre esta serie, y él hacía muchos viajes precisamente cuando se lo dijeron estaba viajando de Cannes a West Cork, es decir, estaba haciendo el mismo viaje que había hecho Sophie, era el mismo de Francia, él llegaba ella a Irlanda, y le picó la curiosidad al saber también que su nombre y su número de teléfono los tenía ella en la agenda. Entonces se volcó él en esta historia. Y como ya conocía también esa historia por haberse documentado para esa serie, pues le resultó sencillo escribir el guion. Y ya la clave fue darse a sí mismo el papel de el director, el presidente del jurado, para poder controlar un poco la historia, el guion, basándose en un director de teatro que admira mucho, polaco, que se llama Kantor, y salía siempre en sus obras.
17: Theater director called Tadeusz Kantor, who always appeared in his theater shows with the actors, so that was kind of an inspiration too.
16: Quería preguntarle por esto, por el hecho de haberse incluido en el casting, pero como ya me ha contestado, la pregunta sería entonces si el hecho de que esté codirigida la película es debido a eso, a que hubiera alguien que pudiera controlar desde fuera, para entendernos.
17: Yeah, that helped a lot, you know, that there was another director who was there to, you know, it just gave me the safety of not having to observe myself or go back and look at the, you know, the monitor to see how I was doing.
18: Sí, desde luego que ayuda mucho, y además da la tranquilidad de no tener que estar yendo a mirar los monitores para ver cómo había salido cada una de las escenas. Ha sido muy liberador. También él quería participar en una producción que iba a ser, él ya sabía que iba a ser polémico, porque trata un tema polémico. Hace un par de años que murió Ian Bailey, y se analizaron todas sus grabaciones, se investigó su ordenador, el móvil, y también se dice que, o sea, se encontró ADN en una roca, y los periodistas decían, ahora Jim Sheridan se va a tener que comer sus palabras, pero luego no ha salido a la luz ni de quién era ese ADN, con lo cual, si hubiera sido de Ian Bailey, nada les hubiera impedido.

0: Bé, espero que us hagi agradat aquesta entrevista amb el senyor Jim Sheridan, un irlandès que estava d'espera a les 9 del matí per fer l'entrevista per Zoom.
1: I que se l'entenia mitjanament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I amb els britànics Iron Maiden de fons comentem algunes cosetes, com per exemple la taquilla. Hem parlat de Mortal Kombat, que clar, va ser l'estrena forta de la setmana passada, Biel. Estats Units, alerta, 40 milions de dòlars, que no està gens malament.
1: El que ha costat gens, vull dir.
0: L'anterior va fer 40 milions, a seques, i aquesta sí, sí, ho ha fet en 3 dies, per tant, allarguem una mica més aquest gran estat de forma dels cinemes. Aquí li ha costat una mica més, eh? Ha fet mig milió d'euros, que és una entrada, bé, discreteta, normaleta, semblant a la de les ovelles detectius, que per ser una pel·lícula petita tampoc ha entrat malament, et diria, però seguim amb la dictadura de Michael i del Diablo Viste de Prada, que segueixen sent els exitazos del moment, i espera't que la setmana que ve arriba una nova entrega de Star Wars. Va, algunes noticietes que vosaltres us poden divertir. Per exemple, Gemma, s'ha mort Jack Taylor als 99 anys, mite del cinema del terror espanyol, tipus Paul Naschy, per entendre'ns. Tothom diu sempre allò de... Va treballar amb Schwarzenegger a Conan el Bàrbaro. Bé, sí, sortia un minut i Conan l'estabornia amb un cop de puny, però
1: sí,
0: vaja...
1: Durava mig segon, eh?
0: Exacte. I un altre que es va codejar allò amb un musculós, Donald Gibb, ha mort als 71 anys. Si sou fans de Contacto Sangriento amb Jean-Claude Van Damme, precisament, era l'amiguet que anava amb Van Damme a tot arreu. Més notícies. Va, aquesta important... renoven el senyor Conan O'Brien per seguir presentant els Oscars.
1: Em sembla correcte.
2: Sí,
0: bé. Sí, no?
2: A
0: perquè...
2: favor.
1: Ho fa bé.
0: Sí, jo crec que quan trobes un tio que et funciona més o menys bé, mínimament irreverent, però que no es passa.
1: Però ningú et denunciarà, saps?
2: No t'arrisquis.
0: Exacte, funciona bé. El tema és si ho seguiràs siguent a YouTube o no, quan passi a YouTube tot això. Més fitxatges per la temporada de White Lotus, que la Gemma està esperant amb candeletes.
2: Home, quan arriba això?
0: Home, si estan fitxant, encara han de rodar i tal. Per tant...
2: S'està fent molt...

0: Llarg.
1: Com a mínim l'any que ve, no?
2: Sí, un any i mig.
1: Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley,
0: molt
1: què et
0: bé,
1: sembla?
0: Molt bé, totes les novetats m'agraden prou.
1: Doncs mira, més notícies sobre sèries, perquè és que sobretot hi ha hagut notícies de sèries. Amy Madigan, la senyoreta guanyadora de l'Oscar per Weapons, i Steve Buscemi, que és un actor que m'encanta, han fitxat per aquest reboot d'Expedient X. Els actors m'agraden, no sé si em convenç que facin un reboot, vaja.
2: Sí, jo m'imagino fins i tot quins papers poden arribar a fer, vull dir.
1: Sí, però tu creus que seran els mateixos, exactament?
2: No, pot ser, vull dir, un Buscemi fent de fumador.
1: Però Mulder i Scully no poden ser, és que clar...
2: No, ells dos no, ni per edat, vull dir. O potser sí, vull dir.
1: No, però vull dir que no pots. No, no. Uns altres actors fent aquests personatges, no, sisplau. Això no podria ser de cap manera, no? I després que tornen algunes sèries, Vision Quest de Marvel tornarà a l'octubre, arribarà a l'octubre, perdó, mateixa època que arribarà la sèrie de Viernes 13, l'estem esperant des de fa molt de temps.
0: Sobretot tu.
1: Home, amb Linda Cardellini fent de Pamela Burgess, això serà com Psicosi, serà una meravella. Que Ahsoka, la sèrie de Star Wars, torna al 2027, i a principis del 2027, igual que el reboot de Los Vigilantes de la Playa, que la Gemma també l'està esperant.
0: També moltes, moltes ganes.
1: Sí, he vist una foto del cast aquesta setmana, i es nota que no han volgut allò de modernitzar-se, posar-se gens atractiva... Estic fent ironia, eh? Busqueu, són tot supermodels i tabletes de xocolate, bàsicament, no?
2: Home, ja és això, eh?
1: Doncs, mira, tabletes de xocolate, només els hi falta jugar a voleibol a la platja per recrear aquesta escena. L'escena de voleibol i de futbol americà més famoses de la història del cinema, Biel, gairebé. Aquesta setmana reestrena de Top Gun i Top Gun Maverick pels 40 anys de l'original. Encara entre rumors de si es farà la tercera part, que quan es farà, tot això. En fi, les podeu recuperar back to back, com s'acostuma a dir, allò, fer-vos la marató. Jo ho penso fer, Biel, aquest divendres. Ja he quedat amb l'Héctor.
2: Sí, ho sé.
1: I alguna vegada
2: és el gran tema de setmana.
1: Per tant, allà estarem. Però la Gemma, mentrestant, anirà a una altra reestrena. És que cada setmana acaba una restrena.
0: També de 40 anys.
1: El Castillo en el Cielo, correcte. Miyazaki està a tot arreu, a la Filmoteca, el programa cada setmana, fenomen cada setmana, i a més, restrena oficial. És veritat que no és una de les pel·lis que més s'acostuma a parlar, potser per allò de que va quedar encabida entre Nausicaa del Valle del Viento i Mi Vecino Totoro, clar, dos pel·lis super emblemàtiques, però està molt bé el Castillo en el Cielo. Tu no l'has vista, dius?
0: Jo l'he recuperada aquest cap de setmana.
1: Ah, ja has anat.
0: Perquè l'havia vista, però no la recordava. I la veritat és que han ballit molt bé, o sigui, això de bojos que volen governar el món, que està tan a l'ordre del dia, trobo que és molt d'actualitat.
2: Sí, és impressionant que tingui 40 anys, eh?
0: Sí.
1: S'ha de dir que l'animació tipus Ghibli no envelleix massa, perquè l'anime no l'han modificat massa, diguem, de dibuix. Per tant, és veritat que ho anda molt bé. Ja que dius això de bojos que volen dominar el món, m'ha fet molta gràcia aquesta notícia. I sabeu que Donald Trump està obsessionat amb que es fes Hora Punta 4, i ara...
0: Que ningú ho entén, això.
1: S'han portat el director de la pel·lícula, el Brett Renner, que estava canceladíssim, a més, a l'Air Force One, perquè com tenia una visita a la Xina o no sé què, se l'han portat allà per fer localitzacions. I em sembla una genialitat, eh?
2: A mi m'encanta, crec que és l'únic que m'està encantant d'aquest mandat de Trump, saps? Vull dir, això d'aquesta mania que té.
1: Per fer Hora Punta 4, sí, correcte. Per cert, que ahir Florentino Pérez es va convertir en Donald Trump durant unes hores, estava posseït, eh? Tu imagina't que jo ara... Quan la Gemma vol parlar, digués, a ver, la niña esta, que tú eres muy feo, i que aquí no passa res, saps? O sigui, en fi, coses que no haurien de passar. Va, estrenes d'aquesta setmana, ara sí, ens hi posem. Jugada maestra.
3: Since the day I was born, my mother told me we were different. Yes, she had been disowned by her family. But someday, I would become the sole heir, the real estate. Planes, an island or two...
1: És un vincle amb Top Gun, a més, perquè és una nova pel·lícula protagonitzada per Glenn Powell i, en fi, m'esperava com una mena de comèdia negra molt divertida i us he de dir que, ostres, m'ha deixat superfred aquesta pel·lícula, eh? Què us ha semblat, Jugada Maestra?
2: M'esperava molt més. O sigui, m'esperava molt més perquè a mi Glenn Powell m'agrada en general, saps ben cau bé, Margaret Qualley m'agrada moltíssim.
1: T'anava a dir, els secundaris em funcionen. Sí, Ed Harris, Margaret Qualley... Sí. No sé qui més surt, però està ple de friquis, aquesta
2: pel·lícula. Sí, vull dir, és una cosa espectacular, saps? Vull dir, tots els que surten, però no sé, em deixa fred, em deixa com... Tot es desenvolupa com molt sense sentit a vegades, saps? Vull dir, no, m'esperava molt més, eh? Vull dir, no...
0: I un esquema que es va repetint i que sí. Té zero efecte sorpresa.
2: Exacte, no hi ha cap sorpresa.
1: Em recorda l'última pel·lícula del Parchambuk, saps? Que ha d'anar com sacrificant a la competència.
2: Era molt més divertida. Jo el que vaig veure amb aquella, saps, no? El Matías Sitges, vull dir, vaig veure moltíssim, eh?
1: Pues el concepte d'aquesta pel·lícula és que és un tio que per heredar una fortuna ha de liquidar no sé quanta
2: avui
1: gent
2: parent, sí.
1: I dius, veurem una pel·li divertida, ja. Macarra, comèdia negra...
2: Macabra, saps, molta sang i fetge, saps?
1: I no, no veiem gairebé res, no? Veiem bastanta més sang i fetge a Hocum.
4: First time in Ireland.
5: My folks came here for their honeymoon. Always wanted to come back.
4: Why didn't they?
5: I don't know if you've noticed, but there are some oddballs walking around this place.
1: És un folk horror irlandès protagonitzada per Adam Scott, que Severance sí que la mira.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Severance, soc faníssima d'Adam Scott.
1: I d'aquest senyor, no?
0: I d'aquest senyor, sí.
1: Tot
0: i
1: que aquí és un borde integral. Una
0: però cosa. Això està bé. Jo diria que és el millor
2: bona.
0: De la pel·li. Sí.
1: És un escriptor, l'argument és tan bàsic com un escriptor, que arriba a una mena de posada irlandesa perduda enmig del no-res per un tema dels seus pares, però com a mínim no va fer allò de buscar inspiració pel llibre, diguéssim, i a partir d'aquí li comencen a passar, bé, coses de terror. M'ha semblat una pel·lícula molt ben ambientada, molt divertida la primera meitat, la segona més reiterativa i més comuna, però bé, a mi m'ha agradat.
2: Té un toc d'humor que a mi m'agrada moltíssim, aquest humor negre a moments inesperadíssims, o sigui, el tema de l'ascensor que hi ha del Montacàrregues amb l'Angelet aquell, allò és impressionant.
1: Sí.
2: Adam Scott està bé, o sigui, a mi m'agrada, vull dir, no té gaire carisma perquè no el trobo carismàtic, però està bé, saps? Vull dir, en aquest paper també de poc carismàtic. I els secundaris també m'agraden, o sigui, a mi m'ha agradat. Dóna ambientació, és brutal, o sigui, m'agrada molt l'ambientació que fa el director, perquè Odity ja ho feia, o sigui, Odity també m'agrada en aquest sentit. És molt semblant això de el crim que apareix, saps? Sense fer gaire spoilers i tal, però a mi m'ha agradat, està bé.
1: I a tu no
0: jo m'esperava una miqueta més.
1: Sí? Però per l'inici de la pel·lícula, potser...
0: Sí, apuntava maneres i potser no acaba de ser el que jo m'esperava.
2: Jo m'esperava més història de la part paranormal, per dir-ho així, més explicació sí. De què està per què està passant allò allà.
1: Ah, però és que potser no és tan paranormal com ens pensem, eh? Ah, l'haureu de descobrir.
2: Alguna cosa ja, eh?
1: Es diu Hocum, però si al Biel li ha semblat divertida, jo la que m'he passat bomba veient-la és Movida Celestial.
6: Can you keep a secret? I'm an angel. See the wings? And I switched Arjun's life.
7: He can't sleep here.
6: With Jeff's life. Switch back, or this angel man will send you to hell forever. Smite him!
8: That's actually not my department.
1: Movida Celestial és una pel·lícula dirigida i protagonitzada per Aziz Ansari, que jo, la veritat, no en tenia allò, no el coneixia, però m'ha semblat un tio divertidíssim i que ha dirigit una mena de Que bellos vivir, però absolutament macarra, amb Keanu Reeves fent d'un àngel loser que acaba treballant...
2: I fumant.
1: Treballant i fumant en un supermercat d'aquests que estan oberts 24 hores al dia.
0: I menjant nuggets de pollastre.
1: Sí, i que provoca, bé, un intercanvi entre un, diguem, un personatge molt humil, amb un gran productor multimilionari de Hollywood, no? Allò, un intercanvi extracorporal, diguéssim, que porta situacions delirants. La Gemma m'ha mirat amb cara d'horror, a mi aquesta bogeria em va semblar deliciosa.
0: Doncs escolta, endavant, clar que sí.
1: A tu no, pel que veig.
0: No sé com dir-ho.
1: I amb Seth Rogen de protagonista, sí, que aquest home...
2: A mi
1: que...
2: Seth Rogen m'agrada molt. Em va semblar simpàtica, vull dir, sense ser una cosa extraordinària, però em va semblar molt simpàtica, alguns gags estaven ben aconseguits, i Keanu Reeves també fa molta gràcia. Vull dir,
0: sí, sí, Keanu Reeves, sí, a favor.
1: Keanu Reeves a favor sempre, no? Doncs ja veieu, aquí l'Alfons que sí, el Biel que sí, sí però, sí, i la Gemma que clarament que no, no perquè no ha trobat ni les paraules, en fi. Vinga, va, anem amb un remake que s'estrena aquesta setmana. Qui ho havia de dir? Que es faria un remake de El beso de la mujer araña.
9: We know nothing about the story or the characters.
10: Don't you like the dream? At least a little?
11: When you feel you've gone to hell in a handbasket.
10: When I first went to prison, I thought my life was over.
11: And the world in which you dwell's no paradise.
10: It was just beginning.
11: I can't be here.
12: Why don't we go to the movies?
1: Aquella pel·lícula dels anys 40... Ai, dels anys 80, perdó, ara fa 40 anys, volia dir, dirigida per Héctor Babenco i protagonitzada per dos grans, William Hart i Raúl Julia, que li va donar l'Oscar a William Hurt, li van donar tots els premis pràcticament, menys el Globus d'Or, curiosament, va guanyar Cannes, va guanyar el BAFTA, una pel·lícula que la va revisar aquesta setmana i realment està molt bé.
2: És molt bona.
1: L'original és molt bona i aquesta m'ha deixat una mica...
2: Aquesta no té res a veure, bueno, sí que té a veure, però no...
1: És la
2: no
1: mateixa història, ells dos a la presó...
2: Dictadura argentina,
1: mateixos rols...
2: Un polític i un homosexual, tancats per diversos motius...
1: Però aquesta molt més musical...
2: Sí, molt més musical.
1: L'ha dirigit, però no ho dic en el bon sentit, encara em sap greu, no és que tingui res en contra dels musicals, però no em funciona en aquesta pel·lícula, i el paper que feia la Sonia Braga, aquí el fa la Jennifer López, que dius, bueno, això està bé, ho han trobat bé, perquè per cantar i ballar, doncs, ella està molt bé. La dirigeix Bill Condon, no?, un clàssic, però vaja, irregular, jo crec que no calia, bàsicament, i que no...
2: A més, tenint una fa 40 anys, que era bona.
1: Sí, sí, per això.
2: Bona.
1: No tindrà grans nous adeptes, jo diria. Tampoc crec que tingui allò grans seguidors, una pel·lícula que es diu Gigante, amb Pierce Brosnan fent d'entrenador de boxa. L'has vista, aquesta?
0: L'he vista, i Pierce Brosnan m'agrada en totes les seves formes i colors.
1: I en aquesta pel·lícula...
0: I crec que és l'ànima de la pel·li,
1: en aquesta pel·lícula té moltes formes i colors,
0: sí,
1: perquè l'envelleixen, el rejuveneixen, perruques, tallers, no sé què. En fi, perquè passen molts anys, durant la pel·lícula. És la història real d'un boxejador britànic, però que és d'origen...
0: Del Iemen,
1: i que va ser un gran campió, però clar, és allò, dius, ostres, si no t'interessa la boxa de la Gran Bretanya dels anys 90, m'interessa zero aquesta pel·lícula, malgrat Pierce Brosnan, no sé si estàs d'acord, Biel.
2: Sí, vull dir, jo la vaig trobar poc interessant, a mi el tema de boxa m'agrada, vull dir, però és allò, bueno...
1: No, justeta,
2: és que és
1: Gemma?
2: Això, molt justeta.
0: Sí, justeta.
2: És fons d'armari, vull dir, allò és una...
1: Sí, sí, sí, totalment. Sobretot aquesta setmana que tenim tantes estrenes que
2: tots,
1: ja veieu
2: dir,
1: el ritme que estem anant. Respirem, un moment de pausa.
7: Cinema i actualitat a ICAT. Spin-off amb Alfons Gorina.

Doncs bé, que sapigueu que aquesta setmana comença el Festival de Cannes, 79a edició. Us he de dir que m'he mirat així una mica la programació, convidats... Home, clar que hi ha coses. Barbara Streisand convidada, grans directors, però... trobo que cada any es va debilitar una miqueta més aquest festival. Falten grans noms, com pot ser que Spielberg estrenin dues setmanes, tres, i no tinguin la pel·lícula. En fi, coses una mica estranyes. Farem un resum del festival un cop hagi acabat, a veure què tal. I si us quedeu per aquí, doncs escolta, del 13 al 24 de maig, Festival Wally, el Festival de Cinema Àfrica de Barcelona, en marxa des del 2018, molt interessant, el podeu seguir a la Filmoteca, precisament. Va, marxem a la Filmoteca.

0: Una miqueta d'Elvis, ara us explicaré per què. A la Filmoteca podeu seguir aquest festival de cinema africà i alerta, si la Gemma no en té prou amb El castell en el cielo, pot anar el dimarts 19 a revisar El meu veí Totoro.
1: Home.
0: A 2:15 del matí, horari infantil, Biel, sí. Vagin tots els nens. Dimecres, el dia 20, alerta que això, que és molt interessant. Passen al primer episodi de Rabalajar, la nova sèrie d'Isaki Cuesta i Pol Rodríguez. L'heu vist
2: molt
0: ja?
2: Molt bona sèrie.
0: Extraordinària,
2: es parlarà moltíssim d'això, eh?
0: És una sèrie que s'estrena, en parlarem una mica més la setmana que ve, potser, però això sí, sense trepitjar terreny dels companys del Sèrie Selector, sobretot, però que sapigueu que el dimecres 20 hi ha col·loqui amb els creadors de la sèrie, molt interessant, és una sèrie que parla, en fi, de tot el que va malament en aquest món actualment, però vist des de l'òptica barcelonina, per tant, no us la perdeu. A Fenòmena, què més podeu trobar? Va, apunta, Gemma, dijous 14. Tu em vas dient si ets fan o no, val? Dijous 14, el Club de los Poetas Muertos.
1: Endavant.
2: Fan.
0: Divendres 15, Blade Runner i Nosferatu.
2: Moltíssim, les dues.
0: L'original del Murnau,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la segona, sí, sí. La segona.
0: La Blade Runner, per favor. Gemma, dissabte 16, Kill Bill.
1: Sempre.
0: La versió sencera i Interestel·la.
2: Si entres allà al matí ja no surts mai més.
0: Efectivament.
1: Aquelles cinguretes, si et sobren.
0: Que per cert, Interestel·lar, que sempre ho peta Fenòmena, vaig parlar amb ells aquesta setmana i em van dir que Proyecto Salvación s'està convertint en el nou Interestel·lar, que omplen totes les sessions i, vaja, acabarà sent així, una pel·li de culte, eh, d'aquestes. Diumenge 17, Gemma, Grupo Salvaje de Peckinpah.
1: Bé.
0: Sí, aquesta. Sí. I el Dràcula de Coppola.
2: Sempre. Ha envellit un pèl, la vaig veure fa poc, ha envellit un pelet, eh?
1: Però és
0: tu
1: igual,
0: sí
1: la miraria igual.
0: Està,
2: no, no, la penso moltíssim, és la millor pel·lícula de vampirs que s'ha fet mai. Bé, no ha envellit un pèl.
0: Home, Déu-n'hi-do per dir això, eh?
2: Sí.
0: Dimecres 20, alerta aquesta doble sessió. Podeu anar a veure Michael i després quedar-vos a veure Elvis, que per això estem escoltant, del Baz Luhrmann. Déu-n'hi-do, eh? Quines cinguretes seria veure Michael i Elvis.
1: Gens malament.
2: És que és entrar...
0: Hauries d'anar amb roba de fitness, Gemma, per ballar.
1: Per ballar.
0: Tota
1: I no seure a la butaca.
0: Efectivament.
2: O sigui, això són com unes 20 hores de cinema, tot el que hem comentat, que totes estan molt bé.
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: són
0: sí.
2: 20 hores, eh?
0: 20 hores. Doncs mira, 20, no arriba a 24, però quasi.
3: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
4: No me mires así que voy a cambiar. Soy ese chico 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón. Estoy buscando curro.
5: ¿Por qué crees que vales para esto, Hugo?
4: Sé lo que es tener un hogar y sé lo que es perderlo, porque yo estaba ahí.
0: Es diu Hugo 24 i és una altra de les estrenes d'aquesta setmana, pel·lícula espanyola, es diu Hugo 24 perquè el protagonista és un noi que es diu Hugo i que fa 24 anys, moment en què ha de començar a prendre decisions sobre la vida perquè, a més, els hi donen un dia, per això també les 24 hores, per pagar el lloguer o el foten fora a ell i a la seva germana, que és la Marta Etura. Ell és Aaron Piper, per cert. L'has vist aquesta, Biel?
2: No, mira, crec que de les 14 és l'única que no he vist.
0: Doncs tu tampoc,
1: tampoc,
0: no, Gemma?
1: No, no he pogut.
0: Doncs confieu en mi, és una bona
2: tinc
0: pel·lícula.
2: Ganes,
0: sí, és una mica com de neorealisme espanyol, per entendre'ns. I una barreja entre Dos dies i una noche, aquella pel·lícula amb la Marion Cotillard contra el rellotge, buscant diners i solucions,
1: sí.
0: Però barrejat amb A 3 metres sobre el cielo, no? Com les pel·lis de Mario Casas de Camiseta Imperio, per entendre'ns. Però funciona, és una pel·lícula molt, molt genuïna, la veritat, molt entretinguda, perquè a més hi ha com aquest compte enrere que es va apropant. També surt la Greta Fernández, surt el Javier Pereira, en fi. Resultona, Hugo 24, que no quedi sepultada enmig de tantes estrenes. Més cinema espanyol, aquesta setmana arriba l'adaptació d'Un hijo.
6: Guillermo Antúnez, nuevo en el centro, cambio de hogar. Padre separado.
7: Mamá va a estar fuera algún tiempo.
8: Yo soy María, encantada. Tenía muchas ganas de conocerte.
6: Guille es un niño especial. Me gustaría que me ayudara a descifrar algunas cosas sobre su hijo.
9: Descifrar.
8: ¿Y este? ¿Es tu padre? ¿Con quién habla? Es que es un secreto.
0: És una bogeria el d'aquesta setmana, eh? El ritme que és un dany, no acabem mai amb les estrenes. Es diu Un hijo i és la nova pel·lícula del Nacho Lacasa protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García. Només dir-vos que Hugo Silva fa tan borde com Adam Scott a Hocum, pràcticament. I és una adaptació d'un llibre del que la Gemma ens vol parlar una miqueta.
1: Doncs mira, sí, hem parlat amb el seu director, amb Nacho Lacasa, i també m'he llegit llegit el llibre, que és una tradició aquí a l'Spin-off, sempre sí. que hi ha adaptacions de textos originals.
0: Un bon totxo, eh?
1: Un bon totxo, però es llegeix molt ràpid, o sigui, en dos dies el teniu al sac.
0: La pel·lícula es diu Un hijo, però veig que està editat en català, un fill.
1: El text original és en català, però és una novel·la que s'ha traduït en més de 18 idiomes, eh?
0: Val, sí, carai.
1: Poca broma.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el que volíem saber és com li va arribar aquesta història a Nacho Lacasa, li hem preguntat.
7: La novel·la la conocí a raíz de la lectura de una noticia en el periódico en el que se le concedía el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y yo en ese momento trabajaba sobre todo haciendo contenidos para Disney y como que tenía el radar en ese tipo de contenidos, pero mi sorpresa fue que cuando leí el libro realmente me encontré con una historia que apelaba más al público adulto que al público infantil o juvenil. A mí realmente me impactó, me emocionó muchísimo la historia y fue lo que me llevó a intentar llevarla al cine.
1: He de dir que la pel·li és realment fidel al text original, penso que és una bona adaptació, i a la novel·la i sobretot a la pel·li hi ha una voluntat d'explorar doncs, com funcionen certs processos psicològics com ara la pèrdua o la negació.
7: Tuvimos la suerte de contar con asesoramiento por parte de orientadores escolares y psicólogos, no solo para temas técnicos, sino también a la hora de terminar de pulir la construcción de personajes. Yo quería estar como muy respaldado por la comunidad de psicólogos que de alguna manera refrendaran, ¿no?, el comportamiento y la manera de actuar de algunos de los personajes de la película.
0: Com comentava abans, la pel·lícula té a Macarena García en el paper de psicòloga, a Ian Cortegoso com a fill, el Guille, i a Hugo Silva fent de pare en un paper poc habitual en ell.
1: Tot i que el Silva no era la primera opció per aquest paper.
7: Para el papel de Manuel teníamos varios nombres en mente, pero cuando Hugo, tras leer el guión, nos transmitió lo que le había removido por dentro la historia y ese personaje, que apelaba también a cuestiones suyas familiares, fue algo como decisivo, ¿no?, a la hora de decidirnos por él, y también el hecho de que le viéramos en un papel que no es propio de los que habitualmente suele hacer. Eso es algo que a mí siempre me animaba en cuanto a la selección de actores, y ocurrió parecido con Jesús Carroza, que es un actor que normalmente interpreta un tipo de papel muy diferente al que interpreta en la película. Y yo estaba súper convencido de que nos iba a dar lo que queríamos en esta historia, y creo que el resultado es maravilloso.
1: Ara que la falta de recursos a les escoles i les reivindicacions dels docents estan a l'ordre del dia, crec que és un bon moment per sumar-nos a un dels leitmotivs de la pel·lícula, que és posar en valor la feina dels docents i també, sobretot, dels psicòlegs escolars.
7: No olvidemos que vivimos en una sociedad en la que los hijos pasan muchísimo más tiempo en ese contexto que con sus padres, y debe haber el suficiente apoyo por parte de las instituciones gubernamentales para que en todos los centros haya una red de psicólogos y pedagogos que al menor síntoma alerten de cualquier problema que pueda afectar a un pequeño, ¿no? O sea, hay que apelar al cuidado de los más indefensos, que son los niños. Más allá del reconocimiento que pueda tener por parte de la comunidad cinematográfica, yo creo que, y es algo donde estamos poniendo mucho empeño en la campaña de promoción de la película, es llegar a la comunidad educativa.
1: I a l'Spin-off sempre intentem llegir-nos les novel·les que han inspirat les pel·lis d'estrena, i en el cas d'un fill també hem tingut la sort, que no sempre és possible, de poder parlar amb l'autor del text original, és l'Alejandro Palomas, que també és periodista i traductor, i que ens ha explicat la relació que tenen ell i el director.
9: El conec, i tant que el conec, des de fa 7 anys, perquè ell va aparèixer per l'oficina de la meva repre. Em va dir que ell acabava de llegir Un fill durant un viatge i es va enamorar de la novel·la, i va decidir que la volia passar a cinema i volia parlar amb mi. I vam quedar a un hotel a Barcelona i em va dir: mira, jo m'he enamorat d'aquesta novel·la, m'he enamorat d'aquesta història, d'aquests personatges, i vull fer una pel·li. No sé com la faré, però estic superemocional perquè m'ha tocat molt. I jo li vaig dir: vale, doncs endavant.
1: Palomas ja ha pogut veure la peli i aquestes són les seves impressions.
9: Jo tenia molta por. He de confessar que no les tenia totes, eh? La vaig veure al Barcelona Film Festival. Per mi va ser un miracle, eh? Un regal. Perquè em va encantar. Estic parlant de l'ànima de la peli i de l'impacte que fa la peli, que és molt semblant al de la novel·la. L'impacte en el públic, no? En l'espectador i en el lector. I aquest impacte, que considero que és part de la meva feina, i és molt semblant, i això em va flipar.
0: Després d'haver llegit el llibre, he de dir que com a espectador reconeixes l'essència dels protagonistes, el Guille i la Maria, no, Gemma?
1: Sí, sí, el Guille és un nen que de gran vol ser Mary Poppins, no
0: és
1: com
0: Mary
1: Poppins.
0: És que és molt Mary Poppins, clar, el concepte de no m'anim a salvar els fills, m'anim a salvar els pares.
1: Exacte, però no vol ser com Mary Poppins, vol ser Mary Poppins, i per això ens preguntem, doncs, d'on ve aquest personatge de referència tan present, no?
9: Quan tenia 6 anys, a mi em va salvar la vida la meva terapeuta. Llavors no hi havia orientadores a les escoles. Ara les coses han canviat, afortunadament. Sempre he estat molt reivindicatiu amb aquesta figura de la psicòloga infantil, ara orientadores. I per això vaig escollir la Mary Poppins, perquè vaig pensar, quina figura seria ara la Mary Poppins, no? Si la portéssim aquí al moment present. I vaig pensar, una orientadora. Està clar, les orientadores són les Mary Poppins de l'actualitat, no? Entre els nens. I per això soc molt reivindicatiu de aquesta figura. Anthony walked to his death because he thought he'd
1: never feel this way again. I si us esteu preguntant per què sona Belén Sebastián, que no té res a veure ni amb la pel·lícula ni amb el llibre, és perquè el 17 de juliol vindran al Poble Espanyol i és un dels meus grups preferits i em venia molt de gust que sonés.
0: Ah, val. Recomanem música aquí per un tub. Em sembla molt bé, Gemma. O sigui, ja vas veure que no podria baixar del carro d'Iron Maiden i m'ho has colat per una altra
2: totalment
0: banda.
2: Pensava, no recordava aquest hit d'Iron Maiden, eh?
1: No.
0: Doncs escolta, molt bé.
1: Per acabar amb Money House, diré que, com a curiositat, l'autor, en aquesta conversa que vam tenir amb ell, ens va explicar que l'any 2014, quan es va editar per primera vegada el llibre, cap editorial el va voler, perquè li deien, però això on ho classifiquem? És un llibre per adults, és un llibre per públic juvenil, i que 12 anys després s'ha traduït en més de 18 idiomes, ha guanyat diversos premis, i a més forma part d'una trilogia, que no havia de ser trilogia quan es va publicar per primera vegada, o sigui que amb molts èxits.
0: Doncs escolta, felicitats, i a més ara una adaptació de cinema.
10: Desde que tengo conciencia puedo decir que soy una leona.
11: Todo empieza con una llamada. La llamada del hospital diciendo tenemos un caso. Mira, tenemos un niño. Arrancamos. Un niño solo.
0: Doncs això que sentíem és una altra estrena, un documental, en aquest cas, que es diu Leones, i que el tràiler m'ha deixat flipant. No he vist el documental, però
2: tampoc
0: això d'un niño solo, nos ponemos en marcha, somos leones, en fi, no sé.
1: Jo sí que l'he vist i he pogut parlar amb el seu director, amb Juan Manuel Cotelo, que ens explica com va sorgir la idea de fer aquest documental, Leones, que narra la tasca que fan els voluntaris de Mamás en Acción.
12: La història de Leones sorgió sin querer en un plató de televisión al que yo entraba para ser entrevistado, y mientras me ponían el micrófono pegué la oreja a la entrevista anterior, una mujer a la que escuché 3 minutos hablar sobre lo que hacía, acompañar a niños que no tienen familia cuando enferman y son hospitalizados. Sí recuerdo pensar, no la dejes escapar. Y le dije, dame tu teléfono, necesito hablar contigo. Le llamé al día siguiente, quedé con ella en Valencia, conocí a otras mamás en acción. Y la verdad es que es imposible conocerlas y no quererlas. Fue, en Valencia decimos, pensat y fet.
1: La dona a qui es refereix Cotelo, el director del documental, és la Majo Jimeno. Ella és la fundadora d'aquesta associació que es diu Mamás en Acción, que va néixer a l'Hospital de la Paz de València ja fa uns quants anys i que té com a leitmotiv, com a objectiu, doncs, que cap infant passi una hospitalització sol.
0: Val. Doncs escolta, també el teniu a cartellera, Leones, com teniu un altre documental, que no sé jo si la Gemma i el Biel aniran a veure, que es diu Seràs Farruquito, sobre Farruquito, evidentment, però m'agrada perquè ho diuen com un insult, no? Seràs Farruquito, saps?
2: Faria molta gràcia.
0: Sí? Però no sé per què, crec que no t'escaparàs a veure-la, eh?
2: No, que no hi ha temps a res.
0: I després hi ha dues pel·lícules més que em sembla molt curiós, perquè una es diu El amigo inesperado i l'altra El amigo silencioso, i és, clar, deute d'aquest programa avisar-vos, perquè si aneu a cartellera ara, no us confongueu de mi, perquè potser acabeu veient la pel·lícula que no volíeu veure. Jo, El amigo inesperado, l'he vista, la francesa. L'heu vista?
2: Sí, jo també.
0: Sí. Us he de dir que dins del feel good francès, que no suporto, aquesta sí.
2: Sí. És
0: aquesta
2: que està
0: m'ha fet gràcia.
2: D'acord, inesperat. D'acord. M'ha agradat inesperadament, saps? Vull dir, està bé, és molt blanca, és una comèdia absolutament blanc tot, que està bé, saps? Vull dir, allò és un humor molt sense allò, sense maldat, per dir-ho així, i està bé, o sigui, m'ha agradat bastant aquesta relació entre l'escriptor, que vol allò que no molesti, i el mòbil amb un còmic, sí, perquè li contestis missatges.
0: Bé,
2: la idea és bona.
0: Sí,
1: tots hem volgut ser aquest escriptor algun cop a la vida.
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui que, sí, és una pel·li molt entretinguda.
0: I funciona, està bé, està bé. Aneu-la a veure si voleu una comèdia lleugera però funcional. Va, i a la plataforma que trobem aquesta setmana?
13: Hey, Frank. Hey, Frank. How you doing, brother? Talk to me. Tell me what's going on. What's going on?
0: Doncs per compensar la quantitat d'estrenes d'aquesta setmana, a plataformes, he trobat poqueta cosa. El Biel, per exemple, és molt fan de Good Omens, la sèrie del Neil Gaiman.
2: Sí, tot i que la segona temporada...
0: Arriba la tercera, en aquest cas, a Amazon Prime. Jo t'he de dir que tot el que fa el Neil Gaiman no hi acabo d'entrar, ni Sandman, ni aquesta...
2: A mi m'agrada molt, però m'agradava que hi hagués Terry Pratchett, que, òbviament, és mort, saps? Vull dir, des de fa anys, i llavors només en la primera temporada estava Terry Pratchett, que era el llibre, però això ja...
0: A Movistar, el 19 de maig, podeu trobar Henry Johnson. És la nova pel·lícula de David Mamet, un nom sempre interessant a seguir, això sí, protagonitzada per Shia LaBeouf, no?, quan parlem de cancel·lats, no?, doncs...
2: Sí, la setmana dels cancel·lats.
0: Curiós, sí, sí, perquè encara me'n falta una altra per comentar, ara us ho explico. A Netflix, també la sèrie Berlín i la dama de l'Armiño, que ve a ser la segona temporada i un spin-off, un spin-off, de La casa de papel. Biel, les seguides aquestes...
2: En Berlín, bastant fluixa, vull dir...
0: Doncs imagina't.
2: Al fons de la paella, s'ha socarrat.
0: És l'spin-off de l'spin-off, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: I a Disney Plus, això que sentíem ara, és The Punisher, Wallace Kill, que és com una mena de migmetratge, capítol final, que li han dedicat al Castigador, aquest personatge de la Marvel que interpreta el John Bernthal, no?, el Castigador, i que, alerta, l'ha dirigit el Reinaldo Marcus Green, que és el director del Mètode Williams i l'última pel·lícula de Bob Marley. No sé si has tingut temps de veure-la, Biel?
2: No. Doncs... Potser la miro, perquè Punisher m'agrada.
0: Sí, mira, està bé. A mi, de fet, em sap greu que Daredevil hagi tornat i The Punisher no hagi pogut tenir sèrie de retorn, no? Com això, però perquè és un personatge que m'agrada bastant. Doncs això és el que teniu a les plataformes. Va, i al cinema, una coseta molt, molt, molt petita que almenys mereix la nostra atenció. Es diu Dies d'estiu i pluja.
14: Has fet moltes vegades aquesta excursió? Si us ho vaig dir...
15: No!
16: Però tio, ja no et reconec, eh?
15: Tot bé?
16: Tot bé.
15: Maro, és amic del bé, eh?
14: Va, jo mai us he trobat a faltar.
0: Bé, pel·lícula d'esplai, gairebé podríem dir, allò, tres amics, acabant l'adolescència pràcticament, moments d'aquells de la vida en què potser comences els teus camins comencen a separar-se, però tenen un últim estiu dedicat a ells tres, després de tot uns estius, se suposa, convisquent junts. I alerta, és una pel·lícula feta per un col·lectiu, pel col·lectiu Espurnes, no?, i òbviament doncs, molt meritori haver arribat fins a la pantalla. L'has vist, Gemma?
1: Sí, l'he vist i l'he gaudida.
0: T'ha caigut simpàtica,
1: m'ha caigut molt simpàtica.
0: És una pel·lícula molt petita, molt curta, però molt entranyable, no, Biel?
2: Sí, jo la vaig veure, crec que això estava al Dada l'any passat.
0: Sí, sí,
2: la vaig veure ja, vull dir, jo, clar, ja fa més d'un any. Vull dir, és molt agradable, és això, és com no veig el Pirineu, saps? Vull dir, és allò d'adolescents passant l'etapa. O sigui, tot que està ben fet està bé, està bé.
0: Doncs la teniu buscat.
2: Mig metratge gairebé, són 60 minuts.
0: Sí, sí, sí, busqueu-la allò atentament a la cartellera, sí, si podeu, perquè m'imagino moltes sessions no tindrà, però val la pena per recolzar aquests projectes. Us deia, un cancel·lat més, Alec Baldwin, que recordem, va disparar doncs, a una directora de fotografia i des de llavors que té una carrera bastant xunga, però l'ha fitxat el senyor Martin Scorsese per la seva sèrie de Las Vegas per Netflix, una sèrie que té un cast espectacular i que Oscar Isaac, no?, serà el protagonista i pinta allò com un casino en plan sèrie que estarà molt bé. Ha començat el rodatge de la tercera part de Quiet Place, si és del vostre interès.
2: no sé com continuarà, perquè doncs,
0: ja més en silenci no podem estar, no? Ja, o sigui, ja hem estat prou en silenci. I aquesta m'ha cridat molt l'atenció. Després de fer una sèrie caríssima que es va allargar innecessàriament com era Westworld, ara Warner anuncia una pel·lícula i dius, però també què falta més per explicar d'això? No ho sé, això em fa bastant pal i en canvi em fa gràcia que la Fox, que fa mil anys que està comprada per la Disney, però vaja, hagi anunciat el retorn del Planeta dels Simis, perquè mira, sempre una entrega d'aquestes em fa engraciar-me com a més. Poden passar 150 anys endavant o 150 anys enrere, doncs escolta...
2: Sí, pot ser qualsevol cosa, literalment.
0: Pot ser qualsevol cosa, això sí que no és qualsevol cosa. Uns amics ens visiten al programa amb una pel·lícula que es diu Pizza Movies.
17: Bueno, ya está.
18: ¿Qué ya está?
17: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
18: ¿Cómo que una pizzería, por
17: pizzería
18: favor?
17: Pizzería temática de cine.
18: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
17: Ah, ¿te parece mal la idea?
18: Malísima. ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
0: Doncs bé, és una pel·lícula que, alerta, ha dirigit Carlo Padial i ha escrit conjuntament amb la Desiree de Fez, una col·laboradora, estimada col·laboradora d'aquest programa. Pràcticament són ells dos. L'heu vist, no?
2: No he pogut...
0: Ah, cap dels dos.
2: Mira no. Que hi ha hagut sessions...
1: se m'ha escapat sempre.
0: Doncs escolta, s'estrena aquesta setmana, ganes, eh? Però vaja, ja heu sentit el tall. Ell és un director, ella periodista de cinema, és a dir, són bàsicament ells dos amb un munt de dubtes existencials de cap a on va el cinema, què passa amb la nostra vida. Els interpreten, això sí, Alberto i la Judit Martín, Alberto Romero i la Judit Martín, i ple un reguitzell de secundaris il·lustres com Bruna Cosí, Fausto Fernández, Pere Vall, en fi, gent que coneixem d'aquest programa i tants altres. Vam parlar amb ells i, clar, li vam preguntar, Desi, escolta, què és aquest projecte tan especial?
19: Sentim que és una pel·lícula que és molt propera a nosaltres, no perquè sigui autobiogràfica, sinó perquè crec que parla de, molt de la nostra generació i el que suposa haver de cuidar de nens, haver de cuidar de pares, donar-te compte de que la teva feina que t'has estimat tota la vida de cop no s'assembla al que tu havies conegut, el tema de la precarietat econòmica, però a la vegada de que és molt personal també era una manera de celebrar una mica les coses que ens agraden molt i que trobem molt a faltar al cinema contemporani, com és l'amor més pur per una comèdia positiva i en cínica que parli de les coses que ens importen però que no surtis del cinema una mica trist o enfadat. Volíem que fos, que fos com una cosa divertida i fins i tot exòtica. El Carlos sempre diu una cosa que m'agrada molt, que és molt exòtic fer una comèdia a dia d'avui sobre una parella que s'estimi. Lo raro és això, no? Normalment són pel·lis, i no sé si va ser Alberto que també, o tu, que vau dir que normalment el cinema va de parelles que entren en crisi, i aquesta és una parella que davant la crisi es fa forta, no?
0: Doncs aquesta és la Desi, clar, volíem també saber Carlo Padial, a veure, parla'ns tu també una mica d'aquest projecte.
20: Però aquesta pel·li té alguna cosa com de subversiu, té alguna cosa com de cinema contracultural, que dialoga molt amb un tipus de cine que a mi m'agrada molt, que és tota aquesta comèdia de finals dels 60, 70 i principis dels 80 que podia fer Mel Brooks o Paul Bartel o el Robert Downey Sr., que són com fotos de l'època, com et deia abans, no? Tenen una extravagància dins seu que és molt xula i que reflecteix molt bé l'època, no? I jo crec que aquesta pel·li, ho hem intentat, estava reflectint bastant aquest moment que estem vivint d'incertesa, de qüestionament del cine, no? On està el cine, no? Allò que ens agradava tant encara té sentit o només té sentit en una pizza, no?
0: Com la DC és crítica de cine, hi ha molta reflexió sobre la crítica de cine actual i per això hem volgut comptar amb crítics de veritat com Philip Engel, com el Fausto, com el Pere Vall. De fet, el Fausto i el Pere Vall tenen una mena de marató, concurs, d'aquí dels dos surt a més pel·lícules i té més cameos, perquè els dos porten com 200 pel·lícules, no? Però la qüestió és que el Fausto té una particular manera de fer aquests cameos i el Carlo ens ho va explicar.
20: El Fausto té la qualitat de mirar sempre a càmera, que també se l'ha d'agrair, no? En una persona que ha vist milions de pel·lícules, però en canvi ell té aquesta cosa com velazquiana tant a Portuondo, a la meva sèrie Portuondo, que també sortia breument, com a sempre està mirant a càmera, no sé quin missatge, és com la seva signatura. I després li has de dir com, Fausto, si pots no, i et diu sí, i a la següent toma ho torna a fer, no?
0: Doncs bé,
2: està molt bé això de Velázquez i el Fausto, saps? No m'ho havia imaginat mai, això.
0: I la pel·lícula, tota la pel·lícula gira al voltant de Spike Lee i acaba amb un judici on els teòrics Desi i Carlo van a judici per plagi, I clar, jo li vaig voler preguntar, i què passa si ara Spike Lee veu aquesta pel·lícula i efectivament us denuncia per plagi?
3: Heu demanat permís a Spike Lee o pot acabar aquesta pel·lícula com acaba?
20: No, ens faria molta il·lusió que ens denunciés de veritat, i com a la pel·lícula, com els hi passa als personatges de la pel·lícula, ja us faríem el documental, no? Que seria la peça que acompanyaria la pel·lícula. Seria el millor que ens podria passar, seria que l'Spike Lee li entrés molt malament això, llavors anéssim a un judici de veritat, no? El Carlos de Diego, la de Cirello, i ja llavors faríem un documental increïble.
21: Ja hauria de fer jo l'espeech de la Judit, però davant de l'Spike Lee.
20: Davant de l'Spike Lee.
0: Sembla mentida de quantes pel·lícules hem parlat, quins convidats hem tingut i quants temes hem tractat, quantes notícies hem donat, quan hem rigut i quan hem reflexionat. Així és la vida, així és l'espin-off i així és el cinema. Biel, per què ens has triat aquesta música per acabar?
2: 30 anys de Trainspotting, vull dir, ja fa uns parell de mesos, però no volia marxar sense comentar-la. Vull dir, és una pel·lícula increïble, banda sonora increïble també, i aquest temasso d'Underworld, de Born Sleepy, que és magnífic.
0: És que de fet és una pel·lícula que jo crec que amb el temps està més definida gairebé per la seva banda sonora que, sí, que per les imatges, sí. O saps què et vull dir? Això passa amb algunes pel·lícules,
2: però la integració de pel·lícula amb la seva banda sonora és increïble aquí, és una cosa que m'encanta.
0: Compres la banda sonora del Biel per acabar?
1: Totalment, totalment.
0: Doncs me n'alegro. Moltíssimes gràcies, Biel. Moltíssimes gràcies, Gemma. Moltíssimes gràcies, Rosa, aquí als comandaments. Ens retrobem la setmana que ve amb un Mandalorià. Fins ara! Adéu.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAC et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Escoltes i cac.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT FM. Hem començat avui amb música de Jan Nieto. Li hem seguit la pista al Jan Nieto perquè està publicant coses realment, crec que cada dia millors. El vam tenir a l'últim concert Delicatessen i aquesta cançó que heu sentit ara, que es diu You Can Live, forma part d'un nou EP que ha publicat sota el títol de Save Burn, i en el que hi ha quatre cançons noves i les quatre són una meravella. Benvinguts al Delicatessen. Avui posarem a l'aparador del programa aquest últim treball que ha fet el Pau de Bon amb el Toni Bujosa i el Pere Suau, un poeta, un compositor i un cantant dels Antònia Font, i que el veureu una mica fora de registre, amb un territori molt poètic, però que evidentment la seva veu sempre ens porta cap a Antònia Font. Però avui, per començar, algunes coses noves que tinc, coses que són una mica clàssiques, però que són noves, són acabades de publicar, res, aquesta setmana passada. La primera, una cançó ensucradeta, ja us aviso que és ensucrada. Si teniu problemes amb el sucre, absteniu-vos. Són The War and Theatre, i aquesta és l'última cançó que han publicat, Don't Say Goodbye.

Una d'aquestes cançons que no són aptes per a diabètics, ensucrada, ensucradíssima. A mi m'agraden molt més els Warren Triati quan es posen en plan més guerriller, més de rhythm and blues i sonant molt així amb sonoritats de Nova Orleans. Aquest és el nou single, Don't Say Goodbye, i és això, d'aquelles cançons molt ensucrades. No sé si sonarà massa més aquí el programa, però avui us la volia posar. I seguint amb coses clàssiques, tenim nova cançó de Rambalaya, aquesta formació catalana de la ciutat de Barcelona que es dedica en cos i ànima també doncs al rhythm and blues i al blues, i que a mi és una de les bandes favorites que hi ha en aquesta escena bluesera de la ciutat de Barcelona. L'últim àlbum que publicaran ben aviat serà un disc en el que recolliran tot un plegat de col·laboracions. Sé que per aquí hi ha, per exemple, Carlos Tarque de M-Clan. Em van dir la llista l'altre dia, però tampoc no sé si es pot dir o no. Però vaja, vull dir que hi ha tota una sèrie d'artistes que col·laboraran amb Rambalaya, que per primera vegada cantaran en castellà. De fet, s'ha publicat un primer single que es diu Fuera de la Ley, Rambalaya, amb Carlos Segarra de Los Rebeldes.

territori, com a mínim, doncs, de la península ibèrica. És una d'aquestes bandes que aquí jo crec que ja els coneix força gent, tot i que doncs, encara m'agradaria que la conegués més gent, però doncs, si els hi va bé fora de les fronteres catalanes, doncs és estupendo. Amb Carlos Segarra, de Los Rebeldes, aquest Fuera de la Ley, Rambalaya. I un altre músic aferrat també a les, als postulats així més clàssics és en Víctor Partido, guitarrista habitual al costat de la Joana Serrat, per exemple, forma part de tota aquesta família de Great Canyon. Acaba de publicar nou single, es diu That Inner Spark.

Hi ha molts músics amb talent, però hi ha molts músics, això passa també amb els futbolistes, que tampoc no escolten massa música. Hi ha molts futbolistes, per exemple, que no veuen partits de futbol. I jo crec que és bàsic, quan ets músic, escoltar molta música. En el cas de Víctor Partido, crec que es donen les dues circumstàncies, el talent i la passió per escoltar música. Entre altres coses, ell ha estat, ara perquè crec que tanquen per problemes amb els veïns i demés, però ha estat el programador d'una magnífica programació que es feia al Molino, al recuperat Molino del Paral·lel de Barcelona. Va, abans d'entrar a l'aparador del programa, una altra de les cançons clàssiques que us tenia preparades per començar avui el programa, que és aquest nou single de Jack Broadbent. Es diu Bitter Man.

Jack Brogden és un músic, està mig camí entre el blues i l'americana, un tipus que necessita ben poca cosa. L'última gira que va passar per aquí, el Black Music Festival, també el vam tenir al Festival de Blues de Cerdanyola, anava acompanyat del seu pare. Allò, una cosa en família, delicadíssima. I és un músic que a mi em sembla extraordinari. Better Man és un single que acaba de publicar ara recentment, i aquí intentem estar alerta també de totes aquestes coses per compartir-les amb vosaltres. Igual que el disc que avui posem a l'aparador del programa, aquest disc es diu De Bon Canta Suau. D'entrada on podia pensar, De Bon es dedica a fer balades o a cantar així de manera tranquil·la. Sí que canta tranquil, però suposo que el tema de Suau és perquè els poemes que canta són de Pere Suau. Toni Bujosa, d'una banda, que és compositor, Pau De Bon, cantant dels Antònia Font, i Pere Suau, defensant la poesia d'aquest darrer en aquest disc que es diu De Bon Canta Suau.

potser sí també el seu alabatre com aquest inútil poema, un vol efímer esgrafiat en el cel buit d'un migdia estrellat o d'un rogent crepuscle sense cap de

tot i que el títol del poema és en anglès, Like a Bird on a Wire, diguéssim que tots els poemes són en català. Ja heu vist que el títol anava per un cantó, però la cançó era en català o el poema era en català. A qui sentia o recita al final és Pere Suau, que és l'autor d'aquestes meravelloses paraules, d'aquests poemes, i que és el fil conductor d'aquest disc de Bon Canta Suau. Hi ha cançons cantades i cançons que estan recitades per al propi Pere Suau. Us he posat aquest Like a Bird on a Wire perquè és la manera de que poguéssiu veure una mica les dues cares de l'àlbum. Hi ha això, cançó recitada, diguéssim, o poema recitat, musicat, i després cançons o poemes convertits en cançons cantats per Pau de Bon. L'artífex de la part musical és Toni Bujosa, la veu doncs, de Pau de Bon quan es canta i de Pere Suau quan es recita. Anem amb aquesta segona, això es diu Sense cartografies, encara.

textos diferents, manera de cantar igual, si voleu una mica més suau, evidentment no tan esgarrapada com amb algunes cançons dels Antònia Font. Però a mi sempre m'ha agradat la manera de cantar de Pau de Bon. Penso que és un dels percentatges de l'èxit d'Antònia Font, o com a mínim de que a mi m'agradi tant Antònia Font, és per la veu de Pau de Bon. Em sembla una antiestrella perquè és un d'aquests artistes, diguéssim, que no gasta de glamour, però com belluga i sobretot com canta, em sembla un tio extraordinari. I aquí, acompanyat de Toni Bujosa, compositor, i de Pere Suau, poeta, en aquest disc es diu De Bon canta suau, per amants de la poesia, per amants també, de, evidentment, de les bones cançons, i també per amants, per què no dir-ho, d'Antònia Font. Aquesta última es diu Girassol de dia.

Gran Lee Phillips. Última cançó publicada, aquest Little Man, un altre tipus que també treballa amb la seva pròpia poesia. Realment artistes extraordinaris. És el que busquem aquí al Delicatessen. L'altre dia algú em preguntava, ara no sento molt a preguntar, però em preguntava que quan serà el proper concert Delicatessen. Ara ja ens anem, haureu d'esperar fins al mes d'octubre. Però tenim coses xulíssimes. De fet, qui va ser a l'últim concert de Delicatessen, ja vaig avançar-vos que tindrem una cosa molt especial el dia 20 d'octubre. I ja aniré dient-ho, a poc a poc. Ja aniré dient perquè ningú se m'esveri. No té res a veure amb el que escoltarem ara, eh? Que ningú lligui caps perquè no té res a veure. Anem a sentir aquesta banda de Boston, que es diuen Brigitte Calls Me Baby. Alguns els critiquen perquè sonen molt als Smiths, i és veritat. A mi justament és una de les coses que m'agrada, que sonin Smiths. Quan algú sona alguna cosa que mola, doncs endavant les atxes.

Vaig veure l'altre dia, ja prolifera molt, aquesta sèrie d'influencers que recomanen música a través d'Instagram, suposo que TikTok també, perquè tenen tot enllaçat. No sé, estan sortint, doncs, no sé com dir-ne, influencers o pseudoperiodistes o jo què sé, influencers millor, no?, perquè volen influir en la teva manera d'escoltar música i te recomiendo los 5 discos que no puedes dejar de escuchar este mes i aquestes coses. I hi havia un que deia, jo per escuchar a Brigitte Calls Me Baby m'escucho a los Smiths. Doncs això, bueno, estan sortint pàjaros que realment, déu-n'hi-do, deixeu-los córrer. Això de les xarxes, que tothom pugui dir el que li vingui de gust, i a mi em sembla fantàstic, però després has de triar molt el gra de la palla. Un dia en podríem parlar d'aquests tipus i del que recomanen, i de l'algoritme, evidentment, que m'importa cap a aquests tipus sense que jo els demani. Aquesta és una altra. Això es deia Slumber Party, és de l'últim àlbum, que és el segon que han publicat aquesta gent de Boston, que es diuen Brigitte Calls Me Baby. Poden sonar Smiths, però a vegades són Elvis Presley. Les referències que tenen són sensacionals. I aquest és James Blake, un dels temes del seu últim àlbum, que es diu Didn't Come to Ark.

Doncs sempre és bonic de sentir a James Blake. De fet, està de gira cap a la tardor d'aquest 2026, però no tinc notícies de que passi per aquí. No tinc notícies de que el tinguem per aquí. Sí que té dates de presentació a les Illes Britàniques del seu últim àlbum. Això es deia Didn't Come to Ark, acompanyat de Mònica Martin. Suposo que no s'ha de dir Martin perquè és nord-americana. I aquesta és una de les bandes de les que se'n parla ara. De tant en tant sempre passa això. És com hi ha onades, de cop i volta, tothom, sobretot acostuma a passar després de les llistes del millor de l'any, que quan algunes publicacions diuen que aquesta banda, cuidao, que s'ha de perseguir aquesta banda, que valen molt la pena, i tothom comença a parlar, i els influencers aquests que us deia recomanen també. Jo crec que hi ha moltes discogràfiques que per darrere van pagant aquests influencers perquè facin les determinades recomanacions. N'estic convençudíssim. Bé, una d'aquestes bandes que recomanen molt per tot arreu, a mi m'agraden, eh? Jo després faig l'exercici d'escoltar-ho. Hi ha gent que recomana sense escoltar. Jo sí que m'ho escolto i a partir d'aquí, doncs, recomano si crec que val la pena. Bé, deixem-nos estar de teories. Es diuen The Rat Boys, Rat Boys. I en el seu últim àlbum hi ha coses realment curioses. Cançons molt llargues, algunes. Aquesta cosa he triat no tant. Es diu Penny in the Lake.

Doncs perquè no ens digueu que no estem tan bé al dia amb bandes com Rat Boys o The Tubes, per exemple, també que han sonat aquí, són aquestes bandes així que em fan referència als influencers que tant estimo. Això es deia Penny in the Lake. I ja que hem fet referència ara fa un moment als Smiths, Bridget Calls Me Baby, doncs acabarem avui amb Morrissey, amb aquest The Monsters of Peak Alley. Gràcies per ser-hi, com sempre, per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà, programa especial, com sempre, però no us avanço res. Escolteu-lo, que és el que heu de fer.

sense distància navegant a màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nadar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: I no el pots treure? Divertit, un fueguito? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, vol ser junts que tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.